La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Search, man. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: No es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Més notícies, Carola Gil.
3: Les execucions a països amb penes de mort han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. La xifra més alta dels últims 45 anys. Xina és un any més la líder de les execucions.
1: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
3: Des d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi sumaran també la resta d'entitats bancàries. Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau, però molts comerciants hi estan en contra per les altes comissions per cobrar amb Bizum.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido i Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Barbra Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir el Palma d'Or honorífic a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
3: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat a aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
4: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat, vull dir que d'augment l'arrencada molt positiva.
3: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins les 8 del vespre.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
3: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
3: Altres partits d'aquest diumenge primera: Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: I Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
3: A la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça el Tenerife per 97-102 el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que s'espera un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Per cert, que avui a Barcelona el sol sortirà a 6:45 del matí i el dia durarà 14 minuts més que fa una setmana. Exactament 14:36. Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, que és el Dia Internacional dels Museus, us porto una cita de Max Olein, que és el director del Metropolitan Museum of Art del Met de Nova York.
0: I tant.
1: Que diu, un museu ha de ser obert, inclusiu i accessible. La cultura crea ponts entre les persones.
0: Veieu, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Igualment.
0: Molt a favor d'aquesta frase, sens dubte.
2: I dels museus en general.
0: Home, quina meravella.
2: Sempre hi ha algun que és una mica més discutible, però en general hi ha grans museus i al país en tenim molts.
0: Està bé l'energia dels museus, també.
2: Sí, sobretot si trobes la companyia adequada, diguem-ne, perquè a vegades també vas al museu que hi ha un grup que molesta i aquesta sintonia
0: aquesta
2: que
0: màgia,
2: necessites, trenca, aquesta màgia trenca. Es trenca una miqueta. Ah. Sí.
0: Marc Curado, per cert, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Que tenim la Marta Viana avui una mica fònica, els refredats, aquests canvis de temperatura, ens juguen males passades, i els que treballem a la ràdio, si ens quedem sense veu, tenim un problema.
2: Exactament, perquè si no la gent no ens entendria si
0: ho haguéssim de parlar. T'imagines? 24 hores parlant d'aquesta manera.
3: Bon dia.
0: Carola Gil, per cert, també, molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Potser funcionaria alguna ràdio, eh?
0: També és cert. Ràdio xiu-xiu-eig.
2: Ara que està de moda l'SMR, bueno, ara
4: em portia.
0: L'SMR, l'SMR aquest.
3: Segur que hi ha gent que ho compra.
0: Però aquestes hores del matí...
2: No cola, necessita una mica més d'energia.
0: No funciona. Bé, en tot cas, sabem que és dilluns i que costa arrencar la setmana, evidentment, i encara més, si esteu adormits i heu de trobar el vostre centre de gravetat.

0: un músic. De fet, semblava més un filòsof que per aquelles coses de la vida havia acabat jugant amb un sintetitzador dels anys 70. De fet, mentre molts artistes feien cançons d'amor de tota la vida, ell parlava de física quàntica, de centres de gravetat permanents i viatges interiors. I és que escoltar Battiato és com una espècie d'experiència, si més no peculiar. Va aconseguir que milions de persones cantessin lletres profundament estranyes, sense entendre-les del tot, però amb la convicció absoluta que allà dins hi havia una veritat important. I, per resumir-ho, Battiato era així, un alquimista cultural. Podia passar de l'òpera del pop electrònic, de la meditació a la ironia, i sempre semblava estar un pas més endavant de tothom. De fet, m'atreviria a dir que ell no perseguia modes, sinó que les modes intentaven entendre-la ell sense gaire èxit. I és que en un món ple de cantants que volen semblar profuns, Battiato tenia el luxe de ser-ho de veritat i, a sobre, fer-ho ballable. Battiato va morir un 18 de maig del 2021. Tenia 76 anys. Sabem que a aquestes hores del matí és complicat trobar un centre de gravetat per engegar la setmana. Per tant, agafeu-vos-ho amb tranquil·litat, que és dilluns i sabem que costa arrencar la setmana. Però tranquils, que els del Club de les 5 ja som aquí per precisament arrencar-vos del llit amb un somriure.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia. Doncs mira, amb la mirada posada a Andalusia, on hi va haver les eleccions en què el PP va perdre la majoria absoluta, moltes lectures a fer aquest matí de com pot afectar això a la governabilitat de l'Estat, i per tant en parlarem a tot l'informatiu, i a partir de 8:45 a l'Àgora del matí ho analitzarem amb tots els nostres agoristes, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera, el David Madí, la Fora Blanco. Incorporarem Enric Millo, que els oients catalans el coneixeran pel seu càrrec de delegat del govern espanyol, i va ser també molts anys líder del PP a Catalunya, i ara secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. Per tant, un dels alts càrrecs de Juan Manuel Moreno Bonillo, li preguntarem com va viure ahir la nit electoral. Després parlarem d'aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana, sí, amb la Rebeca Carranco. Ens preguntarem què està passant, perquè no són incidents aïllats respecte a les últimes setmanes. Bé, no sabem si són incidents aïllats, però vull dir que hi ha hagut diversos les últimes setmanes.
0: Segur que la Carranco ens posarà el dia, ens ho explicarà.
2: Exacte,
0: fantàsticament,
2: ens posarà
0: bé, com
2: context.
0: Sempre.
2: I després, a partir de les 10:10, tindrem a Santiago Niño Becerra, que també ens parlarem de notícies que hem anat explicant aïlladament les últimes setmanes, però que conjuntament ens porten un panorama, si més no preocupant, que són la quantitat d'expedients de regulació d'ocupació d'EROS que hi està havent les últimes setmanes. I farem després Àgora Esportiva, perquè, com bé saps, ahir l'Espanyol es va salvar, el Barça va guanyar, ha guanyat tots els partits de casa aquesta temporada, i atenció al Girona, que hi va perdre i ha de guanyar l'última jornada si no vol anar a segona. I amb això i l'humor pendent, doncs arribarem a aquest final de dilluns tan contents i tan alegres com sempre.
0: Doncs vinga, arrencar el dilluns, gràcies, Maiol.
2: Vinga, fins ara.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de 6 del matí. Bon dia a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I Carola Gil, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada a l'extrem sud de l'Argentina, a Ushuaia, ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus amb el creuer Ondius, que ja ha deixat 3 morts. Els investigadors col·locaran trampes nocturnes en boscos i zones naturals de la Terra del Foc per capturar viu o mort el conegut com a ratolí de cua llarga. I realment fa honor al seu nom, acostumen a fer 9 centímetres i la seva cua en fa 12. El debat és si aquesta espècie realment viu a la zona i sobretot si està infectada. Les autoritats locals insisteixen que en les darreres 3 dècades mai s'ha detectat antivirus. I temen l'impacte sobre el turisme, ja que Ushuaia rep fins a 200.000 passatgers de creuers cada any.
0: Déu-n'hi-do.
3: Recordem que la investigació arriba després que el K0, un turista neerlandès aficionat a l'observació d'aus, passés 2 dies a Ushuaia abans d'embarcar el creuer. Els científics, però, creuen que el més probable és que el contagi es produís durant el llarg viatge del matrimoni per altres zones d'Argentina o fins i tot de Xile, on el virus sí que és habitual. Per això, els resultats per això no els sabrem fins d'aquí un mes, eh?
0: Doncs haurem d'esperar aquests resultats. Gràcies.
3: A vosaltres, bon dia.
0: I a aquestes hores del matí, quan freguem ja

0: pràcticament un quart de sis. També tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
1: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives pioneres com la que ha tirat endavant l'Institut d'Assistència Sanitària a SAL, una sala d'integració sensorial per a persones amb trastorns de neurodesenvolupament, com el de l'espectre autista. I què és la integració sensorial? Doncs la manera com el nostre sistema nerviós central percep els estímuls exteriors i els processa. Aquest projecte, precisament, busca un millor processament amb intervencions terapèutiques a través del joc.
0: Amb tot el rebombori que tenim al món en general, sempre hi ha escletxes de llum, les que us expliquem cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. I avui, Marc, també volem saber de què parlarem poc.
2: Sí, doncs mira, parlarem poc de la porta de la Sagrada Família que es podria tornar a obrir amb la visita del Papa a Barcelona. Resulta que la façana de la Glòria encara no està construïda, però sí que ho està la porta principal per on s'entra directament al temple. És obra de Josep Maria Subiracs, tota de bronze, de fet on es pot llegir tota l'oració del Parenostre en català, i és una de les frases, de fet, que es va repetint en 50 llengües diferents. Benet XVI, de fet, ja les va obrir durant la cerimònia de dedicació de la Basílica el 2010 i ara, per tant, 16 anys després, Lleu XIV podria tornar a travessar-la amb la visita que farà el mes de juny aquí.
0: Està molt bé, tot aquest escrit del Pare Nostre. Estava pensant ara si podríem resar un Pare Nostre abans de començar els matiners perquè
3: sí,
0: ens ajudés
3: home.
0: A arrencar el dia.
3: Només ens fas d'això, ja.
2: Sí, sí, sí.
0: A les 5 i 5, en silenci.
2: L'hora del Pare Nostre.
0: Ens posem aquí de genolls.
3: Donem les mans i au.
2: En antena. Sí, sí.
3: No, clar, clar, antena.
2: Ah, per
0: sí,
2: això.
0: Sí, sí, no, no, ah, totalment en directe.
2: Jo pensava que volies dir just el minut abans de començar.
0: No, no, no, no, no, no. 5 i 5.
2: Ah, sí, sí,
0: silenci
2: sí.
0: Absolut. Pare nostre, ja estem en el cel, ximpom, patapum. Vinga, va, seguim. Bones notícies també per arrencar el matí, Lara.
4: Sí, la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya ha estat tot un èxit. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Reus i ha rebut 45.000 espectadors. Els espectacles han registrat una ocupació del 98%. I més enllà de valorar positivament aquestes dades, que són boníssimes, l'organització treu pit d'haver apostat els últims 4 anys per una nova manera de treballar al sector. Cristina Cazorla és la directora del certamen.
5: S'han de bufar espelmes. Ah, i ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic el dissabte al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les tres potes que han fet gran aquest trapeci.
0: Doncs moltíssimes felicitats a la Cristina Cazorra, la codirectora d'aquest certamen, i també a tots els organitzadors de la Fira del Circ de Catalunya. Arriba l'Ot Serra.
3: Calot. Això pot ser un circ,
0: això
3: també.
0: Això pot ser un circ. Molt ben apuntat, això, Lara. Ja sabeu que l'Ot sempre ens dona un motiu, el seu, per saltar del llit. Quin? Amics, sorpresa. Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar l'agricultura biodinàmica, un mètode de cultiu que defuig dels productes químics i que va més enllà de l'ecològic. Neus Costa és copropietària d'Oli Cometes.
7: Es treballa com antigament, es treballa en funció de les llunes. La lluna té un moviment que és superimportant al camp, que és l'ascendent i el descendent. Això fa que les forces estiguin a la part aèria o a la part subterrània. I quan el moviment està ascendent, si la lluna mou marees, la sàvia i tota l'aigua que conté la planta s'està movent cap amunt. Llavors és el moment de fer un tractament foliar, per exemple. Per què? Perquè l'absorbirà molt millor.
6: La Neus i el Martín González segueixen aquesta filosofia molt reconeguda al nord d'Europa. De fet, exporten el 40% dels 5.000 litres que produeixen a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
0: Ai, Déu meu. Bé, escolta'm, atents també a aquests petits productors que tenen el seu espai també als matiners de Catalunya Ràdio. A veure, jo hi vaig estar al·lucinant perquè de cop i volta començo a veure a Twitter Alba Carrillo fotent uns crits a una responsable de Swatch. Jo estava a casa i em comencen a ensenyar que hi ha un Swatch nou que s'ha fet molt conegut perquè sí. Era un Swatch per portar el carrell de tota la vida i un Swatch petit de butxaca.
3: De butxaca.
0: Correcte.
3: Correcte.
0: I que aquest Swatch es comença a revendre a través d'internet caríssim.
3: Sí, perquè és una edició especial que han fet en col·laboració amb una altra marca que normalment és molt cara, que tenen rellotges de 20.000 euros. Ara han fet aquesta col·laboració que és una mica més barata perquè és de Swatch i la gent el que està fent és anar a les botigues en massa, comprar aquests rellotges i els revent per el triple o el quadruple.
0: Molt bé, clar, la humanitat ja veieu que anem a millor. Com a humanitat, a millor.
3: Sí, sí, sí.
0: I què ha passat, doncs?
3: Doncs una d'aquestes persones resulta que és Alba Carrillo. Com dèiem,
0: fan,
3: no?
0: Fan d'Alba Carrillo.
3: Molt fans d'Alba Carrillo perquè està com un llum.
0: Està com un llum de ganxo, eh?
3: Sí.
0: toca.
3: Doncs aquest cap de setmana s'han fet aquestes cues llarguíssimes a les botigues de Sueig i el que ha passat és que moltes d'aquestes botigues pràcticament no tenien unitats. O havien dit que sí que en tenien i a l'hora de la veritat no els hi havien arribat tots els rellotges que havien d'arribar. Què ha passat? Que la gent s'ha enfadat moltíssim. Una de les persones que més s'ha enfadat ha estat Alba Carrillo, que ha escridassat així a una treballadora de Sueig.
8: No tenéis vergüenza. Habéis dicho que había 225 relojes. Habéis dicho que había 225 relojes. Porque no me...
0: No tenéis vergüenza, no, però és que a més...
3: Monto una revuelta ahora mismo aquí.
0: Exacte, i a més amb la mare, que la mare li estava fotent carusel a Alba Carrillo.
3: Boníssim.
0: He al·lucinat amb tota aquesta moguda que hi ha hagut dels rellotges d'aquest cap de setmana. A vegades també no hi acabem de tocar ni quarts ni hores, perquè...
9: Mai més ben dit,
0: és que, exactament, perquè és que ens tornem absolutament bojos quan una cosa es fa viral, es posa de moda i la gent ho vol adquirir. És,
9: la setmana que ve ja no la voldrem tenir.
0: Exactament,
9: ja ningú
0: exactament,
9: la voldrem tenir.
0: És que és així.
3: Sí.
0: I anem a un altre costat molt més amable, que és el de Javier Bardem.
9: Sí, exacte, el cor també batega avui amb Javier Bardem perquè aquests dies ha estat al Festival de Canes i ha reflexionat públicament sobre algunes de les dinàmiques més fosques de la indústria del cinema. Deia, per exemple, això.
10: No hasta el extremo de tener que abandonar un set, pero sí de algo que es inexcusable, que es un abuso de poder, ¿no? De esta cosa de... O sea, aquí se hace lo que yo diga. Bueno, sí o no. O sea, evidentemente tenemos que seguir tu dirección, pero ¿cómo no lo comentas? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo nos lo exiges? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y hay veces que va más allá de lo creativo y tiene que ver con una forma de reforzar el poder por el poder, ¿no? Que es algo que se puede dar en un ambiente de trabajo como el del cine porque es muy piramidal y porque un set hay un señor que da órdenes y los demás que tienen que seguir eso, ¿no? Pero está cambiando, eso ha cambiado desde que yo empecé, ha cambiado mucho.
0: Bona reflexió, sens dubte, la de Javier Bardem, i a més també posar el focus en una cosa que s'ha portat o que semblava que es portava molt de moda, per entendre'ns, que era aquest abús de poder, i que amb el temps anar-ho parlant també fa que es vagi visibilitzant i que, sortosament, tot això també estigui canviant, tingui un canvi de rumb. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Salah Jamal, historiador, escriptor barceloní d'origen palestí i creu de Sant Jordi.
11: La bandera palestina per un israelià que no és sionista, no crec que li provoca una animadversió. Ara, per un israelià sionista, fascista, neonazi, sí, perquè aquí tenim una associació entre palestins i jueus, que es diu Junts, jo formo part d'ella, i hi ha molts jueus a les manifestacions portant la bandera palestina. Observa tu les manifestacions de Nova York, milers de jueus que porten la bandera palestina.
0: 8 minuts, arribem a 6:15.

0: I també volem saber a aquestes hores del matí què passava un dia com avui, Marc.
1: Doncs parlem d'una d'aquelles subhastes que ens agraden, perquè un dia com avui del 2019 se subhastava a Nova York una dessuadora de Kurt Cobain per 75.000 dòlars. Era, de fet, un jersei que havia portat el mateix Cobain durant l'última sessió de fotos, o això deien, amb la banda. També es va vendre per 23.000 dòlars la llista de cançons escrita a mà de Nirvana, d'un concert que Nirvana anava a fer a l'abril del 1991 a Washington DC. Cobain, de fet, havia escrit amb un bolígraf negre les cançons en un plat de paper després d'haver-se menjat un tros de pizza en aquell mateix plat.
0: 23.000 dòlars, sí, les lletres de les cançons, 75.000 dòlars per la dessuadora.
1: Sí, sí.
0: Una dessuadora que a vegades fa una mica de calor, te la treus a una terrassa i te'n vas, saps què vull dir-te?
1: Sí, i ella es queda i l'has perdut.
0: Per deixar-te la dessuadora.
1: Has perdut 75.000 euros.
0: 75.000 euros. N'has de tenir, per gastar-te 75.000 euros en la dessuadora del sempre recordat Kurt Cobain. Nosaltres som més de mirar els astres que de gastar-nos 75.000 dòlars en una dessuadora, perquè ens encanta connectar-nos amb els planetes i amb les energies.
2: I perquè no tenim aquests dòlars.
0: Ah, no? No calia. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica, com cada dia, avui, la Cristina Borreguero, d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 18 de maig, amb l'entrada de Mart a Taure, l'acció es torna més lenta, però constant i enfocada. Fins al dia 28 de juny és un període ideal per avançar amb fermesa, construir amb paciència i sostenir l'esforç. Mart, aquí, actua amb resistència i determinació, donant força a tot allò que vol perdurar. Que passeu molt bona setmana.
0: Gràcies, com sempre, a la gent d'astrocat.cat per connectar-nos amb les energies. Veurem com va aquest dilluns. Us ho tornarem a recordar, però avui també, els que us acabeu de despertar i esteu fent el que fem nosaltres, us avanço que tenim un dia també complicat meteorològicament parlant i que en alguns punts tornarem a tenir temporal. Però això us ho explicarem d'aquí uns moments. Mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
4: Doncs avui tenim poca coseta.
0: Oh, sí.
4: Hi ha dues persones de mons molt diferents que avui fan anys. El primer és el cantant americà Jack Johnson, que celebrarà que arriba als 51 anys, i també bufarà espelmes la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que avui en fa 57.
0: Veus?
4: Tot i ser dilluns, que tingueu un fantàstic dia d'aniversari. A tots dos, però també a totes les persones que avui celebren que fan anys.
5: Hola amigos, soy Antonio, Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te ho perdis.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
0: Gràcies a l'estimat Antonio Banderas també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Fent el primer cafè del dia, va, que estem arrencant la setmana en aquest dilluns 18 de maig. Benvinguts i benvingudes també als que ens escolteu a través d'ICAT. Ja sabeu que aquest programa es fa en emissió conjunta. Ens ho estava recordant la Lara fa pocs minuts, el cantant americà Jack Johnson, avui fa 51 anys. Ens despertem amb el seu ritme. Per tant, si esteu fent el cafè, una mica de volum a la ràdio i a gaudir d'un dels seus grans números 1. És aquesta cançó que es diu Better Together.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els resultats de les eleccions a Andalusia. I a partir de les 11, a l'Àgora Esportiva, comentarem la lluita per la permanència a primera de l'Espanyol i el Girona. Quin impacte tenen les pantalles i la pornografia en l'educació dels menors? A la tarda ens visitarà Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i autora de Golosines Virtuals.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox per tornar a governar.
1: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeixia així l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Montero entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijó.
1: I evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
4: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat.
0: El govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
1: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació.
1: Sí, avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. La portaveu del sindicat és Yolanda Segura.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: A partir d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i alguns restaurants.
1: El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Molts comerciants, però, hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
0: A partir d'avui hi ha canvis, alerta, en algunes línies de tren de Rodalies.
1: Si es restableix totalment el servei ferroviari a l'R1, els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I també es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:06 del matí, 4 minuts, ja el tinc per aquí des de primera hora. Marc Curado, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Saludo la Maria Fernández Noguera, bon dia, Maria.
8: Bon dia.
0: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, que en el dia és d'aquells dies de tema gairebé únic a les portades, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox, el Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE.
8: El periódico posa un accent nou, el d'Endavant Andalusia, i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusia. andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que serà subratlla decisiu.
7: Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Per exemple, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo.
8: I esports per acabar, triple notícia a l'Ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: No només és tema únic o pràcticament únic a les portades dels diaris de les eleccions andaluses, evidentment també alguns editorials hi reflexionen.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
8: El Periódico destaca que el PSOE ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
7: I afegeix que els resultats són un revés al PP que no vol Vox.
8: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
7: I apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
8: Per al Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno Bonilla dependrà de Vox.
7: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
8: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
7: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles, diu, en qualsevol projecte d'alternància nacional.
8: I l'ABC també diu que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, diuen textualment, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
7: Mentrestant, el diari Ara, Antoni Bassas escriu que, ara que ja s'han celebrat les eleccions a Andalusia, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
0: Ah, és la dona més optimista dels dilluns d'aquest programa. Ell és feliç, es lleva a les 4 del matí i sembla que la vida li somrigui. Bé, que sí que la vida et somriu, Silvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: No passarem tampoc. Però passem també a la premsa digital amb la Sílvia. Alerta, qui s'ha sumat al 6-7?
9: El Papa Lleó XIV.
10: Mete pate.
11: 6-7!
9: Ha estat a instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar, s'hi va afegir, reproduir el moviment aquest amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet mirar. També t'he de dir que no es veu que no sap massa ben bé què vol dir el 6-7.
0: No? Jo pensava que el 6-7 ja estava com desfassat, però veig que encara,
9: no, home, no,
0: encara es porta. Perquè a vegades faig coses i el meu nebot em diu això, ja, tia, tia, això, ja, no.
9: Jo crec que el 6-7 encara canta.
0: Encara podem tirar una miqueta de 6-7. I polèmica per una creu.
9: Sí, un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de la Neto. Ara el col·lectiu Like li demana que el sancionin. Recorden que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets-Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat justament la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasque diu que hi deixaran aquesta de manera provisional fins que es trobi l'original. Ho veiem al diari Ponessa.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
9: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Tercera oportunitat per al càsting de Disney.
9: Aquí pots, aquí jugues tu, eh?
0: Amor, és que el Disney cridant, ens està cridant.
9: I escolta aquest. Perquè després del macrocàsting celebrat a l'abril, ara un nou càsting a Girona, però només...
0: A veure...
9: Per extras masculins de 30 a 70 anys.
0: A veure, torna a repetir l'edat, sisplau.
9: De 30 a 70 anys.
0: Ja tocava. Ara ja ens hi podem. Ara aquesta és la nostra Solanes.
9: Aquesta, sí, bueno, la teva. Extras masculins de 30 a 70. Ho avança el Gerió Digital, és per la pel·lícula.
0: Pots
9: aquesta.
0: Pots posar una perruca i un bigot i tirem,
9: sí, home,
0: eh?
9: Clar, tampoc s'ha de parlar. Per als interessats serà dimecres de 10 Val. Del matí a 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor. Ja pots començar a fer cua.
0: Vinga. Ja estem a per l'edat, eh? Ja entro. Vaja, aquí l'edat ens afecta, el temps ens afecta a totes les edats, també t'ho dic, Marc Jurado.
7: Sí, sobretot quan parlem d'inestabilitat, com és el cas d'avui, que esperem un dilluns així, amb un matí que es formaran alguns ruixats al litoral, també al litoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, però a les comarques de Girona.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. També un moment de repassar alguns apunts culturals d'aquest dilluns. Amb què comencem?
7: Doncs parlant del Festival de Fado de Barcelona.
10: Ja sei a que som agora.
0: Una meravella, tu, per despertar-nos. Una mica de tranquil·litat, que portem avui un ritme al programa que sembla que anem a 300 per hora. Tranquil·litat. Avui arrenca, no?
7: Sí, avui arrenca i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del panorama actual. La primera part del concert anirà a càrrec de la jove artista Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música, i la segona part del concert comptarà amb Sara Correia, nominada als Grammy. El concert és a les 7 del vespre. Més música, en aquest cas, la que ens arriba, però, des de Xile.

0: que avui hi ha concert de Rodrigo Gallardo, compositor i productor xilè. Serà la sala Razzmatazz a partir de les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, ja hi haurà música amb el trio argentí Tremor.
1: I alerta si sou de Tarragona, perquè marxem cap allà.
0: Exacte, on avui es podrà veure la mostra de teatre jove What If amb la companyia Anami Produccions. Es podrà veure al Teatre Tarragona a partir de les 8 del vespre. I per cert, que parlant de teatre, avui es presenta temporada del TNC. La seva directora, Carme Portacelli, serà l'encarregada de presentar-la i demà us explicarem totes les novetats aquí, als matiners.
1: Doncs, sens dubte, pendents de la presentació de la nova temporada del TNC amb la Carme Portacelli. Ara, per això, ja sabeu que ens agrada moure el dial de la ràdio cap amunt i cap avall. I cap on anem? Només ens ho explica ell, en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003. Alguna pregunta més? Era un dels espais més divertits del matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bases. Gràcies al Carles Capdevila i l'Ivan Rosquelles, es va convertir en un referent humorístic de la ràdio en moments tan divertits com aquest.
3: El matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... Alguna pregunta més?
4: I'm sick and tired of games and deception. Time is running out on Saddam Hussein.
5: El que faltava el tamagoc.
6: Carles Capdevila, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ivan Rosquelles, bon dia.
8: Bon dia.
9: Josep Maria Sarrià, bon dia. I què ha fallat una mica el Dakar?
10: Bueno, el motor ha dit prou, s'ha passat de treballar. Anàvem molt bé pel tràmit, tot de cop,
6: Ui, el prop, això és fatal, quan passa. Jo el duria al mecànic.
9: Sí, és estrany que el Dakar no hi hagi més mecànics. Mira, us for English, va començar prop, de ves pum, i patapum.
6: Patapam. I sort que hi ha alumnes que s'ho agafen amb optimisme.
11: L'actitud d'una persona que bebe poco y con moderación cambia un poco, se pone un poco más alegre, dice cosas, tonterías, se pone agresivo, o empieza a ganar de biotra.
9: Sí, la gent cada dia s'explica millor, però, mira que fa baixada, i sobretot, van per feina.
1: Recordant els grans moments de l'Alguna Pregunta Més al matí de Catalunya Ràdio. I ara, quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a San Francisco falten 17 minuts per les 9 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Bona nit, matiners. Ara tot està més calmat, però fa poques hores, per aquests carrers on estic jo ara, han passat més de 60.000 corredors que participaven a la mítica cursa Bay to Breakers de San Francisco. Se celebra el tercer diumenge de maig i va des de la badia, que és Bay en anglès, fins a la costa del Pacífic, on trenquen les onades, és a dir, breakers en anglès, i per això Bay to Breakers. Són només 12 quilòmetres, però la cursa és centenària i es calcula que més de 100.000 persones surten als carrers per animar els corredors, que van tots disfressats. Es va celebrar per primer cop el 1912, després del terratrèmol del 1906, que va destrossar part de la ciutat i tenia la intenció d'animar a la població. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de San Francisco, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella amb en Guillem i aquest recorregut mundial que ens fa per algunes festes i tradicions que a vegades desconeixem i que sempre són interessants de conèixer per si volem participar.
13: Ara el pressupost en avions dels matiners s'haurà de revisar, altíssim, perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Vaig dir, això s'ha de fer.
13: Sí. Tu vas posar sobre la taula i vas dir, o es fa això o
1: no,
13: marxo.
1: O jo no segueixo.
13: Quina capacitat de negociar.
1: Tinc en Guillem amb una mica de jet lag, però dic, escolta'm, Guillem, però si és que estàs veient tot el planeta amb un mes...
13: Aquests joves tot el dia es queixen.
1: Dia
13: es
1: queixen.
13: És que avui m'envies a San Francisco i demà a Tòquio. Ui, clar.
1: Soc a Brasil, quina mandra.
13: Ui, sí. De festa en festa més, és que clar.
1: A partir de les 6 del matí, això sí, arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio.
13: Amb la festa de la democràcia d'Andalusia, que sí que es va perdre Guillem Soler, però no
1: sí.
13: Tota la resta, perquè analitzarem els resultats de les eleccions d'ahir, sobretot en clau de què vol passar l'Estat, amb aquesta derrota, no derrota, amb aquesta pèrdua de la majoria absoluta del PP, i els pitjors resultats de la història del Partit Socialista. N'hi ha per repartir avui. També estarem pendents, perquè avui la vaga educativa és al Barcelonès, per tant, veurem com es tradueix a les aules. En principi no es preveuen problemes de mobilitat abans de les 8 del matí, però dic en principi, per tant, estigueu
1: alerta
13: a l'antena de Catalunya Ràdio. I anirem parlant del bloc informatiu. A l'Àgora també parlarem amb Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. Els catalans el coneixen perquè va ser líder de Catalunya, també delegat del govern espanyol, però aviam com llegeix el resultat de les eleccions. I parlarem dels tirotejos, n'hi ha hagut dos aquest cap de setmana, això portem mesos amb degoteig de notícies que ens parlen d'accidents amb armes, incidents amb armes de foc, i en parlarem amb la Rebeca Carranco, que ens en posi context. Després saludarem el catedràtic Santiago Niño Becerra per parlar dels expedients de regulació d'ocupació, que també n'hi ha hagut uns quants en les últimes setmanes a Catalunya, i farem el repàs del millor del cor, i després tertúlia esportiva, àgora esportiva, amb com està la penúltima jornada de Lliga, amb victòria del Barça, victòria de l'Espanyol, que s'ha salvat, i derrota del Girona, que ai, ai, ai, ens fa de patir l'última jornada.
1: Per ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, Dada Mayol. A veure, també els oients que ens estan escoltant, participatius, amb una dada que ens posa tots en guàrdia i que ens fa despertar de cop.
13: Oi, oi, oi, ai, ai, ai, ai, avui que parlem de les eleccions d'Andalusia, més dades sobre andalusos. Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet. I en concret, quants andalusos viuen a Catalunya? És a dir, persones nascudes a Andalusia que tenen la seva residència fixada a Catalunya.
0: Uau, uf. Dels 8 milions de catalans...
1: Jo diria que 2 milions és molt.
0: Ostres, jo crec que sí.
1: Molt? Jo dic 2 milions.
0: Jo dic 800.000 persones.
7: 900.000.
13: A Catalunya hi ha 468.338 persones nascudes a Andalusia.
1: Ah, clar, clar, clar.
13: És amb molta diferència la comunitat autònoma amb més persones que han arribat a Catalunya. De fet, la resta no n'hi ha cap que arribi als 100.000. Però és molt menys nombrós que fa uns anys. L'any 1986, fa 40 anys, hi havia 895.867 andalusos. Per què? Perquè els 900.000 que van arribar als anys 50, la majoria han anat morint, i els seus fills i els seus nets ja han nascut aquí a Catalunya.
1: Clar, clar.
13: Però igualment segueix sent la més nombrosa. Què et sembla?
1: Doncs que m'he passat de... Però m'he passat
13: de... Dos milions,
1: una disparada absoluta.
13: Cada quatre era molt.
1: Vaja, mira, noi,
13: pensant, no,
1: n'hi ha molts. Per cert, 9-3-2-0-7-4-7-4, ens podeu començar a trucar als matiners, que a aquestes hores teniu ganes d'explicar-nos per què esteu desperts i què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. El divendres vaig rebre un WhatsApp de Xavi Pérez Izquierdo,
13: que està buscant aquests... Matiner, també?
1: No, matiner no, però una matinera el van a saludar i ens va donar records pel programa.
13: Ah,
1: em va enviar la nota de veu i jo ara la fotré aquí.
0: Home, clar.
1: Aquí des del telèfon, perquè és un missatge amable, per tant ho escoltarem.
0: El proper que sigui el del papa. El del
1: papa, mira, sí, també amb el 6-7 aquest, no? També estaria molt bé. Sí. Doncs ja ho sabeu, 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments també repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió d'aquest cap de setmana.
8: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Estàs confonent correlació amb causalitat.
7: No,
14: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olimpia.
7: No, ja ho sé.
14: Que és
7: el mateix que la IA.
14: Que tots els pobres siguin delinqüents.
15: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
16: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
17: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
18: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
19: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si obligues, que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
20: Em van passant coses.
19: Sí.
21: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
22: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
23: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
24: Com volguen dir si volien aprendre algo.
23: Sí, vaig dir que no el coneixia.
25: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Però automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fa molt feliç, les cebes.
27: Sí, eh?
26: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
27: De coses d'aquestes de sota terra.
26: Sí. Han rigut amb porros, a veure si sembla que tenim...
27: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
28: He estat jo, perdó.
27: És la que fa menys que s'enfuma.
26: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
29: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
3: Ui,
1: que...
3: Però bueno!
2: Un gall.
3: Un gall. Ah, ja vas parlant-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
1: Eloi, per favor!
2: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estarà acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Doncs veurem si matarem el gall i a la tia Pepa n'hi darem un tall.
3: Necessito que l'Eloi ens expliqui com va aquesta història.
1: Sí, absolutament d'acord, absolutament d'acord. Per cert, recordar-vos que el dimarts s'estrena a TV3 el documental Tornar Enrere, és la història del mític grup de Sopa de Cabra. Gerard Quintana va passar ahir diumenge pel col·lapse de Jordi González i va voler fer una reflexió especialment interessant.
4: Quan ens van proposar fer aquest documental, jo me'n recordo que vaig proposar, dic, l'últim que m'agradaria fer és un recull de grans èxits, o sigui, dels moments estel·lars de la banda, no? Uh-huh. Que és el que se sol fer en un currículum. Quan tu envies un currículum vitae per aconseguir una feina, els teus triomfs, no?
5: Clar, el més destacat del que has fet.
4: Sí. Però el que té més valor, i això ho deia el Mujica, l'expresident
2: d'Uruguai,
4: no? Deia, és els cops que t'has hagut d'aixecar, allò són els èxits, no? Uh-huh. Els cops que has caigut i fins i tot t'han donat per perdut, no? Això ja no ho aixecareu mai més. Ja has hagut de remuntar. I aquí és on t'hem volgut fixar el focus, em sembla, amb el Jordi Call.
1: Doncs ja ho sabeu, Tornar Enrere, que s'estrena demà a TV3, i avui, la sèrie Pubertat també està d'estrena a TV3 a partir de les 10, amb la direcció de Letizia Dolera, que també va passar pel col·lapse, per comentar, sobretot, un problema emergent entre la gent jove. Deia això.
6: Com a persona ficada en el feminisme, interessada pel feminisme, per la igualtat, em preocupava aquest tema, no? De veure com la pornografia cada vegada estava més
5: a
6: l'abast de gent molt jove, i com també des dels partits polítics, des de les lleis, des dels mitjans de comunicació, no tots, evidentment, no? El tema del consentiment es feia servir com arma arrojadiza, no? Com un lloc de trinxera en lloc d'un lloc on apropar-nos i veure que com a societat tenim un tema complex que hem d'abordar, perquè si no seguirem patint molt, no? I és la nostra responsabilitat, sobretot si parlem de menors.
3: Doncs que interessant.
1: Tota la raó del món,
3: moltes
1: sí senyor.
3: Moltes ganes a veure'l.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de 3CAT i també, si no heu vist Pubertat, recomanadíssima. Escolta'm, el divendres jo estava ja de cap de setmana i de cop i volta Xavi Pérez Izquierdo m'envia una nota de veu perquè estava buscant un poble feliç. Mireu què em deia, a veure'm.
9: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita, i hi ha una fan teva... que, ja veuràs, digue-li, qui com et dius?
10: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te. M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adeu.
9: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adeu.
1: Doncs escolta, va estar molt bé, sí, home, Cristina, des de Sant Carles de la Ràpita, un petonassi, home, que algun dia ens truqui perquè ens ho expliqui. De moment, deixeu-me que saludi a l'Alejandro Bonet, marxem cap a Girona. Alejandro, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
1: Com estàs, Alejandro?
11: Molt bé.
1: Què fas tu després d'aquestes hores?
11: A punt d'entrar a treballar, en la carn de poltre i cavall.
1: I de què treballes tu?
11: En la carn de poltre i cavall i Vanessa Pollastres. Són dos tiendes que llevamos molts anys.
1: Quants anys porteu?
11: Unos 14, más o menos.
1: 14 anys. I sempre amb aquest horari, Alejandro?
11: L'horari, pues, hoy día arribem más tard, a las 6 de la matí, però de dimarts a dissabte, 4:30.
1: Déu-n'hi-do. I com portes l'horari, Alejandro?
11: No, molt bé, perquè tota la vida he sido un carnicer, así que es la meva faena.
1: I escolta'm, tens fills, tens descendència o no, Alejandro?
11: Com?
1: Tens descendència, tens fills?
11: Sí.
1: I els fills també volen dedicar-se al món de la carn o optaran per fer alguna altra cosa?
11: No, la meva nena estudia medicina.
1: Ah!
11: El del mig estudia... electromecànica i el petit tiene 10. On està la...
1: Encara està a la primària, eh?
3: I t'hagués agradat que agafessin el relleu de la carnisseria o què?
11: Millor que no. És molt dur.
1: Escolta'm, Alejandro, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis una molt bona setmana.
11: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Adéu. Adéu. García, també moltes gràcies. Demà hi
3: adéu,
1: tornem.
3: Adéu, fins demà.
1: I escolta'm, una mica de música per aixecar aquest dilluns de la mà d'Oques Grasses, i una de les seves bones cançons és Petàrum.

0: quan menys hi penso és quan més ho peto. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: No, les coses a vegades quan no es pensen és quan millor funcionen.
1: Sí, a vegades sí, a vegades
2: sí. A vegades no.
0: A vegades no. Ricard Ostrell, bon dia també.
2: Bon dia.
0: Va com va, però escolta'm, hi ha moltes vegades que ara, que soni la campana. La campana, ha sortit la grossa.
2: Dilluns.
0: Escolta'm, Cordomí, què ens espera per avui dilluns per arrencar la setmana? Pluja, eh?
1: Mira, una mica de tot, sí. Ara tenim pluja. Ara mateix hi ha una mica al Prepirineu.
0: Sí, tu.
1: I a les comarques de Girona, però aquesta franja en principi es desfarà, però després apareixeran ruixats una altra vegada. Primer el litoral i prelitoral, ja aquest matí, entre Barcelona, Tarragona.
0: Vaja.
1: I després es van endinsant cap a l'interior una altra vegada, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de Tarragona. En tota aquesta zona es pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia. Així que avui dia d'inestabilitat, però amb tendència que vagi tot plegat cap a l'estiu. Perquè dimarts, dimecres, farà més sol. Dimarts ja arribarem als 30 graus, potser ponent. Dimecres a més llocs.
0: Ara.
2: 30 tampoc
0: ponent,
2: cal.
0: Ponent. Sí que cal, sí que cal.
1: Ponent, que és habitual.
0: Clar, home, que sembla que estiguem anant cap a l'hivern en comptes de cap a l'estiu.
1: Doncs no, aquest any ja, i aquesta setmana ja farem un pas clarament cap a l'estiu.
0: Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
1: Apa, fins ara.
0: Adéu. Doncs vinga, que ja el tenim preparat, o no. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé, matiners, i tornem demà. Bon dilluns.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. Ask yourself.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I hem de parlar també de la segona edició dels Premis Crit, els premis que distingeixen els millors creadors de contingut en àmbit digital i xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona i la guanyadora, a millor creadora de continguts de l'any...
2: Què?
0: Premi gros,
1: ha recaigut en...
3: Quiero un

0: Tordera, el guanyador?
1: No, és una persona que fa servir aquesta sintonia amb una de les seves...
2: Ah, ja sé qui és!
3: Ja sé qui és.
4: Laura Grau.
5: Un contingut sense compromís social és un contingut compromès amb el capital. Crec que cal dir-ho clar. I ara mateix no ens ho podem permetre. Tenim una responsabilitat, no és tan difícil. Ja us he dit que us ho han demostrat tota aquesta gent. No cal recitar un eslògan a càmera. Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. Si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. Si tant us estimeu el català, sortiu a la vaga també amb tots els mestres que l'han d'ensenyar a les futures generacions. I si teniu la sort que algú us vol fer un reel publicitari, mireu que no estigui finançant un genocidi o no estigui fent fora gent de casa seva. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
6: Que em digueu si se m'estan pujant els fums

0: la sèrie sobre la llengua, Etsy Uts, ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria. Què te l'has vist, no, tu, Etsy Uts?
1: No. Deixa'm que et digui una cosa. Però, és que...
0: Deixa'm acabar la notícia.
1: És que ja està, el Rus ja està venut.
0: El podcast sobre sexualitat a Guarra s'ha endut el premi a millor projecte independent. Laura.
1: Ara vull dir, Laia, jo volia dir una cosa. Després del discurs del guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ho va petar, et diré una cosa.
0: En Rabassa.
1: En Rabassa?
0: Sí.
1: Ja ve la Laura. Va. El discurs de guanyadora de Laura és allà. Tens... O sigui, és just darrere del Rabassa.
0: Tens un top 3 discursos de l'any o el tercer ja queda molt lluny?
1: El tercer queda molt lluny. És que hi ha la Laura i en Rabassa, ara mateix.
0: Val. Ens escriu la Marta, que diu enhorabona, la Núria, felicitats, Laura Grau, gràcies, oients, per ser-hi, felicitats a la Laura. D'aquí una estona la podreu saludar directament quan arribi a l'estudi, com sempre.
1: L'habitant vindrà, no? Sí, perquè, clar...
0: Sí, amb tot de fum sortint-li per les orelles i per les narius.
1: A veure, un premi així, no li donen cada dia.
0: Sí que està superguai, ens mola
2: molt, molt guai.
0: Bé, tornem als obeses, que els sentíem fa un moment per celebrar aquesta gran notícia, però és que avui hi ha nou material d'aquesta formació.
1: També, sí, mare de Déu.
0: Això de mare de Déu, ja...
1: No aixeco cap, de bones notícies aquest matí.
0: El grup d'Osona que publiquen el disc L'Ai al cor, el seu sisè treball d'estudi.
3: Mira.
0: La més fan, la Laia, també.
1: Sí, mireu, doncs demostren que són capaços de fer absolutament de tot en aquest disc, que ens ofereixen un gran ventall de sonoritats, que no és novetat, venint de l'Arnau Tordera, tot plegat des del hardcore, amb temes com aquesta cançó que ens van avançar fa uns mesos, que és la que feia servir la Laura per la seva secció, que hem sentit abans, la Pols Alera, fins a l'arrel. Home, aquesta cançó que es diu La tornada del blat, que ja sentiu aquesta... Quin instrument és això, de fons?
3: Bona pregunta. La veritat és que no...
1: Sí que sona copla, sona copla.
3: Home, sona tradicional, segur.
1: Exacte.
0: De fet, és ballable com a sardana curta.
1: Exacte, es pot ballar com una sardana curta, fent una corranda a una banda i a l'altra. Però el disc ens ha sobtat trobar-hi cançons que bé podria haver signat els Doctor Prats, com aquest Elogi del fracàs.

0: molt a mi aquest
1: molt xula, és molt xula, aquesta cançó l'anirem fent sonar.
0: Però és que també hi ha tornades més properes al country i parides al més pur estil far west, com aquest Fort en la Mort, en què també hi col·labora l'harmonicista Joan Pau Comerç.

0: nou disc dels Obeses que avui es publica, es titula La Laia al cor, i reaccionant Jordi diu que potser era un sac de gemecs.
1: Ja pot ser.
0: I en Ciso, el nostre oient, que és de terra gironina, si no té res de basc, diu Sorionac a la Laura per el que premi que ha guanyat, doncs la seva basquitis, que mai se la podrà treure de sobre. Avui també es publica, ara anem a Ponent, nou àlbum de Niung Rajola.

0: i un rajola que avui publica el disc El món no està fet per als romàntics.
1: En Quintí ja ens havia deixat migues de pa per anar seguint-lo i preveure com seria el seu nou treball amb cançons que s'enganxen com una mala cosa, com aquesta batxateta que ens presentava fa tot just una setmana i que portava per nom Somia Truites. Abans ja ens havia mostrat la cançó guanyadora de la ICAT Volta, Addicta a la serotonina, que també inclou en aquest àlbum, o altres temes com Famós Català o Fas que un dia més valgui la pena. Doncs ara en Llun Rajola acaba de publicar la resta de cançons del tercer disc, un disc que presenta ell així.
2: Què tal, experts? Com anem? Aquí està Llun Rajola, pletòric com mai, perquè acaba de treure el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Tot i aquest nom així una mica sensible, que parla com i reflexiona del món i tal, és un disc molt positiu, és un disc molt vitalista i és un disc que heu de gaudir, heu de ballar i heu de punxar durant tota aquesta setmana, tot aquest estiu, tot aquest any 2026, tot aquest any 2027 i jo què sé. Apa, una abraçada i espero que us agradi moltíssim. Que el

0: plora del compte, avui més que un compte, un hashtag d'Instagram, la Laia, i ens ha dit que era de temperatures, avui.
1: Exacte, és que avui excepcionalment no us recomano un compte a la xarxa, sinó un hashtag que es diu Aules que cremen, tot junt, Aules que cremen. I com podeu sospitar, doncs és una queixa del col·lectiu del professorat, del col·lectiu de docents d'aquest país, al voltant de les temperatures que s'assoleixen a les aules a casa nostra. I és que és un escàndol, jo, vaja, segur que n'heu sentit parlar moltíssim, i ara han decidit, doncs, molts professors i professores, doncs, posar-ho com una... perquè diu, només volen millorar el sou. No, si sapiguéssim en quines condicions treballen aquesta gent, doncs potser el sou al final és el de menys, eh? Expliquen que estan molt sovint a 30 graus a dins l'aula, i no, així no es pot estudiar.
0: No és tan metafòric com m'he pensat, eh?
1: No.
0: Cremen les aules, és a dir, 30 graus mentre treballen.
1: I és que, a més, ells ho expliquen. Aquí hi ha diferents centres que han anat penjant, doncs, aquests cartells, no?, amb aules que cremen, i expliquen, per exemple, des d'un centre del Garraf. Diu, els centres del Garraf no podem esperar més. Cada any passa el mateix, aules amb calor extrema, patis amb poc ombratge i cap solució real. I diuen, això no és normal i no és un fet puntual, és conseqüència d'anys de desinversió, de mirar cap a una altra banda i de promeses que no es compleixen. La crisi climàtica a les escoles, instituts i llars d'infants és un problema estructural que cal resoldre ja. I diuen que demanen actuacions immediates, un calendari clar i pressupostos i responsables concrets, perquè és veritat que recordo fa pocs mesos, o ara potser ja farà un any, que es va dir, doncs hi haurà ventiladors, i recordo que arribaven uns ventiladors a les aules. Igualment, que no sé si els heu vist.
2: No fas prou amb ventiladors.
1: No, evidentment que no.
0: La Comissió Europea canvia, no envia ventiladors.
1: Envia pantalles, la Comissió Europea, però ventiladors no, perquè com que...
0: Bueno, pots posar un vídeo d'un ventilador.
1: Exacte.
2: Jo recordo el mes de juny de l'any passat, que va ser un mes tòrrid, molt bèstia. Tu imagina't, tornant del pati, que en el pati els nens es mouen, els adolescents es mouen.
1: Totalment.
2: 25 canalles, 25 nanos, entrant del pati, i tots allà dins, tot plegat, eh? La calor que deu acumular de tota la gentada que ha entrat en aquella aula, ja per si, doncs escalfada, i a més amb tota la suor, déu-n'hi-do.
0: Vas anar a fer una xerrada o alguna cosa? Perquè la gent es creia que estàs explicant, eh?
2: Sí. Vaig fer una xerrada i ho vaig comprovar, i de veritat que em estava morint.
1: És que bé, si aneu a la pàgina web que
2: ni
1: diu...
2: Ni 2 minuts i estava xurrejant.
1: No, és horrorós. Sí. Aulesquecremen.cat està molt bé perquè fan un recull de les diferents temperatures dels diferents centres i parlen de que hi ha un límit legal, eh? No s'hauria de poder superar els 27 graus.
2: Ah, no s'hauria.
1: I aquest any jo crec que veurem, gràcies a aquesta web, com s'enfilen els termòmetres i podrem veure en quins centres ho passen pitjor, perquè és veritat que realment... També he de dir que a l'altre extrem, ja a l'hivern, centres en què tothom ha d'anar a menorar perquè els sistemes de calefacció no funcionen durant mesos. Vull dir que són situacions realment molt precàries, tant per treballar com per aprendre.
0: Mira, la Montse, una docent, no em vull posar tremendista, jo només llegeixo el seu comentari, però diu que cada any ha tingut algun desmai per la calor.
1: Clar,
0: i diu, això dels ventiladors és surrealista. Suposo que s'hi ha trobat, no, aquests ventiladors.
1: Clar,
0: que...
1: i a vegades et arriben uns ventiladors que ha decidit pagar només l'Ajuntament, i llavors són uns ventiladors de dolentíssima qualitat, i aleshores s'espatllen el tercer dia que els fas servir, perquè els has tenir tot el dia engegats, perquè estàs a 34 graus, és lamentable. I em està molt bé, trobo, aquesta iniciativa Aules que cremen, perquè a més, bàsicament és molt fàcil de mesurar això, és a dir, és tan fàcil com fer una fotografia al termòmetre.
0: Sí.
1: I ja veureu que aquest any ho petaran.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Alfons Gorina.
1: És divendres, celebrem, és dia de cinema, per tant, tenim novetats i les seves pertinents crítiques del nostre Alfons Gorina. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: De les pel·lícules que avui arriben a sales. Comencem amb una pel·li de terror.
3: First time in Ireland.
4: My folks came here for their honeymoon.
1: I ja ho sentit, Irlanda. Em sorprèn al fons perquè el protagonista ve, que és la de Mascot, que és un tio que em fa molta gràcia. Aquí fa com de... És terror còmic o no?
2: Sí, sí, sí. Segueix fent gràcia, sí.
1: Les seves dots les fa servir aquí.
2: Hi ha molt humor negre. Ell interpreta un escriptor que se'n torna a un poblet remot d'Irlanda per...
1: inspirar-se.
2: No, això seria ja massa cliché. Va per enterrar, en teoria, les cendres dels seus pares perquè van passar allà la seva lluna de mel, no? Però sí, això de l'escriptor que se'n va a un poble remot i a un hotel remot enmig del bosc irlandès, doncs imagina, no? Amb totes les llegendes que corren per allà, no? I a partir d'aquí comença un folk horror irlandès, però com tu dius, amb molt d'humor negre, perquè el personatge de l'Adam Scott, per començar, és un border integral, cosa que fa bastanta gràcia, ja, i troba allà un misteri per resoldre, comença a endinsar-se cada vegada més i es veu atrapat, doncs, amb una al·lucinada que barreja crims reals i bruixes irlandeses, una mica del Resplendor, però allò en hotel més petit comitè, per entendre'ns, i està molt bé d'ambientació, sobretot, a mi m'agrada més potser la primera part, aquella clàssica primera part de les pel·lícules de terror que insinua més que mostrar, i un cop comença allà allò, a mostrar-se tot el misteri, també té gràcia, perquè és una mena de pel·lícula de fet i amagar dins de l'hotel, però ja comença a ser una mica més redundant. Tot i així, bona pel·lícula de terror. No és fàcil trobar bones pel·lícules de terror que diverteixin, ben ambientades i que espantin, no, en alguns moments, també.
1: A més, elements del folclore irlandès n'hi ha, eh? No sé si Leprechauns o si una bruixa.
2: Bueno, no, sí, exacte. Millor no ho diem.
1: Es titula Hocum.
5: I'm an angel. See the wings? I switch artist life.
6: You can't sleep here.
5: With Jeff's life.
1: I la segona que avui us recomanem és una comèdia, o ara ho dirà l'Alfons si és recomanable, perquè hi ha moltes comèdies que no em fan riure gens, però començaré pel mateix que he dit abans. Em miro el cast i veig que hi ha l'Aziz Ansari, m'encanta, i en Seth Rogen, que m'encanta com a actor, guionista, productor, sempre em sembla divertit. I també Keanu Reeves, que suposo que la gràcia és fer-lo fer comèdia, però ja ens diràs tu.
2: Jo m'he partit amb aquesta pel·lícula. Sí. És una pel·lícula... O sigui, no és una pel·lícula de Seth Rogen, perquè realment el director és l'Aziz Ansari, com tu comentes. Però ell és director i protagonista, però sí que sembla una pel·lícula com d'aquest grup que ha aconseguit reunir el Seth Rogen al seu voltant, que tot el que fan és tan divertit. És una mena de Que bellos vivir amb Keanu Reeves fent d'Àngel, però Àngel cutre, Àngel amb ales curtetes que no troba manera d'ajudar la gent, una mica City of Angels, una mica burla d'allò també.
1: Sí,
2: perquè ell intenta solucionar, arreglar la vida de la gent i l'únic que fa és liar-la més fins a... Bé, no us vull dir grans coses. Aquí el que passa és que acaba fent un intercanvi de cossos entre Aziz Ansari, que és un pobre noi que es busca la vida com pot, amb Seth Rogen, que no fa d'ell mateix, però se suposa una mica que sí, un gran tio de Hollywood amb una mansió, i a partir d'aquí ell ha de desfer aquest embolic que ha creat i es creen les situacions més surrealistes que podeu imaginar. Jo vaig riure, però vaja, no us ho podeu ni imaginar.
1: Aquesta gent ja els hi mola, retratar una mica Hollywood, retratar què significa ser actor, ser famós, aquestes coses.
2: Sí, i és una mica, ve una mica de l'estudio també, vull dir, cameos de famosos que veureu fent d'ells mateixos, rient-se d'ells mateixos, està molt bé, vaja, és una pel·lícula molt diferent.
1: Podríem agafar una mica el fil d'una comèdia que em va encantar, que és This is the End.
2: Ostres, doncs ara no sé si l'he vista, perdona.
1: És la que és La fi del món, hi ha Seth Rogen, James Franco, Michael Cera...
2: Ah, sí, ja me'n recordo,
1: L'Emma Watson, sí, que és l'apocalipsi.
2: Ostres, ara fa temps que no la veig. Potser no és tan estripada com aquella, no? Però és més subtil, però està molt bé, també, sí.
1: Es diu Movida Celestial.
7: Yo te voy a decir, te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer.
8: Problemas. Lo que me diste, lo puedo devolver.
9: Tienes un problema muy gordo, Hugo.
0: Us veig mañana, yo no tengo el dinero.
7: No me mires así, que voy a cambiar.
1: I La cara entra de fons es titula Hugo 24, amb la Greta Fernández, que sempre mola retrobar-s'hi, i amb un repartiment bastant més ampli, eh?
2: Sí, la Greta és un personatge més aviat secundari d'aquesta pel·lícula, però és una pel·lícula, diríem, neorealisme espanyol, gairebé, pel·lícules d'aquesta de barri, de noi, es diu Hugo 24, el protagonista es diu Hugo, i fa 24 anys, que és com l'edat que ha de començar a decidir si vol ser ja una persona responsable i adulta, o si encara és aquesta mena de Peter Pan que es busca la vida de festa, robant petites coses, etc. I a més es diu Hugo 24, perquè, com heu sentit, tenen 24 hores amb la seva germana, que és la Marta Tura, per reunir una sèrie de diners o els foten fora del pis, no? I a partir d'aquí comença una cursa contra el rellotge, que és una mica tipus d'Ardent, de Dos dies i una noche, saps?
1: Em va encantar aquesta pel·lícula.
2: Doncs és una mica...
1: És una mica cinequinqui o no tant?
2: Una mica, i no és tan estressant, diguem, com la pel·lícula dels d'Ardent, però sí que té una mica aquest esperit, no? Buscar els diners, però a la vegada com la vida amb els col·legues al barri i tot això. A mi m'ha agradat, i l'Aaron Piper, que és el protagonista, és veritat que és un actor que no té molt de registre, però aquest tipus de papers doncs els fa molt bé. Per mi, bona sorpresa, Hugo 24, eh?
1: Doncs una pel·lícula, aquest drama espanyol que podeu anar a veure avui al cinema. La següent té un títol bastant rimbombant, El beso de la mujer araña.
6: There go the lights. It's in glorious technicolor.
1: Aquí hi ha estrelles com Jennifer López tornant a la interpretació, o Diego Luna.
2: Sí, és un remake d'aquella pel·lícula dels 80s que va dirigir Héctor Babenco, El beso de la mujer araña, que va ser una pel·lícula molt prestigiosa, que li va donar tots els Oscars i premis imaginables a William Hart, sobretot, però on també hi havia el Raúl Julia. I és un remake que és igual en el plantejament, és a dir, amb una presó brasilera, en aquest cas coincideixen, doncs, un drag queen i un pres polític. I clar, és com la difícil convivència entre dos mons tan diferents dins d'una cel·la, no? La de Héctor Babenco era molt més basada en els diàlegs i, en canvi, en aquesta han aprofitat la vessant més musical, i el Bill Condon, que és un director que li agrada molt el musical, és el de Dreamgirls, per exemple, doncs ha fet una pel·lícula molt més exagerada. El paper que feia allà Alice Braga, aquí és la Jennifer López, aprofitant al màxim les seves dots de cantant i ballarina. A veure, a mi m'agrada molt més l'original, també t'ho dic, però valoro que hagin volgut fer doncs una cosa una mica diferent, també, i poder treure doncs altres qualitats a aquesta història.
1: El beso de la mujer araña. I ara celebrem que hi ha documentals musicals que també arriben al circuit comercial de sales, oi? What an amazing thing this is. Maiden, Maiden, Burning Ambition.
2: Sí, a veure, l'he hagut de posar perquè jo sóc molt fan d'Iron Maiden i no és que com a documental tingui una gran cosa, no? Si tu coneixes bé la història d'Iron Maiden, doncs no et sorprendrà excessivament. És una pel·lícula estructuralment molt bàsica, et va explicant els trets més importants de la banda.
1: Entre els oients i fans també d'Iron Maiden, pronuncieu-vos al grup de WhatsApp Expert i digueu-nos si ja teníeu apuntada aquesta pel·li a la vostra agenda.
2: I si no els coneixeu o només els heu sentit a parlar i voleu descobrir-los, doncs sí que és una pel·lícula que funciona molt bé. És una pel·lícula, per això que, clar, que jo que els conec molt, t'he de dir que sempre em passa el mateix amb aquests documentals musicals. Dius, per què dediqueu tanta estona a aquest disc o a aquest moment i us oblideu de tantes altres coses que són importants? Al final és impossible explicar en una sola pel·lícula 50 anys de la vida d'un grup, amb els seus alts i baixos, amb entrades i sortides, en fi, amb els seus egos, no? Però, en general, és una pel·lícula bastant modèlica, vaja.
1: I, per acabar, podríem dir que per una vegada els oients no ens facin cap cas, en el sentit que, si hem de donar suport al cinema català, avui s'estrenen Pizza Movies i Dies d'estiu i de pluja.
2: Dies d'estiu i de pluja és una petita pel·lícula feta per un col·lectiu, necessita el vostre suport, que busqueu-la allò amb lupa, si cal, a la cartellera.
1: Sí, feu, perquè a mi em va emocionar molt, i el que diu l'Alfons demostra que, vaja, amb més intenció, amor i esperit que no pas recursos, et surt una pel·li bastant roconet, oi?
2: Sí, i Pizza Movies és una cosa molt esbojarrada del Carlo Padial, de la nostra amiga Desi, bueno, els dos són amics, i són ells dos, potser no els coneixeu tant així de nom, no? Però són el seu alter ego, no? Alberto Romero i la noia, ara no me'n recordo com es diu.
1: Judit Martín, sí.
2: Judit Martín, i tenen molta gràcia, és una crítica al cinema i a la crítica de cinema, sí. Que també està molt bé.
1: Divertidíssima, doneu suport avui al cinema català, i la setmana vinent no, perquè clar, ha arribat The Mandalorian i el Grogu. Un titular l'has vista?
2: No, la veig dimarts.
1: Dimarts, vale, ok, doncs en parlem el divendres vinent, a veure què tal aquesta nova pel·li de Star Wars, que sembla que Disney vol fer caixa també als cines, per això ha fet el salt a la gran pantalla, oi?
2: Sí, ara ja feia uns anys que Star Wars no tocava cine, toca tornar.
1: Bon cap de setmana.
2: Igualment.
9: experts. Temporada 14. Que rima amb menja tu un cagarro.

0: Gràcies, Marc Garriga, des de Cannes. I ara la sintonia que posa de manifest que heu de fer cas a la Laura en els seus consells. Mira, tenim comentaris, Laura. Bueno. La Mireia, la Núria, en Siso, la Marta et feliciten al nostre grup de WhatsApp pel premi que vas guanyar ahir.
1: Moltes gràcies.
0: Millor creadora de contingut en català de l'any. I també l'Esther, que no ve massa tom de res, i la tia es disculpa una mica, però diu, escolteu, és que la Laia ha dit alguna vegada que jo confesso de Jaume Cabré està molt bé i me la llegi perquè a ella li agrada molt i he de dir que és dels millors llibres que he llegit mai.
1: Home!
0: Després d'aquest comentari literari,
1: no,
0: anem,
1: clar que sí.
0: Anem al suquet.
1: A veure, jo ja que vinc d'una gala d'aquestes de premis, que
2: sí.
1: No és el meu lloc preferit, vale? Vull dir, això ja ho he dit a molts llocs, i ahir quan vaig arribar ja d'entrada tothom, oi, què tal, i com estàs, i l'outfit, i no sé què, i penso, no estic còmode, vale? No, jo no estic bé aquí, jo estic una mica segrestada.
2: Com anaves? Què duies?
1: Un vestit que fa temps que tinc del Van Gogh, de Roselles, vull dir.
2: Sí que
1: vaig
2: fer-me
1: un vídeo. Sí. Ah, bueno, nois, moltes gràcies.
2: T'escau molt, és veritat.
1: Bueno, s'ha d'anar una mica ben vestit, tampoc aniràs amb un xandall. Llavors, el que vinc a portar-vos és que si teniu aquesta mena d'esdeveniments properament, ja sigui perquè treballeu al món de la comunicació i de l'art, que sempre ens agrada molt fer aquesta mena de coses, o perquè, jo què sé, perquè a la vostra feina li agrada de tant en tant fer un sopar d'empresa, o fer una mica de premis, encara que sigui el millor informàtic fent excels, perquè també ens agrada més un premi que un tonto un llapis. Jo no sé per què s'han de fer premis de tantes coses.
3: Perquè fa país normal fer premis, home, els altres països fan premis fent premis.
0: Jo, al TikTok sí. hi ha molts fanàtics a l'Excel, jo em quedo mirant, no entenc res, però com que m'hi quedo em tornen a sortir.
2: Clar, si els premis...
1: Sí,
0: Sí. Visca els premis.
1: Doncs si heu d'anar d'aquí poc, us recomano coses que hauríeu de fer i coses que no hauríeu de fer.
0: Va.
1: Per exemple, què heu de fer quan arribeu a un lloc d'aquests?
0: Sí.
1: Jo ja sé que costa perquè fa una mica de mandra, sobretot si sou com jo, que no us agraden aquestes menes d'esdeveniments, que no enteneu per què heu d'estar allà i tal, però s'ha de saludar. Si no hi ha res pitjor que la gent que et coneix i no et saluda perquè, clar, com que estàs en un context com en què hi ha molta altra gent i tothom està entretingut i anant a buscar el cava i parlant amb altra gent, és com que ja t'esquiven i ja s'estalvien el moment d'incomoditat. No, nois, aquí hem vingut, clar, de patir.
3: Si va per això, una mica, per anar a fer relacions socials, no?
2: I encara que sigui el paper. Vas a fer el paper,
1: exacte,
2: doncs
1: si no he vingut, però és que hi ha gent que li fa mandra o no té ganes de saludar-te tu o el que sigui, llavors fa veure que no et veu i dius, aviam, estem aquí tancats 2 hores i mitja més. Quan abans em saludis, menys incòmode serà.
2: Sí.
1: Perquè ens coneixem, sabem qui som.
2: Al minut 50 sí que serà incòmode la situació.
1: Exacte, és que llavors ja no sabràs per on agafar-ho i encara acabarem fent veure que no ens veiem quan clarament sabem tothom que estem aquí. Què no fer? Ara serà una mica polèmica, però a vegades és que si no tens ganes d'anar a un lloc d'aquests, no hi vagis, m'entens? No és obligatori.
3: Clar, no, per anar-hi de morros no, això és veritat.
1: Que a vegades sembla que sí, que hi ha com una pressió de ai, és que m'han convidat, és que m'han nominat, és que la meva empresa vol que hi vagi, és que és important per la feina, però no és tan important, vale? Vull dir, ara avui tothom està parlant d'això perquè és la notícia del dia, sortirà i obrirà el TN, i el diari, i la ràdio... No? L'endemà ningú se'n recorda de què collons ha passat en aquesta gala, qui ha guanyat, ni qui era. Vull dir, que si no teniu ganes d'anar-hi, no hi aneu, perquè és que és un lloc on passar-ho malament si no tens energia social. Què fer si aneu? Anar guapos o guapes. És veritat que jo no estic gaire a favor del discurs de que s'ha d'anar elegant per la vida i bueno, que és obligatori doncs, que hi hagi un dress code i vestir d'etiqueta i tal. Però és veritat que quan vas vestit molt diferent de la resta de la gent, hi ha un punt d'inseguretat teva que se t'accentua, d'hòstia, no estàs còmode, et sents que estàs fora de lloc, i encara que sigui militància política, perquè jo algun cop ho he fet, jo penso venir aquí amb bambes, és que no penso arreglar-me gens, perquè és que no hi crec, perquè me la suda, no va amb la meva identitat, t'acabes sentint-te fora de lloc que no estàs còmode tampoc. Llavors arreglar-se una mica serveix ni que sigui a nivell de seguretat personal per poder seguir endavant amb la gala. Ja.
2: Jo crec que tu, com a defensora del dress code de la cultura popular, unes mitenes...
1: Hi havia gent que anava amb espardenyes ahir, el cabra fotuda, el Fran Tudela, anava amb espardenyes.
2: Ai, jo ho haguessis pogut fer.
1: Sí, noi, doncs mira, no ho sé. No tenia jo temps per anar perdent, anar a buscar-me aquí un outfit tradicional.
2: Ens ha fallat una mica, però li perdonem. No?
3: Home, esclar, hi ha més boníssima que jo l'he vist.
1: Vestits tradicionals.
2: A tu l'has vista?
3: Sí, que sortia en un vídeo, en una història de no sé què.
2: Està molt maca.
1: Però si m'ha dit abans que m'esqueia el vestit, serà...
3: No, perquè diu que
1: te l'havia
2: vist.
1: Ella
2: ha
1: dit
2: que te
1: l'havia
2: vist en una altra ocasió.
1: El tio, saps?
2: És vermelleta,
1: oi
2: que sí? Que és vermelleta.
1: Té com flor, sí.
2: Ja el tindria sec.
1: Vale, què més? Què no fer? Jutjar la gent que no t'agrada com va vestida. Vull dir, jo què sé, és que què m'importa a mi com s'hagi de vestir l'altra gent, no? Hi ha gent que té especialitat amb l'endemà, anar a les tertúlies, a dir, és que els catalans ens vestim molt malament, perquè mireu, com va anar la gent a la catifa vermella i al fotocall i no sé què. Mala suda! És que, per què hem de tenir glamour sobre els catalans? Per què hem d'estar copiant el pitjor d'altres països extremadament capitalistes com els Estats Units o com Espanya i anar a les catifes vermelles amb dissenys d'estilistes famosos i que valguin un milió d'euros
3: cada vestit? És que si no sembla que ho facis com per copiar grans gales internacionals que tothom sap que no és el cas, no?
1: Llavors, això és el que fa més ràbia.
3: És com el que no hi puedo, que encara és pitjor. O sigui, fem el nostre propi estil i ja està, i no cal anar com si això fos el Met Gala i perquè faríem el ridícul.
0: Clar que sí.
1: Sí, a mi m'agrada que siguem un país de bambes al decathlon. Què vols que et digui? Vull dir, sí, em sembla que està bé que tinguem un tarannà de gent senzilla, que la gent es vesteixi com li doni la gana.
3: Sí, clarament.
1: Llavors, què més fer? Què podem fer? Què podem executar en aquesta gala per passar-nos una mica bé? Sobretot a la festa de després, perquè ja que treuen uns quants canapés i una mica de copa de cava, doncs és un moment on si tens aquesta energia social i ganes de connectar amb altres persones, s'han d'anar a fer amics en els llocs indicats. És a dir, cua de lavabo, lloc perfecte on fer amics, a la barra, queixant-te sempre de que es portes molta estona allà i no et serveixen.
0: A mi no em fa vergonya dir que jo estava abans, eh? Ja sent que
1: així no seria la manera de fer amics.
0: Ah, vale.
2: Volem fer amics.
1: Perquè
0: a vegades diu que no podem anar demanant perdó tot el dia.
2: No, però sí que pots anar a la barra i dir, et demano, mira.
1: Ara, molt bé, això està molt bé com a estratègia, eh? Veus
3: molt bé, Sergi.
1: Sí, a mi quan m'ho fan penso, yes, hot.
2: Aquí, bé.
1: Sí. I també no abandonar la gent que t'ha acompanyat, que és que això és una cosa que jo veig més sovint, massa sovint, que la gent va a aquests esdeveniments amb una persona acompanyant que no té a veure amb aquella indústria, no? Doncs perquè el seu germà, la seva mare, el seu pare, el seu nòvio, la seva amiga, algú que t'acompanya perquè li fa il·lusió, i que clar, de cop i volta quan es veuen allà en un ambient social de fer una mica de networking, l'acompanyant es queda per allà sol.
3: Això és molt lleig.
0: Però jo, mira, abans m'estranya perquè el porten, perquè, a veure, és un... no tens gremi, tu. Ja tindràs els teus dies i ara vull parlar amb la gent que veig pocs cops a l'any del gremi.
2: Sí, però l'has de cuidar, clar.
1: Però tampoc hi vols anar sol, llavors no vagis amb ningú.
0: És que a mi no em fa vergonya anar sol.
3: Vas anar-hi amb tons pares, al final?
1: Jo sí, vaig anar-hi amb uns pares.
3: Molt bé.
0: Per cert, hi ha un WhatsApp de la teva mare que ens diu que sí, podem fer un té amb mel. És que ara, Geni, no...
1: Bueno, no. Ah, per la veu, sí.
0: Bueno, sí.
2: La mare cuidant la seva filla fins i tot a distància.
1: Exacte.
2: Escolta, la nena, mireu com té la veu, sisplau, un temps mel. Vinga, Geni, ara marxant.
0: El Roger diu, un oient, perdona, diu el Roger que ara farà seva la màxima de que a mi m'agrada que siguem un país de bambes amb decathlon, que se l'emmarcarà.
1: És veritat, és que no necessito més jo. Llavors, en aquesta part de fer el networking, dissimuleu una mica. O sigui, es nota molt la gent que va a saludar expressament només a la gent famosa, els peixos grossos, la gent que li pot donar feina, i que, a més, ja ni dissimulen amb el discurs. Jo què sé, parleu del temps abans de començar-te a comentar el projecte que tinc entre mans, a veure si t'interessaria participar, com veuries el finançament d'això. Vull dir, guai, jo si fos... Bueno, suposo que la gent que es dedica a això ja li deu agradar, no?, que li vagin a fer la pilota.
2: Sí?
1: Però jo si fos algú...
2: Tota l'estona rebent això, eh? Currículums en veu, saps?
1: Algú que treballa a 3CAT, per exemple, no?, i estàs allà en una gala... i anar rebent gent que ni dissimula i et ve a vendre el peix, ha de ser...
0: Clar, és que és diferent anar a algú i dir-li ei, que la teva última pel·li, que divertida, jaja, adéu, que anar a tu i dir-li, mira, tinc aquest guió entre mans i posar-te-la a la cara, no? És diferent, al contrari.
1: Sí, apunta't al meu correu electrònic, sí. ja ens posarem en contacte.
2: El millor que podies fer ahir per vendre-te la resta era guanyar el premi de millor creadora, per exemple. Jo crec que era...
1: Et penses que a mi em donarà feina, això?
2: Que no,
1: ja t'ho dic jo que no.
2: Mira, l'any que ve potser tens una oferta dels experts, és el que et dic, eh?
1: Ah, doncs a veure si és veritat. Ja m'agradaria, quina enveja.
2: A veure.
1: Què més? Ja que ens donen una mica de refrigeris i piscolabis, estic a favor de consumir-los. És a dir, la gent que li fa vergonya menjar i beure en un lloc perquè és gratis, també em sembla una cosa molt catalana.
3: Sí, però això li passa a la gent. Jo crec que justament amb això sí que som poc curosos. Més aviat al revés, no? A vegades fa vergonya potser menjar massa.
1: És que ahir vam tenir un problema de vestiment seriós. Vull dir, a mi m'ha fet molta vergonya el moment del càtering. Que a més, tothom estava una mica decebut perquè el Barbocata va fer la seva gran falca publicitària al mig dels Premis Crist i jo pensava, que bé, a part d'aquesta publi gratis que li estan fent, com a mínim, després hi haurà macarronada, no?
2: I no.
1: Hi havia el típic càtering, a més, avorridíssim, com trossos de pa amb coses i truita d'aquesta que es fa com amb la, aquesta, com es diu... La base d'aquella com d'ou artificial, sí, que ja veus que no és una truita de veritat.
3: Sí. Quina llàstima.
1: La gent perseguint els cambrers pel local, de la poca quantitat que hi havia i de lo molt que costava accedir. Que és allò que...
2: Aquella gent que s'amuntega a la porta per on surten i, clar, fan dos passos
3: ja no arriba, ja no arriba a taula mai.
1: Jo vaig fer una estratègia molt bona, involuntàriament, que era que estàvem al costat d'una persona que anava amb crosses i el cambrer ja va veure que aquella persona clarament no podia, doncs, barallar-se amb els altres pel menjar i sempre les últimes 4 o 5 coses com sortia de la massa de gent i anava a portar-li a aquesta persona amb crosses i llavors, quan la persona amb crosses s'havia servit, les del costat ens acabava amb la zapata.
3: Clar, doncs mira, bona estratègia.
1: És una bona estratègia. L'any que ve aneu amb crosses, si voleu menjar els Premis Crit.
4: Expert, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem d'urbanitzacions i quasi m'estranya, Laia, que mai abans n'haguéssim parlat en aquesta...
3: És veritat, no ha vingut a tom, una mica. Però és que, mira, són notícia aquests dies, especialment aquelles urbanitzacions que encara no han estat regularitzades.
0: Suposo que és un tema més no tan social d'aquella gent que arriba un moment a la vida que llança la tovallola i se'n va viure fora de la ciutat a avorrir-se, sinó és un tema més de crítica social, que ens vols dir.
3: Bueno, ara veuràs que és tot lligat, en realitat, sí. Perquè té més conseqüències de les que potser tu que no hi vius o que no, hi estàs en contacte, doncs coneixes. Mira, les urbanitzacions, com et deia, són notícia perquè han començat els passos amb la Generalitat per legalitzar aquelles que encara no estan regularitzades. De fet, a les comarques de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions irregulars, però a fora d'aquestes comarques doncs també moltes més, Són urbanitzacions que, com et deia, no han pogut ser, aviam, aquí comencem amb les paraules tècniques, no han pogut ser recepcionades pels ajuntaments, perquè fa a deficiències en serveis bàsics com el clavegram, com la llum o com l'aigua. A Barcelona n'hi ha 360 d'aquestes urbanitzacions.
2: No.
3: I us preguntareu, què vol dir que no han estat recepcionades, reconegudes pels ajuntaments? Doncs mireu, són els mateixos veïns que han d'assumir tots aquests abastiments, la llum, l'aigua, tot això. No se'n pot fer càrrec l'ajuntament, perquè els ajuntaments, fins ara amb la llei que hi havia, no podien absorbir aquestes comunitats i donar-los serveis.
2: M'estàs dient que hi ha algú amb una bicicleta estàtica fent llum amb una dinamo?
3: Això no, però sí que pagant-se els seus serveis, etc. I això és una anomalia, d'acord? De fet, hi ha lloc on la població del nucli i de les urbanitzacions, a més, està molt descompensada. Per tant, aquest ajuntament també ho tindria molt difícil per assumir els costos d'aquesta urbanització. És el cas de Canyelles, per exemple, on les urbanitzacions hi viuen pràcticament el doble de persones que no pas al nucli urbà.
2: Això hi ha uns quants municipis
3: quasi
2: del país
3: passa,
2: que estan tan disseminats.
3: En aquest cas, l'ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers, això que dèiem, que s'han de pagar ells mateixos. Mireu, sentim la seva alcaldessa, és la Rosa Huguet.
5: Hi ha molta feina feta per part dels tècnics dels ajuntaments que s'aboquen amb aquestes necessitats i que evidentment no satisfà a tothom, perquè qui ha de desenvolupar pensant que tenia una casa no sap per què ha de pagar el carrer si paga impostos, no? Perquè ha de pagar ceres, carrers, llum, quan si anem a viure en segons quin lloc, tot aquest servei ja està.
3: Va. El que hi ha és un gran desconeixement al final, no? La gent diu, mira, una casa allà i no té ni idea del que comporta viure en una urbanització no recepcionada. A més, per això, la Generalitat ha impulsat fa poc aquest canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments, però jo us volia explicar una mica avui per què són tan problemàtiques aquestes urbanitzacions, d'acord? Preguntem-nos primer d'on venen, i és que la majoria van néixer durant els últims anys del franquisme i estaven com destinades a segona residència. A més, moltes es van fer en sòl rústic, amb una legalitat més que dubtosa pel context d'aquella època, i en zones, a més, que avui no consideraríem mai urbanitzables perquè són inundables, perquè estan amb un superfort pendent, etc. I de tot això, encara en paguem les conseqüències avui en dia, quan, a més, moltes que es van considerar al principi una torreta per anar a passar uns dies a l'estiu, s'han acabat convertint, per la pressió pel preu de l'habitatge, en una primera residència. Intentar viure allà és molt complicat. Quins problemes generen les urbanitzacions? Doncs mireu, no cal dir-ho, el consum exacerbat del sòl, fragmentar espais oberts, moltes vegades al mig de la muntanya, ocupant corredors biològics, fent molta pressió sobre espais d'interès natural, també exposats a riscos naturals com incendis, com inundacions, perquè estan envoltadíssimes, si no plenes, de vegetació, que pot cremar en qualsevol moment. També parlem d'un alt consum d'aigua i d'energia, perquè hi ha una població molt dispersa, també una gran dependència al vehicle privat, perquè és molt difícil portar transport públic a les urbanitzacions.
2: Total dependència.
3: Exacte, i costos de serveis molt elevats i de manteniment d'infraestructures, perquè això és una zona molt dispersa i molt difícil de cohesionar.
2: No sé si has dit la inseguretat, també, perquè està tan aïllat molts cops pel que fa a robatoris. Clar, hi ha moltes més possibilitats que tindrin a robar si vius en una urbanització que no passi al centre del poble.
3: És un drama. A més, és una dispersió que incideix molt en la segregació dels grups socials sobre el territori, perquè el preu de cost és molt més baix que en els segons quins nuclis. També hi ha un fort afebliment dels lligams comunitaris, perquè la gent viu en parcel·les molt individualitzades i com que no hi ha serveis allà, doncs la gent està desconnectada. Però clar, tot això és una realitat que ja existeix existeix. És evident que hi ha un consens, jo crec, de qualsevol urbanista que ara no en faríem d'urbanitzacions, però com que ja hi són, clar, i tenim molta gent vivint-hi, tenim un problemàs com a país per regularitzar això i una mica qui assumeix els costos d'aquesta gent, perquè viure aquí és molt car i què hem de fer? Que el nucli pagui un 30% més per tenir urbanitzacions, no, que la gent que hi viu pagui un 60% més per viure allà. És un marró importantíssim com a país que tenim, i almenys que tinguem clar que no n'hem de construir més. Zero cases més en urbanitzacions.

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital. I en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol. I divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva, però, seria el juliol al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'expresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. En uns minuts analitzarem els resultats amb l'Adrián Caballero, analista polític i professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen els trets als de Manolo González 3 punts, dèiem, d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment amb tranquil·litat i la jornada d'avui dilluns, de moment, sense accidents ni avaries destacables. A hores d'ara sí que parlem, però, de fortes retencions ja als voltants de Barcelona. Des de la C-58 en direcció a la capital catalana ja tenim des de Sant Quirze de manera intermitent retencions durant més de 6 quilòmetres. També encara al Vallès hi ha lentitud a la C-60 en sentit nord a la Roca del Vallès. En sentit sud també hi ha cues ja de 2 quilòmetres a la C-17 i a la C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Des del Llobregat també hi ha retencions ja en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol de manera intermitent en tot el seu tram. També en sentit nord hi ha retencions d'un quilòmetre i mig entre Viladecans i Sant Boi a la C32. Tot plegat ens deixa unes retencions més que habituals des del nus de la Trinitat en sentit sud a la Ronda de Dalt amb cues fins a Montbau i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, se'ns presenta una setmana que de mica en mica anirà tenint una pujada de la temperatura, però de moment avui, encara amb aquest temps variable i molt indefinit, al llarg d'aquest matí alguns ruixats que van caient sobretot al Prepirineu, també a les comarques de Girona, i els núvols una mica més trencats cap a les Terres de l'Ebre. Ara bé, compte perquè aquest migdia, a primeres hores de la tarda, bon reguitzell de tempestes, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. També algun ruixat tindrem cap a l'Alt Camp, la Conca de Barberà, per tant, l'interior de Tarragona. Les tempestes més fortes al prelitoral de Barcelona i a l'interior gironí, amb una temperatura que aquesta tarda serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, suau, però de moment no gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i Comuns afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Olmos.
4: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
5: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
4: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
6: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
4: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Aquest dilluns estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions que fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, dos menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
7: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que nos han dado su apoyo en estas elecciones. Son muchos, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
8: Los ciudadanos nos colocan

0: Moreno necessitarà Vox per governar. Això desmunta la via andalusa que Moreno Bonilla havia reivindicat o ha anat reivindicant durant tots aquests dies. Què significa per al seu lideratge haver de fer el mateix que ell mateix criticava en d'altres comunitats, aquests governs condicionats i amb pressió constant de Vox?
1: Sí, a veure, la via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte. Ara bé, el lideratge de Juanma Moreno com a tal no quedaria en dubte perquè al cap i a la fi és qui ha portat el Partit Popular a guanyar des del 2018 o a governar des del 2018 en una comunitat autònoma que semblava, bueno, que era socialista i que això no canviaria mai.
0: Doncs els socialistes que s'han ensorrat definitivament, obtenint el pitjor resultat de la seva història. María Jesús Montero no ha aconseguit tampoc reconnectar amb l'electorat andalús, un patró que, com bé comentava vostè, es repeteix des del 2018. Què explica aquest trencament tan profund entre el PSOE i el seu antic feu?
1: Les explicacions segurament les hauran de trobar precisament a Andalusia, en el seu propi territori, i ho explico perquè en aquestes eleccions, ahir a la nit, van obtenir 947.000 vots aproximadament. Això són mig milió menys de vots que Pedro Sánchez en les darreres eleccions generals a Andalusia. Això vol dir que hi ha mig milió de vot socialista, o que com a mínim en unes generals es torna socialista, que no vota a Montero i que no ha votat als socialistes tampoc el 2022, etc. Per tant, aquestes explicacions s'hauran de trobar a Andalusia.
0: I com ha d'interpretar aquest resultat Pedro Sánchez? Les eleccions andaluses sempre s'ha dit que solen ser un baròmetre important per la Moncloa o per Espanya a nivell estatal també, encara que el PSOE ho hagi volgut desvincular les últimes hores. Parlem d'un mal resultat autonòmic o d'un avís seriós per al projecte socialista a escala estatal, com deia?
1: Com a mínim segur que és un mal resultat autonòmic, això segur, perquè al final són 28 escons, són dos menys que hi ha el que era el Terra, és a dir, el pitjor resultat que havia obtingut el PSOE. Però irònicament, el fet de que Moreno Bonilla no hagi obtingut la majoria absoluta taparà d'alguna manera aquest fracàs. I des del PSOE a Ferraz, el que parlaran és aquest mig milió de vots que en unes generals podrien tornar al Partit Socialista. Per tant, no encendran les llums d'alarma, sinó que això es quedarà de moment en un mal resultat autonòmic.
0: Adrián Caballero, gràcies per l'anàlisi. Que tinguis un bon dia.
1: Bon dia.
2: Notícies a tota la informació al teu abast.
0: Un home de 30 anys ja ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants-Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. Aquest modus operandi fa planejar de nou l'ombra del crim organitzat que en els darrers mesos ha colpejat Barcelona amb diversos episodis molt violents que la policia vincula al narcotràfic local o amb connexions internacionals. Canviem radicalment de qüestió. A partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum les compres efectuades en els establiments físics. És una mesura que impulsa la Unió Europea i que els bancs implementaran de forma progressiva. A més, es preveu que a finals d'any ja es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. A l'Escala, a l'Alt Empordà, alguns negocis ja s'estan adaptant a la iniciativa.
3: Ho estem mirant, avui hem rebut la informació, estic mirant aviam com funciona i com irà, i a partir d'aquí veurem si ho implementem o no.
4: Creiem que és una forma fàcil de donar una opció, ja que tenim molts problemes de cobertura, i nosaltres ja antigament ho havíem aplicat, ja que molta gent a vegades ens venia a demanar una cosa per provar a casa seva, i els donàvem la facilitat de poder-ho pagar per Bizum, i així no havien de tornar a la botiga.
5: Jo personalment sí que crec que m'interessa molt, perquè hi ha molta gent que realment volen pagar amb Bizum, fins ara no era possible, i de vegades la gent no ho entén, i si ara és possible i la gent realment s'acostuma, jo crec que sí que seria interessant fer-ho.
6: Ara, de bones a primeres, encara no. Suposo que més endavant ens hi adaptarem. De totes formes, crec que aquí

0: tindrà poca acceptació perquè els estrangers no tenen aquesta aplicació.
1: També en matèria comercial, ahir va ser el primer diumenge que els establiments de les zones més turístiques de la ciutat poden apujar les persianes entre les 12 i les 8 del vespre, una mesura que s'allargarà fins al mes de setembre. La mesura afecta els comerços de l'àrea formada per tot Ciutat Vella i l'Eixample i diversos barris de l'entorn, amb l'excepció de Sant Andreu i 9 barris que en queden al marge. Tot sovint la hipertensió passa desapercebuda i precisament per això està envoltada de mites i falses creences. Ahir va ser el Dia Mundial de la Hipertensió i hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre aquesta malaltia de la mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
2: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
3: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
2: La tensió alta és cosa de gent gran.
3: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
2: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
3: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
2: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
3: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable no quita o no evita el posible desarrollo de la hipertensión.
2: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
3: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuya.
1: L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però la represa als navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
4: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar al Metropolitano i es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalassé en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra l'Elx, en parla el tècnic Mitchell.
5: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
1: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 43 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar acabar ocupant alguna de les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició després d'haver anunciat que tanca la seva etapa al club visiblement emocionat. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes i Cancelo amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler dirigir unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
6: Hemos vivido grandes momentos en estos cuatro años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Eina Florença van situar per davant el marcador les del Pla d'Urgent. Ja als darrers instants, un gol de Luchi Agudo va sentenciar el títol. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per a les lleidatanes i la quarta copa en la història del club. L'Igualada es va endur la victòria a la tanda de penals contra el Voltregà en el primer partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga. Després que es completés el temps reglamentari i la pròrroga sense gols, van caldre 12 penals per resoldre l'enfrontament. Roger Bars va sentenciar i va sumar el primer punt per als igualadins, que dissabte tindran l'opció de sentenciar l'eliminatòria. Marc Montaner és l'entrenador de l'equip de la noia.
7: Quan arribes a la pròrroga, als penals, aquí ja comencem a entrar amb atzar, amb loteries, i, bueno, m'agraden els penals, el nostre porter ha estat excel·lent, el seu també, i al final, mira, per sort ens quedem al primer punt de l'eliminatòria, però bueno, hem de fer molta autocrítica, mirar molt bé aquest partit, perquè si juguem com avui allà no tirarem endavant segur.
1: El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema Aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, que va ser president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa.
8: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
9: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: Comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebrarà del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen una cartellera digital i els vestits del porrer i del tabaler que aquest any estan confeccionats amb lli. I en el marc de la 41a edició del Festival Barcelona Poesia, l'escriptora i filòloga de la xarxa, Laura Hortensi, ha presentat el poemari Qui traca lent. La poesia és protagonista aquests dies a la capital catalana i ha pres racons com el Verger del Museu Marès o els Jardins de la Fundació Muñoz Ramonet. David Navarro n'ha parlat amb l'autora.
10: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, un accident de trànsit i una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
11: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se. Vull dir, és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
10: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda.
11: La poesia té una cosa d'impuls i de rampell que la resta de gèneres no tenen. I, de fet, amb aquest llibre em va passar que és la primera vegada que m'imaginava una història i vaig pensar, podries fer una novel·la. Però quan vaig haver fet tres paràgrafs vaig dir, no, és que no puc. No és el meu àmbit, i ho he de fer en vers, i va sortir en vers.
10: Laura Hortensi veu de referents com El carrer de les Camèlies, de Mercè Rodoreda, o Els nois del mar, de Blai Bonet, però destaca que a Quitrà Calent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure, que són més potents i explícites.
1: Girona ha tancat la 71a edició del Temps de Flors amb més de 400.000 visitants, una xifra que suposa un 10% més que l'any passat. Entre els espais més visitats destaquen Sant Lluc, l'Ajuntament i el pati de la Casa Carles. També han registrat una alta afluència al claustre i als soterranis de la Catedral i la Basílica de Sant Feliu. La majoria dels visitants han arribat de l'àrea de Barcelona, de França i de les comarques gironines. La vicealcaldessa Gemma Geis feia un balanç positiu d'aquesta 71a edició.
12: Els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta exclusivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ha fet arribar i que ha agradat moltíssim aquesta exposició de Temps de Flors.
1: I Reus ha tancat la 30a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, amb uns 45.000 visitants. 5 dies d'espectacles i una 70a de funcions programades han fet de la capital del Baix Camp l'epicentre del circ contemporani un any més. Tot i que la majoria d'espectacles eren gratuïts, s'han venut el 98% de les entrades dels espectacles de pagament.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
15: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. Sobre aquests acords i negociacions entre el govern i Esquerra en parlarem tot seguit amb Joan Tardà, exportaveu dels republicans al Congrés dels Diputats. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 18 de maig. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà, doncs, ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
2: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions molt intenses a aquesta hora als voltants de Barcelona, a la C58, en direcció a la capital catalana, retencions de fins a 6 quilòmetres des de Sant Quirze. Això provoca congestió al nus de la Trinitat i cap al Llobregat, amb cues a la Ronda de Dalt fins a Montbau i a la Litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud a la C60 en sentit nord a la Roca i en sentit sud a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. I pel que fa al temps, comença una setmana amb temps variable i poc definit, tot i que de mica en mica pujaran les temperatures. Tot i això, aquestes primeres hores predominarà el temps canviant i compte perquè a partir del migdia o a primera hora de la tarda es registraran tempestes a les comarques de Girona i Barcelona. Les tempestes més fortes cauran al prelitoral de Barcelona i a l'interior de Girona. Ens espera una temperatura, això sí, suau, però no gaire alta de moment.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 7:45 del matí. Us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Olmos.
3: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
4: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
3: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
5: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió. Esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
3: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Doncs per entendre com llegeixen aquest moment els republicans i què s'hi juga realment el partit, ens acompanya l'exdiputat i exportaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà. Senyor Tardà, bon dia i gràcies per ser avui amb nosaltres.
6: Bon dia.
1: Esquerra Republicana, ho dèiem ara, està a punt de validar els pressupostos després d'haver rebaixat l'exigència sobre l'IRPF. Com s'ha d'interpretar aquest canvi? Suposa alguna renúncia?
6: Bé, avui hem estat convocats els membres del Consell Nacional per tal de conèixer la lletra petita dels acords. Vol dir que avui tindrem la possibilitat de no només conèixer tot el contingut dels acords, sinó a més de poder debatre-ho i poder revalidar aquesta decisió de l'executiva, que a mi personalment m'alleugereix, perquè des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats. De manera que, sí, estic convençut que la direcció, independentment que sempre les coses es poden fer millor, ben segur, estic convençut que Esquerra Republicana ha fet allò que calia fer, és a dir, arribar a acords amb el govern de Catalunya.
1: Per tant, senyor Tardà, entenc que aquest pacte que de moment parla de la Zona Franca, del Consorci de la Zona Franca, de que Catalunya pogués dirigir aquest consorci, i de la línia orbital, aquestes dues grans contrapartides, de moment, sobre la taula, són suficients per desbloquejar aquests comptes, eh?
6: Bé, en tot cas, ja repeteixo que hi ha tot un seguit de qüestions que avui seran posades a l'abast de les conselleres i els consellers. Aquest és el compromís de la direcció, i no tinc per què dubtar-ho, que atenyen qüestions de caràcter social, és a dir, de reforç dels serveis públics i tot allò que té a veure, que per nosaltres és prioritari, en el combat per tal d'aturar el procés de degradació de l'ús social de la llengua catalana. Crec que és molt important que aquests pressupostos facin una aposta decidida i ferma a buscar i trobar la viabilitat que ens permeti que la llengua no pateixi aquest procés de retrocés que no es pot negar.
1: Jo torno a insistir en els dos punts de l'inici, aquest consorci de la Zona Franca i el fet de la línia orbital ferroviària que avui s'ha de presentar. Tot això depèn, sens dubte, del Madrid. Confien, és a dir, donen aquest vot de confiança o temen o hi ha el risc en un moment donat que el partit torni a quedar exposat si des del govern central no es compleix?
6: Bé, tot allò que pugui venir reforçat per les comissions bilaterals tenen major consistència, és evident. Però no podem negar, perquè coneixem la història del nostre país i no cal remuntar-se massa enllà per saber que, evidentment, si hi ha canvis de govern a Madrid, doncs tot serà més dificultós, però aquí no hi ha res de nou. De manera que aquesta és una de les raons per les quals sempre hem defensat, si més no amb molta intensitat, alguns companys i companyes del partit, que esdevé prioritari fer mans i mànigues, fer tot el possible perquè el Feijó i Abascal no arribin a la Moncloa. És evident la relació de supeditació que té el nostre país respecte a l'estat espanyol, i en aquest sentit, sí, el que vostè diu, doncs, és ben cert. Tot allò que es pacta sempre està supeditat a la correlació de forces que hi ha a Madrid, i els catalans i les catalanes i el nostre país ho ha patit d'ençà fa centúries, de manera que, evidentment, el que diu no es pot negar, raó per la qual cal fer ara les coses ben fetes, és a dir, que la comissió bilateral ratifiqui tot allò que es pugui comprometre en aquest acord de pressupostos. I certament, sempre les coses poden fer millor. Jo que, personalment, des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari, també confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix, per molt important que sigui, sembli un plat de segona o de segones. Bé, cal trobar el terme just que sigui producte de la realitat. Si hi ha un acord, crec que és bo. Denota la responsabilitat que té el republicanisme amb el país. En l'últim congrés es va aprovar de manera molt majoritària que la relació a establir amb el PSC s'havia de basar en la dialèctica de la confrontació i la col·laboració. Crec que Esquerra Republicana, doncs, intenta fer bé les coses, confrontar amb el PSC, però alhora també col·laborar. I crec que si hi ha acord, aquest acord reflectirà aquesta posició estratègica.
1: Joan Tardà, doncs estarem pendents del que acabi decidint el Consell Nacional d'Esquerra aquesta tarda. Gràcies per aquesta anàlisi, que vagi molt bé. Bon dia.
6: A vostè, salut.
1: Tant Esquerra Republicana, justament, com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions, centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Avui dilluns estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. Quarts de vuit del matí, el Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixava els mals resultats dels socialistes.
7: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
8: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats d'Andalusia.
2: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
1: Camí de nou cap a Gaza, la Global Sumut Flotilla, els activistes que van ser interceptats el passat 30 d'abril han denunciat les vulneracions i abusos que han patit i per part de les autoritats israelianes. És el cas del metge Alberto Andrés, madrileny resident a Catalunya, que formava part del Servei Mèdic d'Atenció a la Flotilla, que ha relatat així els fets d'aquell dia.
9: De cop i volta se'ns van atansar ràpidament unes unitats tàctiques militars que es van identificar com que formaven part de l'exèrcit sionista. Van sentir que les nostres vides perillaven. I ens van portar un barco que té camuflada una presó dintre del barco aquest militar. Dins d'aquell barco ens van introduir un a un, ens van ficar agenollats al terra i van començar ja a insultar-nos, a maltractar a tota la gent. Pels cops de puny i per les patades i la palla se les van donar, van produir una inflamació del diafragma, em van trencar 8 costelles i a part de les costelles em van fer una lesió al fetge, que encara tinc que fer tractament, i vaig quedar ingressat a l'hospital durant 5 dies i ara, bueno, pues estem molt pendents de la resta de companys que encara són a la flotilla.
1: Un home de 30 anys ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però a la represa, els navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
10: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada a caixa o faixa contra l'Elx, a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic, Mitchell.
11: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. A lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
1: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que es jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final, amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
12: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes, d'Aina Florença, van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vila-sana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el cinquè triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. Les millors estadístiques les va establir Juani Marcos, amb 18 punts i un 27 de valoració. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adeu de Xavi Pascual, que feia les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va confirmar ni desmentir.
13: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
1: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de tres quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat.

0: Molt bon dia, són les 8. I aquesta hora primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A hores d'ara la principal incidència la tenim a l'A2, tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 549. Més enllà d'aquesta incidència, hi ha trànsit dens, sentit Barcelona, a l'A2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei, a la C32 des de Viladecans i a la C31 a Badalona. Sentit sud, també trànsit dens a la C58 de Terrassa a Sabadell, l'AP7 a la Roca i Santa Perpètua, la C-17 a Parets i la C-59 a Caldes de Montbui. Els accessos a la capital, retencions a la C-33, la C-58 a Montcada i la B-20 a Santa Coloma d'entrada cap al Nus de la Trinitat.
0: Tot a punt perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. I al migdia el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital. També s'han acordat noves partides per a l'agència tributària. Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i torna a estar lligat a Vox per poder governar. Les eleccions andaluses constaten la derrota del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del Partit Popular i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la desfeta. Les execucions en països amb pena de mort s'han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys. La Xina és un any més el país que lidera les execucions. Declarada l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i Uganda, el govern espanyol destaca que el risc d'aparició de casos a l'estat és molt baix, però extrema les precaucions. I a partir d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i alguns restaurants. Per ara ho oferirà les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. Adam Driver amb Paper Tiger i Javier Bardem pel seu paper al Ser Querido parteixen com a favorits per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una lesió al genoll.
2: Esports. L'Espanyol seguirà primer als blanquiblaus. Han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, necessitarà guanyar l'Elx l'última jornada després de perdre i per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història. El Barça és el primer equip que aconsegueix guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. I Àlex Palou aconsegueix aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol aconseguit l'any passat. És la segona pole que fa el pilot català en les 500 milles després de la del 2023.
0: I ens queda el titular del temps, un temps insegur avui amb nuvolades i ruixats fins al migdia, especialment al Camp de Tarragona i Prepirineu, i a primera hora de la tarda al litoral i prelitoral central, també a l'interior de les comarques de Girona. Acabarem el dia amb les pluges marxant del país, temperatures avui sense grans canvis. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns 18 de maig de 2026 i això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Penúltim rengle del calendari de maig, amb ganes, això sí, de xerinola, perquè aquest proper dimecres és Sant Baldiri i, per tant, continua la Festa Major de Sant Boi. De fet, des del cap de setmana que ens trobem en el marc de la festa de la nostra vila, però a mitja setmana, doncs, pertoca de mudar-se. I com pertoca, doncs, nosaltres venerarem a Sant Baldiri, faltaria més, i començarem, això sí, ara mateix, el nostre propi ball matutí amb el consell de sàvies i savis dels dilluns. A continuació rebrem a la Sílvia Quero de Cima Travel, que ens farà la bona viatgera de la República. I de seguida ens hi posarem amb la segona tertúlia dels dilluns, la dedicada plenament als esports i governada per la veterania d'aquesta casa, els nostres experts en competicions tant locals com nacionals, amb una jornada, és clar, futbolísticament parlant, doncs que sembla que tot estigui dat i beneït, però no, encara queden moltes conclusions. Fem dilluns, doncs, a la República Santboiana amb ganes de que arribi la Festa Major, a veure el dimecres de Festa Major, Sant Baldiri, i poder-ho compartir amb vosaltres, faltaria més. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia a l'Àngel Rodríguez de la producció i a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia. Doncs això, encetem setmana encara en modus, com dèiem, de festa major, o almenys doncs, ja m'entareu una mica encara de festa amb tot plegat i per donar doncs, un bon dia, un nou dilluns. Recuperarem un clàssic d'aquells que ens agrada d'anar punxant de tant en tant. Què carai? Un clàssic de clàssics, podríem dir, perquè avui escoltarem els Police i el seu missatge que ens porta dins d'una ampolla. Qui no coneix Messenger in a Bottle?

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: I ens arriba un altre missatge, aquest no dins d'una ampolla, però també per nosaltres és molt important perquè és un missatge meteorològic d'aquí, del Daniel. Bon dia!
2: Hola, bon dia, iniciem setmana amb inestabilitat i és que encara tenim a sobre l'aire fred que provoca i provocarà tempestes durant la jornada d'avui dilluns, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Aquí a la costa difícilment arribaran a produir-se precipitacions, però no descartem aquesta possibilitat, sobretot la segona meitat del dia. Cel carregat de núvols, el que tenim, i així estarà tota la jornada, alternant núvols baixos amb bandes de núvols mitjans i núvols alts, i per tant un dia gris, tapat i amb aquesta possibilitat d'algun ruixat. Temperatures entre els 15 graus a primeres hores del matí i els 20-21 graus a les hores centrals del dia. Entre avui i demà s'acaba aquesta tendència d'inestabilitat i passarem a un episodi més suau que dia darrere dia portarà aire més càlid i, per tant, començarem a veure el nas a l'estiu. Que passeu bon dia!
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Arribem ja pràcticament a un quart de nou del matí. Repassem els titulars dels diaris. Comencem, per exemple, per l'Ara. Moreno revalida la victòria, però queda en mans de Vox. Al PP li falten 2 escons per a la majoria absoluta i es prepara per una dura negociació. El PSOE perd 2 diputats i obté el seu pitjor resultat, mentre que l'esquerra sobiranista es dispara. Fem una aturada perquè tenim el trànsit i la informació viària i ara continuem de seguida amb els diaris. Ferran Aràndiga, t'escoltem.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant que tenim 2 accidents. El primer a la A2, a l'altura d'Òdena, que talla la calçada en sentit Barcelona i obliga a obrir un desviament senyalitzat per la sortida 549. El segon accident ha estat al Llobregat, concretament a la D23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, que talla la sortida número 3 en direcció a Barcelona i deixa fins a 4 quilòmetres de retencions. Si parlem també ara mateix de cues, continuem amb la l'atenció parada al Llobregat, perquè tant a la A2 com a la B23 les retencions comencen a l'altura de Pallejà o Molins de Rei en direcció a Barcelona. També les vies costaneres deixen retencions de lentitud de fins a 3 quilòmetres a la C31 des de l'aeroport del Prat fins a la zona franca i la C32 des de Cavall Viladecans fins passat Sant Boi de Llobregat. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Moltes gràcies. Fins demà. I continuem ara que ja tenim el trànsit, continuem amb el repàs als diaris, com us dèiem, a l'Ara. Que...

Obre edició amb les eleccions andaluses. També veiem una fotografia de portada amb el que ha estat el president de la Junta d'Andalusia i candidat doncs, a la reelecció pel PP, que ahir, precisament, després d'aquestes eleccions que us dèiem, aquesta nit electoral, on va perdre, diguéssim, la majoria absoluta, no va voler fer cap referència a Vox. També en portada l'Ara, diu greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, quan esports l'Espanyol segella també la permanència amb una victòria al Sadar 1-2 i el Girona per a Madrid 1-0 davant de l'Atlético de Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. Anem cap al periòdico. Eleccions autonòmiques a Andalusia, també obren edició per aquí. Moreno sense majoria absoluta per l'empremta de l'esquerra andalusista. El PP es queda 2 escons de poder governar en solitari i dependrà d'un Vox estancat. El PSOE obté el pitjor resultat de la seva història i endavant Andalusia dona la sorpresa. Tenim un gràfic a diversos colors, cada color doncs, per un partit, és clar, un gràfic que ja detallarem en el seu moment durant la tertúlia amb el nostre Consell de Sàvies i Savis. Pla perquè les fàbriques d'aigua del Besòs respectin la biodiversitat. Les execucions per pena de mort arriben al nivell més alt en 44 anys i els neobancs llancen estratègies per atreure els clients del sector tradicional. Tot plegat a portada encara del periòdico. Majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. El pacte perquè el govern i Barcelona dirigeixin l'organisme encarrila els pressupostos i fotografia de portada per en Lewandowski, que és mentat, diguéssim, pels seus companys de vestuari. Gràcies, Robert. Lewandowski s'acomiada del Camp Nou després de 4 anys brillants amb una victòria contra el Betis. I en Robert Lewandowski, això, mentejat, per dir-ho d'alguna manera, pels seus companys a l'acabar el partit, ell content i celebrant doncs, el que ha estat una cursa, segurament doncs tot una estada a Can Barça, una cursa futbolística del tot exitosa. La Vanguardia, eleccions andaluses, doncs, també obre per aquí. El PP perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu. Moreno Bonilla es queda amb 53 escons i haurà de pactar amb l'ultradreta que creix. Montero diu el PSOE, s'enfonsa i obté el pitjor resultat de la seva història, 28. Puja a l'esquerra, endavant Andalusia, supera PA i Junts passen de 7 a 13 diputats. Veiem una fotografia de portada doncs, que acompanya aquest titular, diu Juanma Moreno Bonilla, agraint ahir a la nit amb la mà al pit les felicitacions dels seus seguidors després de la victòria electoral. També a La Vanguardia, l'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo. Els experts veuen difícil controlar l'epidèmia per la seva extensió i la variant de virus implicada. I en quant a esports, diu el Barça, acomiada Lewandowski amb victòria i honors, l'Espanyol se salva i el Girona necessita una victòria i greu accident d'Àlex Márquez a Montmeló. Amb la vèrtebra trencada. Doncs fem un cop d'ull també als diaris esportius avui que és dilluns i que tindrem, ja ho sabeu, tertúlia esportiva a partir de les 10 i 10 minuts aproximadament, si no abans. Comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo. Deja huella aquí, doncs, en Lewandowski. Pràcticament la mateixa fotografia que us descrivíem abans amb el periòdico, La Vanguardia i algun altre diari. Doncs, sí, mantejat pels seus companys, diu Lewandowski, diu, es va acomiadar entre llàgrimes en un spot Camp Nou que es va rendir a un sentit homenatge. Rafinha diu con doblete i Cancelo firmaron la històrica Liga Perfecta en casa, 19 triunfos de 19, 19 de 19, déu-n'hi-do. 3-1, ens recorden el marcador. També ens recorden que l'Espanyol estan salvats. Veiem els jugadors de l'Espanyol celebrant-ho amb el seu entrenador. Al borde de l'abismo, en aquest cas això va pel Girona Atlético de Madrid, 1, Girona 0. El Girona doncs va caure davant de l'Atlètic per la mínima, però va caure. I això vol dir que necessitarà sí o sí guanyar a l'Elx doncs, per poder mantenir-se en primera divisió.
Sevilla-Real Madrid, 0-1. Vinicius decide ante un Sevilla fuera de peligro, pese, digo, a perder. Estremecedor accidente de Alex Márquez y Rai Anquana Golf puede con John Ram en el campeonato de la PSGA. A l'esport, fotografia de portada, doncs, fantàstica. Torna a ser el Lewandowski mantejat pels seus companys. En aquest cas, una fotografia molt més gran. Veiem, doncs, el davanter encara del Barça, doncs, content i gaudint, doncs, d'aquest comiat. La gent de Lewandowski al Barça diu acomiada el crac polac amb una victòria que certifica la temporada perfecta pels blaugrana. A casa, Robert Fue diu ha aclamado y se emocionó en su adiós. Una vez eres culé, siempre serás culé. Os llevaré en mi corazón. Sincerament, doncs, els altres titulars repetitius són els mateixos que us acabem de llegir pràcticament, això sí, en quant a bàsquet, i afegeixen que Xavi Pascual cerca de dejar el Barça. I finalment a l'esportiu, feina feta, veiem els jugadors de l'Espanyol fotografiant-se per aquesta gesta doncs, de poder continuar a primera divisió. 1-2, l'Espanyol assalta el Sadar, posa fi al neguit que l'havia perseguit i celebra la continuïtat a primera divisió. Romero i Quique García, amb la col·laboració de Dimitrovic, donen el segon triomf seguit als blanquiblaus. I feina per fer encara, el Girona, us ho dèiem. Quan el Barça, en segona filera, donen prioritat en aquest cas a aquesta feina feta que diuen de l'Espanyol. Però en segon terme, el Barça diu Lewandowski, pell de gallina. Veiem el davanter del Barça, doncs, aplaudint el seu públic. 3-1, ens recorden el marcador. Àlex Márquez i un accident a Esfereiro, en quant a motor GP de Catalunya, en quant a hoquei sobre patins, el Vilassana supera el Telecable i aixeca la segona copa consecutiva, marcador final 3-1, i en quant a bàsquet, la possible marxa de Xavi Pascual eclipsa el triomf del Barça, i el Iopos Lleida se salva i la penya guanya a la pista del Madrid. També una pinzellada per natació, diu l'Enric Beltran, en una entrevista diu quan s'acabi la piscina Sant Jordi serà modèlica i estratègica, se refereix, doncs, a la remodelació d'aquesta instal·lació, doncs, esportiva tan important en quant a natació catalana. Molt bé, doncs, fins aquí també els titulars esportius, ho dèiem, moltes coses fetes, però moltes coses encara per fer. Ho explicarem, evidentment, com dèiem, durant la segona tertúlia d'avui, la dedicada plenament als esports. En res, en 2 minuts, 3 minuts, ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns. Fins ara mateix.

45 anys amb tu. La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federació Espanyola de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federació Espanyola de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de 11:00 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora hem de venir?
1: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes sahrauís surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Acull a una nena o un nen sahrauí.
4: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
6: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
9: De la Ciutat Cooperativa.
10: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
8: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
11: Ei! Viva el rotllo!
12: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
7: Les 8:34 minuts ja pràcticament, és dilluns, ja ho sabeu. Dilluns dèiem encara mitja en festa major, perquè és clar, dimecres serà Sant Baldiri i per tant és una festa major no trencada, però sí d'aquella manera que ja hem festejat tot el que potser s'havia de festejar, encara queden cosetes, però dimecres torna Sant Baldiri. És clar que sí, en aquests moments 14 graus als termòmetres del barri centre. I aquí, els estudis de Ràdio Sant Boi, ja tenim davant dels nostres micròfons els nostres col·laboradors i col·laboradora Emília Bravo. Molt bon dia, què tal estàs?
8: Molt bon dia, sí, sí, aquí tornem una altra vegada a fer tertúlia. Ja comencem la setmana. Bé, ara que deies de la festa major, vull dir, una festa major fantàstica, que coronada pel sol, que el sol ens ha acompanyat, i bé, ahir vam poder gaudir d'un piromusical, que és una mica estrany, no?, que es faci enmig de les festes, no?, perquè
7: doncs sí,
8: s'acostuma
7: doncs sí
8: a fer al final els seus motius.
7: Bueno, perquè aquest, Sant Baldiri en dimecres, doncs, clar, trenca una mica, doncs, el...
8: Sí, sí,
7: que sí?
8: No estem acostumats al piromusical al mig de la festa, però bé, tot és... Les seves raons hi hauran.
7: Molt bé, doncs, segur, segur, és així. Enric Arís, molt bon dia tingueu.
9: Hola, què bon tal? Bé, amb això que deia l'Emília, que és curiós, no?, això de fer els piromusicals, això. Bueno, per alguns diuen el poble dels bojos, no, per alguns serà. Bé, si em permeteu, sí, us explicaria una petita anècdota molt ràpida.
7: Vinga.
9: I és que l'avi Enric tenia un amic, aquests companys que tens, que de tant en tant et trobes a fer petar la xerrada amb un cafè, etc., que tenia un fill. I aquest xicot formava part d'un grup excursionista. I el nano explicava que en les reunions setmanals que feia l'associació aquesta excursionista, per obligació, eren normalment els divendres, per obligació sempre hi havien dos grisos palplantats prenent nota de tot el que es deia, i tot el que se decía era en castellano. Bé, després de molts anys de democràcia plena, segons diuen, les coses han canviat una mica. Ara ja no cal decirlo todo en castellano, no, ja ho podem dir en català. I en comptes de grisos, ara tenim Mossos d'Esquadra. Se m'interpreta, oi? De totes maneres, un últim apunt. Si són els Mossos d'Esquadra infiltrats els que han escampat tota la merda del Real Madrid, els felicito. Parlon i Trapero, teniu el meu vot. I això que jo no voto, eh?
7: Déu-n'hi-do, introducció feta. Josep Casamajor, molt bon dia.
10: Molt bon dia. Jo mateix he fet el salt a la Festa Major perquè m'he anat a la platja, perquè necessitava una mica de primavera i una mica de sol. I he aprofitat per llegir. I només diré que he agafat un llibre d'una santboiana, que és la Montse Piqué, que m'ha encantat, que estic a punt d'acabar-lo, i que té una mena de realisme màgic, que explica una història molt viscuda i molt santboiana. Recomano aquest llibre als nostres escoltes, els que estan escoltant la ràdio, perquè surt Sant Boi i surten coses molt, molt d'aquí.
8: Quin llibre és, perdó?
10: Flors i cendra.
7: Sí, al seu moment vam explicar, hi havia la presentació i sí, sí, i tant. Un dels, dels llibres locals de Sant Jordi d'enguany, que sí. Molt bé, doncs escolteu-me, això que dèiem, no? Que al final dimecres torna Sant Baldir i torna, vull dir, enteneu-me, és el final patró de la ciutat i, per tant, festa grossa. Una mica sí que anàveu explicant una mica, eh? Algú de vosaltres ha deixat anar alguna cosa i preguntar-vos com ha anat aquesta arrencada, no? I de fet, aquesta Festa Major avançada, no? Una mica...
8: Mira, jo de la Festa Major gaudeixo molt del daltabaix. M'encanta passejar pels carrers del barri del centre de Sant Boi, la passada de les preses...
7: Aquests microconcerts, que
8: la Rambla,
7: es van fent,
8: i que vas passejant i vas sentir batucades, vas sentir les corals, vas escoltant les bandes, després una altra plaça hi ha les bandes de les escoles, no? Perquè hi ha escoles de Sant Boi que fan un projecte amb l'escola de música i toquen diferents instruments. I això, de veritat, que fa festa, fa goig i fa cultura i convida a passejar pels carrers. Això és el que jo, és una de les coses que
7: sí,
8: a mi m'agrada. Després,
7: sí, sí,
8: clar,
7: tant,
8: si com
7: tant,
8: a sempre al principi parlem del pregó, no?, fet per la Renaixença, que celebra els 50 anys, són molts anys, ho dius així, dius,
7: són molts anys,
8: mantenir una coral 50 anys,
7: sí,
8: en el
7: sí,
8: nivell
7: tant,
8: que està
7: tant,
8: la Renaixença, no? Doncs molt bé, felicitats, no?
7: Vull dir,
8: bé, jo penso que és una Festa Major que a més que hi ha oferta per tots els públics, perquè ja des de la Fira del Joc i l'Aventura al Parc de la Deessa i a la Muntanyeta, des de,
7: sí, senyora,
8: des de
7: concerts,
8: diferents,
7: etcètera,
8: concerts per, sí, diferents, sí, sí, edats, vull dir que hi ha per tots,
7: sí,
8: els gustos.
7: Sí, l'oferta, el ventall era molt ampli.
8: Molt,
7: eh?
8: Ampli, que hi ha a la plaça de l'Agricultura, al carrer Valdir i Aleu, a la plaça de l'Ajuntament, vull dir que vas veient que per tot arreu, a Cal Niño també fan coses, no? Vull dir, a tot arreu hi ha...
7: Al final la Festa Major és un esquitx d'esdeveniments i de coses que no sempre es concentren al mateix lloc, sí que hi ha molta cosa a la plaça de l'Ajuntament, a dalt, doncs, diguéssim, a l'agricultura, diguéssim, no?
8: Les paelles, no?, que també, vull dir que això,
7: etcètera,
8: fa convivència, no?, fa comunitat, vull,
7: sí,
8: dir,
7: sí,
8: que el fet d'aquests llocs de trobada, no? Bé, si mirem el calendari, i ara parlo de Sant Boi perquè és on estem, no? Comencem el setembre amb l'altaveu i no,
7: sí,
8: parem, eh?
7: Sí, sí, no?
8: I
7: tant,
8: no,
7: tant,
8: es para,
7: tant,
8: eh?
7: Un seguit de coses extraordinàries.
8: Perquè les festes així que
7: molt
8: formen
7: bé
8: part de la identitat que defineix, no?, un poble, vull dir, es celebren, però de ple, eh? Vull dir, el Nadal, els pessebres, vull dir...
7: La carxofada.
8: La carxofada. La castanyada.
7: La Fira de la Puríssima, etcètera.
10: Espera, que ara ve la capbuitada, eh? Que
7: no, i tant.
10: Jo m'apunto a les catifes de flors a les Rambles, perquè és un espectacle.
8: El diumenge que ve.
10: Ah, sí, sí, ja ho tenim aquí.
7: Exacte.
8: I tenim els gegants, i vull dir, castells no tenim. A veure si hi ha la gent més jove s'està animant.
7: Tot i que van vindre castells, però són castells de fora, però vaja, benvinguts siguin. I tant, que li donen, doncs, més color a la Festa Major.
8: I la plaça
7: Major,
8: ahir de l'Ajuntament estava de gom a gom, estava,
7: sí,
8: petal, mirant els castells.
7: Sí. Molt bé, no, si algú vol apuntar alguna cosa, si no, començarem a repassar els titulars, perquè ja ho sabeu, sí, ja ho sabeu que a totes les portades ens expliquen com han anat les eleccions andaluses. En aquest cas, doncs, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox al final serà decisiu. Amb Moreno Bonilla, doncs, es queda amb 53 escons i haurà de pactar amb l'ultradreta, que creix. En canvi, el PSOE s'enfonsa i obté el pitjor resultat de la seva història En una regió, doncs, home, doncs el caràcter socialista hi era, eh?
9: 35 anys hem anat allà.
7: És així mateix, és així mateix. A veure, què més? Ens mostren diferents gràfics als diaris, per exemple, d'avui. Si voleu, ens agafarem una mica, perquè veig que és molt més fàcil d'interpretar, diguéssim, molt més breu i molt més ràpid el que publica el periòdico, perquè de fet és una barra de colors i és molt més clar, eh? A veure, veiem el repartiment d'escons, doncs el PP 53 escons de color blau, ja ho sabeu, és el color que representa, doncs, no, representatiu d'aquest partit. Aleshores veiem la franja aquella que marca on està la majoria absoluta, hi veiem Vox amb 15, i Vox està justament en aquest equador, perquè vol dir que els vots, doncs, del PP més els de Vox, doncs sí que arriben a la majoria absoluta. Oi? Per Andalusia, 5, Endavant, 8, i PSOE, 28, en vermell, eh? En vermell. Els altres que us he estat dient són diferents verbs. El Vox ja ho sabeu que és un verb pera, digue-li com vulguis, i els altres verbs són més foscos. Tanmateix, sí que és veritat que per escons i per vots el PSOE es queda segon, però és això que dèiem, doncs, que el PP, pactant amb Vox, doncs, farien majoria entre uns i els altres, majoria absoluta. Així de senzill, així. Home. De senzill. Així de senzill, però així també de contundent el fet de que el PSOE obté el pitjor resultat de la seva història, i Endavant Andalusia, doncs, dona la sorpresa, oi?
8: Jo pensava que PP encara...
7: Perquè de dos,
8: més,
7: perdona, sí. Ha passat a 8. Vull dir,
8: sí,
7: que
8: sí, sí.
7: És important.
8: És important aquesta pujada. Jo crec que el PP... jo pensava que el PP baixaria després del que va passar en tot el tema de sanitat, del tema de les mamografies. Jo creia que la gent estaria una mica més per votar altres partits. Vull dir que el PP encara es va mantenint. I...
7: Home, de fet, en tenia 58, sí, i ara seran 53. Vull dir, també ha baixat.
8: Ha baixat, important. Però... Bueno, el perill que tenim és que estan pactant amb Vox.
7: Si algú puja, és ja, Vox, que en tenia 14 i ara en té 15.
8: Ja són diverses les comunitats.
9: Sí, les esquerres, cuidado, eh? Cuidado que les esquerres andaluses han fet una pujada brutal, eh?
7: Sí, per Andalusia ha fet el mateix, perquè són 5 i eren 5.
9: No, però...
7: Endavant eren 2...
9: De 7 han passat a 13, eh? Ojo, eh?
7: No, però
8: sí. Sí, important, molt important.
7: Endavant en tenia 2... i ha passat a 8.
8: Això és molt indicatiu,
7: aquest,
8: eh?
7: És el, dir... aquest és l'èxit més estrepitós, sí, dic, que hi ha, vull dir,
9: de 2 a 8. Una victòria agradolça pel d'allò, sí. Perquè el president català d'Andalusia, perquè el Moreno Bonilla és català, ja ho sabem tots, no?, que va néixer allà al costat del Camp Nou, a la maternitat, no? Doncs ell, la seva idea, sí, és fill d'uns immigrants, no?, que van venir a la Windy el Monte o no sé què, allà a Màlaga, no?
8: Segur que no s'identifica com a català.
9: Bueno, però segons deia el nostre president Pujol, que Déu li guardi la vida molts anys, és català el que neix a Catalunya i qui viu. Poc hi va viure, eh?
8: Viu
9: poc
8: i treballa, el que poc viu i treballa a Catalunya.
9: Aquest home, penso que no ha treballat ni aquí ni allà, no? Bueno, però vull dir que, esclar, l'idea d'aquest home era mantenir la seva majoria absoluta, precisament per no tenir que empassar-se els gripaus que li ha llançat Vox, no? No
7: home,
9: sortit bé.
7: Ara mateix tota l'esquerra...
10: No seria possible un pacte...
7: Junta no arriben a fer ombra.
10: No seria possible un pacte del PP amb algú que no fos Vox? Perquè aquesta moderació que a vegades volen presumir, a menys el president d'Andalusia, el senyor Moreno, doncs...
7: Vols dir de fer un esforç,
10: un esforç, és que fins i tot algun pacte amb els socialistes es podria fer, eh?
9: Això s'ha fet, no, s'ha fet a Europa. Vegada, no,
10: això s'ha fet a Europa.
9: No, i aquí també.
7: Sí, però clar, és que estem parlant de que el full de ruta és molt diferent dels altres partits amb els de dreta o ultradreta. És molt diferent, i per tant...
9: Rufián content, ojo, perquè la seva idea d'unió d'esquerres d'això, Andalusia ha funcionat, vull dir, estava la mar de cofoll i de content. Bé, això és una bona part, no?
7: Bueno, de fet, Moreno Bonilla va agrair ahir a la nit i va felicitar, doncs, els seus seguidors per la victòria, perquè al final és una victòria també electoral, però va refusar, no va parlar de Vox en cap moment, no? Com dient, escolti, ja en parlarem de tot plegat. Però és clar, si no és per aquesta via, Josep, per quina via seria? És que no aconseguiria ni pressupostos ni res si no pacta amb algú.
10: Clar. És complicat.
7: És un exemple, eh? Ja. Ara en parlarem, de pressupostos, també. En tenim més, en tenim per donar i vendre.
8: Ja són vàries les comunitats que el PP...
7: avui en tenim per donar i vendre. Sí,
8: necessita Vox,
10: Què voleu parlar d'Esquerra Republicana?
7: Això després. Sí, això
9: després vindrà Esquerra Republicana, que, mare de Déu, senyor...
10: Té un barret, que no sé si surt d'un conill, un colom...
9: Agafar-se amb una carpeta de fa 20 anys. Fa 20 anys que estava allà amb un racó. Per justificar el suport. Sí.
8: Del consorci.
9: El consorci encara, però del tren orbital aquest.
8: Sí. El tren orbital.
9: Home, agafar-te amb això per donar suport al PSD-PSOE és d'una clarividència. Vamos, absoluta. És allò de dir...
8: Està agafat amb pinces, Està agafat amb pinces, Sí, buscar una justificació.
10: És una presa de pèl.
9: Home, clar, a veure, que la idea és molt bona. És a dir, que tu facis... Que tu facis, construeixis aquest anell de la segona... De la segona... d'això metropolitana, àrea metropolitana. De fet, perquè els trens vagin d'una ciutat a l'altra sense tenir que passar per Barcelona, que està completament col·lapsat, el servei ferroviari de Barcelona, està molt bé. És una idea molt bona. El problema està en que això ho ha de pagar l'Estat. I l'Estat ens porta amb un dèficit d'infraestructures de 60.000 milions. Fota-li uns quants més a sobre. Per tant, és complicat,
10: Els trens que depenguin una mica més de Catalunya, no aquest pacte que s'ha arribat, que el 51% és de l'Estat, això és el que s'havia dit. De les coses que s'havia dit, vull dir, a les hemeroteques, i els records, les coses es graven, i a vegades sembla mentida, perquè això em sembla vergonyós, baixar-se els pantalons d'aquesta manera, com està fent Esquerra Republicana.
9: Mira, jo et diré una cosa, és més fàcil que aquest tren orbital estigui en l'anell d'asteroides que Catalunya, que hi arribi abans, vull dir, que Catalunya, ja t'ho dic.
7: Home, de fet, ja t'ho diu la paraula orbitre. Bé, escolteu-me una cosa, ja veig que aneu cap en aquesta direcció, ja ho veig clar, doncs parlem, si voleu, sí, majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, el pacte perquè el govern i Barcelona dirigeixin l'organisme encarrila els pressupostos. Per cert, un organisme nascut el 1915, que de fet, clar, les aduanes dels ports i tot plegat s'entén, no?, que l'Estat espanyol sempre hi ha volgut ser, però fixeu-vos si fa anys, no?, que això està governat més per Madrid que no pas pels catalans. Aquest organisme que al final va començar, doncs, per gestionar un polígon industrial que també era port, etcètera, etcètera. Com d'important deu ser perquè encara estiguem així. Molt bé, ho dic perquè aquesta sí serà una setmana clau pels pressupostos. Arriba una setmana que arriba carregada de dates, clau, reunions, trobades, que han d'acabar donant, doncs, llum verd als primers comptes del govern de Salvador Illa, no? Com anirà això? Doncs, home, sí que és veritat, doncs, que hi ha un calendari. Jo no sé si aquest calendari se seguirà tal qual. En principi sí. Avui dilluns Esquerra, per exemple, convoca el Consell Nacional, el seu Consell Nacional, per explicar com van les negociacions amb el govern. El partit ha de valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos després dels últims pactes amb els socialistes. Si Esquerra, donem pel cas, quan dic Esquerra vull dir el Consell, i dona el vistiplau, doncs dimarts podria ser el dia de l'escenificació que els pressupostos seran una realitat. I si res no es torcés, doncs Salvador Illa i Oriol Junqueras firmarien aquest pacte. Aleshores, ho explico així ràpid una mica perquè entenguem el calendari que tenim. Serà dimecres a Madrid que es farà la signatura aquesta, doncs, per donar garanties a aquests acords. I en aquesta reunió, doncs, haurà sobre la taula l'aposta pel tren orbital, que deia, bueno, dèieu tots vosaltres, però que explicàvem, i la cessió de la majoria executiva a Catalunya del Consorci de la zona franca. Consorci d'inversions, doncs, que per cert, en el seu moment va tombar el Congrés. Què més? Doncs els republicans també reclamen acords en l'àmbit d'educació, sanitat i per potenciar el català. I dijous el govern doncs, farà el penúltim pas per tenir les partides que considera imprescindibles doncs, per afrontar els reptes que necessita el país. La firma amb els comuns, que ja amb un primer pacte tancat ja es va fer en el seu moment, però ara volen doncs, consolidar el compromís del govern amb habitatge i també amb la mobilitat. I finalment, divendres, hi haurà una reunió del Consell de Govern per aprovar els pressupostos i enviar-los al Parlament. La cambra tindria, us ho explico així perquè això cal saber-ho, tindria uns 40 dies per fer tots els tràmits necessaris. Per cert, el calendari assenyala a principis de juliol com els dies en què Catalunya tindria els primers pressupostos d'Illa i segurament els únics de la legislatura. Recordeu que ara fet, no, al març, 3 anys que Catalunya no tenia pressupostos nous. Tot eren ampliacions d'allò que s'anomena ampliacions de crèdits, no, que diuen. Molt bé, dit això, aquest calendari l'hem volgut recordar perquè no sigui dit que és Sant Baldiri, sí, dimecres, però que també hi ha aquest seguit de reunions paral·lelament a les festes de Sant Baldiri.
9: De totes maneres, l'acord ja està signat, el que passa que estaven esperant que hi haguessin les eleccions andaluses per fer-lo públic.
7: Bueno, i de fet, teòricament ja et dic que avui dilluns el Consell Nacional d'Esquerra ha de donar el vistiplau.
9: Això està fet, home. Ara, el que és vergonyós, i perdoneu-me, és el meu punt de vista, és que Esquerra Republicana hagi renunciat d'una manera flagrant i vergonyosa a les dues línies vermelles que tenia marcades amb el govern del senyor Illa per l'aprovació de pressupostos. Un era l'Agència Tributària Catalana, que una de les seves funcions, que les seves funcions, no, una de les seves funcions eren recaptar i gestionar impostos, el primer dels quals deien seria l'IRPF, perdó, l'any 26.
7: Sí, sí.
9: Això s'ha anat a Norris, adéu, s'ha anat pel pedregar, i la segona era la transferència total, absoluta, de l'IRPF a Catalunya. Això naste de plàstic. Per tant, les dues línies vermelles, bueno, d'ells i dels comuns també, que aquesta també deixa-la anar, deixa-la anar. La jefa, vull dir, la jefa dels comuns.
7: Per cert, Enric, aquest matí he escoltat unes paraules doncs, d'en Tardà, el nostre veí de Cornellà, que ja ha passat per aquí algun cop per aquest programa, i deia, i ho dic pel que estàs explicant, deia, és que s'ha de tocar de peus a terra i a l'hora de pactar s'ha de saber que el que pactes, home, té cara i ulls, no? Diu, perquè si no les expectatives no serien, i que s'ha de tocar de peus a terra a l'hora de pactar i s'ha de saber què és viable i què és doncs, digués, és que exactament les paraules ara no. Sí, però sí, perquè m'entengueu, anava per aquí. No, jo no sé si podríem recuperar aquestes declaracions que avui sortien precisament als informatius, però aquestes declaracions d'entrada, però no ho dic pel que està dient l'Enric,
8: doncs, però quan dius la línia, ell diu dues línies vermelles, però quan tu marques aquestes línies vermelles també saps quines són les expectatives i després tires enrere. Vull dir, vale.
9: És el que estic dient, és que és vergonyós això. És que jo no sé com els senyors d'Esquerra...
7: Per cert, que apuntava més el mot i el concepte republicà que no passa res més, el sentit de republicanisme. No parlava d'altres aspiracions ni d'altres...
9: Jo ja dic, no, a veure, cadascú a casa seva fa el que vol i veurem què diu el Consell, no? Com parlàvem ara, però vamos, per mi està superfet això. Superfet. És més, inclús els sindicats li van dir als comuns, escolta, feu que els pressupostos, una de les condicions per aprovació de pressupostos, siguin les nostres reclamacions amb ensenyament, i van passar del tema, i van dir, no, això és una carpeta que no toca, ara, escolta, tenim un país de caca, eh?
7: Ja et dic, ell parlava en aquesta direcció de tocar de peus a terra i que el que es proposi, que el que es pacti, doncs tingui un sentit, com diguem, que sigui funcional i sigui real, Vull dir, no aspirar a coses que no... Jo diria, jo crec que ara en els informatius potser torna a sortir, no ho sé. No ho sé, però més o menys venia a dir això.
8: També es parla ara de... d'educació, s'hauran a parlar, sí, la senyora Niubó.
7: Sí, educació, veure, salut, després habitatge.
8: Aquesta setmana ja estan previstes 4 dies de
7: i el reforç, perdona, del català.
8: Sí, 4 dies de vaga. Vull dir, avui toca Barcelona Rodalies.
7: Sí, sí.
8: Jo crec que ja és hora que seguin a parlar-ne, perquè això no pot continuar així, d'aquesta manera. I penso que el que es reclamen és de calaix, vull dir, baixar les ràtios, més suport a les escoles, perquè fa falta, hi ha molta diversitat a les aules, i llavors un mestre no pot fer de tot, per tot, a marge de la burocràcia, que cada vegada és omplir papers. Jo l'últim any que estava a l'escola vaig pensar que tenia claríssim que em jubilava, perquè sí? Està el que et demana. No, li vas dir així a l'inspector, sí, i després de veure tot el que es demaneu,
7: no,
8: i l'avaluació com ha de fer, dic, jo pleu, ho sento, no.
7: Sí, sí.
8: Vull dir que...
9: És el mateix que els hi passa als pagesos, pobres. Clar. Que en comptes de munyir vaques han d'omplir papers. I ja veus, i així anem, no?
8: Vull dir... I després, amb tota la diversitat que tenim a l'aula, que s'ha d'atendre a tothom, perquè hi ha diferents capacitats. Llavors, dius, això implica no només estar a l'aula, sinó també t'has de coordinar amb els psicòlegs de l'EAP, t'has de coordinar amb posar logopedes, t'has de coordinar amb altres persones que són més expertes, sí, no? I llavors, aquest temps, d'on surt aquest temps? Si no, vull dir, hem de ser realistes. Si aquest temps el dediques a omplir paperassa, és tres que tens que restar d'atendre el...
9: A més, paperassa que en molts casos ni se la llegeixen. Després,
8: Memòries per tot.
9: Està allà,
8: valoracions arxivada. De tot. Vull dir, si fas una sortida... Bueno, és que és increïble, és que... Tot el que es va demanant cada vegada més.
7: Molt bé.
9: Per això dic,
7: setmana que veurem si a principis de juliol finalment doncs, hi ha aquests pressupostos i veurem i com són i aquests pactes que passen per diferents llocs que a més ja fa mesos que es diu més o menys el mateix. El full de ruta el coneixem, el que es demana també ho coneixem. Veurem com anirà la cosa. Setmana clau, per això, setmana clau. No sé, alguna cosa més, algun apunt més?
9: Sobre?
7: Sí. No, sobre aquest tema, diguéssim, la carpeta política, perquè si no, us avanço que després dels informatius tirarem cap a altres cantons també, i la carpeta internacional també l'obrirem.
9: Va carregadeta. Em penso que ja ho hem dit tot, no? Vull dir, la situació per mi és molt clara, és a dir, l'acord de pressupostos està fet i s'assignarà. Una vegada no podran dir en la campanya electoral andalusa que l'Illa tiene presupuesto gracias al independentismo catalán, que seria el comentari que van voler evitar, i l'han evitat hasta cert punt, perquè ha sortit Catalunya com sempre, mils i mils de vegades, no? Aleshores, jo penso que això està fet, que la manera que s'ha fet... A veure, es necessitaven uns pressupostos, toquem de peus a terra, que deia el senyor Tardà, efectivament, es necessitaven uns pressupostos. Es necessitaven. Ara, de la mateixa manera que aplaudeixo que hi hagi uns pressupostos, m'emprenya molt de la manera que s'han fet. No, que s'han fet els pressupostos, no. Que s'arriba a concretar aquests pressupostos.
7: Sí, sí, encara, ja et dic, queda una setmana, encara...
9: Sí, bueno...
7: Molt bé, no, però més o menys dat i beneït, no?, podríem dir.
9: Ui.
7: Molt bé, escolteu-me, dic jo, no ho sé, se suposa que s'arribaran als acords.
9: Sí, suposo, jo no...
7: Molt bé, va, ara ja sí, anem cap als informatius i de seguida tornarem i acabarem, doncs, d'explicar què hi ha al damunt de la taula, encara queden coses força interessants. Fins ara mateix.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem de fet parlant pel transport públic. Atenció, perquè la circulació a la línia R2 Sud es troba tallada entre Sitges i Vilanova a causa de l'atropellament d'una persona a Vilanova. Renfe informa que està gestionant transport alternatiu per carretera. I pel que fa al trànsit, retencions a la B23 per un accident entre Sant Just i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona, a la sortida 3 segueix estant tallada. Recordem també que l'A2 segueix tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. Transit informa que es fan desviaments per la sortida 549 i a retencions des de Jorba.
0: Tot a punt que perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana, el govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital i també s'han acordat noves partides per l'Agència Tributària. Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de la capital catalana. Els sindicats convocants esperen rebre avui per escrit l'última proposta del departament per confirmar demà l'assistència a una nova reunió negociadora. El PP perd la majoria absoluta a Andalusia i torna a estar lligat a Vox per poder governar. Les eleccions andaluses constaten la derrota del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. Rússia ha atacat Ucraïna amb més de mig miler de drons i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. La guerra continua escalant malgrat la treva temporal de Putin d'ara fa una setmana. Ucraïna va fer ahir l'atac amb drons més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra i va provocar almenys 4 morts. Les execucions en països amb pena de mort s'han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. És la xifra més alta dels últims 45 anys. El Consell Comarcal del Ripollès denuncia un greuge comparatiu i reclama recuperar la gratuïtat de la línia R3 de Renfe. I la cantant Anna Andreu, la saxofonista Irene Reig, Rosalía i el bateria Jorge Rossi són alguns dels finalistes del Premi Alícia, als guardons de l'Acadèmia Catalana de la Música, que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la diversitat de la producció de casa nostra.
2: Esports.
0: I el Cadilla, bon dia.
3: Bon dia. L'Espanyol seguirà primer. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, necessitarà guanyar l'Elx l'última jornada després de perdre i per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història. El Barça és el primer equip que guanya tots els seus partits a casa en una temporada. I Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat. És la segona pole que fa el pilot català en les 500 milles després de la del 2023.
0: Temps insegur amb nuvolades i ruixats fins al migdia, especialment al Camp de Tarragona i Prepirineu, i a primera hora de la tarda, litoral i prelitoral central i interior de les comarques de Girona. Acabarem el dia amb les pluges marxant del país i les temperatures sense grans canvis.
4: 3CAT Info.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs que vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora hem de venir?
1: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatriu.cat.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Acull a una nena o un nen saharaui.
4: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
6: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

9 minuts passen de les 9 del matí. Continuem fent dilluns amb el nostre consell de sàvia i savis, amb l'Emília, l'Enric, el Josep. Bé, amb una setmana que encara es contempla dins del marc de la Festa Major. Ja ho sabeu, ja ho hem explicat, dimecres i Sant Baldiri. Repassant, doncs, els titulars, ens hem posat en política, política que ens és més propera i política que no tant, però vaja, que al final és la carpeta tant de les eleccions, del que han estat les eleccions a Andalusia, com d'aquesta setmana cabdal per arribar als definitius acords dels pressupostos de la Generalitat. Passem plana i expliquem d'altres coses, com us deia, a nivell ja més, bueno, més no, totalment internacional, però que, home, que poc o molt ens toca a totes i a tots. Per cert, avui el periòdico publica un article força extens i força interessant pel que assenyala, i és que ens parla de les execucions per pena de mort que arriben al nivell més alt en 44 anys. És a dir, un informe d'Amnistia Internacional assenyala que, per exemple, l'Iran i Aràbia Saudita són els països amb més justificaments, molts d'ells relacionats amb delictes de seguretat nacional i amb drogues. És un informe que no inclou la Xina, perquè ja ho sabeu que la Xina, tot plegat, es tracta d'informació classificada i que no se sap ben bé què fan o deixen de fer, tot i que es preveu o sospita, doncs, que deuen haver-hi forces execucions també. Ho dic perquè, a banda, doncs, de que hi ha delictes de drogues i de seguretat, però que al final, darrere tot plegat, també hi ha repressió,

0: poma, digues.
1: No, a Israel també han augmentat els casos de penes de mort per part del govern d'Israel, no?
0: Però han fet una llei nova, inclús retroactiva.
2: I en direcció als palestins, perquè ells no hi formen part, diguéssim. No, l'israelià, israelià de passaport israelià no entraria.
1: El poble escollit no dona
3: alternatives. És una pena de mort selectiva, no?
0: Sí. A més, amb efecte retroactiu, Vull dir que s'ho han muntat d'una manera que dius, bueno, punyeta, anem, si ens faltava aquesta, ja, no? I després, quan hi ha hagut, que hi ha hagut, aquesta protesta bastant massiva a Eurovisió per la presència d'Israel, que va estar a punt de guanyar. Recordem que va ser per un palet. Però us diré una cosa, els ha anat molt bé no guanyar.
2: Ho vau estar seguint, eh?
3: Jo no,
0: però després va llegir les
2: cròniques. Clar, va passar molt desapercebuda perquè precisament en aquest país no s'hi volia participar, no?
0: I escolta'm, ara tu imagina't que Israel guanya i l'any que ve s'ha de celebrar la d'això, l'Eurovisió, Israel. La que s'hi avecina, que diu en aquella sèrie, devia ser molt bona, no? Aleshores, bueno, hi ha hagut l'oposició d'Espanya, com era normal, crec que també d'Irlanda, d'algun país més, però jo el que no entenc, i no ho entenc, que sent el senyor Putin, com tots sabem, un assassí i un fill de sa mare, a Rússia se li hagi impedit precisament concursar a Eurovisió pel tema d'Ucraïna. I en canvi, a Israel, dius, per què? Doncs mira, t'ho diré, un dels màxims organitzadors del festival d'Eurovisió és una companyia israeliana. Ja comencem a tenir alguna petita explicació del tema.
3: Aquest programa sempre ha tingut aquesta vessant política.
0: Sí, no, jo et voto tu em votes a mi.
3: Era un joc de vots, vull dir, que guanyava, la millor cançó guanyava.
2: Recordem que Israel no és europea, això d'entrada, però sempre ha estat com a un convidat d'excepció, digue-li com vulguis, a Turquia, i en fi, a Turquia sempre pots dir, escolti, és que l'altre cantó del riu sí que són europeus, no? Depèn.
0: En fi, que això ha sigut un apunt una mica sobre el tema aquest de la pena de mort, que parlàvem d'Israel, doncs, bueno, se les maneguen de totes maneres, eh?
2: Bé, deixeu-me explicar també que l'OMS, l'Organització Mundial per la Salut, oi, declara l'emergència per l'epidèmia d'Ebola al Congo, d'acord, al país del Congo, la República Democràtica del Congo.
0: Que n'hi ha dos del Congo, exacte.
2: República Dominicana del Congo, ho dic per...
0: Sí, que n'hi ha dos, perquè
2: sapiguem de què parlem. Molt bé, doncs serà difícil de controlar per la zona d'inici i per l'espècie del virus involucrada. I us explico això, doncs, no només perquè a nivell mundial, doncs, home, francament és preocupant, és clar que sí, però perquè en aquest context que ens recordava molt l'episodi, el dramàtic episodi del Covid, tot el tema d'aquella epidèmia, d'aquell virus dins del creuer, recordeu com hem estat explicant, etc. Doncs fixeu-se doncs, que arriba una nova epidèmia, en aquest cas d'Ebola, doncs, en un altre país.
0: Home, l'Ebola és un problema seriós, perquè té una taxa de mortalitat altíssima, no hi ha vacunes, no hi ha massa tractament tampoc per aquesta enfermedad, i és absolutament contagiosa. Vull dir, la transmissió entre humans es fa mitjançant el contacte amb fluids de gent infectada, i per tant, doncs, la seva, diguem, propagació pot ser, i sobretot en aquests països on no hi ha unes mesures de seguretat amb aquest tema massa bones, no? Perquè les relacions sexuals es fan sense preservatiu, etc, etc, no? Això és un problema greu.
2: Home, això preocupa ara mateix, ho dic perquè ara que estava explicant això l'Enric, que s'entén o es preveu que l'epidèmia actual tindrà un impacte molt, molt més gran, no? La gran pregunta és, epidèmia local o amenaça global, no? Perquè, mireu, dades, 336 casos, 88 morts notificades fins dissabte, que converteixen, doncs, l'epidèmia actual en la més gran des del 2018-2020, que també va afectar, doncs, a províncies properes al que estem parlant, no?
3: Però l'Ebola sempre

0: estat en aquests països. Sí. Jo, la reflexió que faig aquests dies és, de cop i volta tenim l'antivirus en aquell vaixell, l'èbola, vull dir, què passa? Tot això informacions massives que s'estan donant per inculcar-nos aquesta por de... o realment, a veure, el canvi climàtic, els canvis de temperatura que estan havent-hi, el fet de que la globalització, que ens puguem moure tan lliurement, que la gent viatja molt més, doncs clar, això és un factor que fa que les infeccions, els virus, doncs viatgin, no?, perquè viatgen amb nosaltres. Però això ja fa anys que està passant, i ara de cop i volta sembla que ens estan inculcant aquesta por. A què?
1: Doncs que el problema, mira tu, i gràcies a Déu que va ser així, no?, que quan hi va haver l'epidèmia del coronavirus, pràcticament d'una manera immediata van començar a sortir vacunes. Les farmacèutiques van invertir mils de milions sapiguent que tindrien un retorn brutal. Com tu deies molt bé, Emília, l'èbola és una malaltia que fa moltíssims anys que està en aquesta zona, no? Per què encara no hi ha vacunes? Doncs segurament perquè els que les han de fabricar, que són les farmacèutiques,
0: no els interessa,
1: no els hi surt a compte fer aquesta
0: inversió
1: tan multimilionària, perquè saben que no tindran el retorn que volien. Per tant, és un tema, una vegada més,
0: és fer un equilibri entre inversió i benefici. Pues ja llavors, no interessa.
1: I bueno, aquests negrets que es morin, tu, mira què hi farem, no? No, vull dir que... Nois, és difícil trobar una notícia alegre, eh? Us ho dic, eh? Us ho dic, tu vas mirant els diaris,
2: sí, home, esclar,
1: i mires els telenotícies i la meva dona ho diu, escolta, apaguem aquesta tele.
0: No,
2: a veure, van sortint coses, si vosaltres voleu, evidentment que n'hi ha d'optimisme.
0: Però ja té raó el que diu l'Enric.
2: Evidentment la... No, anava a dir la informació...
1: Que és la que és, tu.
2: La informació important que vol rebre la gent d'aquí, que s'han fet debats sobre això que dieu, sol ser pessimista i sol ser negativa.
1: Home,
2: és a dir,
1: que dius, bueno...
2: de vegades entenem com si els mitjans d'informació estiguin en un estant preparats només per explicar desgràcies.
1: No, però és que és l'actualitat, és el que li dic jo a la meva dona. Dic, sí, tens raó, només expliquen desgràcies, però és que és el que hi ha. És que hi ha això, el món està passant, això. No ho podem amagar. Que si ara resulta que Ucraïna disposa d'uns drons que són la repunyeta, que han atacat Moscú i que han arribat fins a Moscú i que l'altre els hi torna, i Iran... I
0: saps què passa? És que cada vegada que poses la tele és més del mateix. Vull dir, que dius, i això com s'acaba? Si és interessa que hi hagi guerra per tapar corrupcions, per destruir i després tornar a construir. Llavors, i dius, bueno, ja sóc fins quan, no? Vull dir...
1: Menys mal que el Barça ens ha donat l'alegria de l'any. No, s'ha de dir.
2: Bueno,
0: I les noies,
1: i les
0: noies.
1: El Barça en general,
0: Les noies.
2: Barça femení, a la final també de la Champions... Ja en parlarem durant la tertúlia esportiva.
1: Sí.
2: Ja en parlarem
1: durant... L'endemà de Sant Valdir, Sant Valdir gloriós, que és el miracle de que les noies del Barça tinguin un bon partit i ens portin...
2: Ja en parlarem de tot plegat, ja, a la tertúlia esportiva.
1: Sant Valdir gloriós.
2: Però hi ha d'altres coses, molt ràpidament. S'estan... a veure, això ja ho hem tingut al damunt de la taula, ja ho sabeu vosaltres. Pràcticament sempre, però s'estan consolidant els debats que apunten, doncs, que hi ha una perillosa moda per les xarxes. Ja ho sabeu, una moda, doncs, que d'alguna manera li don valor, doncs, als abdòmens, ho dic d'aquesta manera, abdòmens plans i aquestes maneres d'evitar de menjar excessivament i potser valorar un estilisme impressionantment prim de persones, sobretot de noies, que veiem al TikTok. El TikTok bloqueja algunes etiquetes, no? Però que s'accedeix molt fàcilment a aquests continguts, però que al final són etiquetes vetades, però que quan les veten apareixen d'altres d'etiquetes noves, no? Es normalitzen i es banalitzen conductes totalment patològiques, com ara la infraalimentació, i diuen que 6 de cada 10 anuncis que reben les joves a les xarxes estan vinculats a la moda i a la bellesa. Clar, veiem fotografies de persones impressionantment primes, molt primes, que freguen doncs, el perill i es potencia doncs, com a valor de bellesa, digueu-li com vulgueu. I sobretot per les xarxes, que és, ja ho sabeu, és molt fàcil tindre accés a les xarxes, no?
1: Massa.
0: Sí, això és molt perillós, perquè clar, les noies joves, uh-huh, sobretot les més jovenetes, imiten, no? I volen ser com allò que estan veient, com allò, uh-huh, que li estan venent, clar, a les xarxes.
2: I si t'ho estan potenciant, i, clar, t'estan dient aquest és el camís aquest.
0: Aquest és el model.
2: No? Aquest és el model. Seguir, aquest
0: i,
2: és el...
0: Llavors, doncs clar, el perill que hi ha, doncs, com tu deies, no? El perill que hi ha encara una anorèxia, vull dir, que de deixar de menjar per estar com estan aquestes... I aquí també, ara, quan ho deies, pensava fins quin punt també al darrere no hi ha la intel·ligència artificial. Que home, modifiquen aquestes imatges.
3: Pot ser, clar. Però això fa molts anys, aquesta moda de la... Jo me'n
0: recordo. Sí, però ara encara més amb la IA es poden modificar aquestes imatges. Mireu, ja no saps si aquesta imatge és real d'una noia que té aquest cos o està modificat.
2: Els experts, els psicòlegs, en alguns... i és fàcil trobar alguns articles que parlen d'això, estan denunciant alguns psiquiatres que les seves pacients valoren més la bellesa i el fet d'estar primes, prims, que no pas doncs, el reconeixement intel·lectual, el reconeixement acadèmic, el reconeixement doncs, de les feines, etc. Per què? Perquè des de sempre han vist que això, pel que sigui, o sembla que es valori, dic sembla, però no sé, sembla que es valori més. I això ja està interioritzat en moltes persones joves.
3: Home,
2: ha calat, perquè
0: sí,
2: m'entengueu.
0: Sí, sí, sí. A veure, això ja passava fa...
2: Us ho dic no com a opinió personal, sinó el que estan dient els psiquiatres, els psicòlegs, etcètera.
0: El perill que sigui un trastorn mental, perquè al final l'anorèxia no deixa de ser això, no? Un trastorn de salut mental, perquè ja
2: es veuen grasses. Clar, està definit com a risc, clar, de salut mental.
0: De salut mental. Tu mires al mirar aquestes noies anorèxiques, es miren al mirar i es veuen grassa i estan superprimes, vull dir, perquè hi ha això, no? Vull dir que hi ha un trastorn. I amb les xarxes és molt fàcil arribar al jovent, perquè és el que consumeixen. I és veritat, vull dir, una noia, quan veieu una noia grassoneta, no diem, ui, aquesta noia doncs ha escrit un llibre, o és pintora, o és artista, o té un càrrec, o és molt intel·ligent. Es podia primar una mica, no? Aquesta noia estaria més maca. Vull dir, és un pensament que a vegades...
2: Clar,
0: també la gent del carrer, també contribuïm.
2: Sí,
0: contribuïm,
2: sí, tothom,
0: també.
2: Tothom, la societat, però la publicitat, etc.
0: Home, clar, t'arriba per tot arreu.
2: I jo us deia abans que, dius... o la gent es planteja, escolti, però això no s'ha de vetar, no és possible vetar-ho, sí, i de frenar-ho, i TikTok, sense anar més lluny, té l'obligació de fer-ho, a la mateixa empresa, diguéssim, a la mateixa plataforma TikTok, bloqueja algunes etiquetes, però accedir als continguts continua sent molt, molt senzill, perquè quan una etiqueta es veta, n'apareixen d'altres.
0: Exactament.
2: Per tant, és una mena de sinfín, perquè
0: sense... I una altra cosa, vas a una botiga d'aquestes botigues que són aquestes cadenes que consumeix, on van les gent jove, i veus unes talles, veus uns vestits que dius, però qui entra en aquest vestit? Des del moment que estan a la venda, és que hi ha gent que entra en aquests vestits.
3: Sí, però hi va haver no sé si es va arribar a fer, però hi va haver un intent,
0: sí,
3: de llei de prohibir aquestes minitalles, diguéssim, no? És a dir, que s'acabés això que dius tu, no?, de veure aquestes, mm-hmm, coses, dius, bueno, però...
0: Clar, és que jo vaig a aquestes botigues i m'agrada aquest vestit, me l'emprou, a mi vindrà estret, i a veure, si em ve petit, m'he de primar. Oh, aquests vestits, jo no els veig en talles grans, els estic veient, clar. És que jo quan he entrat a aquestes botigues i veig aquests vestits, aquestes faldilletes, aquestes brossetes, dius, però qui entra aquí dins? I entra aquí dins. Uh-huh. I entren.
3: Sí, no, clar,
0: bueno, perquè si no es vendrien.
4: Per què es venen tants aliments ultraprocessats? Vull dir, perquè interessa el sistema. I bueno, això engreixa, eh? I fa...
0: Sí, però aquests, sí, sí, aquestes noietes no consumeixen, eh?
4: No, no.
0: I noiets, eh? Que parlem de noies, però sí, també noiets, nois, eh?
4: Sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs...
2: Si totalment.
0: I nois, eh? Perquè això ja s'ha estès als nois, també. Mm-hmm. El depilar-se i l'arreglar-se, que em sembla molt bé que la gent es cuidi, sí, però sempre dins dos límits. Límits, perquè és molt fàcil passar aquesta línia vermella on perilla la salut, ja la salut física i mental.
2: Sigui com sigui, és un problema, no és que pugui ser, no, és un problema, i cada cop anirà més, això és així, cada cop anirà més, i per tant doncs potser el perill més gran és això que dèiem de les xarxes, perquè no només és molt fàcil accedir-hi, sinó perquè sembla que sigui el lloc important, la referència important per molta gent jove, i gent no tan jove, però que és com aquell que diu, he de seguir el patró que em marca les xarxes, no? Al final, i aquest és el gran perill.
0: No, i ara has dit, no? Una cosa, i gent no tan jove, perquè
2: no, clar.
0: Jo entro, no, en les xarxes aquestes, entro, i potser apareix una dona ja de certa edat, grassoneta, fa uns exercicis i al cap d'un temps et posa, no? Com queda? Diu, però a veure, això, aquí hi ha una intervenció de la IA, és impossible que aquest cos arribi a ser aquest altre, no? Si prens uns productes detox, això que es diu, no? Detox, i fas uns quants exercicis, tindràs aquest cos. A veure, aquí volen enganyar, una mica de seny, no? Vull dir que això és un engany.
2: Molt bé, doncs escolteu-me, bueno, quan dic molt bé és una frase recurs, no? Com dient, bé, doncs ja hem explicat tot el que teníem que explicar. Home, no, sempre ens quedaran coses al tinter, sempre. Però vaja, que ens agrada d'obrir de tant en tant aquests microdebats, que al final fan molta, molta falta, i pensar i reflexionar una mica què és el que passa. Ho dèieu fa un moment, ostres, sembla que l'actualitat o els informatius o els mitjans només porten males notícies. Doncs a vegades dona aquesta sensació, i tant que sí, però que al final és el que passa al món, no? I ens agradaria de poder explicar coses més simpàtiques o més amables, però és el que hi ha, també ho dèiem abans. Escolteu-me, molt ràpidament,
0: sí, ràpidament.
2: L'agenda del que quedaria emmarcat amb la festa major.
0: Vinga,
2: cosetes
0: festa
2: per avui, no? Per
0: sí,
2: exemple.
0: Mira, aquesta tarda, aquest vespre, a les 7 de la tarda, avui, que és el Dia Internacional dels Museus, els
2: sí
0: museus estan oberts,
2: correcte,
0: és gratuït, hi ha una activitat que es diu Virtutis Triumphus, el triomf de la virtut. És un espectacle de cant, música instrumental i dansa del segle XV que es fa en conversa, no? En conversa entre punts, en
2: sí
0: diàleg, en diàleg directe amb el retaule de Sant Baldiri.
2: Sí, senyora.
0: Del Lluís
2: Dalmau.
0: Dalmau,
2: sí.
0: S'havia de treure les entrades, és gratuït, però s'ha de reservar, i he entrat per mirar-ho i ja no quedaven entrades, està xaurit. Vull dir que una pena, però...
2: Qui va més dir oportunitats que hauran, no patiu.
0: Sí, però també podem tenir l'oportunitat el dimarts, dia 19, a les 6 de la tarda, hi ha una visita comentada a aquesta exposició, 1448, Lluís Dalmau i el retaule de Sant Baldiri, i aquesta és gratuïta i està organitzat, bueno, qui porta tota l'exposició és la Vanessa Martín, qui fa la xerrada.
2: Sí, senyora.
0: Jo vaig tenir el gust d'anar-hi amb la Vanessa Martín a veure aquesta exposició i la recomano, eh?
2: Home, nosaltres hem tingut el luxe i el plaer que la mateixa Vanessa en aquest programa ha explicat precisament l'obra d'en Dalmau i en concret aquest retaule, però s'ha d'anar a veure.
0: S'ha d'anar a veure...
2: Que és un patrimoni santboià important.
0: Sí, estava prevista aquesta exposició per l'any del 2020-2021, però el Covid ho va impedir.
2: Clar.
0: Per tant, convido la gent, animo que aneu, perquè realment descobrim un Lluís Dalmau que per la majoria de la gent és desconegut.
2: Sí, senyora.
0: Ja passem a dimecres. Dimecres 20 tenim, que és la gran festa, a les 11, ofici de festa major, i a 2:15, sardanes de festa major. Per tant, ja tenim les dues activitats centrals del dia de Sant Baldiri.
2: Sí, senyora.
0: I al mateix temps, si a les 11 és la missa, a les 11 també hi ha un espectacle de carrer pels més petits a la plaça de la Generalitat.
2: Molt bé.
0: Passem a la tarda. A la tarda tenim, a les 5 de la tarda, festa de la gent gran, a on? A la plaça de l'Ajuntament. I també tenim pels més petits, a les 6 de la tarda, al passeig Pau Casals, a la cooperativa, una tarda de circ. Per tant,
2: fantàstic,
0: tenim pels petits,
2: maco,
0: pels grans i pels mitjans.
2: Maco, maco.
0: I a les 8 a Cal Niño, rock.
2: Molt bé.
0: Per la gent més jove.
2: Doncs ja és això, eh? Se'n vol dir-hi que no quedi
0: ja
2: dit que no
0: són tarda
2: coses. Molt ràpid, ja.
0: Tenim, sí, molt tard, i aquí acabo, a la plaça de l'Ajuntament, a les 5:30, Ball Folk, amb això pluc, i després del ball tenim la presentació d'aquí, Enric, de la Mulassa.
3: La Mulassa.
0: Tu deies,
2: la presentació de la Mulassa, el bestiari Sant Boià.
0: Exactament, complet. Aquesta barreja de cavall
2: i
0: ruc.
3: I ruc, vale? Sí.
0: I amb, acompanyat del ball de l'àliga, el lleó i el bou de Sant Boi.
3: Això, allà n'hi trobareu. Clar. Altres costos no. Home, rebre la Mulassa, que ha completat el bestiari de Sant Boi...
2: Això és important, home, això és important.
3: És important.
2: Clar que sí.
3: És molt bé.
0: I aquí ho deixo, diumenge 24, tenim les catifes florals.
2: Home, important també. Ho anirem recordant, evidentment, les catifes que fan primavera i fan... Bueno, primavera ja i de cara a l'estiu, eh? Ja anem en direcció a l'estiu, a poc, però sense pauses, sense preses, que diu aquell. Molt bé, i espero ja que properament el Josep ens faci la seva secció de parcs i jardins, ens expliqui coses.
4: M'ha fet gràcia això del bestiari, que hem d'augmentar aquestes bèsties que tenim a dins aquí a Sant Boi. Els artistes, els escriptors...
3: Més cuidado, el lleó és doble, eh? És jo crec que és l'única localitat de Catalunya que té un lleó, que és lleó i lleona, amb dos caps, amb un cap de lleó i un cap de lleona.
2: Que això no ho pot dir tothom.
3: Vull dir que, cuidado, eh? Tornem a lo del poble dels bojos, eh? Qui se li va acudir, això?
2: Però molt bé.
0: Pensa,
2: Emília, Enric i Josep, gràcies, com sempre, per fer dels dilluns un dia tan simpàtic. Aquí, segons qui m'estigui escoltant, dirà, perdut el cap aquest. Bueno, escolta, què vols que et digui? És els dilluns. Els dilluns poden ser molt bonics. Mira, una prova de que els dilluns són especials és que tots els dilluns anem de viatge. I ho fem amb la Sílvia Quero, la bona viatgera de la República. Per tant, avui és dilluns i ara mateix, a punt ja d'enlairar-nos amb un dels viatges fantàstics de la Sílvia. Moltes gràcies, que tingueu un bon Sant Baldiri, faltaria més, fins la setmana vinent.
3: Passiau.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Ràdio Sant Boi.
3: 45 anys amb tu. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Hola, sóc la Sílvia Quero de Cimatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Cimatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.cimatravel. Viajar és vivir.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Nou i 36 minuts, us ho dèiem fa un moment, els dilluns són especials, són simpàtics, qui no els vulgui veure d'aquesta manera, mira, escolta, que ens escolti i començarà a estimar-se els dilluns. Potser n'estic fent un gramassa, no ho sé. La Sílvia Quero, la nostra bona viatgera de la República, i crec que està d'acord amb nosaltres. Molt bon dia!
3: Bon dia!
2: Què tal estàs?
3: Molt bé.
2: Són xulos els dilluns,
3: hombre,
2: no?
3: Sí, sí.
2: Ens fotran una pallissa quan sortim d'aquí amb això, per insistir amb això?
3: Sí.
2: A qui no li agradin els dilluns, què vols que et digui? Pues,
3: que s'ho faci mirar.
2: Que padrini els dijous, jo que sé, o que padrini, no? Cadascú.
3: Exacte.
2: A nosaltres ens agraden, entre altres coses, perquè viatgem, i ho fem de la mà, doncs, de Cima Travel, ja ho sabeu. La vostra agència de viatges a l'Hospitalet, al carrer Príncep de Vergara 36, a tocar l'Ajuntament, a tocar el mercat. Escolta'm, un lloc entranyable. I sempre diem, més que una agència de viatges, sembla una sastreria perquè et fan les coses a mida. Sí o no?
3: Així és.
2: Així
3: sí,
2: és.
3: Sí.
2: Doncs comencem a viatjar amb la Sílvia. Avui, a més, amb convidada. Avui porto una bona convidada.
3: Sí, una bona col·laboradora.
2: Fes els honors, presenta-la tu.
3: Doncs vinc amb la Yolanda Cardalda, que és la responsable comercial de la zona de Catalunya d'un proveïdor nostre, que és Luxotur.
2: Luxotur.
3: Sí.
2: Molt bon dia, Yolanda.
4: Bon dia. Quina manera més xula de començar un dilluns.
2: Veus que sí? Benvinguda a la República Santboiana, a la República dels viatges, no? També podríem dir d'aquesta manera.
3: A mi també.
2: Mira, diré una cosa, Yolanda, perquè tu és el primer cop que vens. Nosaltres fem la juguesca de que un servidor, en teoria, clar, això és com una sorpresa.
4: Això me l'explica.
3: Ho és.
2: I jo no sé mai on anem. No sé mai on anem. Aleshores, ella li demana amb el nostre tècnic, a l'Albert, que posi una musiqueta i un servidor ho ha d'endevinar. Però, esclar, si em diu, fixa-t'hi bé, perquè un, home, a veure, no tinc un intel·lecte massa important, però tampoc soc tonto. Clar, si em diu la Yolanda de Luxotur i dius, que anem a la Xina? No, que podria ser.
3: Estàs molt equivocat.
2: Sí?
3: Sí, sí, sí.
2: Però clar, com que diu Luxotur, un què pensa?
4: Luxo de lujo.
2: Ah!
4: No vagis més enllà.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
4: Ja t'he donat una pista perquè ho tinguis més
2: doncs
4: difícil.
3: Sí.
2: Escolta, escoltem la musiqueta que ha proposat.
3: Sí.
2: Sí? La Sílvia?
3: Sí, vinga.
2: I a veure si ho entenem. Va.

0: Mira, m'he picat. M'he picat perquè per l'orellera l'Albert, a més del que vosaltres dieu, està dient, avui ho portes malament. Serà possible? Mireu, evidentment no és el guanyador d'Eurovisió. No, no, no, Sílvia, això segur.
1: Seguríssim.
0: Primer de tot perquè no pot participar-hi.
2: No, estem d'acord.
0: Per llunyania. I mira, ara m'he picat, diu, avui no ho endevinaràs, avui ho tens clar. Sí! Bangladesh!
1: No!
0: Au!
1: No vas malament,
0: sí?
1: Eh? No vas malament.
2: T'has passat una mica.
0: M'he passat un...
2: M'has tapat una miqueta, també.
0: Uns quilòmetres, no?
1: Quatre pobles, només.
0: Quatre pobles. Déu-n'hi-do. És que... A veure, posa. I mira que pobre té una dicció molt bona i se li entén tot.
1: Sí, tot.
0: Però no en tinc ni idea. Què vols que digui? No en tinc ni idea.
1: No? Anem a...
0: A veure.
1: Maldives!
0: Toma! Home, doncs sí que m'he passat uns quants pobles, no?
2: No gaires.
0: Oh, no, bueno, no gaires, Iolanda. Molt bé, Maldives, que xulo,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que xulo.
1: A més, vaig estar amb ella recentment de viatge amb un promocional, que ara us ho explicarà ella, que és un fam trip, un promocional.
0: Ah, carai, un fam trip.
2: Un fam trip que ve de familiarització amb el destí. No de fan de divertir.
0: No,
2: que
0: no, també, jo pensava ser.
1: Que també.
2: Que també, perquè s'ho va ser molt bé. Quan els proveïdors volem fer conèixer amb un destí amb els nostres clients, que són les agències de viatges, vam fer un fam trip.
0: Un fan trip.
2: A Maldives.
0: Ho va poder provar la Sílvia.
2: Sí, únicament eren 11 persones molt selectes de tota
0: això
2: Espanya.
0: Això és un luxe. Això sí que és un luxe.
2: I una de les privilegiades va ser la Sílvia, de Cima Travel.
1: Sí, em va tocar.
0: Veus que bé.
2: I hem estat una setmaneta disfrutant i gaudint d'una mica de tots els... De tres hotels.
1: De tres hotels.
2: Tres complexes que explicarem
0: xulo,
2: una miqueta.
0: Que xulo.
2: Per veure i conèixer i que la Sílvia pugui recomanar amb els seus clients d'on anar i quin tipus de client ofereix-li una opció o una altra.
0: Molt bé, nosaltres sempre li demanem a la Sílvia que ens expliqui una mena de proposta de què seria un viatge de no sé quants dies o de, per fer una mica més entenedor, no? Quin és el viatge que proposes?
1: Hi ha moltes maneres de viatjar a Maldives. Ara s'ha posat molt de moda pels tiktokers fer el Maldives de low cost. ¿Vale? Nosaltres també el podem fer. No hi ha problema. ¿Vale? Però el que nosaltres hem fet és el Maldives de tota la vida, el de luxe, el de... Aquell luxe
0: asiàtic.
1: Aquell luxe asiàtic que és... Per què vas a Maldives?
0: Sí.
1: Pues per la foto. Justament.
2: La foto la tens igualment, eh?
1: La foto la tens igualment, vagis on vagis.
2: Segur. Perquè té unes aigües...
1: És una meravella, és un paradís.
0: Imagina't.
1: Aleshores, per exemple, nosaltres, t'explicaré el que vam fer nosaltres, que vam visitar tres illes.
0: Això en quant de temps, perdona?
1: Una setmana.
0: Una setmana, val.
2: Vam dos fer... dies a cada illa.
0: Molt bé.
1: Dos nits a cada illa.
0: Ah, està bé, no?
1: Vam fer,
0: molt
1: sí.
0: Molt bé.
1: La part negativa de fer illes, que jo no recomano als clients, és que has de tornar sempre a Male, a la capital, per anar a l'altra illa, perquè els transports són dels hotels, són de les illes pròpies, i aleshores sempre fan fins a Male.
0: O sigui, tot està centralitzat
1: a Male.
0: I esclar, anem i tornem, diguéssim.
2: Quan arribes a l'aeroport, allà trobes directament tots els embarcaderos de les lanxes ràpides,
0: clar,
2: i també a l'altre aeroport, dels hidroavions.
0: Molt bé. Entenem que això va així.
1: Sí.
0: Sortint de Barcelona, anem a pams.
1: Mira, nosaltres, per exemple, vam sortir des de Màlaga, perquè el fam era des de Màlaga, però si sortim des de Barcelona, nosaltres ho vam fer amb el nostre estimat Turkish Airlines, que hi vam fer Barcelona-Estambul.
0: Que sempre has parlat molt bé d'aquesta companyia.
1: Sí, Estambul-Male.
0: Jo l'he tastada, no, està molt bé, clar.
1: Està superbé. Sí. Però es pot volar amb la Etihad, amb Qatar, amb Emirates, es pot volar amb moltes companyies. El que passa és que sí que és veritat que ara, doncs, la manera, que als clients els hi sembla més segura és amb Estambul.
0: Molt bé.
1: Tot i que nosaltres vam coincidir allà amb gent que havia, que estava viatjant amb la Qatar, no?
2: Correcte.
1: I que deien que els avions estan buits, perquè, clar, la gent no vol viatjar via,
0: sí,
1: via,
0: bueno,
1: via, via Doha.
0: Hem passat una època
1: que,
0: també,
1: esclar. I que anaven superbé, eh? Vull dir que en hora i, tot, sí, sí, i tot correcte.
0: Molt bé,
1: que
0: estan, arribem estan a les Maldives. Què passa?
1: Arribem a les Maldives. Temporada de...
2: pluges?
1: De pluges.
2: Monzones?
0: Ara mateix?
1: Sí,
0: sí,
2: ara mateix. Sí, puja. Però bueno, varia, eh? Perquè tampoc és la temporada exacta, però bueno, també és molt variable el clima allà.
1: Sí, de maig a octubre, de maig a novembre és la temporada de monzons i de pluges.
0: Imagina't,
1: El més normal és que plogui una estona i que després surti el sol com si no hagués passat res. Va. Nosaltres no vam tenir aquesta sort.
2: Però bueno... si no plou massa, que sí, tampoc plou massa, a lo millor fa núvol, però encara que estigui núvol, la temperatura és ideal,
1: sí,
2: perquè tenim una temperatura estable durant tot l'any a Maldives d'uns 30 graus.
0: Déu-n'hi-do, no?
2: 28, 32 graus,
0: això
2: és tot l'any.
0: De manera regular, diguéssim, sempre.
2: Exacte.
0: Més o menys va.
2: I l'aigua calenteta, calenteta.
1: Sí. I a partir del maig, la cosa que és com més inestable és el tema de l'humitat, que aleshores... Clar, sí, a partir del maig al novembre, la humitat va des d'un 70 a un 90% d'humitat. És clar, la sensació de calor és...
0: Bueno, però ara, oblidem-se de les temperatures, no per res, sinó perquè la gent ja sap que si no vol ni una gota de pluja haurà de ser a partir del desembre,
1: sí,
0: en ple gener, en ple febrer,
1: però
0: abril,
1: és igual, però tampoc,
2: però
1: ho podem...
2: Sí.
0: Sí, no, si al final...
2: Has de canviar el concepte, la gent no té que anar a Maldives esperant que és un sol radiante per posar-se a prendre
0: pot
2: el sol.
0: Ploure una horeta una tarda,
2: exacte,
0: després no passa res,
1: paradís,
0: pots
2: gaudir,
0: etcètera.
2: Pots gaudir de les aigües dels esports aquàtics, de fer submarinisme, de fer snorkel, de fer paddle surf,
0: sí, això,
2: i no
0: això
2: fa falta que sigui un sol
1: d'espaterrat. No.
0: Al final, si has de fer, doncs,
2: millor
0: busseig
2: inclús
0: o el que sigui,
1: sí,
0: que més
1: sí,
0: don,
1: sí,
0: que plogui a dalt, que baix.
1: Exacte.
0: No,
1: sí.
0: Molt bé, què més? Va.
1: Home, allà... La part que a mi m'ha flipat és que et treus les sabates el primer dia i fins a l'últim, si no vols, no cal que te'ls posis.
0: O sigui, és el país dels descalç.
1: Uah.
0: Vas descalça.
1: Perquè estàs tot arreu, hi ha sorra. Tu vas al restaurant i hi ha sorra. O sigui, que realment, si tu vas descalç, no passa res.
0: Bueno, això ho hem vist en d'altres llocs, no?, del Carib, que els llocs, doncs...
1: Però aquí és més acusadet, aquí és més acusat.
2: Bueno, perquè cada illa té... Perdó.
0: Sí.
2: Té el seu complexe. O sigui, tu vas a un hotel i és una illa privada únicament amb aquest hotel. Llavors tu arribes allà amb el teu embarcadero, amb la teva lanxa ràpida, o amb
1: l'hidroavion,
2: que vam tastar també.
0: Una bona experiència.
2: Una bona, molt bona experiència. Unes vistes meravelloses de tots els atolones. I de totes les illes. I quan arribes allà, doncs tot el complex és per tu, ets el client guest que t'arriba i t'estan rebent amb la mà, dient hola, i ja surts d'allà, treus les, com diu la Sílvia, te treus les sabates, i és tot sorra, i vas amunt i avall, bueno, com si estiguessis això, amb una illa deserta.
0: Molt bé, per tant, poc calçat, que si només portessis unes esportives... No passaria res.
1: Unes xancles.
0: I aquí s'ha acabat.
1: Sí.
0: Molt bé, què més? Perquè el complex, clar, t'ofereix moltes coses.
1: Normalment, jo aconsello, i la Yolanda suposo que estarà d'acord, en agafar el tot inclòs. Perquè allà, al ser un producte de luxe, tot és molt car. Nosaltres tenim una experiència molt xula de les fumadores del grup.
0: Sí.
1: Es van quedar sense tabac.
0: Què és?
1: I en l'últim hotel, que era el més luxós, o sigui, nosaltres vam començar de menys luxós a meitat i més luxós al final, doncs a l'últim una noia es va quedar sense tabac i va comprar un paquet...
2: Quin preu diríeu?
0: De tabac ros?
1: Tabac, un Malboro.
0: No cal fer publicitat, però tabac ros.
1: Sí, un tabac ros.
0: I a més a més no se'n pot fer, de publicitat de tabac.
1: Bueno.
0: I el que sé, com que has dit car i com que ja ens estàs induent que això serà caríssim, doncs si aquí deu anar els 4 euros i pico, si no, doncs posen... 8, 9,
1: 10... Sí, sí, 55 dòlars.
0: Com dius?
2: 55.
0: M'estàs
2: ens
0: vam dient...
2: quedar tots de pedra.
0: El tabac es ven a les joieries?
2: Gairebé.
0: No, clar.
2: Gairebé. $55.
0: Clar, jo suposo que quan ho devia preguntar no s'ho devia creure, devia dir, però què... No li he dit un cartró, no.
1: Exacte.
0: Li he dit un paquet.
1: Un paquet.
0: Ja. O sigui, deixes de fumar o al mateix moment?
1: Al moment.
0: Sí. Toma, no t'entra ni mono.
2: Que bon. Això sí que hem de recomanar amb els clients, que quan vagin, pues, evidentment, tot el que sigui... protector solar, cosetes d'aquest tipus, que evidentment les portin a la maleta, perquè allí és tot caríssim. Són illes privades,
0: clar.
2: I llavors tot costa d'arribar-hi. I llavors aquí està una mica el motiu de que tot sigui tan caríssim.
1: Sí, els imants de nevera a les botigues dels hotels, 10, 12, 15 euros.
0: Clar.
1: Un imant de nevera, eh?
0: Estàs multiplicant per 10, eh?
1: Sí, és impressionant.
0: No, és així.
1: I tot els serveis de l'hotel, sí que és veritat que, ostres, que ja que estan inclosos, doncs aprofita'ls. Per això jo aconsello fer un tot inclòs, que tens begudes, tot tipus de còctel. Inclús hi ha hotels que tenen un tot inclòs normal, que és una miqueta més econòmic, i hi ha un tot inclòs premium. Aleshores, amb aquest premium tens doncs, begudes de marca, tens alguns tipus de còctel que no t'entren, alguns menjars que aleshores en el premium sí que t'entra, per exemple, perquè pots anar, a part del bufet, pots anar a restaurants d'especialitat, també.
0: Molt bé.
1: La carta, i hi ha moltes vegades doncs, que nosaltres vam veure, la llagosta doncs, estava doncs, a part.
0: A part.
1: Clar.
0: Però amb aquest plus...
1: Amb un suplement. Aleshores, depenent de la polsareta que portes, doncs tens un suplement o un altre. La veritat és que hi val molt la pena doncs, agafar el tot inclòs, perquè no et gastes res. Jo és que crec que és l'únic fam trip que no m'he gastat un euro.
0: Què dius?
1: Però ni un euro.
2: Res.
0: Ni
2: tot convidada.
0: Ni res, clar. No, molt bé.
1: Teníem el tot inclòs, que realment doncs, tens les teves necessitats bàsiques incloses, esmorzes, dines, sopes, fas excursions, ho tens tot, i a sobre, si a mitja tarda doncs, et ve de gust una birra o et ve de gust un còctel, doncs...
0: Te'n vas als llocs de les barres aquelles i ja està.
1: I una cosa que m'ha sorprès brutal, que la Yolanda ho pot corroborar, els minibars són...
0: Sí?
2: Completíssims.
0: Ah, sí? Els de l'habitació, vols dir?
2: A l'habitació.
0: Minibars.
2: Que t'inclouen, que estan inclosos dintre del tot inclòs.
0: Obres el minibar i veus un tipus allà que dius, soc un geni, només m'ha de frotar aquí la lampa.
1: És que no són minibars, Amadeu, són armaris sencers.
0: O sigui,
1: és un armari sencer.
0: I hi ha de tot.
1: Que tens la teva ampolla enorme d'una marca i una ampolla enorme d'una altra marca.
0: Ja, i després no et ve a buscar ningú.
1: No.
0: Ja m'entens que vull dir no, perquè clar, si un paquet de tabac 50 euros dius, és que el minibar ni el toco.
1: No,
0: cap problema.
1: Està inclòs. I te'l reposen cada dia, eh?
0: Cada moment.
1: Sí, que si vols agafar una caraja cada dia, podries.
0: Mare de Déu, senyor.
1: És un perill per teu fetge, per això.
2: Sense ofegar-se.
0: No, clar. Molt bé, doncs, escolta.
1: Així que...
0: I el menjar, què? La qualitat del menjar...
1: Molt bona.
0: Sí?
1: Boníssima.
0: No és allò que dius, estem acostumats a segons quins complexes enormes, no zafarranxo, però que dius, bueno, escolti...
2: Pues no és el cas.
0: No és el cas.
1: Una de les coses que té Maldives és que és luxe de veritat. Uh-huh. És luxe de veritat,
0: clar,
1: no és un complexe superxulo i després té un servei cutre.
0: Molt bé.
1: Té un servei molt bo, com els complexes són tan grans. Qui ens venien a buscar?
2: Los buguis.
1: Els buguis.
0: Ah, carai, buguis per la sorra i per... No? Que anaven per tot arreu. I,
1: clar,
0: no, molt bé.
1: Tingues en compte que, a part... Clar, nosaltres estàvem rodejats de platja per tot arreu, perquè, evidentment, és una illa.
0: Clar.
1: Però enmig és molt salvatge. Tenen, o sigui, tenen tota...
0: És com salvàtic.
1: Si fos... com si fos un bosc, com si fos una selva.
0: És una selva.
1: Amb caminets, no? I amb serveis, i tenies... Doncs, per exemple, en el segon hotel, era un hotel que era ideal per surferos.
0: Ah, sí?
2: Hi havia un lloc, sí. Hi havia un lloc especialitzat per surf, perquè hi havia la part de la costa, molt específica.
1: Amb molt de moviment.
2: Amb moviment, exacte.
0: Molt bé.
2: Llavors, pues, havia el típic bar una mica més surferito.
0: La musiqueta
2: menjar,
0: i una mica tot plat.
2: De menjar pizzas, de menjar burgers i, un altre rotllo, però et donen diverses opcions.
0: Que bé,
2: una mica des del restaurant de luxe fins una estada per fer un brunch aquest
0: fantàstic.
2: Tipus.
0: Fantàstic. I si haguéssiu de destacar alguna cosa de dir, hòstia, això, allò que diem que sí, que no, és una microsecció que fem aquí dins, saps, de la bona viatgera.
1: Les barreres de coral, sisplau, s'han de veure. Estan totes plenes d'anemos i d'oris per tot arreu.
0: S'han de veure per sota, també, sí. No?
2: Sí. És fàcil, a més, perquè pots fer el tipus de busseig i de més si vols fer-ho, però únicament amb el snorkel, ja directament des de l'aigua al costat de l'hotel, bueno, a la mateixa habitació, ja veus coses.
0: Imagina.
2: I t'apropes una miqueta més al fons, que ja de seguida trobes coral, hi ha, bueno, un munt de peixos de munt de colors.
0: Impressionant.
1: És una passada.
0: Clar, és un altre món, no, allò?
1: Estàs nadant i et trobes una tortuga, i que això és, per mi, és super emocionant. Trobes els baby sharks, els taurons petitets.
0: Sí.
1: Ostres, les mantarraies espectaculars que neden pel teu costat. I jo és una de les coses que més m'ha sorprès, o sigui que l'última habitació que vam estar, l'últim hotel, eren overwaters, que són aquestes cabanyetes que estan sobre de l'aigua,
0: molt bé.
1: I que tens la teva...
0: Sí, mig flotant, amb el sentit que hi ha una base de fusta, una
1: correcte,
0: cosa...
1: i tens les teves escales per baixar al mar.
0: O sigui que tu a mitjanit dius, he agafat calor, m'aixeco del llit,
1: i te'n vas i banyes.
2: Ho vam fer,
0: Sí, banys de nit amb la lluna i tot.
2: Estan il·luminades per sota. I tens inclús un panel de peixos, un mirall, un vidre
0: que
2: veus els peixets per sota.
0: Molt bé.
1: Sí, que tu estàs al llit i estàs veient com passen els peixets.
0: Amb la llum de la lluna, doncs...
2: És ja meravellós.
1: És espectacular. És espectacular.
0: Barrejant-se amb el mar, no? La llum de la lluna.
1: Sí que és veritat que jo, per exemple, he trencat una concepció que jo tenia, no? De Maldives, per exemple. Jo sempre l'he venut, el destí, com un destí per estar molt enamorat, eh?
0: Ja.
1: Perquè realment, clar, en una illa, que en set minuts l'estàs rodejant, l'estàs fent, i que, a part dels esports d'aigua, no tens res més a fer, doncs era per piscina, platja, playa, piscina, coco loco, amb la teva parella,
0: ja
1: simpum, no? I aleshores era com una mica, doncs, això, no? Que molts hotels...
0: No, t'entenc què vols dir.
1: Aleshores, però sí que és veritat que jo ara que he fet aquesta destinació, doncs, amb més agents de viatges, que, bueno, considero que pot ser un viatge d'amigues, no?
0: Sí.
1: Doncs,
0: ostres... No cal estar tan enamorada.
1: No.
0: Enamorat.
1: I ens ho hem passat, veritablement ens ho hem passat
0: segur.
1: Molt bé.
0: Ni ho dubto.
1: Molt bé. Vam anar a buscar dofins, no en vam trobar.
0: També és raro.
2: S'havien amagat.
0: No? Que els dofins diguin, pues ara no vull sortir.
1: Bueno, però...
0: Pot passar.
2: Jo crec que vam veure, perquè a més de les 11 agents de viatges, tot eren dones. Llavors, clar, jo crec que els dofins van dir, ostres tu,
0: Déu-n'hi-do, no?
2: Avui no sortim, que aquests fan por.
0: Escolta'm, sempre li preguntem molt ràpidament a Sílvia també, què no? Aquí deu ser fàcil, dic jo.
1: Què no? Doncs s'ha de ser molt respectuós amb la cultura local.
0: Molt bé.
1: I jo recomano molt, o sigui, anem on que sí, d'anar a veure Male, que és la capital, i aleshores que és l'únic contacte que tindrem amb les persones.
2: Amb la realitat. Amb la realitat del dia a dia de la gent d'allà.
1: La gent local.
0: Molt bé.
2: I no té res a veure amb el luxe, evidentment.
0: Deixa'm afegir, i què no... Home, no pretenguis comprar el tabac com a Andorra. No, ni molt menys. Oblida-te'n del tabac, no fumis.
1: No et deixis res.
0: O fumis o
2: porta-te'l
0: de casa. Fes el que
1: no,
0: vulguis,
1: no et deixis res. O sigui, mira, un dels missatges de la Yolanda quan ens va organitzar tot el viatge i ens deia doncs, que sí, que no, no?
0: Sí.
1: Doncs el passaport en vigor i tot això, però era que no us deixeu res, sisplau.
0: No us deixeu res.
1: No us deixeu res perquè ja tot és molt car.
0: Les sabates sí que te les pots deixar, però res més.
1: Sí. Això sí, són moltes hores de vol. I...
0: Sí, quantes són?
1: Doncs mira, d'Estambul a Male són 8 hores.
0: Clar, i d'aquí a Estambul 4 i mitja, 5, no?
1: Sí, tres i mitja, 4.
0: 4, més 4.
2: Bueno, suportable,
1: Sí.
2: Quan arribes al paradís no et fa res.
0: Està claríssim, et canvia la vida.
1: Home, i després a l'hidroavió, doncs ja ni t'explico.
0: Patinant pel damunt del mar, que bo.
1: Sí, és molt guai.
0: No t'he preguntat per les postres, perquè entenc que n'hi ha de molts tipus i tal, però bueno, en quina et quedaria? Coco loco. No? No, és que amb ella és la
1: reina.
0: La reina de les postres, i sempre li preguntem una mica mica pel... Molt bé, tema passaports, tema papers, tema vacunes
1: re,
0: i tot això.
1: Re, ni vacunes, passaport re en vigor, passaport en vigor amb mínima validesa de 6 mesos.
0: I ja està.
1: I avanti.
0: Avanti.
1: Cap al paradís.
0: Déu-n'hi-do, les Maldives avui de la mà doncs, de la Sílvia i de la Yolanda de Luxotur. Ostres, quina enveja que ens heu...
1: Home, gràcies a proveïdors com ells podem fer aquests viatges tan xulos,
0: sí.
1: I viatges a mida, perquè ens donen tots els serveis que necessitem pels clients.
0: Una setmana, com s'anomena això?
1: Doncs mira, en l'hotel primer que vam estar, que és el més econòmic, són uns 2.000 euros per persona.
0: 2.000 euros una setmana.
1: 5 nits, 7 dies.
0: Està malament. Déu-n'hi-do, no? També està bé. I hi ha el màxim dels màxims dels màxims, el que
1: no
0: vulguis i més.
1: No hi vas, no hi màxim.
0: Vostè demani i ja li direm el què. No, no per res, sinó perquè és allò que diem.
1: Sí.
0: Depèn.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: A
0: propòsit, si us poseu a viajeros.cimatravel, veureu
1: Correcte. El
0: bescanvi d'experiències, fotografies i les opinions de les amigues i amics de Cimatravel. Molt xulo.
1: Molt xulo.
0: Molt fantàstic.
1: Sí.
0: Doncs continuarem viatjant i continuarem doncs escoltant aquestes propostes que fan tanta ràbia. No, tanta ràbia quan nosaltres estem aquí tota la setmana esperant-te i tu arribes i expliques... No, en el bon sentit, ho celebrem de veritat. Res, que fantàstic que tornem a les Maldives amb la musiqueta aquesta o amb el que sigui. Yolanda Cardalda, que vagi molt bé, moltes gràcies per haver vingut.
2: Un plaer estar aquí.
0: Quan vulguis, ja ho saps, aquí estarem.
2: Tornarem, potser.
0: I Sílvia Quero, ets la bona viatgera.
1: I tant.
0: No deixis de ser-ho, que ens agrada molt.
1: Gràcies.
0: D'acord? Que vagi molt bé. Som-hi.
1: Adéu.
3: Tot a punt perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Salvador Illa presentarà el projecte de la LOM de la nova línia del tren orbital. I també s'han acordat noves partides per a l'agència tributària. Els mestres i professors continuen les protestes. Avui als centres educatius del Barcelonès un centenar de docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Al migdia es manifestaran pel centre de Barcelona. Els sindicats convocants esperen rebre avui per escrit l'última proposta del departament per confirmar demà l'assistència a una nova reunió negociadora. I el Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox per poder governar. Les eleccions andaluses constaten la derrota del PSOE, que amb l'exministra Maria Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP. Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la desfeta. Les execucions en països amb pena de mort s'han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys. La Xina és, un any més, el país que lidera les execucions. Rússia ha atacat Ucraïna amb més de mig miler de drons i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. La guerra continua escalant malgrat la treva temporal de Putin d'ara fa una setmana. Ucraïna va fer ahir l'atac amb drons més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra i va provocar almenys 4 morts. A partir d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i alguns restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. El Consell Comarcal del Ripollès denuncia un greuge comparatiu i reclama recuperar la gratuïtat de la línia R3 de Renfe. Argumenta que hi ha un tram encara tallat i que hi passen menys trens. I les obres per fer un carril bici de vianants de la Nacional 340 entre Tarragona i les platges començarà al setembre. La inversió prevista és d'uns 13 milions d'euros. Barcelona celebra fins diumenge que ve la Setmana de l'Olfacte, que vol ser un referent internacional en perfumeria. La ciutat s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, també rutes i visites adreçades a professionals i públic en general.
4: Esports. L'Espanyol seguirà primer. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, necessitarà guanyar l'Elx l'última jornada després de perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història. El Barça és el primer equip que guanya tots els partits a casa en una temporada. I Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat. És la segona pole que fa el pilot català en les 500 milles.
3: El temps avui insegur amb nuvolades i ruixats fins al migdia, especialment al Camp de Tarragona, Prepirineu i a primera hora de la tarda també al litoral, prelitoral central i interior de les comarques de Girona. Acabarem el dia amb pluges marxant del país i avui les temperatures sense grans canvis.
5: Trescat Info. Ràdio Sant Boi.
6: La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors. Primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org. I també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: 45 anys amb tu.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
2: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal.

0: 18 són els minuts que passen de les 10 del matí. Avui és dilluns, 18 de maig, han passat coses, encara n'han de passar més, però déu-n'hi-do les que han passat. Estem parlant a nivell esportiu, és clar que sí, i ara ho explicarem perquè aquí comença la tertúlia amb els nostres veterans experts, amb els melons, amb les bimbes i tot allò que rodola per un camp de gespa o no. I precisament l'accent agironat és el que ha quedat una mica encara d'aquella manera. El Girona tindrà una darrera oportunitat aquest proper cap de setmana, se la juga i se la juga de quina manera. El Barça, doncs, era intranscendent el que passés, però vaja, havia l'acomiad del Lewandowski. I pel que fa a l'Espanyol, se salva, però també se salva, i aquí ho destacarem, el Sant Boià. I comencem per saludar la veterania de la casa, Josep Lluís Sirvent. Molt bon dia, què tal estàs?
1: Bon dia, quasi bé, quasi bé.
0: Però cada cop més content, no, almenys?
1: Sí, home, estem a la primavera, i anem de cara a l'estiu, tot a cuca viu.
0: Molt bé, Josep Tor, molt bon dia. Què tal?
2: Pues mira, és dir, bon dia. Bon dia i bona acabada.
0: I bona acabada, per això et dic, al final...
2: És dir, d'això, i dius, bueno, pues contents, és dir, de tal com ha anat, és dir, la cosa.
0: Surs al diari Esport, bueno, aquí en una fotografia amb els jugadors del Sant Boià, bueno, una mica amb aquesta notícia de que el Sant Boià, doncs, se salva. Exacte, i, per tant, continuarà la mateixa categoria la propera, exacte, temporada. Sí, sí, sí. Ara ho explicaràs. Jordi García, àlies El Culer, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom, molt bon dia.
0: Què tal estàs?
3: Estupendo.
0: Enfundat en el seu xandall
3: del
0: blaugrana,
3: Barça,
0: digue-li d'aquesta manera.
3: I porto sota el polo de la penya.
0: Sí, senyor. Sí, no, és que ja no preguntarem per més roba, però ja us ho dic ara, tot, absolutament tot és blaugrana amb el Jordi. Ara ens explicaràs coses també a nivell futbolístic, ara en parlarem, és clar que sí. Molt bé, doncs comencem pel Rumbi, les cròniques del Rumbi, que poca cosa hi ha, per no dir...
1: Hi ha cosetes.
0: Però alguna coseta sí que ho deixarà anar en Sirvent.
1: Bueno, ja tenim definit contra qui li tocarà l'equip femení jugar el partit de promoció. Es va jugar ahir la final del play-off ascens a divisió d'honor B entre el Gastedi i el Poblenou.
0: Sí, senyor.
1: I va perdre el Poblenou, va guanyar el Gastedi. Uh-huh. Per tant, ens tocarà enfrontar-se el dia 7 de juny contra el Poblenou. És un vell conegut nostre, ja hem jugat.
0: Un vell conegut.
1: I més val vell conegut que savi per conèixer.
0: Sí,
1: caldrà veure-ho, no? Com comentava abans amb companys aquí fora, el problema és que els equips aquests que no els has vist jugar mai no tens idea de com pot funcionar la cosa.
0: Clar,
1: no?
0: Poden sorprendre. Digui.
1: Poden sorprendre. Bueno, quan no se sap encara on se jugarà. No tinc ni idea si serà a Sant Boi, a la Mar Vella o a la Foixarda, o no se sap.
0: Suposo que la Foixarda seria el lloc...
1: Per mi seria l'ideal, no sé, que representaria, que és ni per tu ni per mi.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: Però bueno, no ho sé.
0: El
1: que és molt important per nosaltres també és que es va jugar la final del play-off de Catalunya, del campionat de Catalunya de sub-18, de juvenils.
0: Ah, molt bé.
1: I van quedar campions.
0: Fantàstic.
1: Un altre torneig més pel
0: juvenil.
1: Un
0: més a celebrar.
1: Un més a celebrar. Vam guanyar 26-9 amb el Buc. Uh-huh.

0: del Gòtics, 10 o 15. I llavors tenim la setmana que ve el partit a casa. Si el guanyen, també quedaran campions de la Copa, en aquest cas, amb el B. Fantàstic. I per últim, l'equip cadet ha jugat el campionat d'Espanya cadet aquesta setmana a Valladolid, ha quedat tercers. Vull dir, dintre del que cap, doncs no és ni campions ni subcampions, però tercers de tota Espanya en categoria cadets, doncs també és un honor dir-ho, de que estem contents per això. I això és tot fantàstic. El que hi ha, si hi ha més novetats, i la setmana que ve, quan hi hagi més novetats, doncs ja aniré comentant.
1: Clar que sí. Molt bé, doncs, Josep, explica'ns com va anar la cosa, aquesta celebració, doncs, per mantindre la categoria.
2: Bueno, la situació és i era que acabàvem el campionat, per exemple, i que dius, i què serem? A baix? A salvació? M'entens? I tot. I dius, bueno, l'equip és dir, va complir, és dir, molt, treballant i tot, perquè és dir, ens vam adelantar, per exemple, però puf, enrere, és dir, 1-1, reteixit, i 2-1. Pam, és dir, contraataque, 2-2. Tornada és dia d'això, un d'ells, altra vegada, 3-2.
1: Sí, tot i això, molt treballat, sí.
2: I l'altre, pues, és dir, dos de seguits, un darrere l'altre, el 3-3 i el 3-4.
1: Carai. Tot molt dur, molt treballat, i era un tomadaca, que diuen en castellà.
2: Molt treballat, és dir, d'això, i deies, tal com és dir, es va començar la primera volta, sí, que es havien guanyat els dos primers partits, precisament, i d'això, però és que després va anar caient, i al final, pues, dius, bueno, han pogut, és dir, acabar, i acabar estant-hi. M'entens? És dir, dintre...
1: Bueno, escolta'm, la qüestió és que s'ha acabat aquí el patiment, sí, ja està. No, ja està. Més, i a més... Pot respirar.
2: Sí, no, i dintre de tot, pues, és dir, s'ha anat mantenint, que ja s'acaba, pues, és dir, la diferència és dir, que hi havia de temps atreçat, i que dius, és dir, això.
1: Escolta, ara, per cert, molta feina a fer de cara a la temporada vinent, perquè no es pateixi tant, i home, per començar ja a tindre aspiracions d'un altre tipus.
2: Sí, perquè anem disminuint, pràcticament, és dir, ja està la liquidació, és dir, de 4 anys, és dir, enrere, és dir, per exemple...
1: Ell vol dir que va disminuint la deuta,
2: I dius, tot això és dir...
1: La deuta financera.
2: I dius, bueno, pues, dius, amb contents, la llàstima havia sigut 3 setmanes abans, és dir, que estàvem amb un 0-2,
1: sí.
2: I vam perdre, és dir, amb un 3-2, que allò et solucionava ja en aquell moment, 3 setmanes enrere, quasi bé es podies dir, estem salvats.
1: Molt bé.
2: Però mira, ja s'ha hagut d'això i...
1: Bueno, doncs, escolta'm.
2: I dius, bueno, i acompanyat, és dir, de bastanta gent de Sant Boi, és dir, que allà, perquè és dir, abans la fundació aquesta del Vilafranca era com un segon equip, és dir, d'això.
1: Sí, ja t'entenc.
2: I ara què passa? Que el que era de Vilafranca, és dir, primer, ara perd, també. I ara es troben, és dir, dos Vilafranques... d'això sí, perquè ja estan ara ja estan separats.
1: Bueno, de fet ha baixat també el Vilafranca.
2: Exacte.
1: Molt bé, doncs Déu-n'hi-do.
2: Sí, amb això sí, després és dir, per exemple, s'estan acabant de partits, és dir, d'això, alguns amistosos s'han acabat, és dir, per exemple, pues, contents, és dir, amb el segon equip nostre, és dir, pues, que estàvem estava bé, però d'això, però és dir, va acabar el campionat, és dir, pues, avançant 4 puestos més, és dir, dels que tenia, és dir, s'ha acabat el campionat, i és un equip, és dir, pues, que ha quedat.
1: Sí, sí. Escolta'm, fem una cosa, recuperem encara que sigui uns segons del que va ser la retransmissió de Ràdio Sant Boi amb els companys dels esports, amb l'Albert Vilà també, doncs, al capdavant de tot plegat, i així ens situem i entenem una mica com va anar tot.
3: Sí, el primer pal, com t'ha fet aquest retorn! I el gol del Samuyà! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Mollà és un miracle! És un miracle! Portem tot el partit agafant-nos el que sigui, el que sigui! Pinya bestial del Sant Mollà! Ara en comunió amb la grada, ho dèiem, és que era només un gol! Ens han de quedar instants

0: mans al cap, ningú s'ho pot creure. Hi ha hagut un gol aquí després de la centrada lateral, no m'ho puc creure. Atlètic Vilafranca 3, Sant Boià 4!
1: Doncs déu-n'hi-do, com s'estava vivint i aquells moments que explicava doncs, el Josep doncs, aquí, perquè entengueu una mica l'ambient radiofònic també com anava la cosa. Mm-hmm. Extraordinari, molt bé. Alguna cosa més a destacar?
2: Bueno, és dir d'això, la cosa, pues, per mi, per exemple, que sempre jo no sóc, és dir, de fer el bulto de la gent, és dir, estic, per exemple, pues, al palco dels altres, de l'equip contrari,
1: sí, sí.
2: Contrari de, que és de casa seva, per exemple, i dius, i coneixes, és dir, molt però, temps, és dir,
1: coneixes tothom.
2: Coneixes, és dir, molt d'això, pues, és dir, estar-hi, m'entens, és dir, dius, bueno, pues, és dir, no... No t'has de barallar amb ningú.
1: No, home, no, escolta, tot un senyor com és el Josep, doncs ja us imagineu que guarda les formes. És una mica... Ell és més Núñez que Laporta, perquè des del punt de vista del comportament, perquè m'entengueu, és un home, doncs, serè, tranquil, i, que sí?
2: Sí.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, escolta'm, fantàstic, perquè al final, fixeu-vos que tant pel que és el rugbi com pel que és el futbol, aquí a Sant Boi, doncs, es patia per uns i pels altres, sí, sí. I al final, doncs, resulta que tant uns com els altres, doncs, com a mínim, continuen la temporada vinent a la mateixa categoria.
3: És que tot allò que es guanya en patiment té més bon gust.
1: Que sí? És com una... És com no sé si haver guanyat un títol, però quasi.
3: Quasi.
1: Quasi. Sí, ja ho pots dir, ja ho pots dir. Molt bé, doncs, va, comencem a parlar de futbol, però comencem pels equips doncs, que també tenien una situació complicada, en aquest cas l'Espanyol, feina feta, l'Espanyol doncs, que acaba guanyant a l'Osasuna 1-2 al Sadar i posa fi al neguit que l'havia perseguit pràcticament tota la temporada no, però tota la segona volta sí. I que res, que celebra la continuïtat a primera divisió. Hem de dir per justícia que aquí no érem optimistes, hem de ser sincers, no érem optimistes amb l'Espanyol, i que dèiem fins i tot patirà més l'Espanyol que el Girona, doncs ves per on?
4: Al contrari.
1: Sí, bueno, almenys encara queda una jornada i l'Espanyol almenys ja està tranquil, i ara el Girona, ara sí, parlem del Girona, el Girona que se la jugarà perquè va perdre per la mínima el camp d'un Atlético de Madrid, que pràcticament estava més per celebrar, per acomiadar.
3: I els altres resultats que anaven sortint anaven girant en contra
1: sí,
3: del Girona,
1: sí, sí, sí.
3: Perquè aquí, allà tots els equips estaven amb l'aigua al coll, que eren uns quants,
1: sí.
3: I van fer un fart de treballar, i el més desafortunat va ser el Girona.
1: Però anem a pams, perquè això que dèiem, l'Atlético de Madrid més pendent de celebrar, a veure, d'acomiadar el Griezmann, un dels seus jugadors emblemàtics, el francès que deixa finalment el club Matalassé, digue-li d'aquesta manera.
3: Se'n va a guanyar dòlars.
1: I a guanyar petrodòlars i de tot, no?
3: Dòlars.
1: No, se'n va a Estats Units. Se'n va a Estats Units. Sí, aquest no se'n va a Aràbia, de moment. Sigui com sigui, el Girona, que tot i el dramatisme de tot plegat, tot i això, té l'oportunitat a casa seva a Montilivi de guanyar a l'Elx, perquè aquí no val empatar. O sigui, no pots ni perdre ni empatar, has de guanyar, i si això sí que ho té, que si guanya
3: però atenció, jo vaig estar veient ahir anava seguint tots els partits amb aquella
1: sí.
3: opció que hi havia de
1: sí,
3: veure
1: sí,
3: tots
1: sí,
3: els
1: sí.
3: partits saltant d'un a l'altre
1: sí.
3: I us asseguro que va jugar millor l'Elche amb el partit que va guanyar 1-0
1: uh-huh.
3: que el Girona, eh?
4: Sí, o sigui,
3: que
4: sí,
3: cuidado,
4: sí.
3: El Girona està com molt encongit.
2: Sí, sí.
4: Sí.
3: Els veus que tenen sí. algun problema psicològic.
1: Han arribat amb la por al cos, que es diu. Clar. Ara, a l'Elx, mirant estadístiques, crec recordar, ja m'ho rectificareu si escau, però crec recordar que a l'Elx és, diguéssim, menys golejat. Ha fet tants gols com el Girona, crec, però menys golejat. Clar, això ens dona a entendre que la defensa de l'Elx ha funcionat millor, però veurem, perquè Montilivi, evidentment, per l'Elx serà un infern. Sí o no?
3: I l'Elche més acostumat històricament perquè ha sigut un equip ascensor no, tota la vida.
1: Això sí.
3: Eh? I llavors està acostumat a passar aquests maltragos, que això és un trago més mental
5: que de
3: valors de futbol, eh? Cuidado.
5: L'ansietat dels hi pot passar.
3: Aquí està.
1: Això sí, però al final, jugant a casa...
3: Aquesta és l'avantatge.
1: Que Montilivi, i ho sabem, que don un suport impressionant sempre al Girona...
3: Ah, perdó.
1: Home, s'ha de ser optimista.
3: I a l'últim segon, a l'últim segon, l'uruguaio del
5: Girona
3: va tirar una pilota dalt que la podia haver ficat perfectíssimament.
5: Sí,
1: de totes maneres, si haguessin empatat, el problema seria el mateix.
3: Però amb un empat els hi valdria. Ara han de guanyar per anar sobre l'Elche.
1: Però que tu ara has de i abans també, tu has de saber que has de guanyar. Has de guanyar l'Elche, perquè això sí que és una final. És com dir, qui serà el que es queda a primera divisió i qui baixa. O un o l'altre. Això és una final, jo crec, sincerament, que encara amb més, no diria motivació, però amb un plus més especial que qualsevol final per qualsevol títol. Perquè aquí ja no et jugues ser el que guanya aquell títol, aquí et jugues a l'estar a primera divisió o no.
3: Perquè no oblidem que el que perd una final és subcampió.
1: Clar.
3: Però en canvi, en aquests casos, no, el que perd se'n va a l'altra divisió.
1: Correcte. Jo, aprofitant que ara estem parlant del Girona, avanço la pregunta i us demano que em digueu si sou optimistes. Mira que ho heu estat durant tota la temporada, però jo us demano si sou optimistes amb aquest darrer partit, que això serà dissabte, crec recordar...
5: A les 9 del vespre.
1: Perquè tots,
5: a les 9 de la nit.
1: Tothom juga a les 9 del vespre, sí, eh? Sí, que sí?
3: Els que estan afectats per això, sí.
1: Va, sisplau, Josep, ets optimista? Creus que el Girona guanyarà l'Elx?
2: Home,
1: guanyarà. Guanyarà.
2: Costarà, però jo penso, és dir, que al final... És dir, se salvarà, és dir...
1: Tu creus que el Girona...
2: El Girona, és dir, això, i a més a més, m'agradaria molt, és dir, perquè...
1: Home, clar, sí.
2: No, i a més, és dir, d'això, perquè hi ha gent que coneixes que estan, és dir, treballant, és dir, allà, per exemple, mantens una banda i una altra, i dius, escolta, s'ho mereixen.
1: S'ho mereixen i tu creus que guanyen. Bueno, molt bé, Josep Lluís.
3: Jo, com el cine abans, menores con reparos, doncs jo diria que sóc optimista, però amb reparos.
1: Ja,
3: em fa molta por.
1: Amb prudència.
3: Això mateix.
1: Però vol ser optimista.
3: Vol ser, també em passa com el Josep. Jo m'agradaria molt que el Girona es mantingués.
1: Home, esclar que sí.
3: A mi, personalment, vist des de fora, sense cap mena més de passió, perquè trobo que l'afició del Girona s'ho mereix.
1: Molt bé, Jordi, optimista o no?
5: Jo, bueno, sí, optimista, com ha dit el Josep Lluís, però en recelo.
1: Amb prudència,
5: sí,
1: no?
5: Sí,
1: amb recel,
5: sí.
1: Bueno.
5: Sí, sí.
1: Home, jo crec que sí, que l'efecte Montilivi aquí és molt important. Que us dic una cosa, ho seria també si se jugués a Alacant, eh? Ho seria igual, de perillós. És a dir, en poques paraules, el que us vull dir és que l'efecte camp en aquest tipus de partit és molt i molt important.
5: Sí.
1: I té més valor que mai. Us ho dic així. En aquest cas, la sort del Girona és que es jugarà a Montilivi, a Girona, i per tant crec que té una no avantatge, sinó una molt bona avantatge, com diria el mateix si hagués coincidit que se jugava a Alacant, no?
5: A l'Elx.
1: Diria el mateix, Josep Lluís? Sí, diria el mateix, sí, però tu saps que aquí... Què t'he d'explicar jo, que tu has viscut amb la teva pròpia pell, el que és jugar-te-la pràcticament una finalíssima a casa teva, amb el suport del... Al contrari,
3: això és molt important.
1: Al contrari, ho pateix i molt, ho pateix molt. I en aquest cas, esperem que qui ho pateixi sigui l'Elx. No?
3: I tant.
1: Molt bé, escolteu-me una cosa ràpidament, ja arribarem al Barça masculí, Barça femení,
5: que vol guanyar amb l'Atlètic de Madrid
1: sempre,
5: sí.
1: La Copa de la Reina, que no hi havia la Reina precisament, però és igual, guanyen la Copa de la Reina i amb això aconsegueixen doncs un nou rècord i ara ja sí a pensar en aquesta final de la Copa d'Europa, que serà dissabte a les 6 de la tarda.
5: Això.
1: Molt bé. Com ho veieu, també, això?
5: Bueno, l'Olímpic de Lyon... Pues...
1: Bueno, anem a pam, si voleu, explica'm què vas veure de la final de la Copa de la Reina. Suposo que poca cosa a dir, el Barça, que va jugar bastant, tranquil,
5: però... sense rival...
1: I, bueno... Ah. Suposo que estaríeu d'acord en que el Barça no va haver de fer masses esforços, tot i que, home, evidentment l'altre també volia guanyar l'Atlètic.
3: Va ser un partit d'alegries i va haver un moment, vaig tornar pensant tu, Madeu.
1: Sí?
3: Sí, carai. Perquè vull dir, els que van fer tonteries van ser altra vegada la defensa. Però tonteries, de veritat, Vull dir, un partit que tant era, vull dir, és igual que els haguessin marcat un gol, però jo recordo un parell o tres d'ocasions, volguent tallar, i no es tallava els atacants de l'equip contrari. Me'n recordo diverses a l'esquerra, sobretot, és a dir, el lateral dret del Barça, no me'n recordo qui jugava, però que...
1: Però de qui parles ara?
3: Del Barça i el Betis.
1: No, home, no, estem parlant del femení.
3: Ah, del femení.
1: Clar,
3: ah,
1: no, però, com que dius, vaig pensar en tu i la defensa, però si la defensa del Barça femení és extraordinària.
3: No, el Barça femení, sí, tot empalagat, cuidado.
1: Sí.
3: Un toc d'atenció de cara a la final de la
1: no,
3: Champions.
1: No, està claríssim.
3: Sí, perdó, és que estava desconcertat.
1: Clar. No, és que jo pensava dir que està parlant del Barça masculí, aquest home.
3: Jo parlava del Barça masculí, perdoneu. El Barça femení, dos contraatacs o tres de l'Atlètic de Madrid, que quan es va deixar anar, els hi va plantar cara. Uh-huh. Els hi va plantar cara. Quan, el primer part estaven tots encongits enrere, i el Barça va fer el que va voler. Però atenció amb els contraatacs, perquè tot i que la Mapi León és una gran central, van estar a punt de sorprendre-la un parell de vegades.
1: Sí, però suposo jo que hi ha l'efecte del relax, de dir... ens podem relaxar perquè tenim un domini, perquè sabem que ho tirarem endavant, això, i, però és clar, és que estàs parlant de jugadores, en primer lloc, algunes marxen, i això se sap. I en segon lloc, has tornat a guanyar moltes coses i ara te'n vas amb una final. No només estàs dosificant, sinó que quasi estàs celebrant encara coses que has guanyat, la Lliga, etcètera, etcètera.
3: Sí, però fixa't bé, es veu ben clar de que si nosaltres a la final,
1: sí,
3: jugant de la manera com juga el Barça femení, que sí, és tindre possessió, control,
1: totalment,
3: i toc,
1: totalment possessió,
3: però si
1: total...
3: prenen una pilota, sí, els contraatacs d'aquella gent seran, sí, tant o més perillosos que els de l'Atlètic de Madrid.
1: Això està claríssim.
3: I llavors
1: està
3: és claríssim. El joc que també fa el Barça masculí, que juga tan adelantat que els contraatacs sempre les passa magres.
1: Bueno, ara sí, ara parlem de la final de la Copa d'Europa, el Barça femení.
5: Amb l'Olímpic de Lyon.
1: Clar, es trobarà algú que d'això en sap molt, que té molta experiència, que ja t'ha guanyat,
3: I és un equip competitiu.
1: I és un equip molt competitiu.
5: Fet a cop de talonari, però bueno.
1: Suposo jo que aquí les jugadores que ja se sap que marxen, suposo que aquí voldran deixar-ho tot al damunt del terreny de joc una mica per acomiadar-se, i per acomiadar-se sabent que són altre cop campiones
5: d'Europa.
1: D'Europa, no, Josep? Com ho veus?
2: Sí, però és, claro, és això. Dius, aquí es fa, és com aquell, és dir, que dius, bueno, és un criu que surt, per exemple, està 4 o 5 anys, és dir, per exemple, és dir, allà, però arriba un moment, potser és que la realitat que dintre d'Espanya, és dir, si diem tots és la veritat, tot és qüestió del Barça. És dir, amb la realitat.
1: Sí, sí,
2: m'entens? I llavors és dir, dius, bueno, valen, i això què passa? Que dius que si tenen l'oportunitat de sortir i cobrar és dir més, que és el que normalment, sí, és dir, passa això.
1: Clar, ell ho diu per les que marxaran. No?
2: Perquè se'n passen, és dir, algunes, és dir, d'això, que amb tota la... d'això, dius, bueno, pues, hòstia, si aquí me n'han donat només 5 i allà me'n donen 12,
1: sí, clar,
2: és dir, d'això...
3: Però
2: pues, és dir...
3: habitualment tenim un mal costum, tots plegats, quan parlem tant de masculí com de femení, de no entendre els finals de segle, de cicle. Els finals de cicle passaran sempre. I estem parlant d'equips professionals. Els equips professionals, què vol dir? De que tothom jugarà fins a l'últim instant al màxim, perquè és el que té que fer com bon professional.
1: I que es volen endur el títol.
3: I els cicles, quan s'acaben, lo important I, amb el, i ara em remeteixo al Barça femení, és que darrere ve tota una camada que substituirà, es formarà, i tal vegada, i possiblement, i jo m'alegraria, de que seran tan bones com aquestes.
1: Però escolta, i aquí el més important amb aquests equips que hem vist que, bueno, que estan vivint una època d'èxits, però que al final marxen alguns components importants. Ho vam veure amb el Barça de Guardiola. Sí que és veritat que l'any que va marxar el Guardiola no va ser precisament el millor, però al final te n'adones que la persona intel·ligent és aquella que diu: no tan sols sé que he de marxar, sinó que he de saber quan he de marxar, perquè fins i tot desgasten els èxits. És a dir, quan tu estàs guanyant absolutament tot i de manera constant, suposo que busques altres reptes.
3: La motivació, no?
1: Sí, però si aquí afegeixes el condicionant econòmic, com explica el Josep, també és molt important. Estàs parlant d'esportistes que no guanyen els mateixos calés que els homes, que hi ha una diferència molt enorme, i que són gent que també, al igual que els joves masculí, vull dir, són joves, però que als 30 i pico anys esgoten la seva carrera.
3: Sí, però siguem,
1: per tant, tu has de fer calés.
3: Siguem realistes.
1: I guanyar-te la vida.
3: El Barça, l'últim partit que va jugar l'equip femení al camp del Barça, quants espectadors hi havia al camp del Barça? 60.000.
1: Déu-n'hi-do,
3: no? El camp ple. Abans d'ahir, la final del campionat d'Espanya.
1: A Canàries.
3: Quants espectadors hi havia? Un èxit, 22.000. Imagina. Mentre a Espanya no es cregui en el futbol femení, això serà una constant.
1: Perquè, bueno, però clar, tu entens que hi hagi jugadores que decideixin que després d'haver-ho guanyat tot forces vegades, no una ni dues, diguin: escolti, ara m'he de guanyar la vida perquè jo als 30 i pico hauré de treballar d'una altra cosa, perquè no sé què faré ni on seré.
3: Haurà de guanyar-se la vida i tindrà reptes esportius que li interessaran per fer noves coses, no? I això ve tan donat perquè la Lliga Espanyola és una filfa. Coi, és que és així.
1: Que sí, però que jo insisteixo que... Això ho hem vist moltes vegades, Jordi. Tu pots guanyar-ho tot, però precisament quan ja ho has guanyat tot moltes vegades amb el mateix equip, això al final desgasta.
5: Home, i tant, sí.
1: Desgasta amb el sentit de dir: necessito incentius, no? Necessito...
5: Altres reptes.
1: Ara. Molt bé, va,
5: la qüestió
1: parlem del Barça.
5: La qüestió és també si les noies del femení guanyen la Champions, se'ls hi farà rua?
1: Sí. No, és que, i si no guanyen, també.
5: Ah, vale.
1: Clar, perquè hi ha la Copa, hi ha la Lliga i la Copa de la Reina. O sigui, ja es va dir que la rua hi és.
5: Vale.
1: Champions o sense.
5: O sense Champions.
1: Evidentment s'esperen perquè estan en plena competició, queda una Champions i, per tant, t'has d'esperar. No? Però la rua hi serà.
5: Sí.
1: No, això ja es va dir en el seu moment.
5: Ah, vale.
1: Elles no van sortir amb el Barça perquè faltava, amb el Barça masculí, vull dir, perquè faltava a la seva competició de Champions.
5: De Champions, exacte.
1: Per tant, s'esperen. Que esperem que aquell autocar em porti com a mínim tres, no? de trofeixos a dalt
3: del sostre. Jo, per acabar amb el tema del femení, plantejaria una cosa que fa temps que la rumio. Resulta que hi ha dos jugadores que són parella de la vida real, i una juga amb el Barça i l'altra juga amb l'Olímpic,
1: Sí.
3: Que són la Mapi León i la seva parella,
5: sí,
3: que és la Engen, que juga amb el... Què passarà?
5: Hòstia.
1: Bueno, no sé què passarà.
3: Amb xarxes socials ja han fet un vídeo,
1: Ja
3: han dit que a casa no parlen mai de futbol.
1: Però vols que et digui una cosa? Jo crec que tant una com l'altra són del Barça.
3: Però professional.
1: No cal dir res més.
3: Però professional.
1: Home, sí, molt. I molt.
3: Llavors faran el partit que tenen que fer, com és natural. Però és molt curiós, això és un fet molt curiós,
1: Ho és, ho és, perquè hem arribat a veure, i això seria un maco un dia fer aquí ara a l'estiu, fer un repàs de segons què, tant en el rumbi, que en el rumbi s'ha donat això que ara diré, com en el futbol, de veure pare i fill jugar.
3: Sí.
1: Poques vegades.
3: Sí.
1: Però pare i fill, o pare entrenador, fill jugador. No, però jugadors, sí, jugadors... No, fixeu-se, jugadors, pare i fill.
3: Pare i fill.
1: A veure si un dia...
3: I germans molts, també.
1: I germans moltíssims. I, home, el Barça ha tingut germans, diversos germans, els de Boer, els...
3: No, no, però una a cada equip em refereixo.
1: No, no, no, jugant al mateix equip.
3: Jo jugant al mateix equip és bastant més lògic. El Barça havia tingut...
1: Sí. Molts germans.
3: Però jugant un contra l'altre, que també ha existit això, eh? Sí. I és molt curiós i molt interessant.
1: El Thiago i el seu germà, com es deia, ara...
3: No me'n recordo.
1: El Rafinha, no? El Rafinha i Thiago.
3: Ho trobaríem.
1: No, el Rafinha i el Thiago, sense anar més lluny. Molt bé, escolteu una cosa. Aquestes dades així curioses, si agafes el repte, Josep Lluís, tu que ets un home de dades, que ets arxiver, perquè ets arxiver...
3: Les trobo, segur.
1: Doncs a veure si un dia fem una mica de... que serà curiós. Però insisteixo, pare i fill, a veure si me'n trobes molts, pare i fill jugant al mateix equip. Tant de rugby... com de futbol, i si escau bàsquet, doncs tot això que tenim. Ara sí, va, parlem del Barça masculí. Ho dèiem, no s'hi jugava absolutament res davant del Betis, però sí que hi havia una cosa com a mínim interessant i curiosa, que era arribar al rècord de 19 partits jugats al camp a casa teva, 19 partits guanyats. Això, Jordi, no s'havia donat mai a la història, no del Barça, de cap equip, de cap equip de la Lliga Espanyola. Ho dic perquè el Barça aconsegueix aquests 19 de 19. Això era una dada maca, també hagués estat els 100 punts, no va poder ser, vaja, però al final el Betis va semblar que, tot i posar-li les seves ganes, sobretot al començament, després crec que més aviat va dir facin vostès el que vulguin i acabem amb això. Sí que és veritat que Lewandowski, home, jo ho entenc, pobre noi, ell volia marcar un gol, però va fer un parell d'assistències maques, i a més, amb el Lewandowski precisament no se li tindrà en compte que no hagi marcat a l'últim partit, a l'últim parell segurament, no sé si jugarà la setmana vinent, però a casa el que sí que volia la gent era acomiadar-se d'ell. Ell, emocionat, va sortir al mig del camp, va fer un micro mini discurs i molt emocionat tant ell com la seva família, la seva dona, les seves filles.
5: Sí, i penso que va ser el jugador, o sigui, l'homenatge més emotiu de la història del Barça.
1: No, tu creus que sí?
3: Ha tingut una ocasió que no han tingut moltíssims jugadors, de despedir-se a casa a l'hora de marxar, i marxar bé, sense barallar-se amb el club ni res.
1: Però jo us he de recordar que el mateix Iniesta va marcar el dia del seu acomiad. I com a l'Iniesta, d'altres jugadors, no recordo, no sé si el Xavi, però hi ha altres jugadors que també estan molt emotiu com a jugadors,
3: I la vinculació de Lewandowski amb Barcelona ciutat, crec que és important,
1: molt,
3: perquè la família es queda aquí, vull dir, ell se'n va a Aràbia però no se'n va amb tota la família.
1: Això diuen.
3: Llavors, vol dir, ja sabeu que, sembla que un dia us ho vaig comentar, que la dona Lewandowski té un gimnàs a Barcelona.
1: Sí, no, i tant, ja ho sabem.
3: I llavors vull dir que dona la impressió de que se sent vinculat a la ciutat.
1: I té algun altre negoci, té algun restaurant, etcètera.
3: I llavors possiblement acabat torni, no? Vull dir
1: clar. No, però esclar, és que l'home va demostrar una estima brutal, no només per una ciutat que li ofereix el que ell ni s'imaginava, que era un temps impressionant, amb sol pràcticament tot l'any, bon menjar. A més, una cosa que destaquen...
3: A Polònia plou molt.
1: No, per això. No, sí, home, però ell havia estat a Alemanya més temps que no pas.
3: I Alemanya també plou molt.
1: També... No, però us he de dir, i això és cert, això ho sabeu també vosaltres, que la majoria de persones conegudes, i en el cas dels jugadors de futbol, doncs, evidentment, entre altres coses que han destacat de la ciutat de Barcelona, de Catalunya en general, la ciutat de Barcelona, el temps, no sé què, el bon viure, no sé què, ells sempre diuen que és dels llocs que menys els empipa la gent, és a dir, que més respectuoses són les persones amb ells, amb el sentit de la seva intimitat, és a dir, de dir, me'n vaig a un restaurant, estic dinant, ningú m'empipa, ningú m'està matxacant amb fotografies, amb signatures... home, sempre et trobaràs algú, no?, que evidentment... Però, diu, deia algun, que me'n recorda, deia, és una de les ciutats més respectuoses que... I això és molt difícil de trobar, i això ho valoren més del que ens pensem. Molts d'ells van al mercat, van a comprar, doncs, com qualsevol persona, faltaria més. Això en d'altres punts, i ara no estic exagerant, en d'altres punts és impressionantment difícil, de que es faci. Jo crec que tot això ha fet, i més a la seva canalla, no?, que vulguis o no van al col·legi i fan amiguetes i amiguets, i vulguis o no, però, esclar, per acabar, tot un senyor, un tipus, Josep, que va entendre que no es podia pujar el sou, tot i que el contracte ho deia perquè el Barça no tenia més calés, que ho va perdonar-ho, sí que és veritat que li van dir tu marxaràs gratuïtament i així ha estat, però un tipus que va vindre i el segon any, sobretot, el primer també, ja va canviar aquell equip pessimista en aquell moment, doncs, de grisor, de negró. Ell ho va canviar i el segon any, sense anar més lluny, insisteixo, el primer també, però el segon any, no sé si l'Albert té dades, però ens anem als 42 gols. Impressionant.
3: El total ha marcat 180...
1: 119,
3: 119. 119 gols, 119. Que si vas a repartir-ho amb tot el temps que ha jugat...
1: Un per partit, pràcticament.
3: És pràcticament un per partit.
1: Més o menys.
3: És cada partit i mig, em sembla un,
1: sí,
3: però...
1: Sí, no, però que més o menys...
3: El rendiment és alt, eh?
1: Clar, i a més, Josep, per un entrenador, el més important és un tipus que no s'empipa, que no protesta, que si seu a la banqueta, seu... que és amic de tothom i que no porta conflictes de cap mena. Això és el que més es valora.
2: Sí, sí. Ara estàvem parlant, és a dir, d'aquests. Però és a dir, sí, jo, és a dir, ara, per exemple, estava analitzant, és a dir, el que amb els diaris, és a dir, surten, per exemple, i tot el... i inclús, és a dir, amb les teles, és a dir, d'això, de que aquesta noia, que és d'aquí de Sitges, o del costat, és a dir, de Sitges, és a dir, per exemple, uh-huh,
1: I... Ah, de Vilafranca, vols dir?
2: Exacte.
1: De Vilanova i la Geltrú, potser? Sí. L'Aitana, vol dir.
3: L'Aitana és de Sant Pere de Ribes.
1: De Sant Pere de Ribes.
2: M'entens? I llavors, és a dir, dius... Escolta'm, jo hi havia, és a dir, per exemple, el que està, és a dir, estats, no, d'això, amb els inglesos, és a dir, aquest que havia jugat, és a dir, a Can Barça, per exemple, i que ara, és a dir, porta, és a dir, amb l'equip francès, és a dir, per exemple, també, és a dir, allà, eh? I dius...
1: L'Arteta, vols dir?
2: I els hi porta, és a dir, tota la... a casa seva, per exemple, el parlar, és a dir, aquí,
1: el
2: és a dir, allà...
1: Tota aquesta gent, al final...
2: I venen, és a dir, que no corresponen, és a dir, ara, per exemple, en aquests moments al Barça, sinó, és a dir, que... Valen, està fent un estudi, és a dir, d'això, però el fa amb una persona que ja porta 5 o 6 anys, és a dir, que està fora d'aquí de Can Barça.
1: Ah, val. No, ell vol dir, doncs, jugadors no d'aquí, no, jugadors de fora que han deixat petjada i després al marxar han continuat tenint vincles importants amb,
2: exacte, és dir, amb la cultura. Exacte, està escoltant, sí, aquesta noia, és dir, d'això, que dius que, mira, ha anat aguantant, és dir, aquí, però... Sí. Però està... està parlant, és a dir, amb l'altre, que és del Barça.
3: Bueno, però l'Aitana...
2: Hi ha una amistat, és a dir, que
3: l'Aitana,
2: és això.
3: No, el que passa que tenen, clar que tenen amistat. L'Aitana no és el problema dels que se'n van no és l'Aitana, bàsicament, serà l'Alexia Putellas.
1: Sí, però és que ara estàvem amb el tema Lewandowski. Estàvem parlant de que Lewandowski ha estat un tipus, va, no només de gran categoria, sinó molt educat, molt esportiu, sabent estar en el seu lloc, no ha buscat conflictes en cap moment. Quan li han dit seu a la banqueta, ha assegut. Per cert, l'Albert em recordava que l'any passat crec que m'ha dit 43 gols. L'any passat, en total, eh? 42, en total. Clar, home, les xifres de... Aquest sí que era un nou.
3: I sobretot molt professional, sí, el que tu expliques, és molt professional. El professional és aquell que encaixa, que no l'alineïn avui perquè no tocava, perquè l'entrenador ho veu així. És a dir, el que tu acabes de dir és molt professional.
1: És molt professional.
3: Que això dona l'exemple, perquè és un veterano molt professional i també mostra el camí a tota una sèrie de joves jugadors.
1: Saps què passa? Que aquella canalla, i dic canalla amb el sentit, amb tots els respectes, perquè són molt jovenets.
3: Joves jugadors,
1: clar,
3: sí.
1: Quan tenen aquest tipus assegut a la banqueta que s'està posant, s'està acordant els cordons de les sabates i te'l mires i penses, aquest tipus ha guanyat Copes d'Europa amb el Bayern de Múnich, aquest tipus ha guanyat lligues a tots nivells, ha guanyat el que ha volgut amb el Borussia Dortmund, amb el Bayern de Múnich, ara amb el Barça... diuen, tinc una llegenda al costat, no? del món del futbol.
3: I tota la temporada estic a la banqueta a la primera part, i ho accepto.
5: Sí.
3: Això és l'important, sí, l'exemple.
5: Sí. Sí, sí. A més, un jugador integrat en Catalunya, amb el Barça, vull dir que...
1: Totalment.
5: Sí, sí.
1: No sé si cal destacar alguna cosa del partit, intranscendent, però destacar alguna cosa, us he de dir... que gràcies a que no anàvem enlloc amb aquest partit, només a aconseguir el rècord de 19 partits a casa sense perdre, que no havia aconseguit encara ningú, sort d'això, perquè evidentment, si no, ja hi hauria polèmica, és a dir, un penal que aquell home se'l treu de no sé on...
3: No era penal, era ni mena.
1: No, però és que mena, estàs parlant d'un dels pitjors àrbits de primera divisió, que ningú entén com està on està. I que dius, vagi vostè al bar i revisi la jugada, que ja sé que és intranscendent, Josep, ja ho sé, ho dic perquè el Josep em mira així com dient, home, però si ara això, què més dona aquest gol? No, és intranscendent, ja ho sé, però el que protesto és el que sempre diem, home, la categoria dels arbitratges, és a dir, li diuen, vagi vostè a veure al bar, i vas al bar. I continues dient,
3: es veu clarament que no és
1: continues
3: penal,
1: dient que és penal, i dius...
3: Però no va ser
1: l'únic
3: cas, eh? Va haver un altre partit amb els que hi havia més compromís que va passar el mateix.
1: Sí.
3: Vull dir, aquí hi ha un problema amb l'arbitratge espanyol que estan d'acord, eh? Que es demostra que s'ho parlen i estan d'acord. Piten uns penals que són de lo més absurd. Va haver-hi unes mans, no recordo quin dels partits aquests que tenien compromís, que un jugador salta, el que sempre dic jo, quan un salta, obre les mans per mantenir l'equilibri.
1: Jo no he vist a ningú saltar com un llapis.
3: Exacte. Li va la pilota a la cara i es tapa la cara. Li pica la pilota aquí, a la cara, a la mà, que la tenia tapant-se la cara per no rebre el cop, sí. Penal. Home, per favor, aquest senyor no ha fet cap gesto per detindre la pilota amb la mà. El penal és detindre la pilota amb la mà. Si tu et tapes
1: totalment,
3: la cara per no rebre un cop...
5: Bueno, i el cop de colze del jugador del Madrid que li...
3: Bueno, lo de les comèdies, el Madrid, el Vinícius fa
5: ja.
3: Una entrada
1: si jo, Jordi, ara no volia obrir una polèmica d'arbitratge, però és que em vinc a referir que fins i tot amb un partit intranscendent, fins i tot n'hi ha que han de demostrar que no estan al nivell.
5: Això.
1: Ja em diràs tu amb lo fàcil que era arbitrar aquest partit, Josep, sí o no?
2: Sí.
1: No sé.
5: Sí.
1: En fi.
5: Bueno, i destacar el Rafinha, que va marcar dos gols.
1: Sí.
5: Un de falta, un golaç de falta.
1: Aquest és l'únic que no es vol ni dosificar de cara al
5: Mundial.
1: No. I jo crec que...
5: Està molt implicat amb el Barça i...
1: Però voleu dir que no és una mica per esmenar el problema que hi va haver-hi, de que se'n va anar amb la selecció, es va lesionar, va fer empipar l'afició, etcètera, una mica d'esmenar-ho?
3: Està picat perquè si hagués jugat tots els partits amb el Barça la temporada, segurament que hagués guanyat el Pichichi.
5: Sí.
3: Perquè li han faltat els gols dels partits que no va jugar.
5: Que no va jugar, exacte.
1: Sí, però al final qui s'ho va buscar?
3: No, clar. Bueno, no. A veure, jo tenia un entrenador aquí a Sant Boi que deia una cosa que era una veritat com un temple. Les lesions s'han de produir jugant. Deixem-se d'històries. El que no estaria d'acord és que s'hagués trencat d'anar a esquiar. M'entens? Però jugant, vull dir, noi, quan juga tens el risc de lesionar-te.
5: Sí.
1: Molt bé el Rafinha, però també Gavis, també...
5: Sí.
1: És que la majoria... El Pedri va voler ser-hi per allò de, no? De dir, home, que no sigui dit que darrer partit a casa també i tal. I què més? El senyor Koundé. També va córrer per la banda.
5: Sí.
1: Ho deixarem aquí.
3: A mi em va agradar molt el central, aquest xicot, el Martín, aquest que sí.
1: És
5: el Marc Bernal.
1: No, el Sergi...
3: El Martín, el central esquerre, home.
5: Ah, vale.
1: El central esquerre, el Sergi Martín, no?
3: Martín.
1: No, Sergi és...
3: Sergi no ho sé ara jo, però que es diu Martín, sí, d'apellido, perquè és un...
5: Gerard Martín.
1: Gerard. Ara ens has fotut la seva al cap del Sergi.
3: Correcte.
1: Gerard Martín, molt bé.
3: Però és molt jove, però té una manera de fer, m'agrada moltíssim, perquè tècnicament és molt bo, s'adalanta, vull dir, fa de central i un descobriment del...
1: Home, el Gerard serà un dels defenses capdals, pel Barça.
3: Però és un descobriment, perquè amb el Barça B no jugava de central,
1: No, clar, però...
3: És una reubicació d'aquest home, de l'entrenador alemany, que és un fenomen buscant...
1: No, però si sempre ho hem dit, que aquest és capaç de reconvertir la gent amb el que sigui. De fet, el Rafinha no era extrema esquerra, no? Ho recordeu?
5: Bueno, no sap veure les qualitats del jugador. dels jugadors.
3: O treure-li les qualitats que té amagades. A vegades sí, no això, és saber veure-ho, no?
5: Ja,
3: sinó
5: ja, ja.
3: Que... I convèncer amb aquest jugador que ho farà millor en aquell lloc.
5: Sí,
1: jo
5: sí.
1: Voldria que també reconvertís en alguna altra cosa el Koundé. Però amb alguna altra cosa fora d'aquí. No cal que sigui aquí. No ho sé, a veure si li trobes com a domador de lleons. Amb un... No, que avui en dia no es poden domar lleons al cim.
3: Home, si ha de portar diners al Barça per poder fitxar el que necessita, al final et donaré la raó.
1: Ja. No, t'entenc. No, vull ser injust ara aquí amb el Koundé. A mi és que m'ha decebut molt, però entenc que ell mateix et diu, escolta, jo no sóc lateral dret. Bueno, escolta, vostè no és lateral dret, però vostè és jugador de futbol.
3: I no és casualitat que sigui internacional per a França fa una pila de temps, vull dir.
1: No, totalment, no s'ha de ser tan injust amb el sentit... D'acord, però, amb franquesa, doncs, crec que aquest any s'han de tocar els fitxatges. A propòsit, ara, marxant el Lewandowski, que al final... baixes massa salarial, suposo que encara serà més fàcil a l'1-1, i la pregunta del milió és, suposo que continueu pensant que es necessita un davanter centre i després defensa.
3: Ja l'estan buscant, ja estan fent
1: negociacions. Els noms que se senten, que si el Jao, que si el...
3: Un sud-americà.
1: No, n'hi ha diversos de brasileños, ara n'hi ha...
5: El de l'Atlètic de Madrid.
3: Aquest de l'Atlètic de Madrid.
1: No, però l'Atlètic de Madrid, tu 150 milions no els tens.
5: No, ja.
3: 150 milions és una botada.
1: El que sí que estan vistes és el de l'Arsenal. Jao de Pedro, es diu?
5: Sí, exacte.
3: Pedro, sí, aquest tampoc no el vol massa l'Arsenal.
1: No sé exactament com es...
3: A veure...
1: Joao Pedro.
3: De totes maneres, vull dir, se suposa que és com es té que fer, que les negociacions les tenen que fer completament en secret, perquè si es comences a demostrar...
5: Aixecar la llebre...
1: Jo és que el de l'Arsenal el veig una bona opció precisament pel que dèiem del Flick, que és un tipus que és capaç de treure-li el millor... Per què ho dic? Ho dic perquè aquest nano... A banda dels problemes que ha tingut amb l'entrenador i lesions bastant importants, això ha fet de que l'Arsenal sàpiga que no el pot vendre per masses calés.
5: Clar, clar.
1: I aquí hi ha una oportunitat si ens en refiem de que en Flick serà capaç de treure el millor d'ell. Perquè si li treu el millor d'ell, estàs parlant d'un dels millors davanters del Brasil, també.
5: Sí, sí.
1: Però li has de saber treure, perquè amb l'Arsenal no han pogut.
5: No.
1: Tant en refies del Flick? Bé, compra aquest jugador perquè és molt
3: I
1: més barat.
3: I siguem brasileny, els has de fer entendre que, a més d'atacar, han de saber defensar.
5: Això.
1: Bueno.
3: Això també és una feina del Flick, perquè precisament
1: el criticaven a l'Arsenal per això.
3: Claro.
1: I ha aconseguit
3: que jugadors com el Rafinha ha aconseguit de que quan perd una pilota com un lleó tira cap enrere a recuperar-la. I això és el que costa més d'entendre, vull dir que...
1: Us faria il·lusió alguna especial? Digueu-m'ho, queden 5 minuts, però ja estem... la setmana que ve encara hi ha un partit.
5: Per il·lusió,
1: però ja mirem endavant.
5: El del Manchester City, el Haaland.
1: A tu et faria il·lusió el Haaland?
5: Home, i tant.
3: Marca amb el clatell quan està de cara, imagina't.
1: Ja. el Jordi no se n'està.
5: Per demanar...
1: Clar, jo li he preguntat què et fa il·lusió i diu, home, per fer-me il·lusió, mira, aquí ho tens. I el Josep, qui et fa il·lusió de veure amb el Barça? Bufada inicial, que vol dir això no és fàcil, no ho sé.
2: No.
3: Parles del davanter centre, eh?
1: Davanter centre. Sí. El que vulguis, no ho sé.
2: No, bueno, és que trobes, és dir, que els que venen, és dir, d'aquí, per exemple, arriben aquí, però després se'n van.
1: Sí,
2: per exemple,
1: sí, esclar, tot allò que ve, al final, amb un camp...
2: I això, dius, valen, sí, s'acaba. Però és que costa molt, és dir, de tornar a posar a un que perds, per dir mal dit, un que perds.
1: Sí, t'entenc perfectament, supliu.
2: Que se te'n vagi a una altra banda i dius, i ara què?
1: Val, però jo et dic, qui et fa il·lusió, tu?
2: Em fa por.
1: Et fa més por que il·lusió?
2: Em fa por, perquè amb el temps...
1: Home, però si fos per tu, qui fitxaries?
2: Bueno, no, no, és que dius, aviam, és dir, pagues bé a Can Barça, és dir, per exemple, per dir una cosa, i estan bé, però amb el temps, es va sortint, és dir, per als altres, és dir, d'això,
1: bueno,
2: que juguen, m'entens?
1: Bueno,
2: i tot,
1: bueno.
2: I ojo que...
1: Bueno, doncs pues mira, amb el Josep li fa més por que aquí il·lusió. Vale.
2: Sí, perquè...
1: A qui et fa il·lusió, tu?
3: Jo,
1: ja t'entenc, no, no. Ja.
3: Jo, no, si miro la Lliga Espanyola...
2: S'està gastant molts quartos, eh?
1: Sí, sí.
2: I sí, s'està, és dir, d'això, però vull dir, jo no veig, és dir, per exemple, que es dongui massa situacions, és dir, de fer com està, és dir, les coses, és dir, de Can Barça.
1: Sí. Però vol dir que està tot molt difícil.
3: Jo, de les tres centros dintre de la Lliga Espanyola...
1: Sí. De bon sigui.
3: De la Lliga Espanyola, d'entrada, jo no... Els bons, els que donen més,
1: que sí, que sí,
3: més resultat, solen ser gent molt veterans. Uh-huh. Són Lewandowskis, però al nivell, sí, d'Espanya.
1: Jo és que... Val. No, has contestat, però...
3: Estem parlant del Dante Centro, eh?
1: És que jo penso que el Barça poques vegades... ha arribat excessivament lluny amb un delanter centre de veritat. Perquè algú recorda si amb el Romario o amb el Ronaldo es va guanyar una Copa d'Europa? Pregunto. Saps què vull dir? És a dir, quan el Barça sí que tenies un Eto'o, però que tampoc era un delanter centre 100%, encara que feia d'això. Mm. Al final, necessites un delanter centre, el Barça almenys, que ho faci veure que és delanter centre.
5: Sí, un, però... un killer.
1: I... No, no, però que... No, si
3: revés, si que matir...
1: no, clar, i que jugui, i que jugui ell mateix des de la segona línia. Quan has tingut Messi, has triomfat. Per això jo dic que... Jo què vols que et digui, eh? Jo, delanter centre, me n'enrefio més d'aquest de l'Arsenal, si el Flick és capaç de treure-li el que és bo, perquè és un tipus que juga més amb els seus companys, que no pas una altra cosa. Mm. Si li treus el milloret que li pots treure, perquè pel demés, no ho sé. Però això són opinions, mm-hmm. No?
3: No, és aquesta. Jo et dic francament, ja ho sé, que
1: sí, sí,
3: és
1: que tu
3: una
1: no em veus a cap.
3: No em veig cap, i que tenim com tenim el que tenim, que també ha sigut molt criticat, el que queda.
1: Sí, sí, el que queda de moment.
3: El que queda de moment.
1: Que no és delantercentre, el Ferran.
3: Però
1: Ferran, no és delantercentre.
3: Marca gols de delantercentre.
5: Sí, sí, sí.
1: Totalment. Va, fem una cosa, que la setmana que ve més, contra qui juguem, Jordi, ràpidament, al Barça?
3: L'últim partit, a fora de casa.
1: Contra el València, contra el València, al camp del València.
5: Sí.
1: Molt bé. L'Espanyol ja tant li fot i el Girona, que sí que se la juga. La setmana vinent veurem com anirà la tertúlia. Esperem que sigui més positiva que una altra cosa, d'acord?
5: Sí, sí, sí.
1: Moltes gràcies, Josep Lluís, Josep i Jordi. Fins la setmana vinent. Per cert, que tingueu un bon Sant Baldiri, que és aquest dimecres. No us en oblideu, que és Sant Baldiri, eh? I nosaltres demà estarem aquí, que som els de la República Santboiana i que tenim ganes també de ser amb vosaltres en dimarts. Que vagi molt bé.
6: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. Tot a punt perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital i també s'han acordat noves partides per l'agència tributària. La discordança lingüística entre el pacient i el metge també afecta els catalanoparlants i no només els migrants. Ho revelen les primeres conclusions d'un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que constata com pot afectar aquesta situació en la precisió dels diagnòstics. Mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Més de 500 docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Al migdia es manifestaran pel centre de Barcelona. Guanyadors i vençuts fan avui balanç dels resultats d'ahir a les eleccions andaluses. El PP es mostra satisfet, malgrat perdre la majoria absoluta i dependre dels vots de Vox. Els socialistes, amb els seus pitjors resultats, admeten que cal analitzar el daltabaix electoral. La sorpresa dels comicis ha estat endavant Andalusia. L'exèrcit israelià ha interceptat de nou la flotilla Global Sumut que es dirigia a la Franja de Gaza, aquesta vegada a prop de Xifre. Fa dues setmanes els militars van detenir durant uns dies dos activistes en un altre assalt a les embarcacions, entre els quals un català d'origen palestí. Declarada l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. El govern espanyol destaca que el risc d'aparició de casos a l'estat és molt baix, però cal extremar les precaucions i, de fet, les està extremant. En parlarem amb el secretari de Salut Pública, amb Esteve Fernández. El març ha frenat la compra-venda d'habitatges. Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, s'ha situat a Catalunya en unes 10.000 operacions, per sota de les del mateix mes de l'any passat. Les xifres del primer trimestre, però, encara mostren un lleuger augment. Hisenda haurà de tornar 60 milions d'euros a la cantant colombiana Shakira. L'Audiència Nacional Espanyola ha anul·lat la decisió del Tribunal Econòmic per l'impost sobre la renda i el patrimoni del 2011. L'administració també s'ha de fer càrrec de les despeses judicials.
1: Esports.
0: Canilla, bon dia.
2: Bon dia, Carme. L'Espanyol seguirà primera. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, necessitarà guanyar l'Elx l'última jornada després de perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història. El Barça és el primer equip que guanya tots els seus partits a casa en una temporada. I Àlex Palau ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve. És la segona pole que fa el pilot català en aquesta competició.
0: Els ruixats del Camp de Tarragona aniran desplaçant-se cap al litoral i prelitoral central i al llarg de la tarda reforçaran a les comarques de Girona localment amb tempesta. També creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats dispersos. Menys risc de pluja a ponent i les temperatures més suaus.
3: Trescat Info. 11:04.

0: tu què tries?
1: Visita jatriu.cat.
2: Vacances en pau.
3: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
4: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
2: Acull a una nena o un nen saharaui.
3: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
6: Ràdio Sant Boi.
7: 45 anys amb tu.
8: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
9: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
10: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
11: De la ciutat cooperativa.
12: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
13: Hola, bon dia.
9: Amb ritme, proximitat i bon humor.
8: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest dia de ràdio de dilluns. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui iniciarem el programa amb l'Espai Salut, que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'una notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi incorpora cotxes elèctrics per millorar l'experiència quirúrgica infantil. A partir de les 12 del migdia obrirem amb la frase de la setmana que signa el Valentí César. I ja a la recta final del programa d'avui, l'Espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard. Doncs som-hi, iniciem aquest dia de ràdio de dilluns. Un dia com avui a la música, marxem a l'any 1993, quan Janet Jackson publicava el seu àlbum Janet. Les vendes d'aquesta primera setmana de l'any 93 van apropar-se a les 350.000 còpies i l'àlbum va vendre més de 14 milions de còpies a tot el món. Doncs som-hi, avui música de Janet Jackson i comencem amb Funky Big Bang.

Doncs així es continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem aquesta segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. I com avui iniciem setmana, tindrem la frase de cara a aquests propers dies que signa el Valentí César. I ja la recta final de...

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Un minut i arribem a un quart de 12 del matí. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui, a propòsit d'una notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi incorpora cotxes elèctrics per millorar l'experiència quirúrgica infantil. I per això ens acompanyen la coordinadora del procés materno-infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, Clara García. Clara, què tal? Molt bon dia i benvinguda a l'IAS de Ràdio novament.
1: Moltes gràcies.
0: I la infermera especialista en Child Life, la Elena Fernández. Què tal? Molt bon dia i benvinguda.
2: Hola, buenos días.
0: Entrar a quiròfan conduint ja és una realitat pels infants que s'hagin d'operar a l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi. Els infants entre 2 i 6 anys que tinguin programada una operació d'otorrinolaringologia a quiròfan hi podran entrar conduint un dels 3 vehicles que l'hospital posa a disposició dels més petits gràcies a la segona donació de l'empresa internacional de venda online a Osom. Tot i que el veritable conductor és l'equip assistencial, el fet de ser protagonistes en el trasllat a quiròfan i poder canviar la llitera tradicional per un vehicle els aporta nombrosos beneficis. Mitjançant el joc simbòlic, aquests infants es diverteixen i afronten amb més tranquil·litat i menys ansietat la intervenció quirúrgica. Per tant, l'objectiu clar d'aquesta acció és transformar aquesta experiència, que pot ser traumàtica, en un joc. Aquesta acció, sumada a tot el treball que l'infermera realitza a la consulta prequirúrgica, redueix l'estrès, l'ansietat i la por preoperatòria. Es tracta, doncs, de transformar aquest entorn sanitari en un espai més amable, que també té un impacte a les famílies, que ho viuen, evidentment, amb menys malestar i se senten més relaxades en veure que l'infant entra tranquil, entretingut i content. Doncs som-hi, ens hi posem amb aquesta notícia que ens arribava ara fa uns dies, per tant estem d'enhorabona. Ja només veure aquesta canalla, aquests nens i nenes molt més contents entrant en un lloc, doncs, que evidentment per als adults i també per aquesta canalla que entra en allò que és tan desconegut, que és una intervenció quirúrgica, ja només per això estem d'enhorabona, oi Clara?
1: Sí, moltíssimes gràcies per donar-nos l'espai, primer de tot. Sí, bueno, això forma part d'un projecte més gran, que és la humanització dels processos infantils a l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi, per lo que, precisament el que has dit, no? Disminuir l'ansietat i tot el trauma que pot estar associat a un procés d'ingrés, d'hospitalització i, en aquest cas, d'una intervenció quirúrgica.
0: Sí, Elena?
2: Sí, tot bé, el que ha dit jo.
0: Perquè fins ara, clar, recordem, bé, fins fa 4 dies, aquest infant entre 2 i 6 anys, com entrava a quiròfan?
1: Bueno, nosaltres realment hem començat aquest projecte d'intervencions quirúrgiques amb nens gairebé juntament amb els cotxes. Hem començat tot al principi. El que hem volgut és donar-li a

0: aquest procés quirúrgic que abans no teníem, no podíem, no entraven a quiròfan, sí, els nens. Ara que hem començat aquest projecte, donar-li tota la volta, no? I aquesta consulta precirúrgica de Child Life que fa l'Helena, que ara explicarà, és un conjunt d'accions per disminuir aquesta ansietat. Concretament, l'entrada a quiròfan, si no entraven en una llitera habitual, clar. El nostre lliterer, acompanyats d'un membre de la seva família, això sí, però sí que en un material quirúrgic, no? En un material hospitalari, que al final no deixa de ser desconegut pel nen i posa encara més por que poden portar a l'ingrés a l'hospital, no? El cotxe dona un altre ambient, no? Que ell, com deies, forma part, encara que fem una mica de trampa i no condueix ell directament, per seguretat, però sí que fa que aquesta entrada a quiròfan sigui d'una altra manera.
1: Clar, perquè hem de pensar que estem parlant de nens i nenes entre 2 i 6 anys. Dos anys és molt petit, realment no sap on va, i 6 anys continua sent petit, i potser sí, li sona alguna cosa d'on vas, està en un recinte mèdic, però tampoc sap exactament cap a on va, no? Aquesta intervenció quirúrgica tampoc ho acaba d'entendre, no?
0: Bueno, nosaltres, ara ho explicarà l'Helena, realment confiem que adaptant el llenguatge i adaptant de quina manera li expliquem al nen, sempre pensem que li podem explicar en diferent mesura, depèn de l'edat, de la comprensió, però nosaltres hem d'adaptar aquesta informació, però sí comptar amb informar el nen, amb explicar-li el que li passarà d'una manera o una altra depenent de l'edat, però no només als pares. Sí, posar el nen al centre de la nostra atenció i realment incorporar-lo a la nostra assistència, explicar-li el que farem, encara que depenent de l'edat, el que deia, no? Podem explicar d'una manera o una altra, però sí que d'alguna manera sàpiga on va, i aquesta és la feina que fa l'Helena, la consulta de tot el procés.
1: Ara ho explicarem de seguida amb l'Helena, que és això d'infermera Child Life. Ara ho expliquem. De moment, Clara, la valoració quina és? Aquesta notícia ens arribava a mitjans del mes d'abril, ha passat una miqueta més d'un mes. Quina valoració feu?
0: La valoració és molt positiva. És veritat que sempre que canviem alguna cosa d'un circuit hospitalari, doncs té les seves coses, ens hem d'ajustar. Al final nosaltres estem en el nostre entorn segur, per dir-ho d'alguna manera, i canviem alguna cosa així. I els nens, i concretament des de l'àrea materno-infantil, doncs intentem posar aquesta diferència perquè els nens no són adults petits. Això ho diem moltes vegades. I no es tracta de fer el mateix però en pequeñito, sinó que tenen unes altres necessitats i hem de moure i acoplar amb això. Però la resposta ha estat molt positiva, tant és això que realment després si ingressen a la planta d'hospitalització demanen el cotxe, perquè estan ingressats. El deixaràs demà per fer una passejada encara que ja no vagi a quiròfan, no? O sigui,
1: clar.
0: La resposta ha estat molt positiva. Sí.
1: Hem presentat a la infermera que avui ens acompanya com a especialista en Child Life, que és l'Helena Fernández. Definim exactament, quan diem infermera Child Life, estaria bé explicar exactament Life, bé, com a vida del nen, no? La vida del nen, o millorar la vida del nen, però ho expliquem.
2: Traducido es vida infantil, básicamente, ¿vale? Es una palabra que viene de Estados Unidos desde hace muchísimos años y, bueno, la traducción más o menos es esa. Y lo que hago es tratar todo un poco el tema emocional, digamos, de antes de una intervención quirúrgica o de cualquier proceso dentro del hospital, no solo eso. Se puede tratar también, por ejemplo, antes de una analítica, niños que tienen un montón de miedo que lo llevan fatal, pues un poco todo eso, todo el tema emocional y anticipatorio del niño antes de cualquier visita.
1: Per tant, l'aspecte això psicològic, emocional d'aquella criatura és el que tu més intentes cuidar, mimar i estar al costat, no?
2: Sí, jo soy enfermera también, lo que pasa que ahí dejo la enfermería a un lado y no quiero decir que hago de psicóloga, porque tampoco es eso, pero sí que es verdad que entro en una parte que no es de enfermería, sino pues eso, todo el tema de emociones, de la ansiedad que pueden sentir, del estrés, un poco que verbalicen también lo que ellos sienten, que me lo expliquen y yo que les pueda ayudar desde otra manera.
1: En aquestes edats a les que avui ens estem referint, amb aquesta notícia de la incorporació de cotxes elèctrics per millorar l'experiència quirúrgica infantil, que dèiem que són de nens i nenes de 2 a 6 anys, o fas una miqueta més ampli tu?
2: No, yo es con todos los que van a quirófano. O sea, en principio es desde los 2 hasta los 14, ¿no? Pero, claro, el coche es por tema de tamaño niño. Sí. También es verdad que no es estricto hasta los 6 años, porque hay niños más grandes y más pequeñitos con 6 años. Es más un poco en función del peso y el tamaño del niño. Pero bueno, por decir un margen. Sí. Pero la consulta es con todos los que van. O sea, hay niños que obviamente no van a entrar con el coche, pero que igualmente necesitan esa atención de las emociones, de saber qué les van a hacer, qué van a vivir, qué van a sentir. Entonces, allí yo los veo a todos los que van.
1: Ens expliques algun exemple d'algun cas pràctic que has pogut estar al costat d'un nen o d'una nena que anava, doncs això, que tenia molta por, que no sabia exactament què li havien de fer, com li has explicat, amb quin tipus de paraules, com l'has tranquil·litzat?
2: Vale, a ver, realmente con miedo vienen el 99%, sí. Porque sobre todo los que son más pequeñitos, porque al final es eso, no saben lo que les van a hacer, por mucho que tú les digas, vas a ir a quirófano, ellos te dicen, ¿y qué es un quirófano? No saben lo que es. Entonces, miedo, vamos, yo creo que el 99%. Y entonces yo empiezo desde el principio preguntándoles qué saben sobre todo, porque hay papás que sí que les explican a ellos antes alguna cosita y otros que por miedo y prefieren que no sepan, pues vienen a ciegas, no saben absolutamente nada. Entonces, pues eso, empiezo preguntándoles qué saben y a partir de ahí, pues voy tirando por un lado o por otro. Si ya me dicen, por ejemplo, que saben lo que es una amígdala, pues voy para otra parte. Si no lo saben, pues les enseño. Juego mucho con plastilina porque a ellos les encanta. Les enseño cómo es una normal, una más pequeña, una más grande. Les enseño pues cómo les van a dormir, que sientan cómo es una mascarilla de quirófano, a qué huele, que tiene un olor característico a fresa y eso también les llama mucho la atención. El tema de las vías, por ejemplo, que siempre les da tanto miedo, pues allí se les enseña, ven cómo es, cómo funciona, que dentro no se queda una aguja, que siempre lo preguntan, bueno, un poco todo en general. Y luego cuando termino la consulta hacemos una ruta por el hospital y les enseño también los espacios donde van a estar, que también es muy importante porque así el día que vienen ya conocen los pasos, digamos. Saben que van a llegar, van a estar en una sala esperando, luego van a entrar, allí les van a dar la ropa para cambiarse, los vienen a buscar con el coche, en este caso no. Bueno, entran también y ven dónde está el quirófano, saben que allí sus papás van a estar con ellos hasta que se duermen. Bueno, un poco todo eso. Así, pues el día que vienen, el hecho de que ya sepan todo esto, pues viene muchísimo más tranquilo siempre. Tengo una compañera, por ejemplo, Enar, que el otro día, sin saber ella nada, me dijo que había notado mucha diferencia de una familia que no había venido a la consulta que de las que normalmente sí que vienen.
1: Clar. Perquè tot això es fan en el preoperatori.
2: Exacto.
1: Eh?
2: Normalmente lo hacemos 2 semanitas antes. A veces que por lo que sea es una más, una menos, pero normalmente 2 antes, porque a casa se llevan material. Se llevan más la mascarilla, se llevan un muñeco que damos con todo lo que hemos hecho, entonces en casa tienen tiempo para jugar y familiarizarse con eso.
1: Que bé, no? Tot això, home, ajuda seguríssim a aquesta canalla o a aquests nois i noies, perquè quasi 14 anys, doncs ja, però que també tenen pors, amb 13 i 14 anys,
2: sí,
1: poden tenir igual de por que un nen més petit,
2: sí.
1: Eh?
2: Jo a veces me sorprendo incluso, sí, porque veo la edad y digo, no me van a preguntar tanto,
1: sí,
2: y me sorprende y digo, jolín, pues sí que tienen dudas también. Lo que pasa que los más mayores lo enfocan desde otro lado, si no tanto miedo a que es un quirófano o tal, sino pues eso, y después cuándo voy a poder volver a jugar a fútbol, o cosas más de la vida cotidiana, digamos. No tienen el miedo ese del niño tan pequeño, pero sí, tanto que preguntan también.
1: I tant, i tant.
2: Sí.
1: Doncs avui estem parlant d'aquesta notícia que l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi incorpora cotxes elèctrics per millorar l'experiència quirúrgica infantil. Expliquem com són aquests cotxes, perquè, clar, diem cotxes elèctrics i podem pensar que és un cotxe d'aquests que veiem pels carrers. És un cotxe elèctric, petit, adequat, a unes mides i a un pes d'aquest nen o aquesta nena, oi?
2: Sí, són, segurament, mamás i papás los han visto en un montón de centros comerciales, són los típicos que tienen allí, que tú pagas y...
1: I el pare o la mare anem amb el mando a distància.
2: Sí, nosotros, por tema de seguridad, como dijo Clara antes, no dejamos que la familia lo lleve en ese momento porque va un camillero y los acompaña, pero sí, es ese coche, básicamente, no sé si... Sí.
1: És aquest, és aquest tipus de cotxe, de vehicle, i que ho condueix, evidentment, no el nen, encara que ell s'ho pensa, que va conduint.
2: Sí, exacte.
1: Però en aquesta ocasió és l'equip mèdic.
2: Luego, cuando suben a planta, sí que a veces que nos lo piden, como dijo ella antes, sí que dejamos que el padre juegue con él e incluso el niño que vaya solo, porque al final allí es un pasillo, línea recta, y no hay ningún problema, pero a quirófano sí que lo lleva el camillero, sí.
1: Bé, tot això és gràcies a una donació, gràcies a un conveni amb una empresa, és una empresa internacional de venda online que es diu AOSOP. Com neix l'oportunitat, Clara, també, d'aquest conveni?
0: Doncs realment fàcil, vam contactar i vam voler col·laborar amb nosaltres. Aquesta és la segona donació, com bé has dit, perquè el primer intent que vam fer és el trasllat dels nens d'urgències cap a planta, en el moment que el pediatre decideix una hospitalització, o des de planta cap a una prova, cap a rajos, cap a consultes externes una altra vegada, de traslladar-los a l'hospital i que l'equip mèdic, com deies, no, l'equip sanitari, es familiaritzés. Vam haver de posar miralls als passadissos perquè hi havia girs que potser no vèiem i coses d'aquestes. I després, no, el següent pas ha estat aquesta segona donació, que realment agraïm molt, perquè va ser fàcil, ho vam posar molt senzill, van arribar els cotxes i van poder incorporar aquests cotxes també al procés quirúrgic.
1: Per tant, clar, això va ser una demanda vostra a aquesta empresa. I com vau tenir la idea, no sé, de veure, suposo, els centres comercials, de que seria més divertit, més agradable? Com neix la idea dintre de l'equip de posar un d'aquests cotxes elèctrics en funcionament?
2: A ver, ya existía en otros hospitales, en el nuestro no, y pues con el inicio de estas intervenciones, ya que antes en el nuestro no había de niños, digamos, pues buscamos un poco, ¿no? Tal cual.
0: Bueno, van pensar que sería que sería molt profitós per la família i a dintre de tot aquest projecte d'humanització i de la consulta del Child Life, no només el material, sinó que aquesta entrada a quiròfan que sempre fa por, que la canviessin d'aquesta manera. L'equip de bloc quirúrgic també hi va estar d'acord i vam estar molt per la labor, però d'alguna manera estàvem tots d'acord i ho hem fet de manera segura, evidentment, perquè és una àrea quirúrgica i s'ha de tenir precaucions, però de moment l'experiència és positiva per tots.
1: Humanització. Ho has repetit en dues o tres ocasions i altres vegades que has vingut insistiu els equips mèdics en aquesta paraula. Com la traduïm? Com la definim? Què és el que perseguim quan humanitzem tots els processos mèdics, quirúrgics, hospitalaris?
0: Bueno, és una paraula que realment segur que no estaríem tots d'acord amb la definició, però nosaltres ho veiem de manera que adequem a l'assistència en la mesura que puguem a les necessitats de la persona a la que atenem. En aquest cas és un nen petit, en els altres casos doncs, són realitats diferents d'aquesta persona. Ens agrada pensar que venen a casa nostra i igual que tu a casa teva, si convides algú, doncs faràs coses per fer-lo sentir més a gust, doncs així de senzill. A l'hospital, a la mesura que puguem, evidentment, torno a dir, perquè clar, l'assistència sanitària i com ara dèiem, no, a l'ambient quirúrgic en algun moment o una planta d'hospitalització o els horaris hospitalaris són els que són. Però aquesta humanització és una corrent que tampoc és només nostra, només faltaria, però sí aquesta necessitat de adequar l'assistència a les necessitats reals de la persona que tens al davant, no? I no actuar mecànicament, no? De fer exactament el mateix, aquestes necessitats individuals, que a més al final no és només que se senti acollit i que se senti bé amb l'equip sanitari i que tinguem aquesta confiança i aquesta adequació d'expectatives per part seva i en la nostra d'individualitzar l'assistència al màxim possible. No és només això, no? Perquè com deia la Helena, el fet que redueix l'ansietat en aquest sentit, no? Aquesta trobar-se de la persona atesa i del professional sanitari té una repercussió en el procés de salut. No és només sentir-se còmode, és que això té una repercussió, no? Com també amb els nens. El fet de tenir una sala de jocs a la planta d'hospitalització, el fet que ells se sentin en un ambient còmode, i de vegades pots veure el pediatre examinant un nen en aquesta sala de jocs, que el nen se sent d'una altra manera, més còmode, i tots traiem profit, i al final el que volem és un procés de salut correcte a tots, els professionals i la família.
1: Estàvem explicant ara amb la infermera especialista en Child Life, que és la Helena Fernández, que li expliqueu en aquell preoperatori a la família, però especialment a aquesta canalla, com anirà tot i que tindrà, no, en aquest trasllat la possibilitat de conduir aquest cotxe elèctric. Això li expliqueu, no, a aquest nen o a aquesta nena.
2: El dia de la consulta te refieres.
1: Sí. Quan arriba el dia, li presenteu el cotxe elèctric. Aquelles cares, aquelles impressions dels nens i de les nenes.
2: A ver, el día de la consulta muchas veces ya lo ven, porque como hacemos la ruta, el coche normalmente ya está allí, en la sala donde ya va, desde donde van a salir, entonces ya lo ven y obviamente pues la cara cambia. Ven la camilla, ven el coche y dicen, pues sí, prefiero el coche, claro. Puede ser que alguna vez el día que llega el día de la operación hay algún niño que no quiera, porque pues pasa como todo, sí, quiero, pero luego llega el día y uy, pero no suele pasar, el 99% de los niños siempre quieren, y claro, cambia mucho la historia. Mm. Para ellos es un juego, claro, digamos. Al final lo que se trata es de que no tienen que dejar de ser niños por estar en el hospital. Y si se puede cambiar el hecho de entrar a una camilla por un coche, pues para ellos muchísimo mejor.
1: Mm. Parlem de les famílies, perquè clar, aquells pares, mares, aquells acompanyants que veuen aquesta criatura molt més contenta, molt més tranquil·la, doncs per ells i per elles també és un alleujament, no?, d'aquells moments de nervis, no?
2: Clar, no és lo mismo para ellos ver que su hijo entra llorando o que no se quiere soltar de ellos porque tiene pánico, a que entre tranquilo, relajado, contento, alegre porque va en un coche riendo, o sea, pues eso, cambia muchísimo.
1: Mm. Avui estem parlant d'aquesta notícia. L'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi incorpora cotxes elèctrics per millorar l'experiència quirúrgica infantil. Dèiem que de moment és entre els infants de 2 a 6 anys que tenen programada una operació d'otorrinolaringologia, especialment ara és per aquests infants. Jo no sé si s'ha plantejat o heu vist experiències en d'altres centres hospitalaris que s'ha això mateix, però en d'altres tipus d'operació, no ho sé. Pregunto.
2: Bueno, aquí es porque de momento solo
1: només es fa, però exacto, en d'altres hospitals es pot, sí, utilitzar també per...
2: Sí, no habría, o sea, al final da igual la intervención, da, o sea, si el niño puede ir a quirófano y ir la forma segura, da igual de que se intervenga, digamos, lo que pasa que aquí de momento solo se está haciendo de otorrino, que no sé si en el futuro habrá más cosas, Clara lo sabrá mejor,
1: sí,
2: que yo.
1: Sí, y si ho sap, no sé si ho podrà dir.
3: Esperem poder ampliar la cartera, sí, de serveis, però a dia, sí, d'avui és només otorrino, però com diu l'Helena, realment és l'entrada, claro, a quiròfan, i sempre que la qüestió física del cotxe sigui possible i segura, no és dependent de que sigui otorrinolaringo.
1: I aquest acompanyament que dèiem amb les famílies, Clara, que teniu experiència també de molts anys, de molt tipus d'operació i de molt tipus de casuístiques, fer molt més agradable a la família aquest entorn, no? Això...
3: Sí. De fet, nosaltres esperem poder fer aquesta avaluació de la satisfacció de les famílies d'una manera més reglada, però ara realment el que podem aportar subjectivament de les famílies és que agraeixen que entenguem que el nen està nerviós i que ells també estan nerviosos. Recollim aquest nerviosisme, no realment l'ignorem, sinó recollim aquest nerviosisme i aquest por d'entrar en quiròfan tant del nen com de la família i intentem treballar-ho abans. D'alguna manera estem posant sobre la taula que el que et passa t'entenc i et vull ajudar. I les famílies ho agraeixen molt, realment a les visites venen, com diu l'Helena, i després sí que es veu aquesta continuïtat, la majoria d'infants marxen a casa després de la intervenció, però els que queden ingressats a ella se planta també ho poden veure, que les famílies estan agraïdes amb tot el procés.
1: Sí. I aquest procés, per exemple, igual dels nens que són donats d'alta quasi immediatament, com dels nens i nenes que es queden ingressats, aquesta recuperació també pot ser més ràpida o més tranquil·la, una evolució millor després de entrar amb més tranquil·litat, perquè tot són emocions, no?
2: Sí, bueno, hay estudios que demuestran que el hecho de que los niños entren más tranquilos a quirófano, pues después tienen un mejor despertar de la anestesia, luego la recuperación como tal quizás no, porque al final eso es algo físico, pero sí, el hecho de que entren más tranquilos, pues después tienen una mejor recuperación en ese sentido, no les queda un trauma de haber entrado y, sí, ostras, qué mal, sino al revés, lo contrario.
1: Sí, claro.
3: I també les experiències posteriors, no? Que això també ho hem parlat. Al final, la primera experiència del nen, encara que sigui una visita, una analítica de sang, una punxada, una prova d'al·lèrgia o una intervenció quirúrgica, això va quedant al cap del nen i de la família, de com la propera vegada que s'apropi a l'hospital serà d'una altra manera, tranquil·la o em fa moltíssima por perquè l'última vegada ho vaig passar molt malament. I això ho veiem. Ara que ja portem una trajectòria, ho veiem, que realment això funciona. Continuen i venen d'una altra manera a l'hospital, s'apropen a la planta, a les infermeres, a l'equip assistencial, al pediatre, a l'otorrino, a quiròfan, venen d'una altra manera, no és un lloc hostil per ells, i això es nota molt.
2: Sí, okay. Para, sobretot los niños se quedan más con la experiencia positiva que no con el dolor que han sentido, es como que, o sea, sí que puede ser que lo recuerden, pero al final se queda más con lo positivo, recordarán más, ostras, el día que vine a quirófano entré con un coche, sí, y después hice tal cual, que no con el daño que se le pudo hacer ese, claro, día.
1: I després aquestes bates, per molts dibuixats que tinguin, són metges, infermeres, especialistes de ser en un hospital, després tot això potser a la llarga doncs no fa tanta impressió, no?
2: No, al final, pues eso, la nuestra es más bonita, no es, sí, la típica, pero... blanca, que ya se dice síndrome de bata blanca, sí, la nuestra es más humanizada, en realidad, y no es lo mismo, sí, claro.
1: Doncs aquesta és la notícia. L'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi que incorpora cotxes elèctrics per millorar l'experiència quirúrgica infantil, hem dit que és doncs una donació d'una empresa internacional de venda online a Osom, que imagino, vull creure, que s'ha interessat de com ha funcionat aquests primers dies amb els cotxes elèctrics. Heu pogut ja intercanviar impressions amb l'empresa?
2: Yo hablo con ellos bastante vía mail y sí que Judith, que es con la que hablo normalmente, que es la encargada de marketing, siempre me pregunta y la verdad que han sido siempre súper amables con nosotros. De hecho, nos ofrecían más de los que nos dieron, o sea, súper bien siempre. Y sí que se interesan, la verdad, me va preguntando y me va preguntando la difusión de la noticia, así, bueno, un poco todo. Están bastante bien, la verdad.
1: Que imagino que experiències, que ho dèieu abans, us han servit, no?, experiències d'altres centres hospitalaris, això, doncs, s'està fent força gran, pregunto, s'està fent més gran, s'està exportant això que vosaltres ja havíeu recollit d'altres centres, s'està exportant a més llocs?
3: Bueno, al final els nens hospitalitzats tenen uns drets, que a més va ser la setmana passada, va ser el Dia Internacional, i no és una iniciativa només de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi. Aquesta necessitat d'adequar tot a la vida o a les característiques del nen és una iniciativa comuna dels hospitals infantils o dels hospitals generals que tenen una part pediàtrica, perquè té uns resultats en salut, realment. I, com les bates que dèiem abans, tot aporta, la bata, el cotxe, l'estructura, el projecte, però també no deixar de banda, no? El tracte que els professionals que sàpiguen tractar un nen i com li parlen, el que dèiem abans, no? De com li dius les coses, com el tractes, com l'aculls, és realment lo fonamental de l'assistència, no?
1: Elena?
2: Sí, lo mismo, es que es verdad, al final el cómo tratas al niño y lo que él siente dentro del hospital es con lo que él se va a quedar. Entonces, pues hay que seguir.
1: Quin és l'equip, exactament, l'equip que està acompanyant aquest nen o aquesta nena al quiròfan? Hem dit infermers, el que són els camillers, que clar, no porten la camilla, sinó condueixen aquest cotxe. Quin és aquest equip que està acompanyant el nen o la nena?
2: Bueno, està quiròfano.
3: A dia d'avui el rebem a la unitat de cirurgia sense ingrés i col·laborem o podem comptar amb la col·laboració del grup de voluntaris de l'Hospital de Sant Boi. I a més, clar, la unitat de cirurgia sense ingrés el rep a la infermera o a l'infermer que ja l'acull, li torna a explicar tot el procés, sap el que està passant, tornem a connectar. D'allà cap al bloc quirúrgic, llavors és un auxiliar sanitari, un llitera, que l'acompanya. I a dintre del bloc quirúrgic la rep ja la infermera que estarà al quiròfan amb ell, o sigui que aquesta continuïtat també és important, que nosaltres anem tots amb la mateixa línia, per dir-ho d'alguna manera.
1: Imagino algun d'aquests nens i nenes, i és possible que hagi passat, que no, només despertin de l'anestèsia i ja estiguin pensant en aquest cotxe elèctric.
2: Al final, si se vuelve una experiencia positiva, pues al final, por eso es lo que decía antes, Clara, que incluso arriba en planta lo tienen también para seguir jugando con él. Si al final les ha gustado y para ellos ha sido positivo, pues hasta el día que se vayan puede seguir siéndolo. Así que ahí están.
3: Bueno, de fet, l'altre dia, a l'última sessió quirúrgica, va despertar molt bé i de quiròfan ens van trucar si podia ser que pugés amb el cotxe a la planta i van fer això, perquè realment al final és possible. O sigui que estava bé i va pujar amb el cotxe a l'habitació de la planta.
1: Quina alegria, no?, per aquest nen o aquesta nena. Infermera Child Life, hem dit ara i hem explicat aquesta acció concreta, perquè avui estem parlant doncs de la incorporació d'aquests cotxes elèctrics per millorar l'experiència quirúrgica infantil. Quins altres tipus d'acció? És a dir, quin és el dia a dia d'una infermera Child Life? Explica'ns altres humanitzacions, això que dèiem, no? O acompanyament a aquesta canalla.
2: Sí, yo de momento solo lo estoy haciendo para esto, ¿vale? Porque al final es una figura novedosa que estoy haciéndolo desde octubre del año pasado, cuando se empezó a operar niños, pero se puede enfocar con muchísimas cosas. O sea, en San Juan de Dios de Esplugas también hay Child Life desde hace muchísimos años y trabajan en un montón de ambientes, o sea, acompañan a niños neurodivergentes a hacer pruebas también. Con cualquier niño que necesite realmente un trabajo emocional previo a cualquier cosa, ahí están ellas, no solo quirófano, puede ser previo a una analítica, prueba cualquier otra prueba, ir al dentista también, que a veces hay niños que le tienen pánico al dentista, pues lo mismo, también se puede hacer una preparación. És que hi ha tantes coses.
1: Clara, que bé, no? Que cada vegada aquesta paraula que deien, no?, d'humanització, cada vegada s'estigui acotant més, perfilant més.
3: Sí, perquè, bueno, potser algun dia, no?, hem de deixar de parlar d'això, perquè tota l'assistència sí, ja és d'aquesta manera i no és res especial, no?, sí, que de vegades ho diem. Però sí que és veritat que poder incorporar, poder comptar amb aquesta formació que l'Helena té i donar-li aquesta importància, fins i tot com a consulta, no?, de dir, això és necessari per tot el procés i hi ha una preparació prèvia de totes les emocions del nen. Com deia, no, el que dèiem abans, si al final és individualitzar les cures, sí, no depèn del procediment que farem després, sinó com viu el nen aquest procediment, no?, i el projecte va més enllà, no només de quiròfan, sinó de procediments dolorosos, o potser són coses que a nosaltres ens semblaria una cosa molt simple, però per aquell nen concret el projecte és que els equips assistencials reconeguin aquestes necessitats dels nens que atenen i llavors que tinguin aquesta preparació prèvia amb aquesta consulta.
1: Entenem que aquest trajecte és curt, no? És curt el trajecte amb el vehicle elèctric?
2: Sí, no és molt llargo. 4 minutillos.
1: Sí. Ah, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Sí. Però bueno, suficiente para que el niño entre mejor. Sí, sí.
1: Que bé, que bé.
3: I a més que el cotxe va valent.
1: Valent. Sí. Valent bé, perquè suposo que el professional també fa que vagi lent, no? El camiller en aquesta... Bé, parlem dels professionals, els camillers, com s'han pres aquesta notícia de no haver de portar una camilla a conduir aquest cotxe. També per ells deu ser molt més agradable, no?
2: Hombre, jo crec que sí. Te puedes encontrar alguno que no, pero
3: sí,
1: en general, sí, en general,
2: sí,
1: ¿no?
2: En general sí. Sí, a ver, también para ellos es un cambio de pasar de camilla a coche y pues es divertido también para ellos y ver que el niño entra bien, va bien. No sé, jo crec que bien, vamos.
3: Sí, sí, col·laboració absoluta de l'equip de lliteres.
1: És la notícia de la incorporació d'aquests cotxes elèctrics per millorar l'experiència quirúrgica infantil, i abans ens deia la coordinadora del procés materno-infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la Clara García, que és possible que en un futur, si hi ha més intervencions pediàtriques, que de moment aquest tipus d'intervenció otorrinolaringologia són les primeres, que també s'aposteix per l'incorporació del vehicle elèctric,
3: sí, sí,
1: no?
3: Aquest ha estat l'inici, però l'inici del procés quirúrgic en nens per l'Hospital de Sant Boi, però sí, sí, realment el projecte és més global, no només otorrino, sí, sí, tant.
1: Els adults ja ens demanaríem entrar al quiròfan també, si no, o d'una manera similar. Això no està previst, no?
3: No, amb cotxes més grans
1: no. De moment no. Això no. De moment no, però clar... la por potser o s'assumeix d'una altra manera, però també aquests nervis, no?, d'entrar, encara que siguem adults, persones adultes...
2: Però los adultos lo entendemos
1: ho entenem
2: d'una
1: altra manera,
2: ya,
1: clar,
2: sí.
1: Podem el assumir-ho no. Millor, però exacto. Està clar que el perfil del nen o de la nena doncs, és diferent, evidentment són més petits i no ho acaben d'entendre. Doncs avui ens acompanya la coordinadora d'aquest procés materno-infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la Clara García, i també la infermera especialista en Child Life, també de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, l'Helena Fernández. Ens agradaria conèixer el vostre dia a dia, Clara, el teu, que és molt ampli, també, molt, perquè t'hem convidat aquí per parlar de diferents temàtiques, sempre materno-infantil.
3: Sí, sempre materno-infantil.
1: Ets llevadora?
3: Soc llevadora, l'àrea materno-infantil de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi, tractem mares i nens, realment, infants i mares. I aquest és el dia a dia, construir aquesta àrea i, bueno, vetllar per la qualitat assistencial i l'adequació de l'assistència, no?, aquesta humanització que dèiem.
1: Sí. Que ha canviat moltíssim. Ara estem parlant d'això, que és molt i molt i molt innovadors, però ha canviat moltíssim. No sé, quan tu començaves, en els seus inicis com a llevadora, fins ara, en aquest any 2026, l'evolució està també molt gran, no?
3: Bueno, aquesta frase que diem, no?, de l'atenció centrada en la persona, és algo que realment regeix ara el nostre dia a dia. La població demanda aquesta atenció, que els entenem i que realment adequem l'assistència a les seves necessitats en la mesura que puguem, i nosaltres com a professionals sanitaris crec que també estem més satisfets si connectem amb la persona atesa i entenem el que necessiten i podem donar-ho en la mesura que podem, com sempre. Però sí que és veritat que dona resultats positius de salut, però ha fet que canviem molt la nostra assistència en l'àmbit de maternitat, per suposat, i en l'àmbit pediàtric també. Sí, sí, ha canviat molt.
1: En l'altre extrem totalment del teu dia a dia està el dol perinatal, que hem parlat moltíssim també aquí en aquests micròfons, que hem de continuar visibilitzant, acompanyant amb la màxima empatia possible, i és una feina també que feu des de fa molt de temps i d'aquesta manera, no?, mirant a la persona, mirant aquella família, no?
3: Exactament, és un àmbit que, gràcies per recordar-ho, però on més podem adequar, on més podem un dels projectes on més podem adequar-nos a les necessitats d'aquella família, no?, independentment de les setmanes de gestació, de les seves circumstàncies, però portar potser, no?, un tema que no es parla socialment normalment en en una àrea de maternitat, però és un altre tipus de maternitat. I en aquest projecte d'entendre la persona que tens al davant i donar-li la mesura que puguis el que necessita, doncs està el dol perinatal també, evidentment. Sí.
1: I heu intentat en el màxim de les vostres possibilitats i sé que cada dia ho esteu fent, adequar-vos i humanitzar això que dèiem, humanitzar també en aquest àmbit, en el dol perinatal, especialment des de Sant Boi de Llobregat s'està atenent moltíssim i s'està això acompanyant moltíssim, oi?
3: Sí, continuem aquesta feina, sí. Últimament, realment, l'últim projecte ha estat crear un grup de mares, evidentment acompanyades per professionals sanitaris, tant psicòloga com llevadores, per poder també donar aquest espai de tribu, no?, de compartir, d'estar amb iguals, per això que diem sempre del dol perinatal, que normalment la gent es diu que jo no sabia que això passava i pensava que era l'única, no? I per donar aquesta veu a aquestes persones que tinguin un espai. Sí. Mm-hmm.
1: Doncs aquest és el dia a dia de la coordinadora d'aquest procés materno-infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la Clara García. Tots els dies deuen ser diferents, oi?
3: Sí, cada dia hi ha una sorpresa nova, oi? Sí. Van passant coses.
1: I la infermera especialista en Child Life, la Elena Fernández, quin és el teu dia a dia, a banda d'aquesta notícia que avui presentàvem?
2: La consulta Child Life realmente ahora mismo, como el volumen de quirófanos no es tan grande, se está haciendo unos 2-3 días al mes. Entonces, el resto de días estoy como enfermera en hospitalización por la tarde siempre, allí me podéis encontrar siempre. Sí. Entonces, pues el día a día como Child Life, pues acompañar, ya te digo, vienen a la consulta y cualquier duda, problema, lo que quieran saber, pues explicarles todo un poco. Y luego, pues como enfermera, en realidad en hospitalización, pues también todo lo que se ha hecho por la mañana, pues mantenerlo por la tarde, digamos. Estoy con las familias, con los niños, lo que pueda necesitar. Tratamos un poco, pues dependiendo de lo que tenga cada niño, pues de una manera o de otra. Pero bueno, también acompañar mucho también al niño y a la familia, no solo tratar la enfermedad, como digo tantas veces. No sé si es que ahora con el papel de Child Life yo también me centro más en eso, también como enfermera me refiero.
1: Claro, pot ajudar després. Exacto. Al tema d'infermeria.
2: Sí, porque no solo me fijo ya lo que digo, el tema físico, sino que también pues les hago otro tipo de preguntas al niño y a la familia. También hay veces, muchas veces lo hablamos y Clara lo sabe, por ejemplo, el hecho de una tirita, por ejemplo, eso es curativo para un niño.
1: Sí.
2: Y es algo que mucha gente no ve y que tal vez va más enfocada al tema emocional, por ejemplo. Y entonces, pues todas esas cosas a raíz del Child Life, pues como que lo tengo más en cuenta.
1: Per tant, sempre estàs en l'àrea materno-infantil també?
2: Sí, jo sempre. Hace muchos años lo tenía clarísimo que quería estar con niños y ahí estoy, sí.
1: Molt bé. Fa 4 dies era el Dia Internacional de la Infermeria i també vull visibilitzar-ho aquí avui amb vosaltres, que sou un reflex del dia a dia. Us hem de donar tant les gràcies a les infermeres i als infermers. No sé què voldríeu dir davant del Dia Internacional de la Infermeria d'aquest 2026, Clara. Quants anys d'infermera?
3: Mi? Jo?
1: Sí, clar, ho hem de dir. Quants anys? 26, moltíssims anys. Per tant, una infermera llevadora amb molta experiència.
3: Molt de
1: Clara,
3: temps, sí. Bueno, potser dir que a l'hospital van fer una jornada molt maca realment pel Dia de la Infermeria, que es va veure o es va reconèixer que som sempre, que som al costat de les persones, com deia l'Helena, som al costat de les persones, atenent les persones d'una manera global. No atenem patologies, ni malalties, ni intervencions, sinó persones i concretament amb nens, famílies. Però sí, cada cop una infermera cada cop més professionalitzada, no? No com d'ajudant de ningú, sinó realment ja en recerca, en gestió, en gestió sanitària, però tornant a la base, no? Aquesta, potser més relacionades amb humanització, no sé si és la paraula, però sí tornar a les bases. Encara que ens professionalitzem i cada cop l'assistència és més complicada i més tecnològica, no? També vam parlar d'intel·ligència artificial, tornar a la base, al contacte amb les famílies, amb aquesta relació amb la persona atesa. La infermera sempre està allà, 24 hores.
1: I tant. Sí, ara l'opinió, doncs, teva, Elena.
2: Un poco también.
1: ¿Cuántos años de enfermera?
2: Yo llevo desde 2013. Bé, o sea,
1: 13 años.
2: Sí, ya son años también, sí. Y es que al final va un poco en la misma línea. yo participé en esta jornada de enfermería que se hizo en el hospital y acabé la jornada diciendo que para mí el niño no se iba a quedar con lo que le hacemos, sino como en cómo le hacemos sentir. O sea, para mí lo importante es eso, que no se quede con qué le hemos hecho tal, sino como en cómo le hicimos sentir el día que vino al hospital. Y eso también es humanizar.
1: I que aquella criatura marxi doncs, amb una sensació
2: exacto,
1: molt millor segurament de la que,
2: positiva,
1: de la que va entrar sense saber res, no? Que marxi doncs...
2: Al final, lo ha comentado ella también antes, que el niño la primera experiencia que tenga es positiva, va a hacer que las experiencias futuras lo sean también. Y al contrario, si la primera experiencia es malísima, pues va a venir ya al hospital mal. Entonces hay que trabajar eso.
1: Futures generacions, vinga, un missatge per a les infermeres o els infermers possibles, vocacionals, perquè és una professió totalment vocacional, que ens puguin estar escoltant, Clara. Llevadores encara són molt necessàries, oi?
3: Sí.
1: Encara necessiteu...
3: Manquen moltes llevadores, però també moltes infermeres generalistes a dia d'avui. I sí que noves generacions, doncs, que és una professió molt maca, molt intensa, però que no perdem amb tota la tecnologia. Ahir veiem un... Potser no un perill, és una oportunitat, però sí que tinguem en compte que la infermera és cura, és cura. És estar a prop de la persona, per molta tecnologia que tenim. Sí.
1: Elena, futures infermeres o infermers que ens puguin estar escoltant, o que encara no tinc clar, potser, si estudia infermeria o no.
2: Yo creo que te tiene que gustar muchísimo, porque al final tratas con personas y niños todo el rato. Que eso, si no te gusta es difícil, porque al final el hecho de acompañar y estar todo el rato rodeada de gente que pues que no se encuentra bien o que necesita alguna cosa, pues es importante y te tiene que gustar. Y un poco eso, en realidad, no sé, es que para mí es la profesión más bonita del mundo, yo no la cambiaría por otra.
1: Anava a preguntar, no vau dubtar quan havíeu d'estudiar, no? La Elena no i la Clara?
2: No, yo me vine de Asturias a estudiar enfermería, imagínate.
1: Aquí, a Cataluña.
2: Sí, por eso.
1: I et quedes, no, aquí?
2: Ui, sí. Por amor. Ara
3: samboyana.
2: Ara ja soy samboyana.
1: Molt bé.
2: Pero por eso te digo que te tiene que gustar. Y si te gusta es que, vamos, yo lo disfruto. O sea, el hecho de ir cada día a trabajar y que vayas feliz y contenta, eso es lo mejor que te puede pasar.
1: Doncs sí, és veritat, en qualsevol professió és veritat això. Doncs avui hem parlat de la infermeria, però sobretot a propòsit d'una notícia, i és que l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha incorporat cotxes elèctrics per millorar l'experiència quirúrgica infantil. I ens ha acompanyat la coordinadora del procés materno-infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la Clara García, i la infermera especialista en Child Life, que és la Elena Fernández. Ens explicàveu que aquests viatges en cotxe elèctric es fan unes vegades al mes, un parell o tres, ens deies, Elena?
2: De momento, dos.
1: Dos.
2: Sí, creo que se va a hacer más veces, pero en principio estamos haciendo dos veces al mes. Sí.
1: Les del mes de maig ja s'han fet o es faran properament? Ho teniu al cap?
2: Ha habido ya, sí? Y la semana que viene vuelve a haber.
1: Sí, i per tant, amb aquests nens i nenes ja heu pogut parlar? Amb els de la propera setmana.
2: Sí, ja hablé con ellos la semana pasada, sí.
1: I com estan? Com s'han pres això del vehicle?
2: Bien, genial. Mira, tuve una familia la semana pasada que visité, que vino toda la familia, la que se iba a operar, la hermana y su papá y su mamá.
1: Sí.
2: Y cuando salimos de la consulta, su hermana mayor, que ya la habían operado de lo mismo en otro sitio hacía dos años, me encantó su respuesta porque fue, tengo envidia, ojalá a mí me hubiesen hecho esto también. Y claro, yo que salga diciendo eso es maravilla.
1: Es mereix un viatge en el cotxe elèctric, aquesta nena,
2: Se llevó su diploma también. Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, a la Clara García, a l'Helena Fernández, un plaer de veritat. Gràcies per aquesta bona notícia. No sempre es pot afrontar una entrevista d'aquesta manera i amb aquestes característiques. És una molt bona notícia i confieu, suposo, en un futur, doncs, fer tot això molt més gran, no? Inclús més vehicles, no sé l'empresa que ha dit. Que sí, no?
3: Sí, sí, tant. De fet, ens enviaven més. Sí, tant.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies de veritat i fins la propera. Bon dia.
3: Moltíssimes gràcies.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
2: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
3: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
4: I per què es necessita recollir sang?
5: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
6: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
7: I a quina hora hem de venir?
8: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
9: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
10: Vacances en pau.
11: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
12: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
13: Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
12: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
13: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
14: Veurem com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
15: Acull a una nena o un nen saharaui.
11: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
0: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
16: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Són les 12. A aquesta hora està previst que comenci la manifestació de mestres i professors del Barcelonès. Si la pluja ho permet, tenen prevista una marxa pel centre de Barcelona. Aquest matí, 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Els sindicats convocants esperen rebre per escrit l'última proposta del departament per confirmar l'assistència dimecres a una nova reunió. D'aquí mitja hora el govern presenta el projecte de la nova línia de tren orbital, un dels aspectes que desencallen l'aprovació dels pressupostos amb Esquerra Republicana, juntament amb l'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, o també més partides per a l'Agència Tributària. Els comuns renegocien el seu suport. PP i PSOE analitzen avui els resultats de les eleccions a Andalusia. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar. I el PSOE ha obtingut el pitjor resultat de la seva història amb la candidatura de l'exministra María Jesús Montero. L'esquerra regionalista, en canvi, ha quadruplicat el nombre d'escons. Els 5 passatgers catalans del creuer Ondius, que estan aïllats i sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, podrien tornar a Catalunya a partir del 7 de juny. Ho ha avançat en una entrevista a aquesta emissora el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que ha afegit que l'evolució determinarà si podran anar a casa o a l'Hospital Clínic. L'exèrcit israelí ha interceptat de nou la flotilla Global Sumut, que es dirigia a la franja de Gaza, aquesta vegada a prop de Xipre. Fa dues setmanes els militars van detenir durant uns dies dos activistes en una altra sala a les embarcacions, entre els quals el català d'origen palestí Saif Aboukeshek. La discordança lingüística entre el pacient i el metge també afecta els catalanoparlants i no només els migrants. Ho revelen les primeres conclusions d'un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que constata com pot afectar aquesta situació en la precisió dels diagnòstics. Hisenda haurà de retornar gairebé 60 milions d'euros a la cantant colombiana Shakira. L'Audiència Nacional Espanyola ha anul·lat la multa que li va posar Hisenda per l'impost sobre la renda i el patrimoni del 2011. L'administració també s'ha de fer càrrec de les despeses judicials. I projecte pioner a Catalunya, a Palamós, concretament al Baix Empordà, per repoblar la badia dels peixos, ja que els pescadors cada cop han d'anar més lluny. El sistema, que ja s'ha provat amb èxit a la Catalunya Nord, consisteix a capturar les larves, tenir-les en incubadores i mesos més tard retornar-les al mar, però més a prop de la costa.
1: Esports. L'Espanyol celebra que continuarà primera després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, s'ho jugarà tot a l'última jornada. Va perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Barça comiata motiu de Lewandowski al Camp Nou. José Mourinho ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. El tècnic portuguès, que té una clàusula de rescisió de 3 milions d'euros, té un preacord molt avançat amb el Real Madrid. I Jorge Martín ha caigut durant el test oficial de MotoGP d'aquest matí al circuit de Montmeló. L'operació d'Àlex Márquez, que es va fer una fractura a la vèrtebra C7 i a la clavícula després de caure la cursa llarga d'ahir, ha anat bé.
0: I el temps, ruixats i algunes tempestes que es reforçaran a les comarques de Girona aquesta tarda i a punts de les de Barcelona i cap al Pirineu. Més sol a la Costa Daurada i a Ponent, la temperatura estable a l'espera d'un augment notable a partir de demà i sobretot en els dies posteriors.
2: 3CAT Info.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Muy buenas, oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
0: Sant Boi. 45 anys amb tu.
2: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres de 11 a 1.
0: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem aquesta segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. I com avui iniciem setmana, tindrem la frase de cara a aquests propers dies que signa el Valentí César. I ja a la recta final del Dies de Ràdio, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard. Us ho dèiem ara fa 60 minuts, l'any 1993, l'àlbum Janet, de la cantant Janet Jackson, arribava a les vendes a la primera setmana a les 350.000 còpies. Aquest àlbum va vendre finalment més de 14 milions de còpies a tot el món. I hem començat el programa amb la cançó Funky Big Bang i ara continuem That's the way love goes.

0: I ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Bon dia, amics. Si ens entretenim a buscar, trobarem una infinitat de definicions que expliquen què és el matrimoni. Des de les més escèptiques i ortodoxes que podem trobar a qualsevol enciclopèdia, a altres més iròniques i jocoses que podem escoltar a qualsevol conversa informal entre amics. Evidentment, cadascú pot triar la que més s'identifiqui i en funció del gust i valors. Jo, si us sembla, us brindo la meva d'acollita pròpia per si algú li pot interessar. Diu així: matrimoni, contracte de voluntats signats per un període indefinit que vincula a les dues parts i que, en principi, les clàusules han estat prèviament consensuades pel contraents. Potser és massa formal, però, mira, m'ha sortit així. Però bé, això del matrimoni és múltiple i variat. Hi ha de moltes classes i de moltes modalitats. Hi ha civils i religiosos, i poden ser en règim de guanys, separació de béns o en règim de participació. Hi ha matrimonis consentits per ambdues parts, per poder, concertats i de conveniència. Els matrimonis per conveniència són aquells que un o amb dos dels contraents persegueixen una finalitat

menys amor. Però es donen, i s'han donat al llarg de la història. Només cal fer una ullada a les cases reials, i tanmateix, entre la gent del carrer, que de vegades es troben de sobte, troben l'oportunitat de millorar el seu estatus social. I haurem de reconèixer que és difícil resistir-se a la temptació. Els diners, i amb ells tots els avantatges que comporta, són molt llaminers, i una vida regalada és difícil de renunciar. És fàcil i resulta gratuït criticar algunes dones de bandera que es casen amb senyors que de vegades podrien ser els seus pares, però que, en canvi, i per compensar, tenen el compte corrent a besar. Jo, particularment, en guardaré prou de jutjar-les. I aquesta és la frase que m'ha inspirat el comentari. S'anomena matrimoni de conveniència a un matrimoni entre persones que no es convenen en absolut. La frase és de Oscar Wilde, aquell poeta, dramaturg i escriptor irlandès.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Doncs així és, comencem un nou espai, Convertir-se en Pares, com sempre, en col·laboració amb la Llar d'Infants La Mimosa. Saludem a la psicòloga i directora Anna Ricard. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, Mònica, molt bon dia.
1: Doncs estem ara sí en temps de primavera, en bon temps. Estem en una època en què les llars d'infants i també a les famílies es preparen, sobretot en unes certes edats, en el que s'anomena el control d'esfínters i en com dir adéu als bolquers. Així que estarem d'acord, Anna, que aquí comença ara una bona tarda. Una etapa important per totes aquestes famílies, no?
2: Sí, exacte, és un pas important per les famílies, perquè és el moment en què ja podrem deixar d'anar al súper a comprar bolquers, podrem deixar de canviar bolquers per anar a comprar aquells primers calçotets, aquelles primeres calcetes que tanta il·lusió fan a les famílies, als pares i en els nens també, no?
1: I la temporada en la que es fa és també obvi, no? És el bon temps i és quan ve més de gust també, doncs, deixar enrere el bolquer.
2: Exacte, ara amb la primavera, a veure si el temps també acompanya i comença a ser més primaveral, i és en el moment en què s'aconsella de començar a treure el bolquer, perquè lògicament si se'ls escapés, doncs que no haguessin d'anar mullats i que no s'encostipessin. Si això ho féssim en ple hivern, doncs quan se'ls escapés un pipí pel carrer o hi hagués qualsevol accident, doncs això podia provocar més encostipats i molt més malestar, i és més desagradable pels nens.
1: Potser el primer que hauríem de dir és les famílies, els pares, els avis, en definitiva les famílies que estan amb aquests nens petits, doncs abans de res, molta calma, no? Tranquil·litat, perquè segur que hi haurà molts accidents aquests que ara deies, i ens ho hem de prendre amb això, amb calma i tranquil·litat, no? No passa res.
2: Exacte, sí que és veritat que és molt... És interessant que recordis això d'entrada, perquè a vegades és una cosa que fa una miqueta de por, o fa una miqueta de... Els pares els hi fa una mica de muntanya. Ui, com ho faré? Per on començaré? Anirà bé? No anirà bé? Quant temps durarà? I si se li escapa? I com fer-ho? Tot això a vegades fa una mica de muntanya. I és cert que, bueno, aquí sempre ho repetim, intentem aprofitar cada programa per repetir-ho, no? Tot allò que es fa amb serenitat, amb tranquil·litat i confiant en que sortirà bé, això ja és el primer pas perquè els nens ho visquin també amb aquesta serenitat i tot acabi bé.
1: Perfecte, doncs comencem ja aquest tema, el tema d'avui, control d'esfínters, com dir adéu als bolquers. Quan? Ara parlem del moment, de fet ho hem esmentat ja una miqueta, posem, si vols, ja dates. Quan es pot començar a treure els bolquers, Anna?
2: Mira, l'edat que s'aconsella, doncs, sempre és al voltant dels 2 anys, quan un nen té 2 anys, és un nen que ja ha adquirit un desenvolupament físic important, és un nen que ja té certa autonomia. A nivell de desplaçament ja té certa autonomia, ja pot caminar sol, comença a sorgir el llenguatge, també ja és, això vol dir... Quan sorgeix el llenguatge vol dir que prèviament hi ha el pensament, és a dir, que ja és capaç de pensar en certa manera sobre si mateix, de pensar, en aquest cas concret, doncs, si té caca o té pipi, i per tant poder-ho expressar. El llenguatge també ja comença a desenvolupar-se. I també és l'edat en què comença a despertar-se les ganes d'autonomia, les ganes de menjar sol, les ganes de fer pipí sol, de vestir-se sol. Doncs és el moment aquest en què es desperten aquestes ganes d'autonomia, que és quan és bo aprofitar-les per treure el bolquer. Sempre és al voltant dels 2 anys. Ara, dit això, jo... És a partir dels 2 anys, jo diria. Amb això no cal tenir pressa, ni cal... És molt més aconsellable. És bo no precipitar-se en aquest tema, Si un nen té 2 anys recent fets, 24 mesos, i veiem que no està preparat, això no vol dir que sigui menys intel·ligent que un altre que ja no porta bolquer. No té res a veure amb la intel·ligència. Té que veure amb la maduresa, Jo sempre comparo el tema de les dents. Hi ha nens que els hi surten les dents abans, hi ha nens que els hi surten les dents després. Tots acaben mastegant perfectament, tots acaben creixent, acaben tenint una dentadura tots fantàstica. El que passa que tots som diferents i a cadascú, cada nen té el seu ritme maduratiu. Per tant, si un nen als 2 anys, als 24 mesos, encara és la primavera, i encara no està preparat, jo m'esperaria fins que realment veiem que aquell nen pot fer aquest aprenentatge tranquil·lament sense sentir-se forçat. Perquè si li proposem que comenci i ell no encara el seu cos o la seva maduresa no li permet seguir-ho, ell es veurà forçat, s'ho passarà malament. És una cosa amb la que els grans també ens ho passarem malament. Pels pares, si es fa llarg, es farà pesat. Per tant, és aconsellable, doncs, més aviat deixar passar el temps i que realment el nen estigui preparat, que no pas precipitar-se. Nosaltres aquí comencem amb els nens que tenen 2 anys ara a la primavera, que els veiem preparats, però els que no, si arriba el juliol i hi ha nens que veiem, lògicament, els que l'any que veniran a l'escola sí que ja tots estan madurs per fer-ho, però dels més petitons, els que encara han d'estar un any més aquí a la llar d'infants, si ha arribat el mes de juliol i veiem que encara no és el moment per ells, aconsellem a les famílies fer-ho ells a l'agost si pensen que és convenient, o si no hi ha, quasi esperar la primavera de l'any següent, que no passa res, ens esperem un temps més i llavors quan comencem el següent any el nen ho farà amb molta facilitat, no li representarà cap problema i serà un aprenentatge curt i fàcil.
1: Molt bé, doncs ja hem perfilat l'edat, en quina època de l'any també és més aconsellable fer-ho, i ara ve doncs la pregunta del milió. Com s'ha de fer? Com ho feu a la llar d'infants i també doncs, com aconselleu a les famílies, per exemple, doncs, si coincideix amb aquesta època de vacances, el mes d'agost, per exemple, i la família ho vol fer doncs, pel seu compte, si el nen doncs, ha finalitzat ja el seu curs a la llar d'infants, com s'ha de fer?
2: Mal. A veure, doncs mira, primer és important tenir en compte 2 coses, el nen i la família. Nosaltres sempre pensem primer en els nens i després en les famílies, eh? Tot i que també pensem en les famílies, però primer són els nens. Llavors, quan sabem que un nen està preparat? Doncs quan ho comencen a anomenar, quan porta el bolquer amb pipí i et diu que té pipí, o quan diu que porta caca i realment porta caca, quan ell comença a reconèixer-ho i ho comença a anomenar. Per això deia que era important també el desenvolupament del llenguatge per començar amb aquest aprenentatge. És important saber que el nen ja ho identifica i això és el que ens indicarà que ja ho pot diferenciar i ho pot anar aprenent i que està preparat. I després també és bo tenir en compte la família, és a dir, esperar en un moment que estiguem, que tinguem més disponibilitat, que tinguem més temps, amb les vacances de Pasqua, si es tenen alguns dies de festa, doncs és una bona ocasió per començar, o després el mes d'agost a l'estiu. No fer-ho coincidir mai amb una època en què nosaltres anirem més sobrecarregats de feina, sabem que és una època de l'any en què potser estarem menys a casa o que se'ns ajuntaran més coses i que tindrem menys disponibilitat. És a dir, que nosaltres també escollir el moment en què els pares també els hi vagi bé perquè podran estar més disponibles per fer-ho, eh? Que no sigui un moment de canvis, no fer-ho coincidir tampoc amb canvis. Sempre ho recordem quan parlàvem de l'adaptació, no? Que és bo no, quan introdueixes un canvi en un nen, no fer-ho coincidir amb 2 o 3 canvis, sinó anar mica en mica, tot el que és progressiu, el nen ho assimilarà millor. Per tant, si li volem treure el xumet, si li volem, si el volem canviar de llit, a vegades també els nens que tenen 2 o 3 anys, que l'any que ve començaran l'escola, quan arriba aquesta època, ens pot invadir una mica la pressa de que començarà l'escola i hem de treure bolquer, xumet, l'hem de canviar de llit, hem de passar-lo del biberó a la papilla o del triturat al sencer, tots aquests canvis mica en mica. Quan traiem el bolquer i després ja passarem a una altra cosa, perquè si volem fer masses coses de cop, a veure si després no en farem cap de ben feta, no? Perquè una cosa sí que és molt important tenir en compte, Mònica, i és que una vegada hem decidit que és el moment, tant pel nen com per la família, llavors no és bo tornar enrere. Quan li hem explicat al nen que ja s'ha fet gran i que li hem comprat aquells calçotets de l'Spiderman tan xulos o aquelles calcetes de princesa, mira, faig referència als personatges més freqüents, no és que vulgui fer cap tipus de publicitat, aquelles calcetes de les princeses o d'aquell color amb aquell ninotet, doncs Quan li diem que ja començarem, el nen ja està pendent d'on fa el pipí, d'aguantar-se'l, i llavors no es va tornar-li a posar, perquè després l'estaríem confonent. Ara porto bolquer, ara no em porto, ara què haig de fer, ara me l'aguanto, ara me'l faig a sobre. Seria complicar-li una mica la vida. Una altra cosa és a la nit, que ja en parlarem després si vols, però durant el dia, una vegada els hi traiem, és bo no tornar-los-hi a posar. I després tot això com a introducció, no? Però després a la pregunta concreta que m'estaves fent,
1: sí,
2: no?
1: Sí, a la pràctica com s'ha de fer.
2: Exacte, el dia a dia, com el fem? Bueno, primer haurem d'anar a comprar una gibrelleta, un orinal. Aquí a vegades molts pares em pregunten, ha de ser amb música, molt gros, de colors, sofisticat? Nosaltres aquí a l'escola tenim els més senzills. A veure, si t'han regalat un orinal, que és fantàstic, doncs clar, lògicament no en compraràs un altre. Qualsevol va bé, que el nen se senti còmode, que se senti ben assentat, que li agradi. No calen sofisticacions, si es volen, però vull dir que no són necessàries. Llavors, un cop tingui aquesta gibrelleta, doncs és bo que uns dies abans s'hi vagi familiaritzant. Mira, aquí això és per fer el pipí, que quan comencem i traiem el bolquer vindràs a fer pipí aquí, quan siguis encara una miqueta més gran ho faràs al lavabo. Hi ha altres nens que prefereixen, alguna vegada m'han explicat els pares, prefereixen el lavabo directament amb uns adaptadors que venen. Bueno, això és una mica on el nen se senti més còmode, i el que el nen, potser hi haurà un nen que tindrà un germà gran o que li agradarà ja passar el següent pas i voldrà fer-ho d'aquesta manera. Si ell s'hi sent còmode, doncs per què no? Ha de ser una situació en la que el nen ja estigui a gust. Bueno, preparat doncs tot aquest, preparat el mobiliari, doncs se li explica com una cosa positiva, com una cosa que nosaltres viurem amb tranquil·litat, com una cosa amb la que nosaltres confiem que ell aprendrà amb el temps que ell necessiti, no com una cosa, perquè si ell ens capta una mica l'angoixa, la preocupació, el dia i no sé pas com sortirà, tot això també li estem transmetent una mica d'inseguretat al nen. A més, si nosaltres tenim confiança que tot anirà bé, doncs això ell ho rep d'aquella manera. Bueno, i llavors, arribat el dia, arribat el dia, doncs ja no es posen més al matí, no? Dormirà amb bolquer, al matí ja no es posa més bolquer, se li posen les calcetes, els calçotets, i després se li explica una cosa que no he dit abans. Quan comprem la gibrelleta, aquella gibrelleta els primers dies pot estar on sigui, però una vegada comencem ja és bo que la gibrelleta estigui només al lavabo i que ell es desplaci al lavabo. Més que la gibrelleta seguir el nen per tot el pis, la gibrelleta està al lavabo i és el nen el que quan té pipí ha d'anar-hi. Llavors, li expliquem que la gibrelleta està allà, que quan tingui pipí que li digui el pare o la mare per anar a fer el pipí allà, que després estarem tots molt contents, i cada 30 minuts, potser cada mitja horeta, anar-li recordant. Tampoc cal fer-ne una obsessió, tampoc cal estar constantment atabalant el nen, pobret, de si té pipi tot el dia, perquè a algun se li haurà d'escapar perquè ell entengui que allò és desagradable i que el següent ha de ser en un altre lloc. És a dir, que jo aconsellaria doncs, cada mitja hora recordar-li, però tampoc estar recordant constantment. Després cada nen té el seu ritme. Això ja ho anireu veient una mica. Al principi, a vegades, quan comencen, fan pipis molt més curts i molt seguits, i després ja són capaços d'anar aguantant, retenen més i els fan més espaiats. Però això és una mica anar agafant el ritme de cada nen. Després, en funció de la freqüència, doncs li vas recordant cada mitja horeta, cada tres quarts d'hora, cada hora, i això mica en mica fins que arribarà el dia que ell ja t'avisarà a tu abans de que tu li recordis o que ja anirà sol. Al principi, quan la primera vegada que li oferim al cap de mitja hora anar a l'orinal, potser hi haurien nens doncs, que els agrada més estar sentats i s'estaran sentats tranquil·lament. Hi ha nens que no els agrada estar sentats, que els agrada més estar corrent, caminant, saltant o fent qualsevol altra cosa. els que els hi costa estar sentats i que es vulguin aixecar, doncs ens podem quedar amb ells una estoneta allà al costat. Si només amb la nostra presència no en tenen prou, doncs podem agafar un conte, qualsevol cosa que els agradi, que els mantingui tranquils i sentats durant aquells 5 minutets. Tampoc fa falta que estiguem sentat, que fem sentar el nen mitja hora perquè acabaria avorrint l'orinal i tot plegat, i tampoc es tracta d'això, eh? 5 minutets i després, si no ha sortit pipi, ens aixequem i, bueno, ara quan en tinguis li recordes a la mare o al pare, eh? I després, a unes hores concret, o sigui, anar-li recordant durant el dia.
1: Això, estaràs d'acord, Anna, que és pràctica, no? Que potser el primer dia és el que abans dèiem, és una muntanya, però quan portem ja 5 o 6 dies, les famílies i el mateix nen ja doncs ho veu com una cosa habitual, no? Un protocol que s'ha de seguir.
2: Exacte, si el nen està preparat i això, la mestra del nen també informarà, podrà informar molt a la família de com el veu, perquè ella el pot comparar amb la resta de nens, i quan, realment quan la mestra el veu preparat és perquè realment el nen és capaç de fer-ho, és capaç de demanar-ho i és capaç d'anar-ho prenent. I després jo em donaria tota una setmana de marge per anar fent, i al cap de la setmana, doncs, si surt algun dubte o alguna dificultat o alguna cosa, doncs també anar-ho parlant amb la mestra, perquè és una bona font de comparació. El nen, quan està a la llar d'infants, a la classe, ell funciona en grup i funciona molt per imitació. I és provar, a vegades passa que hi ha coses que a casa el nen potser no fa, llavors aquí a la llar d'infants per imitació ho fa. Si la mestra ens informa que a la llar d'infants controla, això ens pot indicar que a casa també pot, que és capaç de controlar-ho i que a casa també ho pot fer-ho. O la mestra també ens pot donar truquillos o estratègies per solucionar moments concrets, eh?
1: Abans parlàvem del que s'ha de fer a la pràctica, que és el que hem de fer a casa, i també comentaves això de mostrar l'alegria, doncs està bé, no? Animar el nen, felicitar-ho quan ho aconsegueix per primera vegada, quan fa aquest primer pipí a la gibrella, i evidentment les properes vegades doncs també, no?
2: Clar, sí, perquè per ell és un moment molt important i que ells ho viuen amb una eufòria i amb una alegria. I ara que dius això, Mònica, també me'n recordo del tema de la caca. Per nosaltres és una cosa que socialment, quan et vas fent gran, ja té totes les connotacions de brut i de que ha de tenir. Però per un nen de 2 anys, per ell és forma part d'ell mateix, eh? Quan ell veu que ha fet la primera caca, per ell és una felicitat absoluta i és una alegria, i és com una part d'ell mateix. Ells ho viuen d'aquesta manera. Per això és molt bona aquesta època, anar en compte d'aquesta expressió popular que tots hem fet servir: no toquis això que és caca, vigila això que és caca. No dir-li caca a res que sigui brut, que sigui lleig, perquè això podria fer viure al nen aquella cosa nova que està fent, podria fer-li viure de manera que, com si fos una cosa bruta, com si fos una cosa lletja, com si fos una cosa que s'ha d'amagar. Llavors a vegades hi ha problemes de restrenyiment i en aquest moment el nen necessita viure-ho d'aquesta manera, com una cosa positiva i com una cosa que forma part d'ell. Ell mateix, quan vagi madurant i quan vagi evolucionant, ja arribaran a la fase en què quan vagi al lavabo voldrà anar-hi sol. Mm-hmm. Però de moment és una cosa també molt social, que li agrada compartir, li agrada explicar, i com tu deies, el primer pipi es fa una festa i es tira el pipi al vàter, i quan es tira la cadena, bueno, clar, aquí tothom se n'assabenta i tothom està molt content, ell el primer.
1: Doncs seguim.
2: Això ajuda, sí. aquests ànims de la família, doncs ajuden molt el nen a que ho torni a fer una altra vegada. Perdona que t'he tallat.
1: Doncs seguim amb exemples pràctics. Abans deies que és bo que alguna vegada inclús se'ls escapi, que es mullin, que vegin que allò és incòmode i que la propera vegada doncs avisin i hi hagi temps, no? Què hem de fer quan se li escapa, Anna?
2: Doncs quan se li escapa no l'hem de renyar, no ens hem d'enfadar molt, no ens hem de posar molt serios, perquè és una cosa que ell les primeres vegades la farà de forma involuntària i formarà part del seu aprenentatge. És important que ell aprengui que les primeres vegades que va mullat allò és desagradable i que, per tant, la propera vegada serà molt més còmode de fer-ho a l'orinal o de demanar-ho abans. Quan se li escapa sí que podem dir: oi, quin greu, aquests calçotets tan macos que portaves, o aquestes calcetes ara s'han mullat, ara s'han tacat. Sí que mostrar quina llàstima, però que, bueno, que el proper pipi ja el demanarà i que això forma part del procés. Sí que és una època en què caldrà prevenir una mica amb alfombres, eliminar una mica, és a dir, adaptar la casa de manera que no ens pugui fer malbé res molt important, quan, amb el cotxe o organitzar-nos de manera, doncs, que no, que el fet de que s'escapi un pipi no faci malbé coses,
1: I ara una altra pregunta que segur que també aquí a la llar d'infants t'han fet moltes vegades. Quan solen durar? És normal que el meu fill tardi X? És normal, doncs, que tardi tant o que tardi tan poc? Això és flexible també, no?
2: Clar, sí, jo aquí també, amb això que dius, Mònica, em recordo del que moltes vegades també diem, que no és bo comparar. El que jo he dit al principi, el fet de que uns nens comencin a un any i els altres comencin l'any següent, no té res a veure amb que siguin els més intel·ligents de la classe i els menys intel·ligents. Té que veure amb l'edat, té que veure amb el procés maduratiu, i que una vegada s'ha començat, també cada nen té el seu procés d'aprenentatge i cada nen tarda més o menys. Jo he de dir que, per exemple, l'any passat aquí a la Mimosa va ser tot molt fàcil i molt ràpid, però hi ha hagut altres anys que potser hi ha hagut algun cas que s'ha allargat una miqueta més. Jo deixaria que els pares deixessin passar la primera setmana, els primers 15 dies. Al cap de 15 dies, si realment no se n'aguantés cap, si realment, doncs, llavors comentar-ho amb la mestra o amb la psicòloga de l'escola, anar fent una mica el seguiment d'aquest nen per donar pautes pràctiques i perquè la família no entri en un procés de preocupació de dir: ai, ja, què deu estar passant, sinó que, bueno, trobar fàcilment pautes concretes per anar ajudant el nen a acabar de fer aquest aprenentatge.
1: Que no hagi una angoixa, no? Que l'angoixa aquesta de la família es transmeti al nen i, clar, igual això encara creï, doncs, que anem cap enrere i no cap endavant.
2: Exacte, clar, perquè quan jo, per exemple, et deia, quan al principi li recordem que ha d'anar a fer pipí, no cal recordar-li tot el dia, no cal que aquest es converteixi en el tema principal de les 24 hores del dia quan comencem, i tampoc quan se li escapen, que això ens creï molta preocupació i que el nen vegi, pot acabar veient que pot cridar l'atenció fent-se un pipi, perquè, clar, si es crea tan rebombori o ell es converteix en tan protagonista quan se li escapa un pipi, potser valdrà la pena repetir-ho allò, perquè, clar, a tots els nens els agrada ser el centre d'atenció, i si els dones l'oportunitat, tots són molt llestos i tots són els primers a agafar-s'hi. Llavors sí que això que deies, Mònica, intentar viure-ho amb serenitat, com dèiem al principi, i no preocupar-se'n molt, i si hi ha alguna cosa puntual i concreta que ens preocupa, doncs sí, allò, consultar-ho, però viure-ho de forma positiva.
1: En tota l'estona estem fent referència al bolquer que el nen porta durant el dia, fins que se'n va a dormir. És bo fer-ho en dues etapes, que ningú se li acudeixi fer-ho tot de cop, oi, Anna?
2: Sí, a veure, pot haver-hi l'excepció del nen o la nena de 2 anys que el pare o la mare ja es trobin el bolquer del matí sec des de fa 2 mesos. Llavors, en aquest cas sí que diria: bueno, potser sí que pots provar de fer tot de cop, perquè realment el nen no li suposarà. Però normalment el bolquer de la nit és aconsellable treure'l al voltant dels 3 anys. I a partir dels 3 anys, fins i tot diria, si el nen als 3 anys, que cada dia, cada matí, es desperta amb el bolquer encara molt mullat, doncs es pot retrasar una miqueta més. Quan dic la nit també em refereixo a la migdiada, eh? Mm. Hi ha nens que se'ls hi treu el bolquer de dia, però es manté la migdiada. Després potser a vegades abans de treure'l de la nit, primer es treu el de la migdiada. Això ens ho indicarà molt com el nen té el bolquer quan es desperta. Eh? Quan ja li haguem tret el bolquer de dia, passin uns mesos, passi mig any, un any, i veiem que el bolquer de la migdiada està sec, durant un mes i mig, ja li podem retirar. I el mateix amb el bolquer de la nit.
1: Mm-hmm. Per treure'l de la nit, doncs, algun consell seria posar el nen doncs, alguna vegada abans d'anar a dormir, evidentment, i inclús per la nit, no? Si el nen doncs, fes pipi, no sé.
2: Exacte, sí. Si fer-li fer un pipí abans d'anar a dormir, aixecar-lo alguna vegada a la nit a fer pipi, també els nens que són que els hi costi una miqueta més intentar que no beguin molta aigua a partir de mitja tarda. Totes aquestes serien coses que ajudarien a treure el bolquer de la nit.
1: Molt bé, doncs ja per finalitzar sempre donem algun consell, algun com a mena de resum. Avui el tema ha estat el control d'esfínters. Com dir adéu als bolquers, Anna? Algun consell per a aquests pares que potser en aquests moments doncs, estan a punt d'iniciar aquesta etapa?
2: Doncs hem remarcat que era important tenir en compte el nen quan el nen identifica que ja té pipi o caca a sobre, però que també és important que quan es treu el bolquer la família estigui en un moment de més disponibilitat, no fer-ho coincidir amb un moment de més feina. Per tant, tenir en compte el nen i la família, perquè una vegada es comença és bo no retrocedir. Si li comencéssim a treure el bolquer i després li tornéssim a posar, quan volguéssim tornar a iniciar l'aprenentatge ens tornaria a costar més, seria una mica, l'estaríem embolicant. I una vegada hem decidit que és el moment, una vegada ja hem començat, ja no retrocedim, llavors fer-ho engrescant el nen, no renyant-lo quan se li escapa, i viure-ho doncs amb aquesta serenitat i confiant en que amb el temps que el nen necessiti doncs ho acabarà aprenent la mar de bé.
1: Sobretot no amoïnar-se gaire, no?
2: Exacte, no fer-ne un problema en el cas de que sorgeixin petites dificultats. Les petites dificultats no són més que el propi procés d'aprenentatge, eh?
1: Molt bé, doncs avui hem parlat dels bolquers, com dir adéu als bolquers en aquesta franja d'edat a partir dels 2 anys. Com sempre, gràcies a l'Anna Ricart, psicòloga i directora de la Llar d'Infants La Mimosa, i fins la propera.
2: Gràcies a tu, Mònica.
3: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
4: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
5: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
4: Perquè el que passa ens importa.
6: La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:45 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org. I també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dilluns. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimarts, serà com sempre a partir de les 11 del matí. I us diem fins demà, però no de qualsevol manera. Avui estrenem denominador comú per tots aquests dies, la setmana del 46è aniversari de Ràdio Sant Boi, que serà exactament el 20 de maig. Doncs escoltarem cançons que ens parlen del nostre estimat mitjà de comunicació de la ràdio. Doncs som-hi. Avui us diem fins demà amb The Corrs Radio.

0: 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mirada.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
1: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat aquest acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Sònia Kerr.
4: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca són acords clau.
1: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
4: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
1: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
4: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
1: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
4: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics, l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht són dos dels grans títols de la programació.
1: Als esports, Anna Freixa, el Vila-sana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
6: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Aquesta tarda l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7 de la tarda.
1: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts a les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona. I és un projecte reclamat pel territori des de ja fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això amb l'horitzó del 2041. Avui el govern ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que ha finalitzat fa poca estona en aquest municipi de l'Alt Penedès. Una xarxa orbital ferroviària que és un ambiciós projecte. Una línia de 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual amb la construcció de fins a 23 noves estacions i gairebé 70 quilòmetres de nova via que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
2: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comunitat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
8: També ha participat en aquest anunci el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
9: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
8: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases. Començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins a l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova. Una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per a aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
1: Gràcies, Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní. Com sentíem, un dels primers trams que es vol impulsar en aquest tren orbital unirà Granollers i Sabadell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
10: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament, des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
4: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per les seves respectives comarques.
11: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
12: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dones un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
1: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva a aquest projecte.
4: Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
13: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
1: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra reuneixen avui les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Aquesta tarda, a 6:45, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
15: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que, no, que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
14: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord, l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
16: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
14: Demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzaran l'acord de pressupostos.
1: I dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per donar-hi el vistiplau. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
14: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
1: I divendres hi haurà un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovarien al Parlament el juliol.
14: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Gràcies, Mont. Déu-n'hi-do com ve de farcida la setmana política, i no deixem precisament la qüestió, però a nivell espanyol, ja que el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com el tret de sortida per les eleccions generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica de nou la política de Sánchez.
4: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
17: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
4: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
18: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
1: És en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat, justament en un moment on alguns partits com Vox o el Partit Popular volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document, el pla antiracista de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. El Pla Antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
20: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai

0: L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha explicat els fets des d'una de les embarcacions.
1: Aquest matí hem divisat a la llunyania uns vaixells militars i us puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
0: La flotilla, recordem, va reprendre la ruta cap a Gaza dijous passat des del port turc de Marmaris després d'una primera intercepció d'embarcacions a Grècia a finals d'abril.
2: Notícies en xarxa.
3: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui, en concret, al Barcelonès, les accions de protesta han engegat al matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple, que ha hagut d'anul·lar les visites. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona, que ha acabat davant del Departament d'Educació. Ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
4: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha plaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
6: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
4: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
3: També aquest matí el moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer a Terrassa. Els manifestants han protestat per la pujada generalitzada del cost de la vida i denuncien la pèrdua de poder adquisitiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: La manifestació, que ha plegat desenes de persones, ha recorregut els principals carrers del centre per alertar de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Jacint Comelles forma part del moviment per unes pensions dignes.
8: Hem anat enrere perquè els augments de pensions i salaris en relació a tot el que ha pujat els preus i sobretot molt l'habitatge, que és un altre factor superimportant, doncs estem pitjor.
7: Segons el moviment per unes pensions dignes, tot això menyscava els recursos destinats als drets socials i als serveis públics, obligant-nos cada cop més a fer despesa en serveis privats, especialment en salut i educació. Per tot plegat, el col·lectiu exigeix al govern que reguli preus i mercats en benefici de tothom. També reclama l'accés accessible a l'habitatge i al transport públic, col·lectiu i gratuït.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Es tracta de l'ens que regularà la nova àrea al territori. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
9: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
10: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
11: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
9: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
3: I rebassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i també a empreses.
0: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tot.

0: sempre estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
1: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
0: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant aquest any 2011.
1: És moment per a la cultura. La darrera temporada de Carme Portacelli, com a directora artística del Teatre Nacional, es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
3: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Via de la 43.
2: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
1: Fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Qui traca lent.
0: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, a un accident de trànsit i a una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
4: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se. Vull dir, és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
0: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda. La poeta veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda, però destaca que a Qui traca lent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure, que són més potents i explícites.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana és campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
5: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club, que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
6: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec

0: i pues tires endavant i crec que aquests dies ho han fet.
1: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vila-sana a les 7 de la tarda. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res.
1: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
3: Content perquè al final no he tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. Era el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
1: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028 i el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret, haurà de passar per quiròfan i per tant es perdrà el Mundial. I el Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte vinent davant l'Olímpic de Lió a Oslo. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
4: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fontejau.
1: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sant Andreu va superar el Boliangmeni als penals i el Mataró es va tornar a imposar el Cirrom. El Sabadell queda fora d'aquesta final a 4.
5: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.
8: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
9: Bueno, ya está.
10: ¿El qué ya está?
9: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
10: ¿Cómo que una pizzería, por
9: pizzería
10: favor?
9: Pizzería temática de cine.
8: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
11: ¿Sabes qué película es esta?
12: Jurassic Park.
10: Mira los comentarios.
13: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
14: La pizza está brutal. 5 estrellas.
13: ¡Guay!
14: Propina de $1.15.
8: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
15: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
16: No puedo estar aquí.
17: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
8: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
6: Joves amb ofici.
7: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
6: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
7: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
11: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i el seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
12: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
5: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia orbital també han celebrat l'acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu extraordinari. Sònia Kerr.
1: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, són acords clau.
5: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
1: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
5: Els docents mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
1: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
16: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situen les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
5: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
1: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació.
5: Als esports, Anna Freixa, el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
1: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió el Telecable guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Avui l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7 de la tarda.
5: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat. De fet, poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do ja a aquesta hora els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i per altra banda ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I en canvi ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet simplement a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això sí, amb l'horitzó del 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia per presentar-la. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
20: Bon dia, una presentació que s'ha dut a terme al celler de la Fecina, d'aquest municipi de l'Alt Penedès. Aquesta xarxa orbital ferroviària és un ambiciós projecte de rodalies, una línia de fins a 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual, amb la construcció de 23 noves estacions i 68 quilòmetres de nova via, que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
21: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
20: L'anunci ha comptat també amb la participació del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
22: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
20: Aquesta nova línia orbital es planifica en 4 fases i començarien diverses millores ja ben aviat al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell. Amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
5: Gràcies, Sergi Fernández. Com ens explicaves, el primer tram que es vol impulsar en aquesta línia orbital unirà Granollers i Martorell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
23: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible. A tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
5: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
24: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
25: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dones un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
5: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui mateix les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. Aquesta tarda, a 7:15, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
2: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
0: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord. L'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses. I tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
3: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etc., forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
0: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzaran l'acord de pressupostos.
5: Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per tal de donar el vistiplau definitiu. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
0: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
5: I divendres hi haurà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el mes de juliol.
0: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
5: No deixem la política. El Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per a les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica la política de Sánchez.
4: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
9: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
4: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho han explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
10: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
5: I és en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet davant l'auge de partits com Vox o el PP amb discursos que volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. El document de l'Ajuntament de Barcelona s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
8: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
7: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
19: Notícies en xarxa.
5: Mestres i professors mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple. De fet, no s'han pogut fer les visites habituals. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i que ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
14: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
13: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
15: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
13: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
5: El secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, llança un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola registrat a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
26: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
17: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a dues fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Valls, la capital del Baix Camp, tornarà a convertir-se en aparador de la moda local en una nova edició de Valls va de moda. L'esdeveniment s'emmarca en la campanya de l'Ajuntament per promocionar les botigues de proximitat i dinamitzar el centre. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
27: La desfilada se celebrarà aquest dissabte al pati a partir de 6:45 de la tarda i comptarà amb una vintena d'establiments comercials, escoles de dansa i propostes gastronòmiques. Més de 50 models mostraran col·leccions de moda i complements en un espectacle que combinarà música, dansa i comerç de proximitat. Ho explica Iolanda Gómez, responsable de l'empresa Lagom, que s'encarrega de l'organització del Valls va de moda.
28: Com ja sabeu, aquesta desfilada sempre està vinculat amb botigues de Valls que estiguin relacionades amb la moda, els complements i tot el que estigui amb aquest aspecte. I entre unes altres col·laboren roba d'home, roba de dona, complements, bany, roba interior. Després tenim com a novetat dues botigues que els propietaris són de Valls, però són botigues online.
27: L'acte comptarà també amb la participació de models de la Fundació GINAC per reivindicar una moda més inclusiva i accessible.
5: Repassem altres notícies destacades avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
4: Un moviment que vol obrir la porta més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
5: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
4: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
5: Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
1: Amb els Marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els Marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
6: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, que estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres Marrecs, però nosaltres és plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a plaça del Vi, doncs, per nosaltres ens omple d'orgull.
1: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
5: I moment per la cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Cabèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
12: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
11: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
5: Des del 8 de maig i coincidint avui amb el Dia Internacional dels Museus, el Museu Tàrrega-Urgell celebra una jornada de portes obertes perquè tota la ciutadania pugui descobrir gratuïtament les seves col·leccions, així com el patrimoni històric i artístic de la ciutat i la comarca. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
16: Situat en un antic casal senyorial del centre històric de Tàrrega, el Museu Tàrrega-Urgell ofereix un recorregut que abraça des del món ibèric fins a l'art contemporani targarí. Durant aquests dies, coincidint amb la festa major de la ciutat, l'equipament ha acollit diverses activitats relacionades amb la cultura, on han arribat a plegar uns 300 visitants. Oriol Saula, director del Museu Tàrrega-Urgell, ha destacat la gran participació.
18: És una xifra força satisfactòria. La nostra intenció és que el museu cada vegada projecció a la ciutadania i que tots els ciutadans de Tàrrega coneguin el museu, o hagin passat algun cop pel museu o que siguin usuaris habituals del museu, això seria el desitjable.
16: Durant aquests dies, els visitants han pogut gaudir de la demostració del joc Tàrrega 360, un concert de Pol Ferrer i visites guiades gratuïtes. La iniciativa s'emmarca dins els actes del Dia Internacional dels Museus amb l'objectiu d'apropar la cultura i el patrimoni a tots els públics.
5: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vila-sana ja és el flamant campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
0: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club, que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vila-sana. Escoltem Aina Florença.
2: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec

0: va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip pues, tirés endavant i crec que aquests dies ho hem fet.
1: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vilassant a partir de les 7. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada. Primera, el Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Michel, el tècnic gironí.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, a lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
1: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
3: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
1: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest de migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I encara en clau blaugrana, el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret. Haurà de passar per quiròfan i això farà doncs, que es perdi el Mundial. El Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de Roberto Iñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club gironí, ho valora així.
4: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fantasiau.
1: I a la Lliga Endesa, el Hajo Pues Lleida va aconseguir la victòria contra Gran Canària al darrer instant amb un triple de Bellmunt i això li dona matemàticament la permanència. En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sabadell en quedava fora.
5: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras presenten l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen encarrilat el pacte de pressupostos. Aquesta tarda, el Consell Nacional d'Esquerra es reuneix per validar l'acord per aprovar els comptes i els governs català i espanyol ja han convocat la reunió de dimecres per assumir els acords signats amb els republicans. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior al 20%, mentre que el sindicat USTEC ha estat un 65%. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol del frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Tribunal Suprem. L'exèrcit israelià intercepta la flotilla Global Summit, aquesta vegada en aigües internacionals a prop de Xipre. Hi ha més de 50 embarcacions assaltades i almenys 5 tripulants detinguts. Netanyahu felicita l'actuació de l'armada. Amnistia Internacional denuncia un rècord d'execucions l'any 2025 al món, més de 2.700 persones, la xifra més alta en 45 anys. La gran majoria són víctimes de l'onada de repressió interna a l'Iran. La Xina continua al capdavant del rànquing. En cinquè lloc, els Estats Units doblen el nombre d'executats. I Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i tancarà amb una nova creació d'Angélica Lidl.
0: Esports.
2: Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar per quiròfan i serà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que es contraposa amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb un mes d'opcional. El Madrid cada cop és més a prop del retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. Mourinho signaria per 2 temporades.
1: Els ruixats intensos del matí tindran continuïtat durant la tarda. S'esperen ruixats al Pirineu, al prelitoral i a les comarques de Girona. Passaran amb rapidesa, però descarregaran amb força. El temps serà més assolellat a ponent i al sud del país, tret dels ports, on caurà el ruixat.
0: 3Cat Info.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes sarauís surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
3: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
4: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang? I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
5: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
4: I per què es necessita recollir sang?
5: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva. Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesian Sant Boi.
4: I a quina hora han de venir?
5: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
4: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
6: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
7: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
8: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. La solitud en les persones grans és un fenomen cada cop més important en moltes societats envellides. No significa només estar sol. Moltes persones poden viure envoltades de gent i sentir-se soles. Aquesta sensació pot afectar tant la salut emocional com la física. Les causes poden ser la pèrdua de la parella, d'amistats o familiars, la jubilació, problemes de salut o mobilitat, dificultat per adaptar-se a les noves tecnologies o canvi de domicili, d'entre d'altres. Alguns estudis comparen l'impacte de la solitud crònica amb altres factors de riscs importants per la salut. És important actuar tant des de la família com des de la comunitat, mantenint contacte regular amb persones grans, fomentar activitats socials i promoure un envelliment actiu. La solitud no és només un problema individual, sinó també social. Crear comunitats més connectades i inclusives ajuda les persones grans a sentir-se valorades, escoltades i acompanyades. Bé, avui som dilluns 18 de maig del 2025. 26, ja em volia menjar un any. Iniciem el programa 561 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel, a l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, donem la benvinguda amb aquesta primera part al Diego Moreno. Bona tarda, Diego.
9: Molt bona tarda.
8: I a l'Enric Cavaller. Bona tarda, Enric.
9: Molt bona tarda.
8: Estàvem
9: i bona festa major.
8: Estàvem esperant a la Pepi, i... però se li haurà passat, haurà tingut algun problema que no ha pogut venir. Però bueno, ens en sortirem. Pues molt bé, Diego, primer de tot, estem en plena festa major. Com et va la festa major?
9: Pues mira, malament, perquè hi he estat treballant.
8: Vaja.
9: Ja t'ho he dit.
8: Home, això és bona senyal.
9: Vaig poder anar divendres. Divendres vaig poder anar allà a la plaça de l'agricultura, però dissabte i diumenge hi he estat arbitrant.
8: Bueno, però també treballes amb el que t'agrada, vull dir que això és molt important.
9: Sí, sí, sí, bueno, treballo en canalla, en nens de 12, 16 o 17
8: millor
9: anys.
8: Que amb grans.
9: I sí, sí.
8: Millor, sí, sí, menys perquè... problemes. Et donen problemes potser els pares.
9: Els pares i els entrenadors.
8: Els entrenadors. Ara, sí. Ara en parlem una mica. Enric, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
8: Com et va tu la festa major? Tu encara, tu ets samboià, però no ets resident. Ets no. Autòcton d'aquí, però ets immigrant.
10: Sí, sí, però aquestes dades jo recordo quan vivia aquí a Sant Boi, cap a la Festa Major, els meus pares em compraven un tratge, jo estrenava el tratge de la Festa Major, unes sabates i una corbata. I aleshores anàvem tots a la plaça Catalunya, que era on hi havia els autos de xoc, les casetes de...
8: Els cavallitos.
10: De tiros, i allà primer fèiem una estada allà, després anàvem a l'Ateneu a ballar... era molt maco. Ara l'estar fora del poble també estic convidat a fer el vermut de local, perquè jo continuo sent soci de local de l'Ateneu Familiar, i el dia 20 estem convidats a fer un vermut a la una del migdia i vindrem perquè llavors...
8: O sigui que continues lligat.
10: Intento no perdre les arrels del tot, encara que les meves arrels, per condicions de política, ambientals i d'habitatge, una miqueta em van fer fora de Sant Boi. Una cosa que un dia ho tinc que explicar, bueno, perquè ho porto una miqueta a dintre i m'agradaria treure-ho.
8: Vinga, doncs algun dia ens ho explicaràs. Ara esperem que el Diego hagi fet els deures i... Crec que ens portes alguna més, perquè el mes passat vam dir que avui parlaria sobre l'hipoteca inversa.
9: Bueno, més o menys ho tinc fresc. Vull dir, hipoteca inversa és una forma de que la persona que tingui una propietat, que l'entitat financera o bancària...
8: Sobretot, perdona que et talli, amb persones grans, oi?
9: Sí.
8: S'acostuma a fer amb persones de més...
9: persones grans que tenen un recorregut de vida, doncs... Pues,
8: o bé no... que no, la pensió no els hi arriba i llavors
9: sí, que
8: tenen d'hipotecar el pis.
9: Calés cash, o sigui, calés per viure o per portar un ritme de vida que ells creguin convenient i no tinguis o sigui, uns estalvis. Llavors, què passa? Que si necessites, tens propietats, no et vol desprendre d'elles, perquè per lo que sigui, perquè sigui cosa familiars, i llavors és una forma de poder-te financiar amb uns diners que te va adelantant l'entitat financera amb unes condicions sobre una propietat determinada.
8: O sigui, és com una hipoteca normal,
9: però que en però... vez de deixar-te calés, o sigui, tu deixes la propietat i ell te van abonant...
8: Et compren la propietat, per dir-ho
9: no
8: d'alguna manera?
9: No. No te la compren, perquè si tu, aquesta propietat, arriba un moment que quan, si tinguessis un cop de sort, et toqués alguna cosa, o la família, els fills o els familiars diguessin no, bueno, anem a tancar aquesta hipoteca inversa, tu pagaries els diners que t'hagin deixat...
8: Només els que t'han deixat?
9: Sí.
8: O amb interessos?
9: Amb els interessos corresponent, clar.
8: Els interessos m'imagino que deuen ser alts.
9: D'això viuen aquestes entitats, sí. I la valoració que t'hagin fet, vull dir, això és cas de que arribi a executar-se la hipoteca inversa, diguem-ne, la propietat, realment se la quedés a aquesta entitat, que a aquesta entitat no li interessen les propietats. Agafaria la propietat i la vendria amb una altra. Les entitats aquestes el que els interessa són els diners, o sigui, és fer el negoci amb els diners, no sé si m'explico.
8: No, sí, t'explico. Per això et volia preguntar si sempre són entitats bancàries.
9: Sí, o una entitat financera.
8: O financers, sí, vull sí. dir, són persones que viuen de l'especulació.
9: Bueno, viuen d'aquest negoci.
8: De l'especulació.
9: D'aquest negoci que en un moment donat pues, bueno, s'han plantejat de fer, vull dir, totes les entitats financeres fan un negoci o un altre.
8: Clar, perquè no sé si has fet números o alguna cosa, però clar, per posar un exemple, si tens una propietat que està valorada al mercat, per cas, jo tinc un pis i aquest pis està valorat, segons el catastro, el que pagues i tot, 150.000 euros. Mm. Llavors, l'entitat bancària o l'entitat financera et dona
9: et va abonant mensualment o al període que tu negocis amb ell, trimestralment, acostuma a ser mensualment, però bueno, pot dir, bueno, pues jo necessito mensualment, necessito trimestralment els diners sobre la valoració que t'hagin fet del bé i durant els anys que hagis negociat amb ells. Perquè clar, bueno, això no és vitalici.
8: Però els anys que has negociat amb ells és segons el valor.
9: Exactament.
8: Perquè si tu dius...
9: El valor que et donguin ells.
8: Exacte. Llavors, si tu dius el pis està valorat en 150, però ells te'n donaran 100. Mm-hmm. 100 tirant llargs, perquè sempre normalment acostuma a ser quasi el 50%. Mm-hmm. Per el que jo he sentit, no
9: estic segura. A partir d'aquest 100, ells et fan els números i depenent l'edat que tingui la persona, et fan els números i diu... probabilitats de viure d'aquesta persona tants anys. Aquesta propietat li abonem X cada mes i què pot passar? Que durant aquest temps mori la persona. I veure, qui són els hereus? Fills, els cosins, els que siguin, germans, el que siguin. A veure, aquests tenen la decisió si abonen els diners que t'han deixat amb els interessos corresponents, evidentment, i recuperen la propietat. O bé se queda la propietat elles i abonen els hereus la diferència del capital que hagin...
8: Sense interessos.
9: No? La diferència del capital que quedi pendent, per així dir-ho.
8: Si t'han adelantat 50.000, els hereus en cobraran 50.000 més.
9: Exactament.
8: I si tenen de pagar, tindran de pagar quasi 100.000 perquè són amb els interessos.
9: Bueno, ho dic perquè és... el capital és, que t'hagin adelantat, és, perquè clar, la mort de la persona no sap si es pot produir el primer, el segon, el tercer o l'últim any dels números que t'hagin fet. No sé si...
8: De fet, és perdre molts calés, no?
9: No és perdre, és una forma de financiar-te.
8: Home, no. Diego, és perdre diners,
9: bueno,
8: no?
9: Bueno, però també n'hi ha l'opció, la persona que digui, és la forma de mantenir la propietat, no és de fer, perquè si tu ja t'ho vols vendre d'entrada, intentes vendre i no necessites una hipoteca inversa.
8: Clar, però, a veure, si tu t'ho vols vendre d'entrada, també hi ha això que es ven i pots continuar vivint a...
9: Sí, ja t'entenc. El tema del que tu pactes, també
8: sí que
9: pactes...
8: Propietat.
9: Pactes amb una empresa d'aquestes, el tema de dir, nosaltres li anem pagant X i quan vostè, bueno, vostè mora, vull dir, nosaltres agafem la propietat. Hi ha gent que s'arrisca, ha dit, un vitalici, i hi ha gent que diu no, fins al dia que mori, pot ser un any o pot ser 20 anys o per tota la vida, vull dir que no.
8: Clar, és que és un tema...
9: La hipoteca que... inversa, tu negocies el temps que creuen, bueno, que ells creuen que tu pots viure i la quantitat

0: vitalíciament, o sigui, d'una forma vitalícia, o durant uns anys, que ells creguin que una persona viurà 15, 10, 12 anys, no sé. Ja, és una forma de...
1: Però si es mor, per exemple, jo faig una hipoteca inversa, no? I em donen 500 euros cada mes. Mm-hmm. Me la valoren per 100.000, per lo que he dit, i em donen 500 euros. Si jo el mes següent em moro, els meus hereus, pagant aquests 500 euros,
0: sí,
1: la recuperen.
0: Més els interessos es recuperen.
1: Més els interessos, que potser els interessos poden ser 1.000 euros més.
0: Exactament, i si n'hi ha alguns gastos, que això, clar, depèn, les empreses posaran alguns gastos de gestió. Però sí, sí, recuperarien, bueno, recuperarien la propietat, i en vez d'heredar els diners, heredarien la propietat pagant, evidentment, el que t'ha pagat aquesta empresa. Això funciona així.
1: Ja. Bueno,
0: no hi ha un altre...
1: És el cuento de la lechera, no?
0: Vull dir... No, vull dir, ho fa gent que realment, el que et dic, no té caix, no té diners, els necessita per viure, però té propietats. I aquestes propietats no la vols vendre, la vol conservar per lo que sigui.
1: O perquè no sí. pot, perquè clar... Sí,
0: no, però
1: sí.
0: si vol conservar és perquè té la millor fills o té... algun familiar que li interessa o que vol, no sé, continuar amb aquestes propietats.
1: Però clar, potser tampoc no pots, perquè si tu no tens altra vivenda que la que estàs vivint, i si tu vens, potser t'exigeixen que te'n vagis. I a on vas? Estàs en les mateixes situació.
0: Bueno, podria passar, clar. Si et fan una valoració i vius molts anys i arriba el moment de que diu ja l'hem pagat tota la valoració que li vam fer, podien fer-te fora, clar.
1: Ja.
0: Si tu t'avaloren 100.000 o 150.000, el que han dit, i tu tens ara 65 i vius fins al 100 i pico, pues, aquesta quantitat, si s'han fet els càlculs per tots els anys aquests que creuen que veuràs, perquè això són càlculs una mica matemàtics, que ells fan la probabilitat de vida que tenim les persones.
1: Ja.
0: Pot haver-hi una persona visqui 80 i l'altra visqui 90 i l'altra visqui 75.
1: Perquè quin altre sistema pot hi haver en aquest cas de persones grans?
0: Que necessitin els diners? Podria haver-hi el que t'he dit abans. Vull dir, una persona que digui, bueno, pues jo en tinc X propietats i me venc una que trauré...
1: Però si només en tens una.
0: Si només tens la que
1: la
0: vius...
1: La que vius.
0: La que vius, que jo sàpiga, o la beneficència o que t'ajudin els fills.
1: Ja. Yeah.
0: No, que jo sàpiga, no n'hi ha una altra. O que et venguis la vivenda i te'n vagis de lloguer, que també n'hi ha gent que ho fa. Saps? Clar. Venguis la vivenda, tens tots els diners de cop, i a veure on t'administres tu i t'organitzes tu amb aquests diners.
1: Jo sé que hi ha diversos temes sobre el tema aquest de la vivenda amb les persones grans, i avui n'estava...
0: Que jo conegui, només conegui
1: aquest. Sí, n'hi ha un altre que és... no sé què, propietat... O,
0: Bueno, l'usufructo... Bueno, no, l'usufructo...
1: No, l'usufructo
0: és...
1: no. Clar, no...
0: No, perquè la multipropietat és que són de diversos propietaris, però que normalment, ja et dic, que són temes de fer negoci en la teva propietat i calculant uns anys de vida que saben que tu o tornaràs aquests diners o ells es queden la vivenda, i la vivenda el que fan és vendre-la i recuperar tots els diners que te l'han deixat, i els beneficis corresponents. Clar, és que això...
1: Bueno,
0: això
1: una mica, Diego, això és com el pla de pensions. Sí.
0: No, és diferent. En pla de pensions t'has fet un estalvi i pot haver...
1: I després has de pagar un 30%.
0: Bueno, sí.
1: Vull dir, és...
0: Però si ho treus...
1: Aquí el
0: si
1: que
0: treus,
1: no perd mai és...
0: Si ho treus de cop, si ho treus... sigui d'una forma mensual o d'una forma trimestral.
1: Depèn, perquè si tu treus
0: lo que vagis
1: 500
0: traient,
1: euros cada mes, a l'any seran 6.000 euros.
0: I
1: llavors, sobre aquests 6.000 euros et trauran també el 30%.
0: Sí,
1: vull
0: sí.
1: dir, t'ho treuen més en mica, però t'ho treuen.
0: Sí, però vull dir que hi ha gent que a vegades pues, té quantitats importants, eh? Hi ha planta pensions que persones que han començat de joves, que aconsellen a molts països europeus, i aquí també estan aconsellant que facis un estalvi, i arriba un moment que tenen unes quantitats

0: importants, eh? Inclús hi ha empreses que com valors, com valor de perquè la persona es quedi a l'empresa a treballar, li fan un plan de pensions i van a fer unes aportacions importants. I arriba un moment que si tu porta molts anys amb aquella empresa, tens un pla de pensions. Jo coneixo d'algunes empreses aquestes importants, multinacional i bancs, que bueno, que els empleats els hi donen uns beneficis tremendos. Això et fa que et quedis a l'empresa, eh? Hi ha molta gent que et retenen a l'empresa amb els ingressos que et donen. Clar, més a més, eh, de la teva, del teu sou.
1: Tu estàs parlant de persones que tenen un valor adquisitiu gran, però les persones de peu, que potser posàvem 100 euros cada mes per un pla de pensions, eh? I ara resulta que quan arriba el moment que ho necessites i has pogut estalviar, jo què sé, 8.000 euros, i que d'aquests 8.000 només en puguis treure 5.000 i pico, és un robo.
0: Bueno,
1: perquè és... que la persona que té molt, estic d'acord, que facin un baremo, però per mi és una estafa.
0: Bueno, una estafa no, és una forma d'obligar-te a estalviar i de que tu tinguis molta gent quan va vindre, quan han hagut aquests períodes de poca feina, que han hagut crisis, gràcies als plans de pensió no han pogut subsistir, eh?
1: Sí, sí.
0: Viure, eh?
1: Sí, estic d'acord, però també haguessis subsistit si haguessis agafat una guardiola d'aquelles de fang i haguessis anat posant els calés allà dintre.
0: I la degravació fiscal també, eh?
1: Que, i no t'ho prenen.
0: Per... Això no ho parla ningú, i també n'hi ha la degravació fiscal, de que hi ha persones que tenen uns ingressos importants i amb les aportacions als plans de pensió tenen una degravació molt
1: exacte,
0: important.
1: Exacte, però estem parlant, tornem a lo mateix, de persones amb un valor, amb un poder adquisitiu gran, però la persona que cobra 2.000, posem 1.500 euros al mes. Mm-hmm. Eh?
0: No, això han fet petits empresaris i autònoms que els hi ha anat la cosa molt bé, i en un moment donat han fet una aportació, vull dir, no s'han gastat tot amb... És que hi ha molta gent que... Jo coneixo molts empresaris que el que fan és inverteixen, fan no sé què, fan no sé quan... No pensen amb els diners. Inclús quan tenen alguna cosa així, un substancioso, per així dir-ho, una quantitat, ja pensen en comprar-se el no sé què i el no sé quan, i no pensen en l'estalvi. I l'estalvi, el caix, és important. Si
1: sí, és molt important, però et raca molt que t'hagis sacrificat per fer un pla de pensions, per tindre, perquè s'entén que un pla de pensions és perquè t'ajudi a la
0: el dia de
1: pensió.
0: La jubilació. No, perquè tu, hi ha molta gent que han passat el període que ho poden recuperar i s'han comprat un gran cotxe o s'han anat a fer unes vacances. O sigui, no han deixat aquests diners per lo que realment estava pensat.
1: Però bueno,
0: que els diners són seus i poden fer
1: el que vulgui. A l'ús que se li dongui, vull dir, cada persona és lliure de donar-li l'ús que vulgui, però que no deixa de ser un robo.
0: Bueno... La filosofia...
1: Perquè és que, a més, amb tot el que estem pagant, tu quan cobres un sou, a tu et retenen a l'IRPF, tens de pagar, no sé, la hisenda segons el que cobres... Tu ja pagues. Mm. Si a sobre et dius, bueno, jo em faig un apartat per tindre alguna més, i a sobre tens de pagar... a més, si tu estàs pagant aquest IRPF a Hisenda, a l'Estat, és perquè tu el dia que et jubilis no tinguis necessitat de recórrer amb un pla de pensions.
0: Sí, bueno, et pagaran d'acord amb la teva... el que hagis cotitzat, la teva cotització. Clar. Evidentment, això és una part, i l'altra és un afegit més, és el que diem. I també pots ficar-ho, el que tu has dit, sota el matalàs, clar. Pot haver-hi totes aquestes circumstàncies.
1: Que la surt més a compte.
0: Bueno, no creguis.
1: Com
0: ara,
1: que no?
0: Ara inclús han limitat les quantitats que pots aportar. Vull dir que han anat retallant, perquè bueno, abans hi havia unes quantitats importants.
1: A qui pot prohibir a un ciutadà que si li sobren uns diners els guardi en una guardiola? Ningú li pot prohibir.
0: No, ningú. Aleshores... Perquè la gent sempre, quan tenim alguns diners d'aquests, volem dir, bueno, volem treure rentabilitat del tipus que sigui.
1: Home, això, invertir... això tot depèn, perquè clar, si tu tens 1.000 euros que has fet, has estalviat, amb què ho tens d'invertir?
0: Bueno, hi ha molta gent que inverteix en borsa, eh?
1: Ah, inverteix en borsa, tornem a lo mateix, Diego, persones que tenen.
0: No, i els diners que sobren, vull dir, tu pots dir, bueno, jo en tinc 20.000, doncs 10.000 puc invertir i 10.000 el tinc allà preparats per si passés alguna emergència o per fer el que sigui. I tot el que... Hi ha gent que guanya molts diners amb això, eh? Jo coneixo, tinc més d'un client que déu-n'hi-do, eh?
1: Tindràs de presentar les teves amistats perquè les meves són més...
0: No, dona, vull dir, a veure, no parlem de grans quantitats, però quantitats petites que ben organitzades i ben... Els bancs és el que no donen res. Vull dir, el banc és el que, si vols tindre el diner disponible, et diuen que
2: ni
0: res.
2: Ni una bufada amb un ull no dona.
0: Exactament.
2: Ni una bufada amb un ull.
0: Sí, doncs pues aquí està l'explicació. Llavors, per això la gent s'arrisca a comprar, pues, jo què sé, pues, pàrquings, locals, el que siguin, i que siguin en puestos bons, i hi ha molta gent que viu dels lloguers i de fer operacions d'aquest tipus.
1: Sí, possiblement, ja dic, que ens movem en mons diferents.
0: No,
1: jo amb la gent que tracto és més gent que viu a lo millor d'una pensió molt senzilleta i que es queixa moltíssim perquè a lo millor té de treure part del pla de pensions i quan veuen que li treuen tants diners s'estiren dels cabells perquè són persones treballadores, persones que
0: sí,
1: humils.
0: Sí, no, jo també tinc molts clients d'aquest tipus.
1: Però clar, la persona que té 10 milions li en prenen un perquè per mi és una presa. No li importa, però la persona que...
0: No creguis, són els que més els importa, els que tenen
1: bueno,
0: més, els que més els
1: importa.
0: Però
1: em refereixo que no, només li fa pessigolles, li pot saber greu.
0: Sí,
1: però una
0: que
1: persona que viu d'una pensió de 1.000 euros al mes i a lo millor li ve algun pago extra i té de treure 1.000 euros del pla de pensions i li donen només 700, tia, és...
0: Ja t'entenc. Sí, sí, no, no,
1: és,
0: no,
1: és molt diferent, vull dir, per això et dic que són mons diferents, són...
0: Mm-hmm.
1: Clar, és complicat. És l'hipoteca inversa, vull dir, ens ho has explicat molt bé, però bé, més o menys és el que ja em pensava, no? Que per això he volgut fer la comparació.
0: No, aquí ve
1: del pla de pensió.
0: La valoració de l'empresa que et faci el... I també tingues en compte que van estar aturades un temps perquè no era... ni havien, estava tan carregat el mercat de vivendes i locals, que tu m'has preguntat abans si amb els locals, no sé si amb els locals es fan. Clar, es fa en les propietats que tinguin sortida, perquè m'entenguis, vull dir, si ara n'hi ha molta demanda de vivendes, doncs clar, amb el moment que tu que et passi alguna cosa i ells tinguin que assumir quedar-se la propietat, el que volen és generar diners, no volen propietats. Els bancs mai han volgut propietats. El que volen són diners.
1: Sí, bueno, les propietats que les
0: que
1: han deixat...
0: Generi, que els hi generi diners i que no tingui pèrdues. Perquè, vull dir, en un moment donat, d'aquí 5 anys, no sé com estarà la situació de la vivenda. Però potser han pujat com estan pujant ara, que estan pujant una barbaritat, i pot haver-hi que n'hi hagin vivendes per donar i per vendre. Com el tema del tipus d'interès repunti i la gent que està ficada està aquí, doncs mira, la crisi del 2008 va ser així.
1: Que i tant.
0: O sigui, pot vindre de que tu tinguis...
1: La crisi del totxo.
0: Que vagis, que vagis al carrer i tinguis encara la deuta de la hipoteca. Ah, doncs això pot passar ara. Perfectament.
1: Bueno, o sigui
0: I que vingui una crisi de treball, també, perquè clar, si... Hi ha gent que són molt valenta i es fiquen en pisos de... Jo he escoltat pisos d'aquí de la Ronda, aquí amb un Sant Boi, 400.000, 500.000 euros, que dius, mare meva, pisos d'aquí de la Ronda.
1: Sí,
0: aquests,
1: sí.
0: Aquests nous.
1: Que, no, ja, dius, ja els he vist, ja.
0: Que dius, mare meva, i, bueno, i estan venut tots. I...
1: Tenen 90 anys i encara estan pagant hipoteca.
0: Ja, per exemple, doncs, imagina't, d'aquí a 90 anys, aquesta persona, el que li pot passar... Quedar-se sense feina, separar-se, tindre algun accident, Déu vulgui que no. Mil circumstàncies que la gent, quan fem un acte d'agafar una hipoteca o de ficar-nos en això, ni ho pensem, però què passa?
1: Oi, tant.
0: I quan passa...
1: Quan ets jove no hi penses, en això.
0: I quan passa és quan venen els mals de caps m'hi venen els lius.
1: Pues, t'havies preparat alguna cosa més, Diego, a part de la hipoteca inversa?
0: No, bueno, no he fet res més.
1: No, has fet els deures només de la hipoteca inversa.
0: Això m'ho vaig mirar una mica, però ja t'ho he dit que ho tenia una mica present de més o menys com
1: bueno, tu,
0: i que no ho fan totes les empreses.
1: Com aniràs venint si hi ha alguna novetat sobre això? Perquè és que això és, sí que hi ha molta gent gran que m'ho ha preguntat, eh?
0: Pues miraré inversa, a veure si...
1: Fica't una mica més...
0: Sí, a fondo, ja miraré de ficar-me a fondo a veure si tinc més una informació més.
1: I depèn si és una financera, si és un banc, perquè hi ha bastants tipus d'hipoteques d'aquestes, que no són ben bé
0: propietat indivisa.
1: Indivisa, no? Bueno, sé que n'hi ha, avui ho he estat mirant i n'hi ha diversos...
0: Lo que n'hi ha és que et compren la propietat i
1: pots, viure, amb
0: pots viure amb ella.
1: Aquesta és una de les que hi
0: ha estat. Tu estàs dient.
1: Sí.
0: I clar, tu pots estar vivent i pots fer l'acord amb ells, depenent l'edat, fins a uns anys o fins a o vitalícia, fins que et moris. Saps? Uh-huh. Tu després ja no pots deixar la vivenda amb herència a ningú.
1: Doncs fica't una mica més a fons i el més que bé, si saps alguna cosa més, ens ho expliques, perquè és un tema que no hi pensem i que és molt, molt, molt interessant, perquè ja dic, hi ha moltes persones grans que malauradament no volen anar a la residència i tenen el pis i volen viure al pis però no els hi arriba, clar, molt menys per anar a una residència, no? Però que crec que és important que puguem donar-los informació.
0: Molt bé, doncs jo ho faig.
1: Perfecte. Enric, avui què ens parlaràs? Tornarem al Gato Negro?
2: Sí, avui, aprofitant de que és la festa major de Sant Boi...
1: Farem un homenatge al Gato Negro.
2: Farem un bocí d'història, història contemporània, història de fa 4 dies, i parlarem largo y tendido, que diuen els castellans, del barri del Gato Negro. I per explicar una miqueta el barri del Gato Negro, jo ho he centrat... perquè sigui més viu, amb la colla del barri del Gato Negro. I llavors direm que a la colla del barri del Gato Negro érem 5 nois. No teníem cap noia. Les noies més aviat estaven del carrer Conón en amunt. Érem a la colla 3 germans d'Extremadura, un noi de Coín i jo, nascut al barri, per tant, de Sant Boi. Primer ens situem geogràficament i hem de dir que ni el barri ni el prostíbul ja no existeixen. Estaven a on ara hi ha la plaça d'Europa.
1: Ja.
2: Sí, ja sé que la plaça d'Europa no sona gaire.
1: Per dir-ho tant, d'alguna manera, davant de la Citroën.
2: Sí.
0: Jo treballo allà.
1: A davant del Mafre.
0: Sí,
2: però per fer-ho més, situar-nos millor, direm que aquesta plaça està situada al sud del poble. És on hi ha el monument de ferro, que és la campana del rugbi.
0: Sí, el bressol.
2: El bressol de la campana del rugbi. Es va, concretament aquest barri, es va expropiar i enderrocar per fer una entrada i sortida maca a Sant Boi dels carrers Jaume Balmes i Mossèn Cinto Verdaguer. Eren només 4 cases i el prostíbul. Tenim que dir que llavors Mossèn Cinto Verdaguer no estava tallat al carrer Colón. Llavors Mossèn Cinto Verdaguer baixava fins a la carretera de Santa Creu de Calafell. O sigui, els dos carrers, Mossèn Cinto Verdaguer i Jaume Balmes, al final desembocaven en la carretera de Santa Creu de Calafell. Ara Mossèn Cinto Verdaguer està tallat. També, per gaudir del tema, ens hem de situar amb el temps. I eren aproximadament als voltants de l'any 1957. Jo tenia 7 anys i anava a l'escola Joan Bardina. Vaig començar molt tard, doncs llavors els pares no podien acompanyar els nens al col·legi, perquè treballaven tots dos. El pare treballava de torn a la doble i la mare feia confecció a casa. Si el pare anava de matí a la fàbrica, a la tarda treballava al camp, o al revés. Portàvem una mullada de terra al passatge a les Salines, per sota de la via del tren. La mare, a casa, amb una màquina de cosir que tenia, feia colls i punys dels uniformes pels col·legis que es venien a la Turcó. Els dies, això és història, això és molt maco. Els dies de cada dia era difícil reunir tota la colla. Doncs uns anaven a l'escola i els altres havien d'ajudar els seus pares. Però a la tarda ens trobàvem dos o tres per fer una partida de tillos. El joc consistia en fer una, amb una llima vella un requadre al terra on hi posàvem, nosaltres n'hi dèiem caçar, un bitllet de cartró del carrilet cada un. Després es marcava una ratlla al terra a cinc passes amb la llima. Havies de treure el cartró amb el tillo. El que treies te'l quedaves. Els tillos eren unes peces quadrades de ferro que treiem dels vents, dels pals de telèfons. Tenien un forat al mig. Avui això seria un autèntic sabotatge, perquè nosaltres traiem el tillo i el vent quedava com quedava. La tarda dels dissabtes sortia a jugar. La mare em deia: no vull que vagis al Gato Negro, eh?
1: Això aquí vivies?
2: Jo vivia en una casa al costat.
1: Bueno, però era la zona del Gato Negro.
2: Sí, però la mama em deia: no vull que vagis al Gato Negro, eh? Que t'ho he dit una pila de vegades. No vagis al Gato Negro. Jo ràpid cap allà.
1: Clar.
2: El matí era de pes, perquè els caps de setmana venia un reforç de Barcelona. Era la Isabel. I portava una pila de TVOs pel fill de la filla de la madame.
1: Ja. Yeah.
2: El meu amic...
1: Com, Enric, com eren les dones?
2: Espera, arribarem.
1: Sí?
2: Bueno, el noi amic meu tenia tota la col·lecció que li portava la Isabel de Barcelona del Guerrero de l'Antifaz, el Capitán Trueno, Roberto Alcázar i Padrín i tots els tebeus de Sanyes Bèl·liques. Per tant, jo com podia cap al Gato Negro. Ara explicarem una miqueta el Gato Negro com era. En entrar a la porta... per la porta de la carrera de la carretera de Santa Creu de Calafell, el Gato Negro, al costat dret hi havia la barra del bar, que portava l'Antònia. A l'esquerra, un espai gran amb unes 15 taules de marbre blanc amb potes de ferro negre i cadires negres. A l'hivern s'instal·lava una estufa de ferro rodona que tenia a sobre una llauna de sardines rodona gran amb aigua i fulles d'eucaliptus. Ja me'n recordo d'això, això és que són coses que et queden gravades. Era un ambient molt familiar. Nosaltres ens situàvem a llegir els tebeus que portava la Isabel en una taula del racó al fons. Dels costats del bar sortien dos passadissos amunt. Eren els passadissos que portaven a les habitacions. En el bar no es feia cap activitat de motiu sexual. Allà no hi havia cap exhibició. En el bar tu podies entrar com si fos un bar normal.
1: Home, si us deixaven entrar els nens era perquè no hi havia cap...
2: No hi havia cap mena d'activitat. No es feia res que no es pogués veure. Entraves allà, tu podies entrar allà i fer una cervesa i anar-te'n. O podies entrar allà i quedar-te i anar amb una de les dones a l'habitació. El que sí que recordo és que a vegades venia un client habitual i aleshores li deien: ara feia temps que no venies, Jaume? Vols berenar una mica per agafar forces? No me'n recordo. El noi del Gato Negro era, no era de la colla perquè no el deixaven sortir. Alguns diumenges es podia reunir tota la colla i fèiem una incursió a la església de Sant Baldiri. No anàvem pas a resar. Ens situàvem a les escales i un de la colla entrava a veure si hi havia algun bateig. Si teníem sort i estàvem batejant un nadó, tot seguit preguntàvem, el que entrava preguntava, si era un nen o una nena. Els de la comitiva li deien: és un nen! Llavors, ell sortia i ens deia: és un nen! Quan sortia tota la comitiva i esperaven per fer-se la foto de rigor, llavors nosaltres començàvem a cantar a coro: tireu confits, que són podrits. Si no en voleu tirar, aquest nen es morirà.
1: I si era una nena, deia aquesta nena. Sí.
2: Una vegada i una altra vegada, fins que el padrí tirava caramels o confits. Els confits, en dèiem nosaltres, era una espècie d'ametlla que estava envoltada com un sucre. Sí. Els castellans o castellanoparlantes n'hi deien peladilles. Nosaltres n'hi dèiem confits.
1: Eren ovalats,
2: sí. I alguns eren de color blanc.
1: Sí. Hi havia alguns... color blau, exacte. Color... Sí, sí, eren hi havia de colorins.
2: Bueno, si el padrí ho havia vingut preparat, si el padrí havia vingut preparat, la cosa... si el padrí no havia vingut preparat, la cosa es tornava molt sèria. Doncs nosaltres no paràvem de cantar. Llavors el padrí, al no portar res per tirar, demanava calderilla als del bateig i junt amb el que ell portava la tirava. Eren cèntims i alguna moneda d'aquelles de dos rals que tenien un forat al mig.
1: I tant.
2: Un cop aplegat el botí, sortíem corrent direcció al castell. No baixàvem pel carrer Sant Pere perquè ens duia al territori hostil, que eren els dominis de la colla de Vinyets i Molí Vell. Hem de dir...
1: L'enemic.
2: Sí. Hem de dir que en aquell temps, al sud del poble, hi havia tres colles. A l'esquerra estava la colla de Vinyets i Molí Vell, al centre estava el Gato Negro, i a la dreta hi havia la colla de Casablanca. Cadascú tenia el seu territori, i entrar a aquell territori era perillós, perquè la majoria anàvem armats amb un mandró. I segons on te ficaves et fotien fuma una mandronada.
1: O sigui, es parla del terrorisme d'ara dels nanos,
3: i de les zones de Sud-amèrica, de Sud-amèrica que n'hi havia als carrers, sí, que estan dominats per colles.
1: Sí, sí, sí, sí, igual, igual. Aquí hi ha, sí, sí, sí, les bandes de...
2: Jo quan me'n recordo, hasta se'm torna la pell de gallina, perquè... ara explicarem una altra història. Per Sant Joan, les mares, amb roba vella, farcida de palla, feien dos ninots. Un era el Joan i l'altre era la Joana. Nosaltres érem els encarregats de recollir brossa, mobles i llenya per fer una pila sota els ninots, que es posava un pal i els ninots es posaven a dalt. I llavors nosaltres calçàvem el pal amb llenya, amb palla, amb fanal, el que trobàvem. Uns dies abans de la crema teníem que fer guàrdia. Doncs, al sortir del col·le, podien vindre altres colles a robar-nos la llenya. Armats amb mandrons i arcs de vímet. El vímet, en castellà, hi diuen...
1: Mimbre.
2: Mimbre, la mimbre, exacte. I fletxes de varilles de paraigues, atenció. Fletxes de varilles de paraigues.
1: Enric, Déu-n'hi-do,
3: verdaderos guerrers,
1: terroristes que éreu.
2: Feia por, allò feia por.
3: Verdaderos guerrers.
2: Sí. Les fletxes les esmolàvem fregant-les a l'arrebossat de les cases. Quan anàvem a col·legi portàvem la fletxa i l'anàvem passant per l'arrebossat de la casa i li anàvem fent la punxa.
1: I la disparàveu?
2: Espera, sí.
1: I si tocava algú?
3: L'hospital.
2: El fer punteria, amb aquestes fletxes ben esmolades, travessàvem una porta d'interior de les cases. Molt, molt perillós.
1: Home.
2: Molt perillós. En una de les guàrdies...
1: Espero que no hi hagi cap nano que t'estigui escoltant. Bueno, perquè això... no és horari infantil, perquè si ja... no, això ara... serà per la gent gran això que recordi.
2: Ja, això ara ja és impensable, perquè això ho ha substituït tot, les tablets i aquestes coses.
1: I les pistoles.
2: Llavors, tot això de les tablets no hi havia res. Ens teníem que buscar la vida... no teníem ni televisió, però ens teníem que buscar la vida.
1: Pues no sé què dir-te, si no prefereixo que el meu net tingui una tablet a una fletxa d'aquestes.
2: Sí, sí, sí. En una de les guàrdies... vam enxampar a un de la colla de Casablanca. El vam despullar i li vam tirar la roba a la regadora.
1: Hòstia.
2: La regadora era una séquia que passava paral·lela al carrer Colón a cel obert. I una miqueta també era una fita, diguéssim, física del carrer Colón, i la séquia en avall era el nostre territori. I del carrer Colón, o sigui, de la séquia i el carrer Colón en amunt ja era... més civilitzat tot. Sí, sí, aquell el vam enxampar i ens vam fer un dit de riure. Home, perquè el vam veure que corria regadora avall a buscar la roba que li marxava amb l'aigua avall.
1: Home, devia quedar encantat de la vida. En recordar-se'n, segur que es van recordar de tota la vostra família.
2: Bueno, per què venia? Sant Boi ha estat sempre molt ben comunicat. A part del carrilet, allà a baix del Gato Negro, operaven llavors dues companyies d'autobusos. Una era l'Amont, que era un bus de color groc, i l'altra era l'Oliveres, Societat Anònima, que era un bus de color blau. L'Amont enllaçava Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Viladecans i Gavà i Castelldefels, per la carretera, precisament, de Santa Creu de Calafell, i per la Gran Via, des de Castelldefels al Prat, Barcelona. La companyia de l'Amont, els autobusos grogos, no entrava a Sant Boi. L'Oliveres feia Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Viladecans, Sant Climent, i entrava dins de Sant Boi. També feia Sant Boi, el Prat, Barcelona. Les dues companyies tenien en els dos sentits de la marxa parada davant del Gato Negro, tant a la banda dreta com a la banda esquerra. Hi havia dues parades davant mateix del Gato Negro. Recordo anar amb la meva mare a Barcelona pel pont dels cotxes de Sant Boi a Cornellà i en arribar a l'entrada del pont parava el bus de l'Amont. El revisor ens feia baixar a tots i passava el bus només amb el conductor. Llavors nosaltres travessàvem amb el revisor i tota la gent a peu fins a l'altra banda. A l'altra banda tornàvem a pujar a l'altre costat del pont. Això era degut perquè...
1: Això va durar
2: la Guerra
1: poc.
2: Civil...
1: Això va durar poc, per això.
2: Sí, va passar un temps. Durant la Guerra Civil, els republicans, al retirar-se, el van dinamitar. I quan entraren els nacionals, van reconstruir la meitat dinamitada. Però l'altra meitat estava molt malament. Recordo que al passar, agafat de la mà de la mare, es veia el riu pels forats del pont. Això dona, perquè ara quan expliquem aquestes coses sembla que sigui una cosa que no pugui ser, però no estem parlant de 200 o 300 anys enrere, eh? Estem parlant de 70, 75 anys enrere, no més, eh?
1: No, ara, si ens escolta algun jovent, es deu pensar les historietes de l'abuelo Cebolleta.
2: Sí, però que, les historietes aquestes no són antigues, són de fa 4 dies. Això és el que jo em meravello en veure que ningú recorda una història tan propera.
3: Bueno, jo aquesta casa del Gato Negro me'n recordo quan vaig fer promès de la meva dona, que és d'aquí de Sant Boi, jo venia d'Hospitalet, encara la vaig veure en ruïnes, perquè jo venia d'Hospitalet, em baixava al Gato Negro i pujava al carrer Balmes, la meva dona vivia al carrer Acorazado d'Espanya, que ara és Pau Calari.
2: Sí, sí, sí.
3: Que està davant del quartel.
2: Sí.
3: I m'has fet recordar, bueno, jo treballo per allà i aquella zona la domino molt amb el sentit de moure'm per allà.
1: El tema del Gato Negro, clar, jo després de més gran ho he sapigut, però quan es parlava del Gato Negro, a vegades que els pares parlaven, sí, perquè mira, aquell ara ve del Gato Negro, i clar, jo no li trobava cap sentit, pensava, bueno, i què, que vingui del Gato Negro, si vol vindre de Casa Blanca... Però clar, es veu que venia de treballar.
2: Era un prostíbul, que també era un prostíbul. No s'ha de dir una altra cosa perquè era un prostíbul. Allà hi treballaven, com hem dit abans, l'Antònia, que portava el bar, la Lola, que era una miqueta la cap de colla, era una dona, me'n recordo, una dona alta, molt morena, tipus cordobès. L'Antònia era més aviat baixeta. La Milagros, que també estava al bar, era una dona, que me'n recordo d'ella, molt rossa, amb la carn molt blanca i tota pigada com les noies irlandeses, me'n recordo d'ella. De la que no me'n recordo molt bé és de la Isabel, que era la que venia i portava els TVOs, que llegia jo allà amb aquell
1: però
2: noi.
1: També era treballadora.
2: Sí, allà. Aquesta venia de reforç, com hem dit, els caps de setmana perquè hi havia més gent.
1: Clar, hi havia, clar.
2: Llavors,
1: feien sabadete.
2: Sí. Llavors, dintre del bar, ja et dic, hi havia una situació molt familiar, no hi havia cap mena de cosa. El que passa és que la meva mare, com que sabia que era un prostíbul, no volia que anés allà. No volia,
3: clar, no, un nen petit,
1: clar, no,
3: i anar amb un
1: no
3: puesto d'aquest...
1: No,
2: clar, però a mi el que entibava eren els TVOs. Jo l'altre no m'entarava de res. A mi el que entibaven eren els TVOs. I els TVOs, escolta, a mi no m'havien comprat mai de TVOs.
1: Clar,
2: a
1: però
2: mi...
1: el que em sobta que és amb un prostíbul i que portessin TVOs pels nens, no?
2: Sí. Els TVOs eren pels fills.
3: Sí, una incongruència.
1: Clar,
3: sí,
1: totalment.
2: Però perquè tenia un caire familiar, és el que jo vull arribar a explicar. Era un caire familiar. Tu podies estar allà dintre, sentat, llegint un TVO i no veies, si aixecaves la vista, no veies cap situació sexual ni cap... Elles, les dones d'allà, les prostitutes d'allà, anaven vestides normal. No portaven ni faldilles curtes, ni... Poder sí que una miqueta més d'escot, però... La vestimenta era normal, tot era a dins del bar, la cosa era normal. Després el que passaven a les habitacions, pues bueno, això era un entente que tenien entre una d'elles i el client, però a dintre del bar no hi havia cap situació.
1: Sí, bueno, però el moviment es veia i bueno, només que un nano fos una mica que ho hagués sentit dels pares, ja podia estar pensant i ja veia, mira, aquell ja se'n va. Vull dir, no el trobo,
3: però
1: no
3: jo
1: el trobo.
3: Suposo que els nanos amb aquesta ingenuïtat de quan ets petit, és el que està dient ell.
2: Clar, a mi el que em tibava... A mi el que em tibava eren els TVOs.
3: Per aquest tema.
2: A mi l'altre no m'interessava.
3: Això ho pensem als adults.
1: Clar, sí. Tu ara tens un fill o tens un net de 6 o 7 anys i no el deixaries anar en un lloc així.
2: No, perquè jo la mama no volia que hi anés.
3: Però jo per la teva mare sabia el que hi havia allà.
2: Claro. Però jo allà veia els assanyes bèl·liques, aquells TVOs d'assanyes bèl·liques eren boníssims. I ja no parlem del Guerrero de l'Antifaz. El Guerrero de l'Antifaz, allò em tenia el cor robat.
1: I el Capitán Trueno, no?
2: El Capitán Trueno. Jo recordo en aquells temps que venien els reis i a mi em portaven, no sé, uns elàstics, uns calçotets i una samarreta empalfada, però a mi no em portaven les coses.
1: Estaves de sort, perquè hi havia qui no ens portaven ni
2: vale,
1: això.
2: Vale, sí, jo tenia la sort que era fill únic, eh? Jo era fill únic, no vaig tenir germans. Jo vaig ser de la tongada aquella del segle, que hi havia aquella espècie de fórmula no escrita, que aquí totes les famílies tenien un fill, i no en tenien més. Jo recordo que... Jo recordo. Jo tinc una família supercurta, comparat amb la família de la meva dona, que són una quantitat. Jo, tots els cosins que tinc, tots, menys un, tots són fill únics. O sigui, tinc una família, són tres i el cabo.
1: Ja.
2: No sé
1: bueno,
2: per què.
1: Ara torna a passar. Perquè després de la teva
2: això
1: generació...
2: Això va ser a la postguerra, amb la postguerra.
1: Però després de la teva generació va venir l'època del baby boom.
2: Sí.
1: I ara torna a ser es torna a estar en rescissió, vull dir, ara no neixen...
2: Això va ser la postguerra, clar, la postguerra, faltaven moltes coses, i jo recordo que en el cas del pare, com que teníem el camp, i portàvem el camp, i ell treballava a la Dubler, jo recordo que gana a casa no havien passat mai gana. El que passa que a casa no ens havíem begut mai una Coca-Cola. Jo la primera Coca-Cola me la vaig veure allà al jardí amb un fi de curs, que allò va ser per mi un aconteïment.
1: Quan eres petit venia l'empresa Coca-Cola a les escoles i et portava una vegada a l'any, et portava...
3: Feien aquest tipus de publicitat.
1: Sí, et portaven una Coca-Cola.
2: El fi de curs, els que estudiàvem al Col·legi Joan Verdina, estava associat a l'Ateneu del Jardí. I llavors el fi de curs el fèiem a la pista d'estiu. I allà venia el Buffalo Bill,
1: que també me'n recordo.
2: Amb unes tralles feia petar un cigarret d'una noia que portava i allà ens donaven la primera Coca-Cola. I nosaltres estàvem embalassats, allò era una cosa no mai vista, fins que em vaig assabentar que el Buffalo Bill també treballava a la Dubler amb el meu pare. Però bueno, era aquella innocència que deia abans ell, el company, la santa innocència aquella. Tornant al Gato Negro, jo, al ser tan menut i això, no reflexionava amb el que passava allà. Jo allà ja estava bé, estàvem allà amb Rocco tots dos. Un dia també li van portar al Cine Cinc Castillos i vam fer una projecció amb el Cine Cinc Castillos.
1: Allà mateix el Gato Negro?
2: Allà mateix. Jo totes les coses...
1: Bueno, era per a totes les edats, o sigui...
2: Aquell noi...
1: Era multiplural.
2: Pel fet de ser el fill de la filla de la madame, pues tothom li feia regals, tothom li portava coses. I jo gaudia de tot el que li portaven a ell, perquè el nano, per no estar sol, ho compartia amb mi.
1: Clar.
2: I llavors jo, el meu objectiu és el Gato Negro.
3: Ah, on trobaves la diversió.
2: Sí. I ara recordo també amb enyorança, ara que és la festa major de Sant Boi, però amb enyorança a fi de bé, no? Recordo quan a la festa major de Sant Boi la plaça Catalunya era de terra, jo me'n recordo que allà era on s'hi posaven els ous de xoque, els cavallitos, les parades de tir amb escopetes de balins...
1: Per això és posterior, eh?
2: Sí, perquè això ja és més cap aquí. Jo ja tenia, llavors, jo ja anava al Joan Verdina...
1: Clar, perquè al començament, la plaça Catalunya, hi havia dos forats.
2: Sí, era un barranc. Jo havia travessat aquell barranc, davant de Cal Miquelito, que hi havia aquells tres pins.
1: Exacte.
2: Jo havia travessat aquell barranc amb la bicicleta, perquè jo venia de baix al Gato Negro amb la bicicleta cap a l'escola. I quan al migdia anàvem a dinar, sortia de l'escola una altra vegada, avall, per Camp Marcelleres, avall de la Torre del Romaldo, per la plaça Catalunya, que arriba al mes i cap a casa.
1: Sí, perquè llavors els cavallitos es posaven aquí a l'estació, entre l'estació i la Rambla. Allà es posaven els cavallitos.
2: Sí, però...
1: Quan jo era petita, es posaven allà.
2: Jo recordo una anècdota, que estaven els cavallitos allà a la plaça Catalunya, llavors jo anava al Joan Verdina, i allà tres o quatre companys de la classe vam decidir anar a tirar els tiros allà a la caseta dels tiros. Jo, com que a casa estava sol i durant la setmana pràcticament no tenia companys, un any per Reis sí que és veritat que em van portar una escopeta de la Gamo. La Gamo era una fàbrica de les primeres que es van aposentar en la part de Casa Blanca, que hi havia primer la Daibre, la Austinox i la Bra. I el que davant mateix es va instal·lar la Gamo.
3: I llavors els meus pares... Crec que continua.
2: Sí, pels Reis sí, em van comprar... Està. Pels Reis em van comportar una escopeta de balins. Jo, clar, com que tot el dia anava remenant aquella escopeta de balins amunt i avall, vaig agafar una punteria bestial. Llavors, un dia els companys em van dir, escolta, Enric, tu que dispares bé, anirem allà a la fira, que les casetes aquestes de la fira de la Festa Major ja estaven instal·lades 4 o 5 dies abans de la festa, saps? I ja a les tardes obrien per fer una miqueta de caixa. Llavors, aquell dia, doncs, vam posar una passeta cada un que vam portar de casa i vam anar allà a la parada d'aquella dels tiros i vam demanar un duro de tiros. Ens van donar un munt de balins. Em van donar una escopeta que anava, recordo que anava molt malament, jo vaig posar el balí a l'escopeta, tiro, i no vaig tocar. Però al tirar jo m'hi vaig fixar la deriva que tenia l'escopeta.
1: Desviades, sí. Posaven el canyo desviat.
2: Exactament. Llavors jo vaig corregir la deriva i a partir de llavors, cada vegada que jo tirava, tocava amb un botonet i me'n recordo que aquella caseta... I s'heu de recordar molts, perquè era molt clàssic, hi havia com una espècie de castell i tenia un autòmata que s'obria en dues portes i sortia per un riel un camarer amb una safata que portava un vermut.
1: Sí.
2: Llavors, clar, tants tiros i tants vermuts, arriba un moment que a sobre de la barra de la caseta de tir hi havia una escampada de vermuts que, a més, hi posaven una oliva dintre, me'n recordo.
1: Ja veus tu.
2: Sí.
1: Amb els nanos.
2: Sí. Érem 4 o 5, ens vam atiborrar de vermuts, de manera que quan vaig arribar jo a casa...
1: Sense mirar l'edat, saps?
2: Sí, quan vaig arribar jo a casa, la meva mare se'm queda mirant i diu, com és que tens aquests ulls tan vermells? I jo dic, oh, és que aquesta nit no he dormit gaire. Vols dir?
1: Sí. Doncs bé...
2: Espera un segon. Jo me'n recordo que l'endemà, precisament, van vindre... moltes mares a la classe a queixar-se de que els nens havien arribat a casa amb bastant males condicions.
1: Doncs molt bé, ens has explicat la teva experiència i encara t'has deixat una cosa, que ara no tenim temps d'explicar-ho més perquè ens anem d'anar a les notícies de les 5, al Teatro Hermanos Largo, que venia cada any també per la Festa Major. Que llavors
2: i els circs?
1: La Primitiva treballava aquí al Teatro Hermanos Largo, si te'n recordes, la famosa Primitiva de Sant Boi. Però això es donaria ara si comencéssim a fer, a obrir el baúl dels records, jo crec que ens es passaríem 3 hores explicant la nostra infantesa. Però, malauradament, ara no tenim temps, tenim de donar pas a les notícies de les 5, tornem de seguit. Anem a les notícies i tornem d'aquí un momentet. No marxeu.
3: Molt bé.

0: Son les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem que es manté tallada des d'aquest matí l'autovia 2 a Òdena, direcció Barcelona, per un camió bolcat. Es fan desviaments per la Nacional 2 entre Jorba i Igualada, on hi ha retencions en direcció Barcelona, i també un carril tallat direcció Lleida i retencions en aquesta zona. També complicacions a l'eix transversal, la C25 de Santa Coloma de Farners a Brunyola, direcció Girona, on reparen l'avió arran l'accident aquest matí d'un camió, i a Barcelona retencions a la C33 i la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat per un vehicle avariat.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, presenten l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen encarrilat el pacte de pressupostos. Aquesta tarda, el Consell Nacional d'Esquerra es reuneix per validar l'acord, per aprovar els comptes, i els governs català i espanyol ja han convocat la reunió de dimecres per assumir els acords signats amb els republicans. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior al 20%, mentre que pel sindicat USTEC ha estat del 65%. Amnistia Internacional denuncia un rècord d'execucions l'any 2025 al món, més de 2.700 persones, la xifra més alta en 45 anys. La majoria són víctimes de l'onada de repressió interna a l'Iran. La Xina continua al capdavant del rànquing en 5è lloc. Els Estats Units doblen el nombre d'executats. L'exèrcit israelià intercepta la flotilla Global Sumut, aquesta vegada en aigües internacionals a prop de Xipre. Hi ha més de 50 embarcacions assaltades i almenys 5 tripulants detinguts. Netanyahu felicita l'actuació de l'armada. Carla Simón defensa la convergència entre el cinema i la intel·ligència artificial. Ho ha dit al Festival de Cinema de Cannes, on un any més, després de competir amb Romeria, ha tornat a presentar un curs sobre flamenc en què ha fet servir aquesta tècnica per fer reviure Carlos Saura.
2: Esports. Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al 5è metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar pel quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que es contraposa amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb una temporada més d'opcional. I el Madrid cada cop és més a prop al retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. Mourinho signaria per 2 temporades.
0: I ens falta el temps. Els ruixats intensos del matí tindran continuat durant la tarda. S'esperen ruixats als Pirineus, al prelitoral i a les comarques de Girona. Passaran amb rapidesa, però descarregaran amb força. El temps serà més assolellat a Ponent i al sud del país, tret dels ports, on caurà algun xàfec.
3: Trescat Info.

0: A mesura que anem fent grans, doncs anem baixant una miqueta també el llistó, ja no mengem tant al vespre, els plats de mongetes que fèiem abans quan érem més joves...
1: Això i que no, queda... et feien ser...
2: no et perjudicaven. Ara et menges un plat de mongetes a la nit i et passes tota la nit amb uns ardors.
0: Bueno, però tu saps que hi ha un refrany castellà que diu vale más perder un amigo que una tripa, eh?
1: Vaya, vaya. Sí, desde luego, como seas de esos, no eres capaz de dejarlo.
0: Estic amb tu. I bueno... Cadascú, persona és un món, el que tu has dit molt
2: I
0: bé.
2: Tant.
0: I hem d'anar adaptant-se a lo que ens interessa.
2: Cada cas és un món i cada persona una història. Això
1: però que sí que
2: és
1: verdad que empiezas a dar vueltas en la cama cuando no te puedes dormir y es mejor levantarse. Y en este momento, pues mira, lo que he dicho, yo siempre pongo las infusiones porque es que van muy bien, claro, que te hacen relajarte. Y aparte de eso, pues mira, si te gusta leer, pues te pones una lectura que te guste.
2: A mí la tele em fa dormir. Jo, si veus que no puc dormir, poso la tele i quedo fregida.
0: Jo és que el problema que tinc és que la tele no m'agrada, no m'agrada la tele. A mi no m'agrada la tele. Jo, si no és un programa esportiu o és un programa de notícies, no veig res, ni pel·lícules, ni sèries, això no m'agrada.
1: I con tanto drama que hay en la tele, quiero decir que no hacen más que hablar de cosas...
0: Hi ha una cosa, Julia, que tu no has tocat, que és el tema psicològic.
1: Ah, el psicològic és molt important, claro.
0: Quan te'n vas a dormir i durant el dia t'ha passat alguna cosa, has tingut un problema o no has pogut solucionar una determinada cosa, i llavors te'n vas a dormir pensant com ho arreglaràs l'endemà. Això a vegades a mi m'afecta i estic moltes hores per dormir-me.
1: Sí, ja bueno, lo he tocado puntualmente.
2: Ha comentat lo de les respiracions.
1: Sí que lo he dicho diciendo que todo lo que aquello, lo que no te haga bien en tu mente, que lo expulses, quiero decir, que lo eches de tu lado.
2: I has comentat lo de les respiracions, que això és quan tens una mica d'angoixa, t'ajuda molt. El tema de la respiració...
1: És molt important,
2: Exacte. No li donem importància i en té molta. Si tu aprens a respirar bé...
1: Sí.
2: Jo ara, una anècdota que no té res a veure amb tot això, però jo tenia un professor de ioga que ell sempre deia que les persones viuen, les persones sanes, segons les respiracions. Per això la puça, i ho recordo perquè em va quedar clavat, la puça... es mor de seguit perquè respira molt fort, molt fort. I en un moment té agotades totes les respiracions de la vida. I és cert,
1: Una persona que... Claro.
0: Però jo, per exemple...
1: Sí, respira tan fuerte.
0: Jo em refereixo que a vegades són coses que no et deixen dormir, coses una mica banals, No és que sigui que hi hagi hagut un accident ni res, no. Però penses, bueno, l'endemà faré això, faré allò, però allò com ho faré? I començo a rumiar, i em costa molt de dormir-me.
2: Això és el que jo deia, mal de caps.
1: Però a ti eso te preocupa. Aunque sea una simple cosa, pero nosotros nos hacemos un mundo de las cosas. Sí, y entonces, pues nos cuesta, es verdad.
2: Sí. Bueno, Julia, la poesía.
1: Bueno, esta se la he hecho a Menorca, porque como hace poco he estado 10 días en Menorca...
2: ¡Ostras! Això no ho tens d'explicar, també,
1: Me ha encantado, la verdad. No había ido nunca y me ha gustado mucho. Menorca, todo el paisaje que mece tu voz llama a la puerta y pregunta... Dime, ¿tú quieres volver? ¿Quedarte aquí y habitarme? No necesitas hablar. Te fuiste plena de azules y puestas de sol generosas. Nada es de viento. Todo es real. Brotan latidos. ¿Los oyes? Sigues en mí y en la eterna alegría del sol de mis calas, mis dulces y saladas vistas, mi perfume penetrante dentro y fuera del agua. Mi eco crece al recordarte. Cuando me nombras, sueño feliz es tu equipaje. Tu corazón se volvió gaviota de tanto rodar por mis playas.
2: Molt maco,
1: Bueno, la he hecho como si el paisaje me hablara a mí que para volver, ¿sabes? En vez de ser yo, el paisaje me llama para que vuelva.
2: És que Menorca té el mar, tu et poses aquella cantada...
1: Transparente.
2: I veus el mar des del cap de cavalleria, no sé si has estat...
1: Sí, bueno, és que he aprovechado los 10 días que he venido...
2: I veies allà dalt el mar, aquell blau tan intens...
1: És precioso, és que és verdad,
0: I aquelles paredes... De piedra, de piedra tan macos.
1: Sí.
0: Allò m'encantava.
1: És que
0: m'agrada lo de la pedra seca. Allò és el paraís de la pedra seca.
1: Sí, lo tienen muy bien organizado, muy limpio, muy bien.
2: Sí, llàstima que el problema que tenen les illes, les pitiusses que li diuen, és a l'espai. perquè allà necessiten a l'estiu molta gent i no hi ha allotjament per tanta gent. Però bueno, això és un altre problema.
1: És altre problema, això exactament. Ja. Però
2: nosaltres, com anem de turistes...
1: Sí. Y luego, si quieres ver las calas, ya sabes que te las tienes que patear y andar por caminos, que sí, es verdad que tienes que estar bien las rodillas y eso.
2: O bé en barco.

0: Sí, no, eso sí, claro, si vas en barco no hay problema, pero si no, patearte, esto también cuesta, ¿eh? Sí, sí.
1: Pero son bonitas.
0: Pero son preciosas todas, sí. Además me ha hecho muy buen tiempo, lo que pasa que bueno, que el agua aún estaba fría, claro. Y me he podido meter, ¿eh? La he probado el agua, ¿eh? Me ha gustado mucho, la verdad que he venido encantada.
1: Bueno, pues, Enric, crec que t'havies deixat un parell de coses al tinter.
2: Sí, sí, sí, m'he deixat un parell de coses al tinter, són anècdotes que jo crec que us agradaran. És part de la història. Per exemple, el carrer Balmes, jo el recordo quan el van obrir, i el van obrir els soldats del quartel. El carrer Balmes el van obrir els soldats del quartel i es va fer de carbonissa. La carbonissa era una resultant de les calderes que hi havia a Can Dubler, que feien vapor per fer anar els telers i per fer anar els prins, els tins i les coses que feien allà a Can Dubler. Llavors, el resultant de la combustió del carbó dins de la caldera era com una espècie de carbó trinxadet, petitet, que n'hi deien carbonissa. I els soldats, amb els camions, anaven a la fàbrica Dubler, on treballava el papa. Precisament el papa treballava a les calderes, era calderer. I llavors allà carregaven amb pala, els camions, i escampaven la carbonissa en el carrer Balmes, que era de dalt baix, de color negre, de carbonissa. Ja hem dit abans que mossèn Cito Verdaguer no s'acabava on s'acaba ara, Mossèn Cito Verdaguer arribava fins a baix mateix de la carretera de Santa Creu de Calafell.
1: Tenia sortida.
2: Sí.
1: Tenia sortida i sí. Entrada.
2: Tenia sortida i entrada.
0: Tu treballaves en esa fàbrica?
2: No, allà treballava el meu pare.
1: No, la Dubler vaig treballar jo.
0: No, perquè jo sé mucha gente que ha trabajado de aquí de Sant Boi.
2: Sí. La gent treballava a la Dubler, era una empresa molt gran.
1: És que tothom pràcticament de Viladecans, Sant Climent i Sant Boi, Sant Boi treballava no al Macelleres o a la Colònia o a la Dubler.
2: Sí. Posteriorment ja va ser quan van vindre les fàbriques, precisament, a sota del Gato Negro, que va vindre la primera de totes, atenció, la Isolectra.
1: Sí.
2: La Isolectra era una fàbrica que precisament estava davant mateix del Gato Negro i feien una cosa que en diuen baquelita. Eren uns aïllants per l'electricitat. Després ja va vindre la d'Abrà, la d'Aibra, l'Austinox...
1: Sí, però això era més cap a Viladecans.
2: La Gamo, després ja va vindre la Unil, també com textil, que treballaven moltes noies. Això ja ho recordo. I recordo també que la carretera, llavors, de Santa Creu de Calafell, hi havia al costat de la carretera uns plàtans immensos que dos persones no els podien abraçar.
0: Mira.
2: Aquests plàtanos es van plantar durant la dictadura de Primo de Rivera, que es van plantar per tot Espanya, no solament aquí. I allà es van anar fent grans, i els van tindre que tallar precisament perquè es provocaven molts accidents. Al fer-se grans, estrenyien una mica la carretera i molts vehicles, llavors no n'hi havia tants, però sí, ja hi començava a haver camions que circulaven. Després dels carros ja va començar a haver camions que circulaven i van haver molts accidents a la carretera de Santa Creu de Calafell i llavors van treure els plàtans.
1: Sí, però eren enormes.
2: Eren
1: enormes.
2: Eren uns plàtans enormes. Recordo el 1962, que és un dany que ens ha quedat gravat a la memòria de tots, que és quan hi va haver aquella famosa nevada d'aquell tan gran a Sant Boi, i la colla del Gato Negro vam fer una de les nostres hazanyes. Amb pales vam fer un ninot de neu immens al mig de la carretera i que després, al anar-se fonent la neu, aquell ninot de neu era tan gran que es va glaçar la neu i van tindre que vindre operaris de l'amunt perquè no podia passar l'autobús.
0: Madre mia!
2: I amb pics van trencar el ninot de neu.
1: Enric, mira, si això no m'agradaria, no m'agradaria que això que ho escoltés cap criu,
2: sí,
1: perquè...
2: Això és...
1: Eren uns gamberros.
2: No, gamberros no.
1: Ara, si ho fessin ara els nanos, diríem...
2: No.
1: A veure si no, amb fletxes.
2: No. Jo crec que no.
0: Pues estoy segura que lo haría, lo volvería a hacer.
2: Sí. Porque,
0: si tuvieras que hacerlo, lo volverías a hacer.
2: Tot es feia a fi de bé, a fi de passar.
1: Home, a fi de bé no, a fi de fer mal.
2: No. El ninot aquell el vam fer amb molta il·lusió, perquè no havíem vist nosaltres mai tanta neu, i vam fer treballar tot el dematí treballant amb una pala cada un, vam fer un ninot immens.
0: És que hace ilusió la nieve, és verdad, claro. Cuando ves nevar te hace una, no sé...
2: I pel carrer Balmes avall baixàvem tots els cinc de la colla amb una taula que vam aconseguir de fusta, que la vam posar a l'inrevés, i amb una taula la fèiem servir de trineu i baixàvem pel carrer Balmes avall. Me'n recordaré tota la vida.
0: Que bien lo pasasteis.
2: La nevada del 1962.
1: Coses de la infantesa.
0: Sí, que queden en el recuerdo para siempre.
1: Què més portes?
2: Em porto... Ara tinc una altra anècdota.
1: Vinga.
2: Tinc una altra anècdota.
1: Que m'agradaria que expliquessis una mica el tema de les... lligant una mica amb el que ha dit la Júlia de les herbes.
2: Sí, després ho tocarem. Ara queda una altra anècdota, que també jo crec que és interessant, perquè ens en recordem de coses que ja no hi són. Un cop vam sortir del de les escoles Joan Verdina, vam anar a parar a una acadèmia que es deia antigament l'Acadèmia Almi. Us sona l'Acadèmia
0: sí,
2: Almi?
0: Sí, a mi me suena, lo que passa ja, que
1: hi havia, aquí a Sant Boi hi havia Barcelona.
2: Sí, l'Acadèmia Almi va ser una de les primeres acadèmies que aquí a Sant Boi es va començar a fer el batxillerat. Allà vam fer el batxillerat, vam fer els tres cursos i la revàlida. Recordo que una de les assignatures que hi havia en el batxillerat era la gimnàsia sueca. Això de la gimnàsia sueca jo no ho havia sentit a dir mai, però bueno, la teníem que fer perquè tocava i ens teníem que anar a examinar de la gimnàsia sueca. Llavors teníem un llibre per fer les postures de la gimnàsia sueca i d'aquesta gimnàsia sueca a mi em van quedar dues paraulotes, que a mi em van semblar dues paraulotes, que una era el tendido prono i l'altra era el tendido supino. Això eren dues paraulotes que sempre em van quedar gravades.
0: Home, però no eren sí. paraulotes. I què hacías? Bueno, ¿qué posición era?
2: Havien diverses posicions i tenies que, amb el llibre, seguir aquestes posicions. Això, hasta cert punt, anava bé. Però després de la gimnàsia sueca, venia una altra gimnàsia que es deia la gimnàsia de los aparatos. Ai, amic, los aparatos.
0: Ai, los aparatos.
2: Los aparatos. Llavors va resultar que el director de l'Acadèmia Almi era un senyor que, amb molt esforç, molt gran, havia fet l'Acadèmia Almi i es havia quedat sense un duro. I en diu un duro. I no tenia diners per comprar els aparatos. Aquests aparatos es tenien que saber fer perquè, si no sabia saltar els aparatos, et suspenien, eh?
0: Ja.
2: Amb això del suspendido o no, recordo que estàvem en franca desavantatge. Doncs perquè aquí a Sant Boi no hi havia tribunal mestre per examinar. Llavors, els que fèiem el batxillerat aquí a Sant Boi, teníem que anar examinant-se a Barcelona. Teníem que anar al col·legi Ausias Mar o al col·legi Balmes de Barcelona, i allà ens examinaven. Però allà passava una cosa. Els que eren del col·legi Balmes tenien un punt que li deien la limpieza i el decoro. De manera que si aquells traien un 4, amb la limpieza i el decoro, aprovaven. En canvi, nosaltres aquest punt no el teníem. Estàvem en franca desavantatge. Com que durant un any no havíem estat allà, el punt de limpieza i decoro no ens el donaven. Llavors, si tu traies un 4, te suspenien. Total.
0: Que tenien ventaja, los
2: sí,
0: otros.
2: Sí, que tenien avantatges d'allà. Bueno, tornem a los aparatos. Que los aparatos, allò va ser algo serio, eh? Los aparatos, com que no en teníem, el director, amb molt bon criteri, jo penso que el senyor, va decidir que tenia que fer algo, perquè si no, no ens podíem examinar. I va pensar l'home, oh, qui pot tenir aparatos? On poden haver els aparatos? On estaven, llavors, totes les coses? Qui tenia totes les coses, llavors?
1: La Falange.
2: El local de la Falange.
0: Clar.
2: El local de la Falange. Llavors, aquell senyor, no sé si pagant o només per amistat, va aconseguir que poguéssim anar 3 dies, en 3 setmanes diferents, als locals de la Falange a fer los aparatos. Aquests famosos aparatos era una espècie de cavall que tenia 4 potes.
0: El potro, no? El potro este.
2: Que li deien el potro. Per això era una espècie de cavall que tenia 4 potes. No tenia, el cavall no tenia cap ni tenia cua. Només sí. tenia les 4 potes i una cosa de fusta sí. forrada com una espècie de...
1: Amb cuero.
2: De sí. cuiro barato.
0: Sí, no? Sí, és que lo tenien en los colegios este, el potro. Exacte. Lo tenia. Sí.
2: Això estava als locals de la Falange, nosaltres no en teníem. Aleshores, tenies que fer el salto del potro, que es feia un salto exterior, que era amb les cames obertes, i un salto interior, que precisament amb les cares per dintre. I llavors, l'altre aparato, agafa't, l'altre aparato era un aparato que li deien el Plimpton. El Plimpton, sí, el Plimpton era com una espècie de caixa de morts, una caixa piramidal, com una sí. caixa de morts, que a sobre tenia com una espècie de repòs a mans, també de pell, i allà tenies que fer un salt davant i fer una tombarella a sobre d'aquest aparato. Bueno, vam anar allà als locals de la Falange, o nosaltres quan vam allà entrar allà als locals de la Falange, jo em vaig veure tot allò, unes tirolines que tenien allà, i uns quadros, i unes tendes de campanya. Jo vaig sortir d'allà...
0: Assustat, vamos.
2: Meravellat.
0: Pensava que assustado.
2: No, meravellat. Jo vaig sortir d'allà meravellat. Ui, quan vaig arribar a casa, li vaig dir al meu pare, escolta, em sembla que me n'aniré a la Falange, perquè allò he vist... Pobre de tu! És el que em van dir, eh? No em van explicar res més. Pobre de tu, quan vagis allà, apuntar-te et fotré un clatellot. Això és una cosa que sempre m'ha quedat a dintre. Per què no m'explicaven alguna cosa? Bueno, a casa perquè... no s'explicava mai res.
0: Bueno, no se hablaba de este tema.
2: Ni de política ni de sexe.
0: Tu,
2: a l'hora de sopar, podies parlar
0: del
2: que volguessis, menys política
1: Enric,
2: o sexe.
1: Tu li expliques, li has explicat al teu fill alguna cosa de la guerra?
2: Jo tot el que sé li he explicat.
1: I, però jo normalment, no normalment... El problema que hi ha avui dia amb el jovent és perquè no els hi hem explicat, possiblement perquè volem oblidar, no?
0: El Queremos evitar que sufran por estas cosas. Que,
2: bueno, total, que ja estem als locals de la Falange. Tenim el Potro i el Plíntor allà. Arribem el segon dia allà...
1: Vinga, i... fes la gimnàsia aviat, que no ens donarà temps d'explicar lo de les herbes.
2: Bueno, ho fem un altre dia. Ara acabem això. Fem un altre dia.
0: Sí, exactament.
1: Allà... No, tu manes. Jo no tinc res que dir.
2: Hòstia,
1: aquí.
2: Hòstia, passar l'estona. Estàvem allà i hi havia el professor, que era un senyor de la Falange, un jefe de la Falange, i recordo molt bé que aquell senyor, abans de començar l'exercici, ens va classificar la raça humana. Ell tenia una forma molt... seva de classificar la raça humana. I la raça humana ell la classificava amb el tipo atlético. Després venia l'atlético pínico, el gordo i el obeso.
0: Esto me recuerda a Hitler, que, sí, que bueno, quería personas perfectas.
1: És que era la mateixa política.
0: Claro, por eso, total, pero que al decir eso...
2: Total, jo sempre he sigut més aviat rodonet o quadradet. No he sigut mai un tipo atlético. I quan... aquell home va classificar la raça humana, jo vaig aixecar la mà i vaig preguntar, ¿y yo dónde estoy? En castellà, perquè tenies que parlar en castellà, ¿y yo dónde estoy? Aquell senyor se'm mira i diu, tú eres atlético pínico. Jo, quan em va dir atlético pínico, vaig pensar, què vol dir això? I llavors torno a preguntar-li, oiga, ¿y esto de atlético pínico qué quiere decir? En castellà, jo, saps? ¿Qué quiere decir? El tío me dijo, atlético pínico es una persona como tú que en vez de crecer hacia arriba, creces hacia los lados.
1: Déu-n'hi-do.
2: A callar, Carme, a callar.
0: Sí, sí.
2: I no contestar.
0: No se podía registrar.
2: Bueno, ja estem... Encara gràcies que anàvem allà a fer les pràctiques, Llavors, ja estàvem allà, al local de la Falange estava llavors davant mateix del Col·legi Balmes. A baix del carrer Rodríguez.
1: Sí, recordo, i tant.
2: A la part de darrere hi havia un pati fantàstic, amb una pista de bàsquet. Bueno, allò era preciós, preciós.
0: Estava ben preparat, vamos.
2: Preciós. Però allà, quan saltàvem els aparatos, el professor aquell ens va ensenyar. Veieu, ara per saltar per sobre del potro aquest, heu de picar fort a terra, piqueu fort a terra, i aquest impuls us farà saltar per sobre. I el del Plíntor era mateix, picar fort a terra, allò ens feia una espècie de tombarella a sobre... de la caixa de morts aquella que deia jo, i caies a l'altra banda. Bueno, sí, nosaltres érem gent jove i llavors jo ja començava a jugar a rugby, i cap problema.
0: Se te daba muy bien.
2: Sí, i tots més o menys ho vam fer bastant bé. Bueno, arriba el dia de l'examen, ens n'anem a l'Ocio Smart, va ser? Anem a l'Ocio Smart, ens porten al poliesportiu de l'Ocio Smart, allà hi havia el famós Potro i el mateix Plíntor, que estava allà. Bueno, vinga, va, la llista. Jo... soc la de la C, soc de la C. Aleshores, jo era dels primers de la llista. No el primer, però els primers de la llista. I veig que el primer dels nostres surt corrent, fa un salt fort davant mateix del Plíntor aquell, surt disparat amunt i cau a l'altra banda sense tocar ni el Plíntor.
0: Madre mia.
2: Jo vaig veure que caia a l'altra banda com un sac. Com un sac. I el profe es va espantar, eh? El profe de sis mares es va espantar. Diu, aquesta gent es farà mal. I va parar de seguida, que llavors ja quasi em tocava a mi, eh? El siguiente era jo. Diu, què passa? Per què salteu tan fort? Jo li dic, escolti, això que hi ha aquí davant del Plíntor aquest, que hi ha una fusta aquí amb unes molles, això què és? Diu, això és un batidor. Ah, dic, nosaltres això allà al local de la Falange no en teníem. Clar, nosaltres estàvem acostumats a picar molt fort a terra, doncs quan picaves fort sobre d'aquelles molles, sorties disparat.
0: Disparado, vamos.
2: Llavors ell va dir, no, a veure, el batidor el posarem a demanda. O sigui, si tu vols saltar amb el batidor, saltes amb el batidor. I si tu no vols el batidor, el retirem. I va dir, no, jo batidor no. I llavors batia a terra tal com havia ensenyat el professor de la Falange. I si vam aprovar. El primer no va provar, perquè aquell pobre...
0: No, que jo pensava, digo, a lo mejor no tuviste que hacer los ejercicios al ver cómo...
2: Sí, no, allà no s'escapava ningú.
0: Lo hacía el primero...
2: No, allà no s'escapava
1: ningú. Ara sí que vinguen, continuem amb les herbes. Això ho direm. Vinga, va.
2: Les herbes...
1: Que els nostres oients estan esperant...
2: Les herbes dona per molt, eh?
1: Bueno, pues comença avui i després el proper dia continues. No. Perquè jo les lligaria una mica amb el que la Júlia ha explicat del tema de l'insomni, perquè hi ha moltes herbes que serveixen per combatir l'insomni.
2: Sí, però el tema de les herbes no el podem comprimir. No el podem comprimir. Hem de parlar tranquil·lament de les herbes perquè hi ha moltes qualitats i herbes...
1: Bueno, però pots parlar, per exemple, si tu parles de la farigola, parlaràs d'una herba. Vale. No cal que parlis de totes en general. Parlaràs d'una herba, de la farigola, o parlaràs de la tila, o parlaràs
0: Es que para dormir casi todas las hierbas son buenas, ¿eh? Sí. Casi todas, ¿eh? Relaxin, lo que pasa que siempre unas tienen más fama.
2: Que siguin relaxants. Parlarem de les herbes. Jo he fet bastants tallers d'herbes, sobretot precisament a la llar Sant Josep, allà on estava la mama. Jo, quan era la setmana de l'Alzheimer, jo feia allà un taller d'herbes en el menjador. Clar, però... I sempre el taller que fèiem, i que farem aquí... era d'herbes properes.
1: No, aquí no volem un taller, aquí volem que ens expliquis les herbes i quines propietats tenen.
2: Sí, però
0: és com un taller, com si fuera...
2: Sí, però les herbes...
1: Sí, però un taller s'amplia molt i d'aquesta manera, vull dir... Jo no dic que parlis només... La camamila serveix per dormir, la lavanda serveix per...
0: No, que hables d'una...
1: Però que parlis encara que sigui d'una herba, però que
0: expliquis
1: les seves propietats, a on les podem trobar...
2: Parlarem d'herbes i sobretot parlarem d'herbes properes. Herbes nostres, del nostre país, i que les trobem als nostres jardins. No parlarem d'herbes exòtiques ni coses rares.
1: No, a més, Enric, tenim de tindre en compte que els nostres oients ens escolten, no ens veuen.
2: Exactament.
1: I clar, si tu portes la foto d'una herba diferent, tenen de ser herbes conegudes pel nom, no per la imatge.
2: Això t'estic dient. Parlarem d'herbes properes, herbes que ens les podem trobar en els nostres jardins, als jardins urbans...
1: Però que les coneguem pel nom.
2: Sí, clar, que les coneguem pel nom. Llavors, bueno, no les tinc apuntades alfabèticament, però podríem començar per les més conegudes o per les que són, diguéssim, més properes. Parlarem, per exemple, de la farigola. La famosa farigola és una herba aromàtica que fa una flor molt maca i que fa una olor molt maca i que si algú vol tindre èxit amb la farigola al seu jardí o a un parterre a casa seva, és indispensable que quan planti la farigola, al costat de la farigola la rodegi de pedres. Importantíssim.
0: Ah, sí? Ah, mira que bien.
2: Al costat de la farigola s'han de posar tot de pedres. Si tu poses aquestes pedres, triomfaràs segur amb la farigola. Mhm. Això és innegable.
0: Así cogiendo un tronquito, digamos, el tronquito, la raíz.
2: Que tingui rel, que estigui viva, que estigui viva la rel, eh?
0: Sí, pero no la tienes que poner en remojo ni nada, ¿no?
2: No.
0: Directamente seca.
2: Un esqueix d'una altra farigola, però a l'arrencar l'esqueix tu has de veure que t'emportes rel, també. Fas un forat, plantes la farigola, la rodeges de pedres, ben rodejada de pedres, de les que sigui, no cal que siguin pedres precioses, eh?
1: Home,
2: de
1: cantos
0: si
1: de riu.
0: Si fueran piedras preciosas, seguro que quien viniera a casa...
2: Qualsevol pedra. I això té una explicació, i és que la pedra és molt frescal, i llavors quan tu la regues, la farigola, la pedra es queda la frescor i l'ajuda a viure. La farigola sabem que té moltes propietats, per infusions... Les famoses sopes de farigola, qui no ha menjat una sopa de farigola? Jo, la meva àvia, la sopa de farigola era una cosa... A l'hora de sopar hi havia o sopa de farigola o bledes amb patates i a l'altre dia, per canviar, patates amb bledes. Però no sortíem d'aquí. I la farigola es feia servir per fer les sopes, per fer infusions, per moltes coses.
1: Pel mal
2: per
1: de
2: posar
1: panxa...
2: Amb les olives...
1: Per fer...
0: Muy buen sabor.
1: Glopejar la boca...
2: També.
0: És que... Sí, per a limpieza de llagas...
2: Per arreglar les olives...
0: Sí.
2: Molt bé. Ara parlarem d'una altra herba, que també la trobem als jardins, que és la menta.
0: Que bien huele la menta.
2: La menta. La menta és una planta que és molt agraïda perquè allà on la posis, quasi bé, segur que funciona, i a més s'escampa. La menta s'escampa allà on la posis, si la terra és una mica bona s'escamparà per tot arreu. Mentes, sabem que n'hi han diverses varietats. Hi ha mentes de fulla petita o fulla prima i hi ha mentes de fulla més gran. Les mentes ja sabem que es fan servir per molts còctels i per moltes infusions també. Inclús es fa servir pel menjar, també per alguns menjars, les famoses faves a la catalana.
0: A mi en los callos me gusta ponerla.
2: També, exactament, també. Sí. Les faves a catalana, que van als alls tendres i un parell de branquetes de menta, que li dona molt bon gust.
0: Sí, i en les patates estofades així com bacalao i aquestes coses també, un poquito.
2: Exactament. Aquestes, estem parlant sempre, li diem, de plantes properes. Una altra planta que tenim molt a casa és el famós espígol. Tenim per totes les parterres la famosa lavanda. És una planta també molt agraïda, creix molt bé.
1: L'espígol no és lavanda, no?
2: Sí, l'espígol és lavanda. Lavanda? En castellà és lavanda.
1: Sí, no, ara jo confonia pel romaní.
2: No, romaní és una altra.
1: Sí, sí, ara parlem del romaní. Confonia pel romaní, no. L'espígol, sí.
0: Que també huele muy bien lavanda, que sí. Te haces un saquito así con las hojas de...
2: Sí.
0: Y que bien huele, lo metes en el armario y huele la mar de bien.
2: Sí, jo moltes vegades faig de la flor, que ara precisament n'hi ha moltes, els talles les tiges i les poses en un gerro, i també fa molt bonic, perquè tenen aquell color lila tan maco.
0: Sí.
2: És una planta molt agraïda, no necessita gaires cuidados, no necessita tampoc gaire aigua, igual que el romaní. El romaní, també a casa, és una planta molt agraïda, costa poc de cultivar, quasi bé funciona ell sol, també té moltes propietats, per exemple, un conill a la caçadora, poses uns trossets de romaní, li dona molt bon gust.
0: Muy buen gusto.
2: També val per fer infusions.
1: Però precisament el romaní és una de les plantes que les poses amb oli, a l'oli de romaní, és per massatges. L'alcohol de romaní, per quan tens un cop, et dones un cop, vull dir, és fantàstic,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, que és antiinflamatori per als massatges i tot això, va molt bé.
2: Té moltes propietats, el romaní té moltes propietats.
0: I luego le llaman la hierba de la culebrilla.
2: Sí.
0: Con el romero.
2: Exactament.
0: Sí, curaven la culebrilla.
1: I la menta, que no ho has dit, també es fa licor de menta.
2: Sí.
0: Ui,
1: i tant, no ho has explicat, i això també interessa, eh?
2: I tenen moltes herbes d'aquestes, tenen unes propietats medicinals i gastrointestinals, que jo no les sé, la veritat, amb això no hi entenc gaire. El cas és que aquestes herbes, per mi, a l'hora de curar, a l'hora de ser una medicina, també porten una dosis bastant gran de confiança, diguéssim, amb la herba. Jo recordo precisament el meu pare, en Pau Descansi, que aquell home ho curava tot amb cua de cavall.
0: Sí.
2: Li feia mal la panxa, es feia una infusió de cua de cavall.
0: Para la retención de líquido, exactamente, sí. La cua de cavall, para la retención de líquido va muy bien.
2: Exactament. Però jo alguna vegada li havia dit, pare, hi creieu molt amb la cua de cavall, perquè jo em faig infusions d'aquestes i a mi no em fan l'efecte que us fa efecte a vos.
0: Però bueno, perquè a lo mejor hacías una y no hacías más.
2: Sí. Bueno, però jo crec que hi ha una part, diguéssim, de creència.
1: Però el tema de les herbes és com la medicina preventiva.
2: Exacte.
1: És com a prevenció. Si tu te les prens des de petit, segurament tu et prendràs una infusió de cua de cavall i et farà efecte. Però si tu te la prens i vols que sigui com la purga de Benito, no et farà efecte.
0: D'aquesta manera, no.
1: Clar.
0: Vull dir, has de ser constant.
1: Les herbes, a part de la fe que tu hi dius, però té de ser una continuïtat.
0: O hacerlo 15 días o un mes.
1: O les novenes, claro. Perquè abans es feien novenes.
2: Feien les novenes.
0: Sí, exactament.
2: Altres herbes que ja anem al capítol de l'arbust, és per exemple el llorer. El llorer també és una planta molt bonica, molt bona, i ja sabem que té una sèrie de propietats fantàstiques, tant a nivell de menjar com a nivell de curatiu, a nivell de licors, a nivell de... El llorer li deien que era la herba, o sigui, l'arbust de la victòria, del
0: la
2: César.
0: La victòria, sí, és veritat. La corona de laurel.
2: Les corones de llorer que es posaven els romans. Les corones que encara avui, no sé si ja s'ha perdut la condició, però es feien servir també amb les curses de motos i de cotxes.
1: Sí, quan guanyava, ara no.
2: Ara ja em sembla que no ho fan, però abans era habitual.
0: Era típico.
2: La famosa corona de llaurer que es posaven.
1: Però per fer licors, com que es fa? Igual que calamenta amb el col de 96?
2: Totes aquestes herbes, a l'hora de fer els licors, les ratafies i aquestes coses, el fondo de tot és l'esperit de vi, L'esperit de vi és el que fa el licor. Llavors, les herbes que hi posem seran
0: per donar sabor.
1: Però no hi ha algunes que poden ser més tòxiques d'herbes?
2: Concretament el llaurer, per posar-lo al menjar, té que estar sec. No és bo el llaurer acabat de collir.
0: Jo lo utilizo muchísimo, ¿eh?
2: Sec.
0: Seco, sempre.
1: Pues jo l'utilizo fresc, l'agafo de l'arbre i
2: pues diuen que no és bo. No. Diuen, eh? Jo tampoc, a veure...
0: Bueno, això... Si no te ha hecho nada es porque Pero yo lo utilizo muchísimo,
2: també,
0: ¿eh?
2: Tu poses d'unes fulletes amb un estofat o alguna cosa, és difícil que aquelles fulles... Una altra cosa és que et fotis un altre con de llaurer, llavors no hauríem de parlar.
0: Ahí está, claro.
2: Ja no hauríem de parlar.
0: Sí, no se puede abusar.
2: Ara tinc una planta que a mi m'agrada molt, perquè ja potser sóc una mica raro, que la tinc a casa i la cuido molt bé, que és la ruda. La ruda té un olor especial. És una planta que a mi m'encanta.
1: Més que olor és pudor.
2: Bueno, ja hi som. A mi m'agrada l'olor de la ruda, igual que m'agrada l'olor del gasoil.
1: Veus? Ja hi som.
0: Cada un.
1: No hace falta decir nada más.
0: No.
2: La ruda, ancestralment i a l'edat mitjana, sobretot era una herba que deien que era abortiva.
0: Abortiva. Jo conozco una persona de mi pueblo que murió por consecuencia de esto.
2: Exactament.
0: No quería tener más hijos y...
1: Però la ruda també es fa amb infusió?
2: Jo no n'he pres mai cap.
1: Vull dir que no és una planta alimentària.
2: No, és una planta d'olor.
1: De decoració.
2: Sí, més decoració d'olor.
1: De pudor.
2: Bueno, ni tú ni yo. Deixem-ho aquí.
0: Bueno, y a lo mejor porque te tomas... No, y esto que dices de infusión, pues sí, yo creo que sí que te puedes tomar alguna infusión de ella, ¿eh? Sí. Y no te hace nada. Lo malo es en este problema que decían, pues, que servía para abortar.
2: Una altra planta arbustiva, que a mi m'encanta molt, és la María Lluïsa.
0: Home. Sí, també està molt,
2: madre
0: mía. La
2: és preciosa. Ara precisament, l'estàs regant i l'estàs adobant i ja té una brotada de quasi mig metro, preciosa.
0: I lo bien que huele.
2: Sí, fa molt bona olor. Oh. I la flor també és molt maca, de la Maria Lluïsa. I jo tinc records de la Maria Lluïsa quan... que abans parlàvem de que a les cases això dels refrescos, les Coca-Coles i aquestes coses no existien. Jo me'n recordo que a l'estiu, quan feia molta calor, una de les begudes que preparava la meva àvia, precisament, era una gerra gran, amb aigua, s'hi posaven dos o tres rodanxes de llimona i una branqueta de Maria Lluïsa a dintre. Algunes vegades també hi posaven un tros de gel, que jo anava amb la bicicleta a buscar la fàbrica del gel.
1: Sí, quan, Miquel.
0: Eso para estar fresquito, claro, era verano.
2: Per donar més fresc.
1: Això era la Coca-Cola de quan érem petits.
2: No és que era el que hi havia.
1: No hi havia res
2: però,
1: més.
2: Però bueno, ara gràcies, eh? Escolta, aquella aigua ben fresqueta, amb un glaçó a dintre, que la mama amb un punxó trencava la barra que jo portava, quan anava un parell de pessetes de gel, que les portava darrere al portabultos de la bicicleta, quan arribàvem a casa la mama amb un punxó trencava i posava els trossos de gel dins a la nevera, una nevera que teníem de fusta.
0: Sí,
2: a dintre posava. I llavors un d'aquells trossos de gel el posava dins de la gerra aquella on hi havia l'aigua de pou, una aigua bona, amb la Maria Lluïsa i dues rodanxetes o tres de llimona. Allò, quan estava una mica fresca, era una beguda collona.
0: Llegar sudando i beber-te un vasito d'esto, jo crec que sí.
1: I la Maria Lluïsa també es fan infusions.
2: Sí. Y bueno,
0: incluso cura úlceras, porque una señora que yo conozco tenía una úlcera aquí en la le salió en la cara, que bueno, que decían que era como un tumor benigno de estos, y se la curó, ¿eh? Se lo curó con la hierba Luisa.
2: Es posible.
0: Se ponía cada día
1: una infusión. Sí. Clar, és que clar, aquí un altre dia en parlarem, no? Que no és lo mateix infusió, decocció, clar, hi ha maneres de preparar les herbes.
2: I després saltaríem als arbres, la fulla d'olivera.
1: Per això que...
0: Ah, muy buena para la tensión, eh?
2: Exactament. L'olivera té moltes propietats, també.
1: Sí, la fulla.
2: La fulla d'olivera. La fulla del cítric, la fulla del llimoner, la fulla del taronger... Tots aquests arbres són aromàtics i també serveixen per fer preparats, per fer begudes que poden...
1: Per exemple, l'olivera, quines propietats té?
2: És pel tema de la circulació, la pressió.
0: La pressió.
1: Per la pressió, o sigui, fa baixar la pressió.
2: Fulles d'olivera amb aigua i prenent-les després freda.
1: Amb decocció o amb...
2: Cocció.
1: cocció.
2: Fent-la bullir una mica, i després aquella aigua escorreguda, o sigui, colada, y prendela, y prendela de
0: la. Y las puedes poner en las aceitunas también, ¿eh? También. Que coges las aceitunas, puedes poner las hojas, ¿eh?
2: También, también,
0: también. También, a macerar ahí.
2: Hi ha una quantitat, i fixeu-vos que estem parlant de plantes que les tenim al costat nostre, no estem parlant de plantes d'Àsia ni de... són plantes molt assequibles i molt boniques. També tenim, a nivell de ja aniríem a nivell de cactus, la famosa aloe vera, sí. que es fa servir molt quan tenim una cremada o quan tenim un eczema a la pell, trenques un tros d'aloe vera i aquella mena de moc que fa, te'l poses a la cremada i allò t'alivia.
0: Muy bien, ¿eh? A mí una ortiga, es verdad, sí. Me hizo daño en la mano y vaya, me puse la aloe vera y me lo curó, ¿eh? Mira, no me quedó ninguna señal.
1: Incluso per la cara i tot, amb una mica d'oli, també diu...
2: Les ortigues també es fan servir per infusions, ¿eh?
0: También son buenas, exactamente. Aunque te hacen esto, pero luego también son buenas, sí.
2: És un món, el món de les plantes és un món, i per mi és un món molt bonic, i sense entrar des d'un punt de vista massa científic, Carme, hem de parlar amb un idioma casolà, un idioma nostre.
1: Home, idioma que ens entenguin els nostres oients. Sí. Jo sempre dic que hem de parlar de coses que els nostres oients es puguin identificar i ho puguin portar a la pràctica, perquè de coses molt tècniques els no, semblarà...
0: Claro, y si tienes jardín, como tú tienes y eso, pues claro, ahí puedes tener muchas plantas, sí, que a lo mejor sí, tú desecharías si no las conoces,
2: sí, sí,
0: ¿no?
2: Jo tinc una varietat molt gran de plantes, a part de flors, no? I quan, recordo quan... Ara, aquí no ho podem fer perquè estem a la ràdio, però quan feia jo el taller de la Setmana de l'Alzheimer, una de les coses que jo veia amb una persona que ja estava més cap allà que cap aquí, li deixaves olorar, per exemple, una alfàbrega, la famosa alfàbrega, i ja sabem que alfàbregues n'hi ha de diverses varietats, hi ha la de fulla petiteta i la de fulla gran.
0: Ah,
2: però l'olor de l'alfàbrega també és una olor inconfundible, una olor que penetra. I jo amb una dona d'aquelles, que eren companyes de la meva mare, li donaves a olorar i li preguntaves el nom. La majoria no te'l sabien dir perquè no se'n recordaven, però jo en els ulls li veia la brillantor
0: a respirar esta olor,
2: aquella olor que la coneixia, que de jove l'havia sentida, i això a mi em feia feliç, perquè jo veia que aquella persona la transportaves. Després no et sabia dir el nom, però era igual, perquè a l'olorar, aquí no podem olorar, però allà aquella persona olorava l'olor de l'alfàbrega i al final li deies albahaca, sí, però això era molt maco.
1: I
2: sí,
1: l'alfàbrega, sí. Bueno, a part de fer-la servir...
0: Los mosquitos, ahuyenta los mosquitos, sí, tú pones una planta, sí, aunque se han espabilado un poco los mosquitos, sí. Pero sí...
1: No serà el mosquit tigre, no, perquè ara sí, ja sí. És pantera.
0: Sí, no, pitjor, no, pantera. No, però és cierto que muchas ventanas allí en mi pueblo tienen l'albahaca.
2: Jo a casa també, la taula que tinc a sota de les moreres, que és on mengem, allà hi ha dues alfàbregues molt grosses. A veure, això de que hi entra los mosquitos...
1: No, el tigre no.
2: Bueno, i lo...
0: Bueno, yo de momento no he probado ningún tigre de estos, ¿eh?
2: El problema...
0: No sé, quiero decir, de momento no...
2: El problema no és que ahuyente los mosquitos.
0: Sí.
2: El problema és que tiene que ahuyentar a las mosquitas.
0: Es que son mosquitas las que pican.
2: Exactamente.
0: Es cierto. Bueno, decimos mosquitos, pero tenemos la costumbre de decir mosquitos.
2: Son las mosquitas.
0: Claro,
2: las que pican.
0: Pero realmente son las hembras las que pican.
2: I ara que toquem el tema dels mosquits, que ara això vindrà de seguida, hem de fer una prevenció de cara als mosquits. I jo, que a casa tinc, com hem dit abans, moltes plantes... I tot,
0: ui, habiendo plantas, es peligroso.
2: I totes aquestes torretes, jo els hi poso un plat a sota, hem de tenir cura de que quan reguem, aquest plat no quedi ple. Perquè aquest plat, si queda ple, després amb el sol, aquesta aigua s'escalfa i precisament agafa una temperatura ideal perquè allà s'hi faci una cria de mosquits.
0: Claro.
2: Això, o sea, hem d'anar molt al tanto.
0: Aquello que decimos a veces, poner agua en los balcones para que los pájaros puedan beber y todo esto.
2: A l'hora de regar...
0: Hay que tener cuidado de cambiarla, cambiar el agua.
2: A l'hora de regar... L'operació de regar és una operació que s'ha de fer amb molta cura. I jo la mànega que tinc per regar, la pressió la tinc capada. De manera que surt una miqueta d'aigua i les plantes no s'han d'emborratxar d'aigua. O sigui, una planta es pot morir molt fàcilment si no la regues. Però es mora molt fàcilment si té un excés d'aigua, eh?
0: Claro.
2: Llavors, sí, les plantes ser, necessiten una quantitat d'aigua. I quan tu regues la planta, l'has de regar amb un caudal d'aigua petit, que no sobresurti per sota, que no quedi tot anegat. Si queda tot anegat, passarà això. Se't pot morir la planta i, a més, estàs fent un criader de mosquits.
1: Tot depèn. Sí, hi ha plantes que necessiten rec una vegada a la setmana i hi ha plantes que necessiten, sobretot amb la calor, cada dia.
0: I són d'interior o de fora.
1: Tot depèn de quina planta és.
0: Claro.
1: D'acord,
2: però aquest rec no ha de ser d'inundar.
1: Aquest
2: rec ha de ser poc.
1: És cert el que dius, que el que no es pot és deixar aigua estancada, però no tan sols amb les plantes, no pots tindre ni un vas d'aigua fora, perquè a la miqueta... Una closca de nou, tu tens un tap, que t'ha caigut un tap d'una ampolla i no l'has vist, i t'ha quedat una mica d'aigua, allà van els mosquits, o les mosquites, que dieu que piquen.
0: Ui, en verano...
2: Però això ho hem de tenir present, això és important. Això ho hem de tenir present. I, a més, és una cosa que podem fer nosaltres. No cal que li donem les culpes a l'Ajuntament. Això són coses que podem, petites coses que podem fer nosaltres a casa nostra. I fent aquestes coses aconseguirem tindre menys mosquits.
1: Sí, precisament el programa passat vam parlar el tema dels mosquits, sí. dels anti... els productes per sí. prevenció dels mosquits.
2: Sí, perquè, escolta,
0: sí, jo... cada verano se ha de prevenir un poco esto.
2: Sí, hem de fer això. Sí. I precisament jo a casa, jo ho conec. A mi no em piquen. A mi no em piquen.
0: Jo, gràcies a Dios, aquí tampoco, eh?
2: Soc de mala mena. Però la meva dona se la mengen. I el meu fill gran se'l mengen.
0: No, però jo digo en mi casa, que luego si voy a ciertos sitios... Sí.
2: I és molt trist, jo ho veig, és molt trist tenir dos grans jardins amb unes taules i unes ombres i tot el que tu vulguis, i després no poder sortir al jardí.
0: Home, la veritat és que sí.
2: Si surt al jardí, has de sortir arrebossat, sí. com si fossis un tallagant. Arrebossat amb una sèrie de productes repel·lents. La ciclonela...
0: Nada, ni la citronela, ni nada.
1: Senyors,
0: no? Ahí
1: no hay...
0: Pues que se ponga vinagre. Solamente esto, vinagre. Que se van en badurne de vinagre.
2: Ves lo del vinagre, ho veig
1: senyors,
2: millor.
1: Senyors, sisplau, ho hem de deixar aquí. Vinga, gràcies per venir. I, bueno, amics oients, moltes gràcies a vosaltres per la confiança d'escoltar-nos. Esperem que ho feu cada setmana. I, bueno, esperem que passeu una molt bona festa major, final de la festa major. Sí. I una bona setmana. I, sobretot, no us oblideu de ser molt feliços.
2: Bona festa major. Feliços.

0: Bona tarda, són les 6. Aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Es manté tallada des d'aquest matí l'autovia 2 a Òdena direcció Barcelona per un camió volcat. Es fan desviaments per la sortida 549 cap a l'N2 entre Jorba i Igualada, on hi ha retencions en tot aquest tram, i també retencions a l'autovia 2 a l'altura d'Òdena en direcció Lleida per la presència dels equips d'emergències. D'altra banda, el transport públic, els trens a l'R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies circulen amb retards per una incidència a la senyalització a l'altura de Bellvitge provocada per un robatori de cable.
0: Esquerra reuneix aquesta tarda el seu Consell Nacional per validar l'acord de pressupostos amb el govern. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat l'acord per construir la nova línia de tren orbital que el govern espanyol assumirà dimecres en una reunió amb la Generalitat. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després de que Maria Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit a Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior del 20%, mentre que pel sindicat USTEC ha estat d'un 65%. Rússia bombardeja Ucraïna amb 500 drons i una vintena de míssils en resposta a l'atac d'ahir de Kiev, el més gran contra Moscou des del començament del conflicte. La guerra ha entrat en una nova escalada en la setmana que Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol del frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència del Tribunal Suprem. Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra investiga quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients castellanoparlants. La literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Així s'ha anunciat des de la mateixa fira aquesta tarda. El Saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
2: Esports.
3: Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar per quiròfan i serà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que contrasta amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 per una temporada més d'opcional. I el Madrid cada cop és més a prop al retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. Mourinho signaria per dues temporades.
0: Els ruixats i les tempestes d'aquesta tarda es mantindran actives fins a primera hora de la nit, localment intensos a les comarques de Girona. Dimarts tindrem un matí assolellat amb núvols a la Costa Daurada i ruixats a la tarda cap a Girona. L'ambient serà força més càlid. A ponent rondaran els 30 graus.
4: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora hem de venir?
1: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública, 89.4. Com sempre, començo saludant l'Albert Vilar. Com estàs?
1: Contra la solució al problema de la resta, me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana.
0: Que és una forma d'explicar el teu estat, aquesta cançó, Albert Vilar, o...?
2: No pararé més avui perquè no puc estar més veu. La meva frase avui.
0: Què t'ha passat? Què t'ha passat aquest cap de setmana?
2: No, res. És que tenia feina, molta feina.
0: Ah, sí.
2: Era...
0: Feina local? Feina de Sant Boi? Feina...
2: Capuitada, crec que hi havia. Festa Major de Mariana o alguna cosa
0: feina, així. Feina nocturna, fins i tot?
2: No, que va. Si a mi no m'agrada sortir.
0: Tens els cabells així una mica despentinats? Estic on no n'has dormit avui. Em tens preocupat ja al final.
2: Me l'he de tallar perquè aquest cap de setmana no m'ha donat temps.
0: Clar. S'ha estat enfeinat. Escolta, ha estat Festa Major. Ha passat molt bé. Avui programat de ressaca de Festa Major a dilluns. I justament és del que parlarem. Ho explicarem amb la Marina Blanco. Què tal, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé.
0: Com portes aquest post-Festa Major?
3: Doncs bé, també amb ressaca, però molt bé.
0: T'ho has passat bé?
3: Súper.
0: Sí. Mm-hmm. I la Alemany, què tal, com estàs?
4: Doncs molt cansada, sí. La veritat.
0: La Marina avui està de poques paraules, ho has vist, no? Que estava
4: clar, mica... no, jo també t'anava a dir,
0: sí,
4: jo marxo ara a dormir, fins aquí.
0: Directament?
4: Directament. Bueno,
0: que tenim un programa, sí, hem de fer un programa aquí. Vull dir, bueno. Dormir encara no pots marxar.
4: Bueno, potser m'escolteu dormir aquí.
0: Més tard ho pensem, perquè Albert Vilar, avui el que farem serà justament això, passar aquesta ressaca del dia d'avui amb vosaltres, i per això el que farem serà... fer una ruta per Sant Boi per descobrir quina és la millor manera per passar la ressaca i, sobretot, com ho fan els santboians i les santboianes. Per això marxarem fins a diferents llocs de la ciutat que anireu descobrint durant el programa. Marxaran la Imana i també la Marina. A veure com surt això. Molts
4: gràcies,
0: ànims.
4: Albert. Podries anar tu, eh?
2: No, jo tinc de treballar.
0: L'Albert aquí està molt bé. L'Albert aquí està molt tranquil.
4: Sí, sí.
0: Doncs us escoltem en res per la primera connexió i descobrim a veure com els santboians i les santboianes estan passant el dia d'avui. Serà d'aquí res, a més, en un programa en el que avui també parlarem del Cow Sound. Arribarà aquest cap de setmana. És un festival que ja arriba a la seva 16a edició i que, a més, cada any guanya més rellevància. Aquest any també convidats molt potents. Ho explicarem en pocs minuts. Avui també parlarem d'uns premis que es van celebrar la setmana passada i en els que va haver-hi representació santboiana. Parlarem avui amb una persona que és el Joan Pau Vinarejos. Crec que el coneixeu, sobretot com a romànic català, a xarxes socials. Ell, sobretot, fa difusió de tot això, però en clau humor, eh? Va estar en aquests premis que us comentarem a partir de les 7 i avui serà un programa en el que sobretot també posarem una mirada en el que ha passat a l'esport local, perquè sobretot en el futbol, Albert, tenim dues grans notícies, una de bona i una de dolenta.
2: Efectivament, la dolenta va ser la primera, que el Ciutat Cooperativa ha perdut la categoria, no seguirà a la Lliga Elite després de la derrota dissabte al camp de la Pobla de Montfumet i la victòria d'Horta i Manlleu, i l'altra va venir just seguidament a la retransmissió especial que vam fer amb Moll en Joc, que va ser la salvació in extremis del Sant Boià, que va guanyar 3-4 al camp de l'Atlètic Vilafranca i seguirà un any més a la primera catalana, coincidint un cop més amb el Ciutat Cooperativa.
0: Tot plegat, a més, es va viure en una doble jornada de Sant Boià en Joc, dos partits consecutius, 5 hores de directe, en el que us vam portar també l'actualitat de l'esport de la ciutat, i 5 hores també de rècord a nivell d'audiència, Albert.
2: Efectivament, la retransmissió més escoltada és que tenim dades d'audiència, sí, sí, digital, i la veritat que molt contents. Va ser la penúltima, us recordo que tenim una més aquest cap de setmana, s'ho juga tot la santboiana femenina, i per tant, a veure si podem seguir amb aquests números.
0: Doncs ja veiem, l'esport local interessa, i la ràdio també com a mitjà per explicar-ho, no cal dir-ho, que també, per tant, molt contents del que ha passat en aquest sentit aquest cap de setmana. Marina, t'escoltem ara, fins ara.
3: Fins ara.
0: Ai, mare, també fins ara i molts ànims.
4: Fins ara.
0: Ara la saludem, tot plegat aquí comencem aquestes dues hores de ràdio que ens esperen per davant a Gent de Carrer. Jo sóc el Lleon García i amb aquest equipàs us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
5: A Ràdio Sant Boi, Gent de Carrer.
0: Però abans, Albert, efemèrides avui que expliquem.

0: Un 18 de maig de 1897 es publica la novel·la de fantasia Dràcula, de l'autor irlandès Bram Stoker. Fins avui no ha deixat de publicar-se, està traduïda a més de 50 idiomes i ha aconseguit vendre al voltant de 12 milions de còpies.
1: 12 milions.
0: Quina no obstant barra. Això, era mantinguda al terreny marginal de la literatura sensacionalista i només el 1983 va ser incorporada entre els clàssics de la Universitat d'Oxford. El seu personatge protagonista, el comte Dràcula, és el vampir més famós de la cultura popular, amb una gran competència en aquests últims anys amb els de Crepúsculo.
1: I està fent competència, però els clàssics són els clàssics.
0: Els clàssics són els clàssics.
1: Els clàssics són els clàssics.
0: Un 18 de maig de 1953, Jackie Cochran es converteix en la primera dona que trenca la barrera del so. Segurament va sonar així, però això és un vídeo que he trobat a YouTube d'un avió passant a prop d'una platja a Màlaga.
1: Què dius? Mira. Això era un avió?
0: Sí, era un avió.
1: Havia de passar molt a prop.
0: Un avió supersònic. Però
1: estava derrapant. Estava derrapant per les onades. Què més?
0: Ja està, un 18 de maig...
1: R2D2?
0: Sí, un 18 de maig de 1974 s'inaugura la Torre de Ràdio de Varsovia, la construcció més alta del món en aquell moment, amb 646 metres. Va deixar d'estar operatiu el 8 d'agost del 91, però va ser la construcció més alta de la història fins al 2008, quan va ser superat pel Burj Khalifa, que encara estava en construcció, el que passa que en aquell moment va superar justament...
1: És com la Sagrada Família,
0: efectivament.
1: No? Que mai acaba de...
0: No, el Burj Khalifa sí que ha acabat, i ara mateix 830 metres i segueix sent l'edifici més alt del món.
1: Quina
0: en resum,
1: bogeria.
0: Podíem escoltar Ràdio Varsovia des de la COPE, des de Sant Boi, des d'on sigui, però no podem escoltar Ràdio Sant Boi a certes zones del barri de Ciutat Cooperativa, mira, coses que passen.
1: Temes de cobertura, sobretot.
0: Exactament, i fa 36 anys surt aquest àlbum.
1: O canvies de cançó, aquí seguim de festa una estona més.
0: Un 18 de maig de 1990, el cantant mexicà Luis Miguel llança al mercat el seu setè àlbum titulat 20 años, on estava aquest Será que no me amas, una versió en castellà de Blame it on the boogie de Michael Jackson. Una mina d'or va trobar l'àlbum de Luis Miguel, sí, això no. De traduir cançons.
1: Sí, i també sobretot Luis Miguel...
0: No és dolent.
1: No, i sobretot una cosa que és que descobrint talent emergent com Michael Jackson, sí, que ningú coneixia,
0: que
1: no? I que gràcies a ell...
0: 1990,
1: Gràcies a ell, doncs també... Bueno, es va fer una carrera, doncs també és d'agrair-li.
0: Parlant de Michael Jackson, fa 33 anys aquest altre àlbum. That's the way love goes. Un 18 de maig de 1993, la cantant estadounidenca Janet Jackson va treure el seu cinquè àlbum titulat Janet. Aquest àlbum va ser el primer que Janet va publicar amb la seva nova companyia discogràfica Virgin Records, després de deixar AM Records. El títol, Janet Period, es considera una declaració d'independència de la família de la cantant, especialment del seu cognom Jackson, que ja us imagino d'on pot venir. La cançó que escoltem, That's the way love goes, va guanyar el Grammy a la millor cançó d'R&B. Té mèrit ser germana de Michael Jackson i ser recordada com a cantant independent.
1: Totalment no ser germana de...
0: Efectivament.
1: És molt complicat.
0: I és una cosa que no poden dir la resta dels seus germans, que sempre seran els del Jackson 5.
1: El Jackson
0: per 5. Cert, ella no surt a la pel·lícula que encara està a taquilles, que és Michael, perquè va decidir que ella no volia sortir.
1: Michael.
0: No es porta massa bé amb els seus germans.
1: I Albert, avui qui felicitem?
0: Un 18 de maig de 1991 va néixer a Kansas City l'estadounidenc Joseph Bernard Turner Jr., conegut com a Big Joe Turner, cantant estadounidenc de blues i un dels pioners del rock and roll amb aquest Shake, Rattle and Roll. Aquesta cançó per l'Oscar és pràcticament novetats musicals.
1: Sí, això per l'Oscar seria
0: una bomba.
1: Novedades viernes de l'Spotify.
0: I també un 18 de maig de 1909 va néixer a la ciutat anglesa de Stockport el britànic Fred Perry, campió del món de tenis taula l'any 29, i després tres vegades campió a l'Open dels Estats Units, tres al campionat de Wimbledon, un Open d'Astròlia i un torneig de Roland Garros. Entre els 20 i els 26 anys, perquè després es va retirar a jugar al tennis i va fundar la marca de roba que porta el seu nom, potser sona Fred Perry. S'ho va muntar molt bé a l'home. I fa 77 anys aquest músic. Un 18 de maig de 1949 va néixer a Londres el britànic Rick Wakeman, tecladista i compositor britànic de la banda Yes, que canta aquest Owner of a Lonely Heart. És considerat per la crítica musical i els aficionats com un dels millors tecladistes de rock de tots els temps. De fet, el guitarrista de Queen, Brian May, va declarar públicament en un concert a Tenerife que és el teclista més gran del món del rock.
1: Ostres, no és qualsevol cosa que t'ho diguin, això. Què
0: I
1: més?
0: Finalment fa 48 anys aquest DJ. No. Un 18 de maig de 1978 va néixer a Miami l'estadounidenc John Borger, més conegut com a Borgius, DJ i autor d'aquest Tsunami, que és una cançó que em torna una mica als directes de YouTube del DJ Mario i el 2018.
1: Totalment d'acord, aquell tipus de música, d'humor i de...
0: Superèpica.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, increïble, increïble. Clar, per cert, mai diries de qui és aquesta cançó, vull dir que la coneixem tots,
0: sí,
1: però...
0: Borgius.
1: Borgius.
0: Bueno, mira, Borgius. Felicitats al Borgius.
1: Sí, una abraçada forta, una abraçada forta. Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs fa 27 anys surt aquest àlbum.

Un 18 de maig de 1999, la boy band estadounidense Capac Street Boys, que era, no érem nosaltres, encara que encantadora, publica el seu tercer àlbum d'estudi titulat Millennium, on estava el seu famós I Want It That Way. Millennium va establir un rècord de més discos venuts en la seva primera setmana als Estats Units amb 1,2 milions de còpies en una setmana. També ha venut 30 milions de còpies a tot el món en el que fa la seva història, un dels més venuts així de tots els temps. Encara lluny, tot s'ha dit, dels 70 milions de còpies de Thriller de Michael Jackson. Escoltem I Want It That Way del Backstreet Boys, que avui fa 27 anys.

0: avui.
1: Has vist que bé canto?
0: Veus, tot passa millor, tot passa millor. Eres tu, aquest?
1: Sí, sí, sí, era jo. Un dels quatre. Els nois de darrere
0: del càtering. El...
1: Sí, sí.
0: Els quatre, el del càtering.
1: El noi del darrere del carrer.
0: Albert, avui és el Dia Mundial, no?
1: Escoltem la banda sonora de Noche en el Museo, perquè avui és el Dia Internacional dels Museus, una efemèride que s'ha celebrat durant aquest cap de setmana. Sí. Aprofiteu, igualment, per visitar els museus de Barcelona i Catalunya, que avui la gran majoria fan portes obertes, és a dir, que són gratuïts, que no heu de pagar. Mm. El Museu de Sant Boi ja ha dit que està tancat perquè és dilluns.
0: Sí, és dilluns.
1: Llavors...
0: Mal dia per treballar dilluns.
1: No, mal dia perquè sigui 18 de maig.
0: I mal dia per treballar dilluns en general. Sí. Podem dir, ali clar, no passa res, no passa res. Avui que és dia 18 de maig i els temes del dia han estat aquests.

0: Avui dia posteleccions, ara ho expliquem, però també dia de pressupostos. De fet, la seva negociació dels de la Generalitat afronta aquesta setmana diversos moments decisius. De moment, govern i estat signaran dimecres, d'aquí dos dies, en una reunió bilateral a Madrid, els principals acords pactats amb Esquerra Republicana per desencallar els comptes del govern de Salvador Illa. Entre les mesures destacades hi ha l'impuls a la línia orbital ferroviària, així és com s'ha dit, que bàsicament és una estructura que ha d'unir Vilanova i la Geltrú amb Mataró sense passar per Barcelona i que requerirà una inversió de més de 5.000 milions d'euros per part de l'Estat. La previsió és que s'acabi al voltant del 2040. I a més, també es preveu donar llum verda a la majoria catalana del Consorci de la Zona Franca i reforçar l'Agència Tributària de Catalunya perquè pugui assumir més competències en el futur. De moment, Esquerra Republicana haurà de validar els acords amb el seu Consell Nacional i, en aquest sentit, si les negociacions prosperen, el govern podria aprovar els pressupostos divendres i enviar-los al Parlament. Hem de recordar que Catalunya fa més de 3 anys que no té uns pressupostos nous aprovats. Per tant, doncs, això també indica la urgència d'aquests actuals. Avui en un dia que, com dèiem, també són posteleccions perquè hem d'explicar que el Partit Popular ha guanyat les eleccions andaluses, però ha perdut la majoria absoluta i, per tant, necessitarà el suport de Vox per continuar governant. La formació de Juanma Moreno obté 53 escons, 5 menys que fins ara i 2 per sota de la majoria absoluta que s'estableix al 55.
1: El PSOE també retrocedeix i baixa fins als 28 diputats, el seu pitjor resultat històric a Andalusia. Vox, en canvi, millora lleugerament els resultats i arriba als 15 escons, mentre que Endavant Andalusia protagonitza una de les grans pujades de la jornada i entra en força al Parlament andalús amb 8 diputats. Després dels resultats, Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, tot i que haurà de negociar amb Vox per garantir l'estabilitat parlamentària. La participació ha crescut notablement respecte als comicis del 2022 i ha superat el 64% del cens.
0: Veurem què acaba passant, però de moment la sensació és que o hi ha acord PP i Vox o repetició electoral. Veurem què és el que decideix el PP. I mentrestant, també a Catalunya, uns 450 docents han bloquejat avui durant 2 hores els accessos a la Sagrada Família en una nova jornada de vaga educativa al Barcelonès. La protesta ha obligat, de fet, el temple a retardar l'obertura fins a 11 i a retornar els diners de les entrades als visitants afectats.
1: Els mestres i professors reclamen millores salarials, més recursos per a l'escola pública i una reducció de ràtios. Després de l'acció a la Sagrada Família, els manifestants s'han traslladat fins a la seu del Departament d'Educació en una setmana marcada per noves aturades arreu del territori.
0: I pel que fa a l'actualitat local, hem de dir-vos que demà torna, com sempre, la informació. Agenda carrer, torna a l'actualitat, però avui toca relaxar-nos i també toca passar junts amb vosaltres la ressaca d'aquesta Festa Major 2026. I a més ho farem fent una ruta per la ciutat, com us havíem avançat, per descobrir quina és la millor manera de passar aquesta ressaca. Connectem des de la plaça de l'Ajuntament amb la Aymara i la Marina. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, John.
3: Hola, hola, John. Som aquí a la plaça de l'Ajuntament buscant els valents i les valentes que han sortit al carrer després de la festa d'ahir o d'aquest cap de setmana.
0: Sí, no és fàcil, sí, això, eh? Vull dir, per començar ja, bueno, la valentia ja és un punt a favor, eh?
3: Hi ha valents i valentes. Sí. Jo estic aquí amb una noia que es diu Fàtima.
4: Hola, encantada.
3: Vale, i ahir, bueno, aquí, tot el cap de setmana ha sortit al carrer, no?
4: Sí, tot el cap de setmana. I no he dormit res de res.
1: O no?
3: Cap dia?
4: Cap dia.
3: I com ha anat aquest any? Us has passat bé?
4: Sí, molt bé, molt bé. Aquest any han hagut moltes coses molt boniques.
3: Alguna cosa a destacar de la Festa Major de Sant Boi?
4: La música, potser, no sé.
3: I una pregunta, avui que estem de ressaca, com ho portes? Com portes la ressaca? Algun truc?

0: Jo és que mai porto ressaca, la veritat. No.
1: És un talent, això és un talent, eh?
2: No, no, això és...
0: Sí, sí, sí.
2: Això és increïble. Doncs escoltem aquí el primer testimoni. Nosaltres el que hem fet, sí, Aymar, sí, sí, és marxar fins a la plaça de l'Ajuntament perquè una de les coses que es fa, normalment primer et lleves tard, però després... és quedar amb els amics, és quedar amb les amigues per berenar i comentar tot el que ha passat en aquesta festa. És a dir, ara mateix, veus allà en aquesta plaça de l'Ajuntament molta gent berenant...
1: Sí, hi ha bastanta de gent berenant, però la Fàtima no està sola. Clar, jo no he agafat aquí una noia sola a una taula.
2: Ah, molt bé, estaven comentant, grup d'amigues llavors,
1: sí,
2: no?
1: Està aquí amb la Noa.
3: Hola.
1: Que també és la seva amiga i està una mica ressacosa, també, jo crec, no?
3: Una mica. Estic una mica, la veritat.
1: I també amb Irene, no? Irene m'ha dit, Irene també, que està aquí també passant la ressaca amb la Fàtima, però és que tenen poques ganes de parlar del cansades que estan, no?
3: Sí, la veritat que una mica cansada sí que estem, però bueno, ho portem bé.
4: Però noies, expliqueu-nos una mica, teniu algun ritual, alguna cosa que feu cada cop que tingueu ressaca o que sortiu de festa?
3: Sí, jo em menjo mig plàtan abans d'anar a dormir, quan surto. I funciona, la veritat que sí que funciona.
5: M'apunto perquè...
4: Molt curiós, la veritat.
5: Servirà.
1: Bueno, i jo veig aquí que que estan bevent cafè amb gel.
5: Com? Ah, vale.
1: Ajuda el cafè amb gel?
6: Sí, ajuda molt.
1: Desperten una mica.
6: Desperta i et refresca. Són dos en un.
4: Podríem dir que després de la ressaca baixar al bar amb les amigues per comentar la nit està
6: prou bé, sí.
1: Joan, alguna pregunta?
2: No, jo crec que ho tenim. M'ha sorprès això.
1: Tenim clar el primer punt per saber què hem de fer a la ressaca és un plàtan abans d'anar a dormir.
2: Sí.
1: Mig plàtan.
5: Un plàtan
1: no. I macarrons, diu aquí. La Noa, què diu?
3: Macarrons també.
2: Sí, macarrons.
1: Macarrons en plan recena.
5: Escolta, que es quedin allà, no? Perquè estan aprenent massa.
2: Escolta, doncs...
1: Clar, jo estic aprenent un munt amb vosaltres, noies?
2: Si tenen macarrons, doncs que ens portin després una mica també l'estudi.
1: Clar,
2: que
1: si voleu portar la ràdio...
2: Aymar, Marina, ens retrobem a la següent parada. Veurem també...
1: Perfecte.
2: A on us saludem. Ho descobrirem d'aquí pocs minuts. Gràcies i fins ara.
1: Fins ara.
4: Gràcies.
1: A vosaltres.
2: 5 minuts i seran 6:45 de la tarda.

0: I nosaltres, a Gent de Carrer, seguim parlant d'aquesta festa major d'enguany, una festa que, tot i que ja havien algunes activitats prèvies, recordem que sobretot va començar amb el pregó a càrrec aquest any de la coral Renaixença, una coral que a més està d'enhorabona. Aquest pregó el va poder seguir en directe Ràdio Sant Boi.
1: Ara la sensació és d'haver-ho deixat anar tot, i sí, reivindicatiu, en plan, això, la cultura, i crec que Sant Boi és un poble amb molta cultura.
2: Ha sigut un moment també pel fet del pregó de retrobaments, no? Comentaves en les darreres setmanes que us heu trobat amb veus històriques de la coral. Al final de tants anys de cantar plegats, suposo que la coral es converteix en la teva vida, i el fet de trobar-se de nou per aquest pregó, ja veus que la coral t'ha donat amics, t'ha donat família, no?, pràcticament.
1: Sí, bueno, jo estic a la coral des de fa molts 50 anys, realment, i sí, bueno, és un lloc on ens retrobem companys de tota la vida i, bueno, estem la mar també.
2: Què li demanes a aquesta festa major?
1: Bueno, doncs li demano força festa i força cultura.
2: I tindràs algun preferit? Alí, Seguretat Social, no sé si Estopa, no sé en aquests més.
1: Doncs la veritat és que no, cap d'aquests. Vull dir, no crec que hi pugui anar, però vull dir que em sembla molt bé que vingui.
0: Doncs així podíem seguir des d'aquest programa especial, en aquest cas liderat pel Daniel Teruel, com començava aquesta festa major. Parlàvem també amb la coral Renaixença, els protagonistes del pregó, un pregó que sonava així.
3: És un immens honor poder ser aquí avui davant de tots vosaltres en nom de la coral Renaixença, coincidint amb un any tan especial per nosaltres, el nostre 50è aniversari. Mig segle de música, mig segle de veus compartides, mig segle fent poble.
0: Doncs ja veiem, 50è aniversari, mig segle fent poble, deien des de la coral Renaixença, en aquest pregó que després el que va acabar comportant és que la gent acabés marxant cap als concerts amb una onada de gent que es veia des de pràcticament molts llocs de la ciutat. A més, en un pregó en el que també havia sortit acompanyada, en aquest cas, la coral Renaixença, de l'alcaldessa. Això és el que ens explicava també sobre l'inici d'aquesta festa major en aquest programa especial.
2: Lluïsa, què li demanes d'aquesta festa major, la festa major d'enguany?
4: Doncs, com sempre, que sigui un gran moment de cohesió, de convivència, de gaudi de tots els samboians i les samboianes, que tots i totes trobin el seu racó, la seva oferta predilecta, i que puguin gaudir de la cultura, com deia abans, de la convivència, de la vida en comunitat. Perquè dintre de lo que és la vida de la ciutat, un dels fets més importants són les festes majors, que permet, doncs, a les ciutadans i ciutadanes trobar-se, retrobar-se i gaudir, òbviament, de tota la vitalitat, de totes les aportacions del talent local, de les entitats i de tota l'oferta que tenim preparada.
2: Ara la Montserrat Aguilera ens parlava de fer cultura. De fer cultura que és tan important en un moment en el que estem vivint tan polaritzat, tan difícil en molts moments a nivell polític. Què d'important és aquests dies de festa major reivindicar i trobar-nos tots per seguir protegint la cultura catalana?
4: Doncs jo crec que està clar que la cultura sempre és la pedra angular, la columna vertebral de la convivència i sobretot de posar en valor els valors democràtics, els valors que ens uneixen, que defensen drets i garanteixen doncs, serveis i sistemes de serveis públics. Jo crec que aquesta reivindicació sempre està vigent i sempre serà, doncs, una de les nostres prioritats, perquè la cultura també és una expressió de democràcia, és una expressió de respecte a tota la diversitat, a tota la pluralitat, a tota la riquesa que té la nostra ciutat. I a les administracions públiques, els poders públics, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Boi, ha de defensar, ha de prioritzar i ha d'apostar clarament, com fem sempre, per aquesta cultura, per totes les expressions culturals, i en aquest cas jo també destacaria, doncs, les expressions culturals de les nostres entitats, com per exemple les protagonistes i els protagonistes de la pregó d'enguany, que és la coral Renaixença.
2: Et faig l'última, ara que tenim aquesta oloreta del correfoc de fons de les espurnes que ja estan cremant, què esperes més d'aquesta festa major? Tenim grans concerts, Miqui Núñez, Alí, Seguretat Social, no sé quin és el teu preferit i quin esperes amb més ganes.
4: Jo la veritat és que, doncs, com ja sabeu, a mi m'agrada tot, no? Jo el que vull és que surti bé, que no plogui. Segon, que, doncs, tothom pugui disfrutar d'allò que li agradi. Que tot vagi bé, que sigui una festa major inclusiva, accessible, segura, i sobretot, doncs, que tothom disfruti i que puguem tenir un balanç positiu, i que després, quan acabi aquesta festa major, tots ens emportem un record meravellós a casa nostra.
0: Doncs escoltem també les paraules de l'alcaldessa donant inici a aquesta Festa Major 2026. I com dèiem, hi havia molta gent que ja pujava cap a un concert que també era un dels que més expectació generava en aquesta edició.

0: Si escoltem més, Alif va actuar el divendres, per tant va ser el primer concert gran que ens vam trobar també en aquesta festa major, un concert doncs, que també et despertava expectació perquè és un personatge, Albert, que té cançons també molt conegudes i que sobretot està molt lligat al Baix Llobregat, com estem escoltant en aquesta cançó.
1: Efectivament, de Castefa, i també va estar acompanyat d'un altre cap de cartell, no?
0: Sí, un altre cap de cartell, que és un artista que tots coneixem bé.

0: Ell és Miqui Núñez, va actuar dissabte en una festa major que fins llavors estava sortint rodona, excepte per aquest moment que es va produir curiosament en els dos concerts, el primer el d'Alif i el segon aquest de Miqui Núñez. Escoltem ara mateix el moment.
1: Ha marxat la llum, vale? Perquè ho sapigueu. No ha marxat la llum, però ha marxat la llum segurament les tomes de terra i tal, no? Marxem un moment i a veure què passa.
2: No, supongo que se solucionará, pero de momento pues nos vamos. Hasta ahora, chicos.
1: ¿Tenim alguna idea del que està passant o no? Un moment, a veure, està reiniciant tot. Dóna-li a Manivela.
3: No ho dic.
1: Manivela. És que estàvem en un moment molt bonic, a més del concert. Funciona o no?
2: La echamos otra vez.
4: Venga, vamos otra vez, ahí.
2: O no, quién sabe. Estamos aquí en las mejores fiestas del Baix Llobregat, con diferencia, ¿no? Del Chamboy. Sabéis que yo soy de Castefa, pero sé que hay que reconocérselo.
0: Doncs ja veiem que també va reconèixer que eren una de les millors festes que hi ha al Baix Llobregat. Ell deia que ell és de Castefa, però escolta, això de Sant Boi no està tan malament. Per sort, es va poder solucionar i tot va poder continuar sense cap problema. A més, en unes festes que aquesta edició han tingut uns altres protagonistes, en aquest cas, els DJs.
5: Estaremos allí de 2:30 a 4, cerrando allí.

0: en aquesta edició els DJs han brillat, i de quina manera? Artistes com Urban Stars o, per exemple, DJ Ferritista també van posar en valor el paper dels DJs locals, com també ho va fer DJ Romero, que de fet va venir des de Madrid a fer una sessió que ja va reconèixer gent de carrer que per ell seria molt especial. L'escoltem.
1: Estaremos allí de 2:30 a 4, cerrando allí el espectáculo. Será en el momento épico de la noche y, bueno, os vais a encontrar musicón, sobre todo ritmo urbano, pero también un poco más los ritmos que controlo yo, que son más flamenco y todo eso, y tengo una sesión preparada que creo que va a funcionar muy bien.
0: Doncs i tant si va funcionar, els samoyans i les samoyanes van acabar contentíssims i contentíssimes en una festa major a la que també, evidentment, va haver-hi espai per la cultura popular. I és que gegants, castellers i el correfoc també van fer vibrar la ciutat amb una part de la festa que és imprescindible per entendre el que significa la festa major en un sentit més ampli, Albert. De fet, és una cosa de les que també sempre esperem en Canes. De fet, el primer dia, el correfoc, és que hi havia una bogeria, un sou, una cosa que deies, ostres, ha començat la festa major.
2: Va passar per aquí, quasi crema ràdio, i això sí, és una cosa que m'alegra. I mira que semblava trist.
0: Home,
2: no es va cremar, però la veritat que va ser espectacular.
0: No ens alegraríem mai. Seguim parlant d'aquesta festa, passen 5 minuts de 6:45 de la tarda. I és que us recordem que avui des de Gent de Carrer el que estem fent és, per poder passar la ressaca una mica millor amb vosaltres, fer una ruta per Sant Boi per descobrir com l'estan passant els samboians i les samboianes i també quines són les millors maneres per fer-ho. Ja havíem comentat que la primera era marxar a berenar alguna cosa, comentar amb els amics i les amigues tot el que havia passat. La segona cosa ara descobrirem quina és. Aymara Marina, bona tarda, on us trobeu ara mateix?
3: Doncs hola de nou, Jon. Ara mateix estem pels carrers de Plaça Catalunya aquí a Sant Boi. I estem passejant perquè després de berenar i explicar la nit, doncs toca fer
0: s'ha de baixar tot,
3: un tomb, no? Clar, per baixar-ho tot, doncs prendre una mica l'aire.
4: Sí, s'ha donat una mica l'aire a la cara.
0: Si us està donant l'aire ara mateix, us està ajudant
4: una mica el sol. Jo volia que ens donés una mica el sol, però s'ha anul·lat una mica el dia.
0: Sí, s'està marxant el sol. Però bé, l'aire hi és, important.
3: Clar, ens està venint molt bé. Llavors, aquí estem amb dos nois també de Sant Boi que també estan de ressaca i ens expliquen una mica. Què tal? Com us dieu?
5: Jo em dic Pau.
4: Pau i?
6: Marc.
3: Pau va sortir per Sant Boi?
5: Sí, vaig sortir dissabte a la nit i, bueno, va ser una nit... Ai, la nit, vaig emborratxar una mica, però bueno.
0: Aix, Pau. Bueno,
5: coses de la festa, no?
4: Confessions de la tarda, no, Marc?
6: Sí, jo he anat els 3 dies, però sobretot divendres i dissabte. I res, ara només una mica d'aigua, una mica d'aire fresc i ja està.
4: Vale, doncs apuntem els consells que ens estaven donant abans la Fàtima i les seves amigues, que a més d'un cafè amb llet, amb gel, i un mig plàtan, una mica d'aigua. Algun truc més? Algun secret més?
5: S'ha de menjar ou, perquè l'ou té una proteïna random que el que fa és baixar els efectes de la ressaca. No sé quina era, però ho vaig veure un dia per internet i vaig dir, hosti, ho vaig provar i de puta mare.
4: Llavors vosaltres us heu llevat avui dilluns, ou i al carrer, no?
6: Jo de l'ou no ho sabia, però bueno.
4: Ara ja ho saps.
6: M'apunto, sí.
3: I també esteu passejant per aquí per prendre una mica l'aire com nosaltres.
5: Sí, per estudiar, que encara que estem de ressaca, aquí s'ha d'estudiar sempre.
4: Clar, clar, que no oblidem, sisplau, que la CLE comença en breus, els exàmens finals dels universitaris són ara, no? I tothom ha de fer moltes coses, però les festes de Sant Boi no les podem perdre ningú, eh?
6: Per mi és com l'últim cap de setmana, fins començar a estudiar bé.
4: Clar, és com l'última festa, no? Abans de...
6: Sí, sí.
4: I per tu?
5: Igual, abans de tancar-me a estudiar per la CL, una mica de festa, una mica de rauxa, que sempre va bé i ja està. Que gaudir de la vida.
3: Us ho va bé llavors, no?
5: Sí, espectacular, com sempre.
4: Jon, continues aquí?
0: Doncs sí, sí, estic aquí amb vosaltres, però sobretot això, prenent notes perquè...
4: Vale, prenent notes, aprenent molt, perquè és que aquí, bueno, la gent jove de Sant Boi, la gent que va anar a fer CL, sap molt més que jo, perquè jo això de l'ou, primera notícia.
3: Tu sabies, Jon, això de l'ou?
0: T'haig de dir que no, però ja té la ràdio això que aprens coses noves cada dia.
4: Ho provarem, això de l'ou?
0: D'això en tinc més dubtes.
4: Però com ha de ser l'ou? Ou cru?
0: Ma, tampoc m'apretis, que no sigui que digui alguna cosa que...
5: Sí, sí. Una truita, et fas una truita quan arribes a festa o pel matí, i com nou.
4: Doncs mira, els macarrons, l'ou, el plàtan...
3: Ens apuntem tots els trucs.
4: L'aigua ha de ser freda, calenta...
6: Aigua freda millor, home, calenta no.
4: Doncs aigua freda, el cafè... Bueno, portem uns quants ja, no?
0: Sí, tenim uns quants consells. Doncs moltíssimes gràcies a les dues. D'aquí pocs minuts us tornem a saludar, a veure on us trobeu, perquè falta explicar més coses.
3: Exacte.
0: I més plans.
4: Sí, vinga, fins ara.
0: Més plans que farem. Una abraçada, fins ara. Doncs nosaltres, d'aquí res, marxarem cap a una entrevista que tenim també moltes ganes d'explicar-vos i que sobretot té a veure amb tot això que estem explicant en el sentit cultural. Ara ho descobrirem, però abans, en esports...
7: Final. Per la Ciutat Cooperativa 1-0 al Camp de la Pobla. La Copa és aquí de Primera Catalana.
0: Doncs ja veiem, el Ciutat Cooperativa perd l'última jornada de la Lliga Elite i així consuma el verd el seu descens a Primera Catalana.
2: La Cope perd la categoria de manera cruel després de caure 1-0 al camp de la Pobla Mafumet. Tot i la derrota, aquest resultat li servia als de Sant Boi fins al minut 91, quan l'Horta va marcar el gol de la victòria davant del Vilafranca, un resultat que ha fet que la Cope caigui a la 13a posició i baixi així de categoria. Això deia l'entrenador Javi Calvo després del partit.
8: Levantar cabeza, felicitar y dar las gracias a toda la gente, toda la afición nuestra, tant en las buenas y en las malas. Nosotros a reponernos, a animar a los chavales. Es un hasta luego, no es un adiós.
2: Així, el Ciutat Cooperativa, que venia a 3 ascensos consecutius, torna a la Primera Catalana, on va quedar campió la temporada passada. Però no va ser l'única notícia del cap de setmana.

0: arriba al primer pal, compta aquí a Guerrazón. ¡Gol! I el gol del Samuya! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Samuya, és un miracle!
1: I el miracle, Albert, és que el Futbol Club Sant Boià va aconseguir la permanència a la primera catalana amb un gol en temps d'afegit.
2: Ho va fer amb una èpica remuntada al camp de l'Atlètic Vilafranca, on va acabar guanyant 3-4 amb un gol d'Albert Vázquez al temps d'afegit. Un resultat que els hi donava els 3 punts i la permanència als d'Alberto Triguero. Això ens explicava el porter Ivan Fuentes després del partit.
3: Aquest gol final ha sigut una alliberació terrible. El partit ha sigut els més nerviosos que he viscut a la meva carrera esportiva. Tinc 34 anys, però quan anàvem perdent 3-2 i faltaven 10 minuts, no... Jo no veia l'opció, sincerament. Em deia que havien baixat el record del gener i ho he tret i, joder, estic molt feliç, sincerament.
2: A més, avui parlarem de la salvació de l'handbol cooperativa Sant Boi, del primer equip masculí del bàsquet Sant Boi, que es queda a les portes de l'ascens, i del club futbol sala Sant Boi, que després de l'empat d'ahir sabta jugarà l'ascens a preferent la pròxima jornada.
1: Tot això i molt més ho explicarem a partir d'un quart de vuit de la tarda a Sant Boi en joc. Un Sant Boi en joc, aquest cap de setmana, cal dir-ho, xifres històriques pel que fa al consum de la ràdio des de que tenim constància aquí a Ràdio Sant Boi, que és una cosa que no ens volem deixar de dir. 3 minuts i seran 3 quarts de 7 de la tarda. Tenim més notícies, més bones notícies, perquè aquest dissabte torna el Cau Sant Boi 2026 al Jardins de l'Ateneu d'aquí de Sant Boi amb una jornada plena de música, cultura popular i també, sobretot, artistes emergents. Organitzat per l'agrupament Escolta i de Sant Ramon Nonat, el festival s'ha convertit en una cita imprescindible ja de la capvuitada del cap de setmana, apostant per la música local, també la comunitat i la festa oberta a tothom. Agenda Carrer, parlem amb la Laia Catà, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
1: I benvinguda a Agenda Carrer, també la Laura Colomer, com estàs?
5: Hola.
1: I benvinguda, i la Berta Sadoca. Berta, com estàs?
6: Molt bé, gràcies.
1: Com esteu en el sentit també del que ha passat aquest cap de setmana, diguéssim? Vull dir que porteu bé.
6: Ens estem recuperant a poc a poc, la veritat.
1: Com ha estat aquesta festa major per vosaltres?
5: Intensa. Però divertida.
1: Divertida.
6: Sí.
1: Clar, i això, la diversió continua, perquè aquest cap de setmana més serà-ho. Com ho porteu, això?
6: Per nosaltres, realment, la festa no acaba quan acaba la festa major, acaba quan acaba el Causdown. Llavors estem nervioses també a l'expectativa una mica de com va. Cada edició és una proposta diferent, llavors, pues, a veure què tal.
1: Com encares tu, Laura, aquesta edició d'enguany?
5: Bueno, amb moltes ganes. Hi ha molt de curro darrere durant tot un any de la comissió. Tenim moltes ganes de presentar-vos com serà el format d'aquest any.
1: Ara ho parlarem, explicarem també quins són els artistes que formaran part d'aquest festival, però perquè ens fem una idea, justament, l'any en la línia d'això que comentava la Laura, quina és tota la feina prèvia que s'ha de fer per arribar a un festival com aquest?
5: Pues has de parlar amb els grups, has de gestionar moltíssima documentació amb l'Ajuntament, bueno, és que hi ha moltes coses a pensar i a preparar i a tenir en compte, i no deixar-se res.
1: Però, per fi, al final tot acaba sortint a la llum, esperem també que tot vagi bé, serà aquest cap de setmana. Com serà aquesta edició del 2026?
6: Bueno, doncs com sempre, començarem la jornada a les 6 amb una animació infantil, perquè, clar, nosaltres oferim música per tots els públics. Llavors, serà de 6 a 7 a la plaça de l'Ajuntament. Després ens acompanyarà un grup de percussió que torna aquest any, després d'estar inactius durant molts anys, que estem molt contents de comptar amb ells, que són Batucats de l'Ala. Llavors faran una cercavila, i ens acompanyaran tots junts on comença, doncs, la proposta musical, que és a les 8 als Jardinets de l'Ateneu.
1: Per tant, aquí és on comencen els grups més... més els concerts com a tal,
6: sí,
1: no?
6: Exacte, sí, exacte.
1: Quins són els grups que tindrem aquest any?
6: Doncs mira, aquest any comptem amb Rot, que són els guanyadors d'un concurs musical que van fer els trucs de l'agrupament Escolta i Guia. Són un grup de versions, majoritàriament, doncs, punk, cançons que se sap tothom. Després ens acompanyen P.D. Xuxi, que són dues noies i un noi, que són del barri de Sants, amb pur patxangueo, música de les que ens agrada, de les que tothom sap, sí, per començar una mica
1: a animar la festa. Fa festa major, això, també.
6: Sí, sempre.
1: Sí, seria una mica com la continuació sí. Això sempre entra bé. Sí.
6: Després hem apostat per música en català, apostem per la Giada i el Sanqui, que són una parella de pop urbà del Maresme. estem, bueno, estem molt, tenim les expectatives molt altes amb aquest grup. Esperem que a tothom li agradi moltíssim. Encara no som molt famosos, però ho seran. Després ve la Cain, que la Cain, bueno, ja té molt recorregut a l'escenari, una proposta musical acompanyada de ball, molt guai. És reggae, R&B, rap, trap, barreja tots els gèneres com més urbans. Mm. Després ens acompanya Rumberos de la Colònia, que és pura rumba.
1: No enganya.
6: Rumba catalana, per ballar, per moure's bé. I acabem la nit amb Beren de Doc, que és un DJ de Sant Andreu, que és pur reggaeton. O sigui, si t'agrada el reggaeton, has de venir.
1: Doncs sí, sí, aquí sobretot és que hi ha coses per tothom, ara ho explicarem.
6: Exacte.
1: Però sí, una mica quines siguin els teus gustos musicals, sempre segurament hi haurà alguna cosa a la que sí. t'hi podràs agafar. En aquest sentit, Laura, com es fa la selecció dels grups? Què és el que es té en compte a l'hora de decidir si un o si l'altre?
4: Bueno, realment fem com... Bueno, tu al correu comences a rebre dels artistes que volen venir i fas... Pues, mires una miqueta si t'agrada o no t'agraden, i a partir d'aquí les persones que formem la comissió també anem donant idees.
1: Us arriben moltes propostes?
4: Sí, bastantes, la veritat. Sí. Però intentem agafar com gent més propera, gent de Sant Boi...
6: Que estigui començant, també.
1: Sí. Clar, que és el que... És, justament anava per aquí, no? Que és el que es té en compte, Laia, a l'hora d'escollir tu sí, tu no?
5: Bueno, la veritat que fas una criba entre la música que fan, d'on venen també, i el pressupost també es té bastant en compte, la veritat, que és del més important. Però realment escoltes la seva música per Spotify i vas veient pues, quines vibes i quina onda, i si creus que t'agrada i pot agradar al públic, pues contacta amb ells.
1: I ara ho explicaves també, Berta, el fet de que té en compte, no?, o suma punts el fet de que sigui de Sant Boi, en el sentit de potenciar també el talent que hi ha aquí a la ciutat.
6: Sí, aquest any per això comptem amb Rumberos de la Colònia, que bueno, són de la Colònia, sí. Però a veure, bueno, és comerç local igual, sí, vull dir, de proximitat. I també, no sé, sobretot intentem tenir en compte qüestions purament de gènere, també intentem tenir en compte qüestions de llengua i al final també, doncs, que estiguin una mica... que es puguin aproximar amb els valors que té el CAU i els valors que té l'Ateneu i els valors que té el festival.
1: Clar, en aquest sentit, ja són moltes edicions, ara ho explicàvem, 16 edicions. Quan mireu enrere, no sé si això és una cosa que fa com respecte, no? A l'hora d'organitzar un festival que ja té una trajectòria, que ja té un nom i que té fins i tot un cert prestigi.
6: Sí. Bueno, intentem seguir el llegat que va deixar la gent que va començar a fer això. Nosaltres portem tota la vida al CAU, érem petites, hem viscut tots els CAUs des de petites, després d'adolescents, després de grans, i acabant per l'organització al final.
1: Clar, per tant, això, Laura, és una cosa que ja s'aprèn segons van passant els anys, no? Vull dir que no arribes i t'ho han d'explicar, sinó que ja saps exactament quina és l'essència d'allò que estàs organitzant des de fa molt de temps.
4: Sí, com per exemple, pues, al final, si la comissió som nosaltres, igualment el Consell, que són la gent que forma els CAPs i que les del CAU, participen activament també aquell dia, tots els voluntaris durant l'any també. Així que, com que tu vas menjant des de petit, vas a l'animació infantil, després fas de voluntari a la barra o fas el sopar.
1: Justament, una cosa que comentes que és interessant, no? La part infantil, la part d'incloure una mica un altre tipus d'oferta, en aquest sentit, Laia, s'intenta que tothom tingui un lloc dintre del CAU Sound?
5: Sí, més tenint en compte que és una festa organitzada per l'agrupament, on tens nens des dels 6 anys fins als més grans, doncs intentes abarcar, pues, el màxim públic possible i incloure tothom.
1: Què és el que diríeu... Volíeu afegir alguna cosa, disculpeu?
5: No.
1: Què és el que diríeu que diferencia aquest festival d'altres que pugui haver-hi a la comarca, per exemple?
6: Bueno, l'organització des de forma voluntària. Al final nosaltres no en traiem cap rèdit econòmic. L'únic que intentem fer és que aquest projecte perduri tots els anys que siguin possibles, en un moment on també tots els festivals estan ultraprivatitzats amb empreses. Bueno, ara han sortit empreses, no?, vinculades amb X coses. Nosaltres, al final, som gent de Sant Boi organitzant un festival per a gent de Sant Boi i dels voltants, i per tant, pues...
1: Saps de forma molt clara què és el que hi ha darrere, no?
6: Sí, és que som gent que ens reunim un cop a la setmana, des de principis de curs fins a finals, i després, pues, hem d'encarregar-nos de presentar les justificacions i tot. I al final tot això ho fem des de forma voluntària i per amor al projecte.
1: Clar, i musicalment, què és el que té aquest festival que el fa especial, més enllà dels valors i més enllà de la implicació que hi ha per part vostra?
6: La varietat. jo crec que ens hem sabut adaptar moltíssim. O sigui, l'evolució del Cow Sound, doncs, fa uns anys es portaven unes propostes musicals que era el que la gent jove demandava i que és el que la gent jove escoltava, i aquests projectes musicals, doncs, han anat canviant, han anat evolucionant. Ara a la gent li agrada un tipus de música, doncs intentem abarcar aquest tipus de música sense oblidar, exacte, poder oferir, doncs, jo que sé, un grup de versions per la gent que potser no escolta tant música urbana, un grup de rock o de punk. Intentem abarcar tots els gustos.
1: Clar, i també és cert que es combinen música que és més d'autor, en el sentit de que són cançons que són seves, i altra que és més grups de versions. Sí. I t'assegures que hi hagi música original i després cançons que se sàpiga tothom, no? I que t'asseguris que tothom se sap.
5: Música per tothom.
1: Sí, sí. Que és una mica el lema, diguéssim, d'aquest festival. Sí. Com direu que impacta la ciutat, això?
6: Oferint espais culturals i musicals gratuïts, sobretot orientats, sí que orientats a tot tipus de públic, però al final també nosaltres som gent jove i volem que Sant Boi ofereixi espais per gent jove, i en oferir un festival que té referència, i avui de la gent se sap que després de la Festa Major ve el Cow Sound. Llavors nosaltres, doncs, intentem continuar això.
1: Què és el que diríeu als santboians i santboianes perquè vinguin aquest dissabte, que no s'ho perdin?
6: Pues que està guapíssim, la veritat, que no és pel que el muntem nosaltres, però és que està superbé. Hi haurà música que tothom sap, hi haurà un espai... Al final són preus populars, el sopar està boníssim, que l'organitzen les nostres famílies també de forma voluntària. Preus molt, molt, molt econòmics. Música fins les 3, aire lliure. L'Ateneu és un espai superxulo. Agrair també a les companyes de l'Ateneu que ens deixen aquest espai. I això, que...
5: que està al poble, que després s'acaba i te'n vas a casa a dormir. Exacte. I tens tot al costat. O sigui, no hi ha res millor que pillar la taja a baix poble i dormir cap a casa.
1: Sí que és cert. Totalment. Sí que és cert que no només des del punt de vista de fer activisme, allò de, no, la cultura sembla, no és que sinó que vull dir que també pots... Vas a dormir a casa teva i està al costat.
6: Exacte, exacte.
1: Sí, sí. Laura, alguna cosa que vulguis afegir?
4: No, jo.
1: Que ens veiem dissabte, no?
4: Exacte. Sí,
6: que us esperem a tots de 8 a 3. I ja està.
1: De 8 a 3.
6: De 8 a 3.
1: La nit també serà llarga i passarà moltes coses. Berta Satoca, gràcies.
6: A vosaltres.
1: Per visitar-nos a gent de carrer. Laura Colomer, moltes gràcies. I també la Laia Catà, que ens han estat explicant aquest Cow Sound Boi 2026. Moltes gràcies.
5: A vosaltres.
1: Nosaltres a gent de carrer fem res, una petita pausa i tornem a sortir al carrer. Fins ara.

0: la cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
4: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
5: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
4: Perquè el que passa ens importa.
6: Ràdio Sant Boi.
7: 6 minuts i seran les 7. Moment perfecte per saber on està la Aymara, on està la Marina Blanco. Bona tarda.
8: Hola, continuem. Bueno, si vols dono detalls, però continuem als carrers de Sant Boi.
7: Sí, algun general, detall estaria exacte. Bé, perquè ens ho imaginem.
8: Bueno, algun allò... detall, continuem sí. Aquí prop de Plaça Catalunya,
7: ah,
8: que és el lloc més guai de Sant Boi.
7: Sí, clar, estàvem parlant amb gent que estava passejant. Clar. Aquí anem a posar una mica d'ordre. Avui el que hem fet ha estat sortir als carrers per saber com els santboians i les santboianes estaven passant aquesta ressaca de la Festa Major i descobrir també quines són les seves maneres de fer-ho. Hem parlat, per exemple, amb un grup de joves que estaven berenant a la plaça de l'Ajuntament explicant anècdotes de les nits, gent que ha sortit a passejar també, que li doni una mica l'aire, que segurament potser ho necessitin, i ara volem oferir també alternatives, altres coses que podem fer després de passejar, no? Vull dir, quan ja estàs cansat.
9: Clar, o sigui, hem berenat, hem passejat i ara ja toca tornar a casa en poc i volem sortir, hem sortit a preguntar doncs, què és el que fan quan tornen a casa. Estem amb...
10: Sara.
11: I...
12: Georgiana.
9: Llavors, quan torneu a casa sou de veure sèries, per exemple, o ja esteu cansades i us aneu a dormir aviat?
10: Bueno, jo sóc més de veure sèries, la veritat, perquè quan arribo m'haig de relaxar una miqueta d'haver tornat, o sigui, em poso la tele i m'entra el son ràpidament, la veritat.
9: I tens alguna sèrie de confiança o...?
10: A veure, normalment el que em poso per dormir és La que s'avecina o Aquí no hay quien viva. És com, no sé...
11: Sèries típiques, típical Spanish,
9: yes,
11: no, aquestes sèries? I tu, Georgiana?
8: Georgiana,
12: jo... Ai, que vergüenza que no puedo!
11: Georgiana no pot, Georgiana...
7: Ai,
11: és que Georgiana no és de Sant Boi.
7: Ah.
11: Georgiana ha sigut el primer any que ha vingut a les festes de Sant Boi i està molt contenta aquí fent xisme també.
9: Va sortir per les festes de Sant Boi, què et van semblar?
12: Sí, la millor experiència de la meva vida.
9: Tornaràs?
12: Sí, tant, les millors festes de Barcelona.
11: I Georgiana, tu quina sèrie veus quan arribes a casa?
12: Les Kardashian, són el meu animal espiritual.
11: Doncs mira, de moment portem a la llista de sèries,
7: sí?
11: La que s'avecina, Aquí no hay quien viva, les Kardashian,
7: sí.
11: Alguna més, noies?
12: Juego de Tronos.
11: Pues Juego de Tronos.
9: Bueno, densa,
11: Para,
9: de Tronos, para la resaca. Sí, però sí. Bueno, i el sopar, per exemple, què us feu per sopar? Sou de les que us correu el dinar, o sigui, el menjar?
11: O sou d'ou i macarrons, com ens han dit abans?
10: Bueno, depèn del dia, no? Però normalment, ella és més fitness, perquè ara ha començat el gimnàs i no hi ha quin la tregui dels boniatos i la carn i la merda aquesta, no? Però jo sóc la típica espaguetis amb Frankfurt.
9: O demaneu pizza...
10: Per exemple, abans eren molt de kebab, però ja no tant. Ara som més relax, més pizza i això.
9: Clar, és que un quan arriba a casa després d'una bona ressaca, doncs el que menys vol és posar-se a cuinar, no?
10: Clar,
11: depèn.
10: Clar, sense menjar no som res.
11: John, Albert, sí. A vosaltres quina sèrie us agrada?
7: Quina sèrie ens
11: película?
7: Agrada? Doncs mira, ràpidament ho explicarem perquè en aquest sentit tenim algunes propostes. Aymara, Marina, moltes gràcies. Una forta abraçada.
11: A vosaltres.
9: Moltes gràcies.
7: Doncs acomiadem així també aquesta connexió i nosaltres el que farem serà proposar també a Albert Vilar algunes coses que es poden fer a Sant Boi, perquè el que podem fer és marxar fins a casa, perquè tu allà doncs, pots veure les sèries que consideris, o l'altra també és marxar fins a Sant Boi, perquè aquí tenim els cinemes Can Castellet. No ho veus? Doncs en fi. Doncs nosaltres el que sí que volíem dir-vos és que tenim una llista també de pel·lícules que volíem recomanar-vos, sobretot això, quan no volem pensar massa, ràpidament. I la primera, aquesta no falla, Les ovejas detectives, què et sembla?
13: Peliculón.
7: Sí, sí, la tenim bien cartellera. La segona, El diablo viste de Prada 2.
13: Allà més tens... Diablo viste de Prada que nunca.
7: Sí, Diablo viste de Prada 2. I l'altra, Michael.
13: Aquesta sí que l'he vist.
7: Sí, sí, una altra pel·lícula, doncs, que també us la podeu posar i gaudir-la i, sobretot, que us hagi a desconnectar en un dia com avui. Doncs nosaltres tanquem així aquesta primera hora. Albert Vilar, moltes gràcies.
13: A tu.
7: Marxem al butlletí informatiu, ens actualitzem i en res tornem, que queden moltes coses per explicar a gent de carrer, sobretot l'esport. Han passat moltes coses a la ciutat i les expliquem tot seguit. Fins ara.

0: Són les 7. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Complicacions a l'autovia 2, que es manté tallada entre Jorba i Òdena en direcció Barcelona per un camió volcat aquest matí. Es fan desviaments per la carretera antiga, l'N2, on també hi ha retencions. També aturats a la ronda de dalt a l'accés al nus de la Trinitat a causa d'un vehicle avariat i un altre vehicle avariat a la C58, al tram de carretera a l'altura de Vacarisses, obliga a fer-hi pas alternatiu i provoca retencions en totes dues direccions.
0: Esquerra reuneix aquesta tarda el seu Consell Nacional per validar l'acord de pressupostos amb el govern. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat l'acord per construir la nova línia de tren orbital que el govern espanyol assumirà dimecres en una reunió amb la Generalitat. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari malgrat que no té la majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit d'Andalusia, manté el despropòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior al 20%, mentre que pel sindicat USTEC ha estat del 65%. El secretari de Salut Pública avança 3CAT Info que els 5 passatgers catalans del creuer Ondius, que estan aïllats sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, podrien tornar cap a Catalunya a principis de juny. Aquest matí, al creuer, on va començar el brot, han arribat a Rotterdam, on ja ha començat l'operació de neteja i desinfecció. I la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve. Així s'ha anunciat des de la mateixa fira aquesta tarda. El Saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Rosalia, en Andreu i Catalunya Música, amb 3 nominacions, són alguns dels finalistes dels Premis Alícia 2026. Els guardons de l'Acadèmia es lliuraran el 18 de juny a l'Auditori, en una edició on l'organista Montserrat Torrent rebrà el Premi a la Trajectòria amb 100 anys.
2: Esports. Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar per quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que es contraposa amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb una temporada més d'opcional. I el Madrid cada cop és més a prop al retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. Mourinho signaria per 2 temporades.
0: I ens falta el temps. Els ruixats i les tempestes d'aquesta tarda es mantindran actives fins a primera hora de la nit, localment intenses a les comarques de Girona. Dimarts tindrem un matí assolellat, amb núvols a la Costa Daurada i ruixats a la tarda cap a Girona. L'ambient serà força més càlid. A Ponent rondaran ja els 30 graus.
3: Trescat Info.

La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Passant 6 minuts de les 7, ja hi tornem a seguir per una segona hora de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. Una segona hora a la que, sobretot, Albert Vilar, parlarem molt d'esports, perquè tenim una bona notícia, però també una molt mala notícia.
2: Efectivament, la mala notícia va ser la primera del dissabte, que va ser el descens del Ciutat Cooperativa després de la derrota a la Pobla de Mafumet, que junt amb la victòria de l'Horta davant del Vilafranca va confirmar que l'equip no seguirà a la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català. I la bona notícia va venir just després, que el Sant Boià sí que va poder evitar el descens, ho va fer de manera èpica, amb un gol en el temps afegit al camp de l'Atlètic Vilafranca per acabar guanyant 3-4 i seguir un any més a la primera catalana, un any més compartint un cop més la categoria amb el Ciutat Cooperativa.
1: Doncs tot això és el que explicarem en aquesta segona hora, però abans també volem parlar d'uns premis que han tingut representació a Sant Boià. Ho farem tot seguit, serà en aquesta segona hora a Gent de carrer. Passant 7 minuts de les 7 de la tarda. I és que, com us explicàvem, aquest dijous passat van ser uns premis que, sobretot, posaven en valor el català a les xarxes socials. Són els Premis Crit, que premien cada any, en aquest cas és la segona edició, els millors creadors i creadores de contingut a xarxes, però sempre en llengua catalana. Els grans triomfadors de la nit, per exemple, Laura Grau com a millor creadora, també Ets Ius com a millor projecte d'indústria o La Rabassada com a millor projecte independent. Però van ser uns premis en els que Sant Boi també hi va tenir un paper. De fet, Ràdio Sant Boi, per una banda, va estar podent cobrir-los, i també, sobretot, perquè hi havia una persona, que és el Joan Pau Inarejos, que va estar nominat. Ara escoltarem també el seu testimoni. Un Joan Pau Inarejos que reaccionava així quan li preguntàvem que com s'havia pres la seva nominació als Premis Escrit d'aquest any.
3: Doncs et dic la veritat, me n'he adonat de la manera menys professional possible, perquè jo estava, bé, era fora de casa i, bé, resulta que canto en una coral, la coral Entensa, que me'ls estimo molt, i m'envien un missatge: escolta, felicitats. Dic, per què? Que estàs nominat als Premis Crit. Dic, què? No, què és això? Perquè em sonava més o menys, però tenia entès que era uns guardons que t'havies d'inscriure, no sabia que et podien proposar, la qual cosa va ser bastant fortuït, o sigui que van ser els meus amics cantaires que em van dir: mira, escolta, que estàs nominat, això. I una il·lusió tremenda, la veritat.
1: Doncs una il·lusió tremenda, sobretot perquè el que ell fa a les xarxes socials és divulgació d'art, però en aquest cas sobretot del romànic, i a més ho fa sempre amb un toc d'humor. Així responia també quan li preguntàvem sobre la seva matèria, sobre el romànic català.
3: És important, jo crec, en general, tornar als bàsics. I com que estem parlant en català, doncs d'entrada ja podem dir que estem parlant en romànic, en un idioma, en una llengua romànica, europea, no? Però és que, en general, el romànic ens porta a la nostra identitat, en molts sentits, a l'origen medieval de Catalunya, segons es va veure al segle XIX i al segle XX, per això es va començar a redescobrir, però també amb unes connexions amb la modernitat superinteressants, que a mi m'agrada fer-ne gala, per començar amb les samarretes que porto, que dibuixa la meva amiga artista Laura Orri, o amb els memes que faig constantment, perquè és un art que és tan expressiu, que utilitza el color d'una manera tan llampant, utilitza els contrastos de mida d'una manera, en el fons, tan moderna, que no és estrany que acabés connectant en el seu dia amb artistes com Picasso, com Miró, com Tàpies i tants altres, fins i tot creadors contemporanis, els quals he tingut l'ocasió de poder parlar i entrevistar, que es continuen inspirant en aquest art de fa mil anys, que es diu aviat.
1: Doncs enhorabona també al Joan Pau Inarejos per aquesta nominació als Premis Crit 2026. Passant 10 minuts de les 7, és el moment dels esports.

0: I nosaltres obrim el nostre setmanal esportiu, on ho recollim el millor del cap de setmana a Sant Boià. Avui què destaquem, Albert?
1: Doncs en aquesta quasi última jornada de la temporada hem de destacar el descens del FIA Cooperativa a la Primera Catalana, l'últim partit de la Lliga Elite, la bona notícia de la permanència del Futbol Club Sant Boià a la Primera Catalana, amb un gol en el temps d'afegit, i el primer equip masculí del bàsquet Sant Boi, que malauradament s'ha quedat a les portes de l'ascens a Copa Catalunya.
0: I quin balanç hem tingut?
1: Doncs en aquest últim cap de setmana, per la gran majoria d'equips, hem sumat 8 victòries, un empat i 9 derrotes a la jornada de Sant Boi al joc.
0: Ha arribat el moment de repassar Carlos.
1: I comencem parlant del FIA Cooperativa, que dissabte va caure 1-0 al camp de la Pobla Mafumet en l'última jornada de la Lliga Elite, un resultat que li valia la Cope per aconseguir la salvació fins als últims minuts, quan l'Horta va marcar el gol de la victòria contra el Vilafranca i va condemnar els de Sant Boi al descens a Primera Catalana. Això ens deien el jugador Izan Relova i l'entrenador Javi Calvo després del partit.
2: Levantar cabeza, felicitar y dar las gracias a toda la gente, toda la afición nuestra, tant en las buenas y en las malas. Todos a reponernos, a animar a los chavales. Es un hasta luego, no son adiós. Hay que este club volverá.
3: Orgullosos tenemos que estar simplemente de estar en esta categoría, de haberla disfrutado. El año pasado me acuerdo que estaba en esta misma posición, ganando la liga en campo del Sant Boi. Hoy te da esto el fútbol. No nos merecíamos este final porque hemos hecho grandes partidos, hemos demostrado que podríamos estar perfectamente en ella. Levantaremos, lucharemos por lo que es este club, por lo que es este barrio y por todos nosotros.
1: El FIA Cooperativa tanca la seva primera temporada de la història a la Lliga Elite sent el quart millor local amb 30 punts en 15 partits. En canvi, han sigut els 6 punts de 45 fora de casa els que han condemnat els de Sant Boi al descens, fent que després de 3 ascensos consecutius tornin a la categoria on van ser campions la temporada passada.

0: I passem a parlar del Futbol Club Sant Boià, que dissabte va aconseguir una èpica remuntada al camp de l'Atlètic Vilafranca. Va acabar guanyant 3-4 amb un gol d'Albert Vázquez al temps d'afegit, un resultat que els hi donava els 3 punts i la permanència als d'Alberto Triguero. Això ens explicava el porter Ivan Fuentes després del partit.
1: Aquest gol final ha sigut una alliberació terrible. El partit ha sigut els més nerviosos que he viscut a la meva carrera esportiva. Tinc 34 anys, però quan anàvem perdent 3-2 i faltaven 10 minuts, no, jo no veia l'opció, sincerament. Em deia que havien baixat el record del gener i ho he tret i, joder, estic molt feliç, sincerament.
2: Estava en una situació molt complicada. L'Alberto em va fer un canvi d'idea i, la veritat, això és de tothom. Això és de tothom, del jugador, de l'afició, de tothom. Ens ho mereixíem.
1: Han passat dos cossos tècnics, molts jugadors. Hi ha gent que s'ha baixat del barco, que no ha volgut seguir. Hi ha gent que li han sortit millors oportunitats, que també ho podem arribar a entendre. Però els que hem cregut, els que estem des del primer dia, hem vist de tot i, sincerament, que haguem salvat la categoria amb tot el que ens ha passat és de no creure-s'ho gairebé. Han tingut la capacitat de treure el millor de cada jugador, han donat oportunitats a tothom i, mira, al final ho hem tret.
0: Així el Futbol Club Sant Boià, que va arribar a meitat de temporada amb només 10 punts en 15 partits i va arribar a estar una volta sencera sense poder guanyar, va poder evitar el desastre i estarà un any més a la primera catalana, on l'any que ve tornarà a jugar al derbi de Sant Boi amb el CIA Cooperativa. I passem a parlar del club de béisbol i softball de Sant Boi, on el primer equip femení suma una victòria i una derrota en la seva visita al camp de l'Audaces de Tenerife, on va perdre el primer duel 1-7 i va aconseguir guanyar el segon 12-10, col·locant-se així en 8a posició de la divisió d'honor. Per la seva banda, el primer equip masculí cau 2-6 i 3-7 al camp del club de béisbol Barcelona. Així els santboians es queden sense sumar aquest cap de setmana i baixen a la 6a posició de la divisió d'honor. I seguim parlant d'esport i ho fem de l'handbol cooperativa Sant Boi, on el filial masculí va aconseguir la permanència a la primera catalana l'última jornada de la temporada, on va aconseguir una vital victòria per 18-32 a la pista del Llavaneres Maresme. Això ens explica el jugador Izan Galán.
3: Ahir vam jugar el partit que ens decidia la nostra permanència, la continuïtat d'aquesta primera catalana, i vam jugar contra un rival com era el Llavaneres, un rival molt, molt dur, però que al final no jugaven res, nosaltres ens ho jugàvem tot i això va marcar la diferència. Va ser un partit molt complet, des del minut 1 fins al 60, vam donar la cara fins al final i vam demostrar el que és la cooperativa, que és un sentiment, tant l'agrada com l'afició, vam estar aportant al màxim i l'equip va aconseguir aquesta permanència.
0: D'altra banda, el Marianao Poblet va jugar diumenge l'últim partit de la temporada, on va quebrar 2-1 al municipal davant del Bon Pastor en un duel intrascendent pels de Sant Boi que havien assegurat la permanència l'anterior jornada. Va ser això l'últim partit de l'entrenador de Pedro Milla, l'entrenador que tanca la seva curta etapa al Marianao, on ha sumat 4 victòries en 7 partits. Això ens explicava el mateix entrenador la setmana passada a Sant Boi en Joc.
4: Sí, serà mi última partida. Se lo permetia una persona especial i serà mi última partida en una larga temporada. Final, yo soy quizá algo pesado con los jugadores y al final han conseguido entender la dinámica, el lema o lo que hay que hacer para competir. Ha sido muy difícil porque cuando llegas a las faltas y jornadas tienes que incidir en cosas poco cortas y al pie para que la entiendan. Y han asimilado bastante bien los conceptos y eso nos ha dado, pues la semana pasada ganar 5-0, 3 partidos seguidos ganando, que me parece que no lo han conseguido en todo el año, y vamos a por el cuarto al final del año.
0: L'entrenador deixa les banquetes per pròpia voluntat després de només un mes i mig al càrrec, quan va suplir la marxa de Víctor Rodríguez. El Marianao Poblet haurà de buscar un nou entrenador de cara a la pròxima temporada, on tornarà a competir a la segona catalana.

I passem a parlar del bàsquet Sant Boi, on el primer equip femení cau 48-43 a la pista del Maristes, un equip que ja havia perdut la categoria. Així, les santboianes tanquen la temporada amb 11 victòries en 26 partits i s'asseguren estar un any més a la segona categoria. D'altra banda, el primer equip masculí cau 97-86 a la pista del bàsquet Tarragona i, malauradament, es queda sense opcions d'aconseguir l'ascens a Copa Catalunya, tancant

0: a l'equip tota la temporada, un equip que mai s'ha rendit, que ha competit contra equips que estan bastant per sobre de la categoria, com és Morell, que va guanyar la Lliga final a falta de 5 jornades, i nosaltres els dos partits li hem plantat cara i hem pogut guanyar. Per tant, l'únic que puc dir és que estic molt orgullós de l'equip, que tothom qui va fitxar i tothom qui va renovar es pensava que seria per jugar a segona, per sort, per la bona feina feta als despatxos, vam poder sortir a primera i hem demostrat que aquest equip està preparat pel que sigui i que l'any que ve, de ben segur, l'any serà millor que aquest. I només amb que sigui una miqueta millor ja anirem cap a dalt. Per tant, agrair a tots i cada un dels meus companys, els dos entrenadors, sobretot, i res, l'any que ve més, i esperem que millor i que vindran coses molt, molt bones pel Club Bàsquet Sant Boi.
1: Finalment, el Bàsquet Llor, tot i que ja havia consumit el descens a primera territorial, tanca la temporada amb una victòria 60-62 a la pista del Pallejà, que també havia perdut la categoria. Si els de Sant Boi acaben l'any amb 11a posició, amb 10 victòries en 26 partits, quedant-se només una victòria de la permanència a la segona categoria. I comentem ara la jornada del Club Vòlei Sant Boi, on el primer equip femení suma un punt després de perdre 3-2 a la pista del Vòlei Sant Esteve. Les de Sant Boi es posen en 6a posició de la fase de permanència, 2 punts per sobre el descens directe abans d'aquesta última jornada. D'altra banda, el primer equip masculí pateix una dura derrota per 3-16-0 davant del Vòlei Sant Adrià. Els santboians cauen a la penúltima posició de la fase de permanència de la divisió de la primera catalana i hauran de guanyar l'últim duel contra la Torre de Claramunt i esperar que Sant Adrià no guanyi la pista del líder per evitar el descens directe. Finalment, el Club Futbol Sala Sant Boi empat a 3 davant del Futbol Sala Castelldefels en l'últim partit de la parellada. Els de Sant Boi es jugaran l'ascens a preferent a l'última jornada, on visitaran la pista del Cornellà, que a la vegada juga l'ascens a Divisió d'Honor. Això ens explica el jugador Òscar López.
2: Que va ser un partit difícil, un rival con mucha calidad individual, un rival que nos iba a pelear de tú a tú, y al final así fue. Pese a que ellos eran muy pocos, porque no pudieron contar con todos sus jugadores de la plantilla, a nosotros nos costó mucho y se vio en el marcador que estuvimos por detrás durante todo el encuentro y íbamos un poco al remolque. Al final no fuimos todos a una, no fue el mejor partido nuestro, ni con balón ni en defensa. Presionando nos costó comunicarnos entre nosotros y al final eso se vio, que los goles llegan de jugadas donde te conectan dentro, tú vas a destiempo, llegas tarde y al final pues acaban metiendo 3 goles así. Luego, bueno, al final podemos recortar distancia, después de cada gol hemos podido recortar las distancias y siempre empatar, pero bueno, al final no fue suficiente. Sí que es cierto que luego se apagó la luz y tuvimos que esperar para reanudar el partido y todo, pero bueno. Y al final es un empate que sabe a poco, porque siendo ellos, nada, tenían un cambio y luego se lesionó uno y se quedaron sin. Tenías que haber ganado el partido, no lo ganas, encima en casa, último partido en casa. Y bueno, al final es un golpe duro. Pero bueno, ahora nos queda con ella un partido de los más difíciles de la temporada, donde ellos están jugando a ascender a División de Honor también. Y un partido donde no solo vale la victoria para certificar el ascenso. Entonces tendremos que salir a morir, todos a una. Y bueno, con ganas de que llegue el fin de semana, pero a la vez pues con el respeto que se merece el rival.

0: I acabem comentant la resta de la jornada futbolística, on a la tercera catalana, la penya Màlaga, cau 2-1 al camp del Vista Alegre en un cap de setmana on la gran feina la tenia la carpa de la Festa Major. Els malaguistes tanquen la temporada en quarta posició, quedant-se a les portes de jugar els play-offs d'ascens a segona. D'altra banda, el filial del Marianao cau 3-1 a Terrassa, al camp del Juan 23. L'equip tanca la temporada en setena posició, 13 punts per sobre de la zona d'ascens. I finalment, la gran notícia de la categoria ha sigut la permanència del filial del Sant Boià, que va guanyar 1-5 al camp de la Penyanguera i va aconseguir sortir així de la zona d'ascens en l'última jornada. Això ens explica el jugador Max López.
1: Bueno, doncs al final del partit d'ahir tothom tenia molt clar el que s'havia de fer, no? Des del cos tècnic fins a tots els jugadors, que portàvem tot l'any treballant

0: per un sol objectiu i depenia tot del que féssim ahir, i clar, doncs, tothom ho tenia molt clar i vam sortir a guanyar i així va ser una victòria contundent, que al final també demostra una mica l'equip que teníem, que era per, doncs, per fer més coses. No crec que haguem hagut de patir tant fins al final, però així s'han donat les coses i l'equip, doncs, el moment que més ho necessitava va ser quan més va donar la cara. I doncs, bueno, la veritat que molt contents ara, aconseguint la salvació. Ja et dic, després d'un any que hem passat, que ha sigut complicat, d'inici a fi. Però, bueno, al final, doncs, una enhorabona a tot l'equip i sobretot al cos tècnic, que també va arribar en un moment difícil i entre tots ho hem pogut tirar endavant.
1: Finalment, a la quarta catalana, el Vinyets Bolivei guanya 5-1 a la parellada davant del Viladecans, que s'estava jugant entre els play-offs d'ascens. L'equip tanca així una espectacular temporada on ha sumat 19 victòries en 24 partits. Només ha patit una derrota i ha aconseguit l'ascens a tercera catalana. Per la seva banda, el filial del Ciutat Cooperativa guanya 4-3 al municipal de Nijarque davant del Sant Lluís, que també s'ha quedat fora dels play-offs d'ascens. L'equip tanca la temporada regular en tercera posició i ara afronta la recta final on vol aconseguir l'ascens a tercera catalana via play-off. Això ens explica el jugador Isaac Moreno.
2: Bueno, el partido contra Sant Lluís del fin de pasado fue muy reñido hasta el final. Sabíamos que ellos se jugaban lo que es el pase a playoff y que iban a salir con todo, y así fue. Pero nosotros sabíamos que consiguiendo la victoria nos iba a dar ese plus de unión de equipo para llegar en las mejores condiciones a lo bueno ahora que es el playoff, y así se dio. Ahora viene lo más complicado, por lo que hemos preparado y luchado durante toda la temporada, que es conseguir este ascenso a tercera catalana. Así que el equipo está más unido que nunca, con muchas ganas de que llegue el fin de que viene, para empezar ya a vivir lo que es un playoff, a saber cómo afrontarlo y a poder conseguir, primero de todo, el primer paso de poder conseguir lo que es el final del playoff, salir vivos de Gavà con un buen resultado y hacernos fuertes en casa.
1: Finalment, el Casablanca tanca la temporada guanyant 12-2 davant del Can Clota. Tot i la victòria, l'equip s'ha quedat fora dels play-offs a causa del fitxatge de Kelvin González per aquestes tres últimes jornades, un fet que no ha permès la federació i que ha causat que li donessin per perdut el duel contra el Sector Montserratina de fa unes setmanes, que el club, això sí, ha reclamat. Aquests tres punts menys han fet que, malauradament, el Futbol Club Casablanca es quedi fora dels play-offs d'ascens a tercera catalana. Amb aquest partit es tanca la jornada amb un total de 8 victòries, un empat i 9 derrotes a l'últim cap de setmana de Samoa Joc.
3: Final! Per la Ciutat Cooperativa 1-0 al Camp de la Pobla. La Copa és aquí de primera catalana.
1: I la notícia del cap de setmana és el descens del Ciutat Cooperativa, que ha viscut al costat més amarg del futbol, després de temporades triomfant a les categories catalanes. Els de Javi Calvo no han pogut evitar el descens de categoria després de perdre aquest dissabte per 1-0 al Camp de la Pobla Mafumet, a la darrera jornada de la Lliga Elit. Aquesta derrota, sumat a les victòries de Manlleu i Horta, han condemnat els de Sant Boi a tornar a la primera catalana. El Ciutat Cooperativa arribava a la jornada amb opcions reals de permanència, però necessitava sumar al camp d'una Pobla que tenia possibilitats d'ascens o esperar una ensopegada de Manlleu o Horta, depenent així d'ells mateixos. La tensió es notava en aquesta última jornada on els dos equips s'ho jugaven tot. La primera mala notícia va ser la lesió de Brian de Sokolou, que va haver de ser substituït al minut 3 de partit per Luis Serrano. Tot i això, va ser la Cope qui va començar a dominar el partit amb una ocasió davant del porter, que no va poder aprofitar Biel Blanco, i un remat de Candy Chancelal que va donar el travesser. A poc a poc, la Pobla va començar a sentir-se més còmoda i va començar a desplegar el seu joc associatiu. I va ser en el pitjor moment, segons, abans del descans, quan la Pobla es va avançar amb un gol del seu davanter, David Cabezas.
3: David, passa l'Ina, gol! De la Pobla! Jugada amb el carril central, jugada amb el cap i de Canol, la posava a l'espai a David Cabezas, el control era boníssim, la vaselina també, marca la Pobla, afegit a la primera, Pobla, Mafumet, Ciutat Cooperativa.
1: Les targetes grogues van obligar el Ciudad Cooperativa a fer canvis molt ofensius, ja que Kylian Garcia per lesió i Marc Puello per sanció no van poder jugar aquesta última jornada. Tot i que Lichan va tenir una altra ocasió molt clara per posar l'empat, la Pobla va ser el gran dominador d'aquesta segons 45 minuts i va perdonar diverses ocasions per posar el 2-0 al marcador en els minuts finals. Tot i la derrota, la Cope seguia fora del descens inicialment. Primer va ser avançat de la classificació pel Manlleu, que es va posar 2-0 per davant al minut 70 en el seu duel contra el Baix, i per tant tot depenia que no guanyés l'Horta davant del Vilafranca. Aquest duel va arribar amb el 2-2 al temps d'afegit, quan va arribar la pitjor notícia per al Ciudad Cooperativa. L'Horta acaba de marcar el gol de la victòria en aquest temps d'afegit.
4: Recordem que la Ciudad Cooperativa perd 1-0 i que depenem de que faci l'Horta.
5: Sí,
4: si l'Horta...
5: 6 d'afegit.
4: Si l'Horta...
5: Queden 5 minuts al Feliu Codina. 5 minuts al Feliu Codina. Gol de l'Horta.
4: Gol de l'Horta. Pues la Ciudad Cooperativa ara mateix és l'equip de primera catalana. Ha marcat l'Horta i per tant la Cope és equip de primera catalana.
1: Així el Ciudad Cooperativa consumia el descens a primera catalana de la forma més cruel, en l'última jornada i pràcticament en l'últim minut. Això ens deia el jugador Izan Relova després del partit.
6: És difícil hablar en estos momentos. Partido que bueno, tienes muchas ocasiones, no las aprovechas, juegas contra un gran equipo y... Y nada, ellos en un desajuste que tenemos nos acaban metiendo gol. Da la casualidad que sale todo en contra. Bueno, no hemos sacado los puntos suficientes en esta temporada como para poder permanecer en ella, que es muy bonita. Nos levantaremos, lucharemos por lo que es este club, por lo que es este barrio y por todos nosotros.
7: Suposo que també orgullosos, no? per tota la gent que ha vingut, per tot el recolzament que heu tingut sempre i també per la temporada que heu fet al final.
6: Sí, orgullosos tenemos que estar simplemente de estar en esta categoría, de haberla disfrutado. Obviamente no queríamos este final, no nos merecíamos este final porque bueno, hemos hecho grandes partidos, hemos demostrado que podríamos estar perfectamente en ella. Es que así es el fútbol. El año pasado me acuerdo que estaba en esta misma posición ganando la Liga en Campo del Sant Boi. Hoy te da esto el fútbol.
1: Després de 3 ascensos consecutius, la Cope no ha pogut mantenir-se en la màxima categoria del futbol català. I tot i que ha sigut un dels millors locals, els partits fora de casa han condemnat els de Sant Boi, que tornen a la categoria on van ser campions la temporada passada. Fran Arroyo, director esportiu del Ciudad Cooperativa, bona tarda i moltes gràcies per estar amb nosaltres, Fran. No sé si ens escoltes, Fran.
8: Bona tarda a tothom i gràcies per poder parlar amb vosaltres.
1: Ara han passat 2 dies després d'aquest cruel final a la Pobla. No sé com està l'equip després d'aquest descens.
8: Bueno, dissabte va ser un dia dur, diumenge també, i aquesta setmana, doncs, arrenquem la setmana. Sí que és cert que l'equip s'ha mantingut bé a tots els nivells, a nivell físic i a nivell mental... Però bueno, hem arribat una mica justos a aquesta última jornada per diferents variants, alguna sanció i alguna molèstia, algun cop. I aquesta setmana, el que és el tema físic, doncs descansarem i prioritzarem el mental i estem en contacte amb el cos tècnic, directiva, nosaltres i tots units.
1: Va ser una derrota 1-0 al camp de la Pobla Mafumet en un duel on teniu ocasions a la primera part per posar-vos per davant, però el que dius entre les baixes del Kylian i el Marc Puello, les targetes grogues i també el gran joc de la Pobla a la segona part, us van condemnar aquesta derrota i amb el gol de l'Horta, malauradament el descens. No sé com vas viure tu el partit, Fran.
8: Bueno, sabíem que era un context complicat, ¿vale? Arribar a aquesta jornada i jugar-te alguna cosa i més en aquest camp i contra aquest rival que si no és el dels millors equips de la categoria, si no el millor, i sabíem que no seria fàcil. L'equip va tenir ocasions, l'equip va competir, que és el que ha fet tot l'any. Sí que és cert que, com bé dèieu, que bueno, des del desembre i des de fa mesos que l'equip no suma fora de casa i potser sí que hem trobat a faltar un o dos punts més o algun més fora de casa. Però bueno, l'equip va competir, l'equip va donar la cara, que és el que ha fet tot l'any en aquesta categoria. L'equip ha fet 36 punts, més que merescuts, que són molts, pel primer de la categoria, i així estem.
1: Fran, justament et volia dir això, perquè al final com a locals el Dani Harkes, que ha sigut pràcticament els millors locals de la Lliga, el quart, però fora de casa malauradament només s'ha pogut sumar una victòria. No sé què creus que li passava a l'equip fora de casa, perquè després jugant aquí a Sant Boi era pràcticament impossible guanyar-los.
8: Bueno, s'ha sumat fora de casa i però bueno, hi ha hagut un moment doncs que no hem sabut trobar la manera de seguir sumant fora. L'equip a casa competeix, l'equip a casa té l'afició després de 3 anys i la continuarà tenint segur perquè la gent puja, t'anima i no et demana res més que competeixis, vale? I que tu deixis tot el camp pel barri, per l'afició i per tothom i això és el que hem fet. La setmana anterior vosaltres estàveu i veu viure la victòria de l'última jornada a casa, que va ser increïble.
1: Acabeu consumint aquest descens en aquesta última jornada. Com a director esportiu, no sé com valores aquesta primera temporada del club a la seva història, a la Lliga Elite.
8: Bueno, nosaltres hem fet 36 punts i els hem fet al camp, vale? I ara mateix estem ocupant una plaça de descens. Pendents d'una resolució i d'uns punts que van donar un altre equip que nosaltres creiem que són injustos. I amb això estem.
1: És el tema aquest de la federació, que hi ha el duel pendent entre Sant Just i Manlleu. Entenc que encara no hi ha novetats i que no sap res, no, Fran?
8: Encara no hi ha novetats i no sabem res, i el que sabem és el que us deia. Nosaltres hem fet 36 punts, i hi ha hagut un altre equip que ha fet menys punts al camp, i amb això estem.
1: El Javi va escriure i ens va dir que l'equip, després d'aquest descens, que tornarà. Entenc que està tot pendent encara, però què es pot esperar a la gent del CIO Cooperativa de cara a la temporada que ve?
8: Doncs la gent ja ens ha vist. Aquestes últimes 4 temporades el Javi Alcosteni ja formava part del club i des que vam entrar fa 4 anys. O sigui, el que hem fet és consolidar la idea, la metodologia, consolidar el cos tècnic, i amb aquesta idea és amb la que continuarem treballant. Som la directiva, segueix donant-nos confiança, els gestors esportius. Jo com a màxim representant o responsable de l'àrea esportiva, o sigui, total confiança sobre el nostre cos tècnic i sobre la idea que tenim de cara al futur, sigui a Lliga Elite o sigui a Primera Catalana.
1: Quin missatge li donaries a l'afició, que també va venir a la Pobla, que ha estat òbviament molt present a casa en aquests últims partits? Quin missatge li donaries, Fran, després d'aquest
8: assaig? Bueno, encara m'emociono de pensar-ho. Vaig veure molta gent afectada al camp, famílies de jugadors, famílies nostres, gent que s'ha anat tot l'any i totes les temporades acompanyant-nos, i això és un goig, i nosaltres seguirem demanant a l'afició que no deixi de pujar, que siguin crítics i ho han de ser, però que animin els xavals, ho deixen tot, han entrenat tot fins a l'últim moment i sabien que seria molt difícil, ¿vale? Aquesta categoria, però que ho han donat tot i que igual que han confiat sempre, que ho segueixin mantenint.
1: Fran Arroyo, director esportiu del CIA Cooperativa, gràcies per parlar amb nosaltres avui i també per l'ajudar en tota la
8: temporada. Bueno, agrair-vos l'acompanyament que feu sempre al nostre club i moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
8: Gràcies.

0: Nepal compta hacia Guerrero.
1: ¡Gol! ¡Y al gol de Samuya! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Dal Samuya es un miracle!
2: I seguim parlant de futbol perquè la bona notícia aquest cap de setmana ha sigut la salvació del Sant Boià, que seguirà un any més a la primera catalana. L'equip arribava a l'última jornada fora del descens gràcies a l'última victòria a casa contra Cubelles, però havia de guanyar aquest últim partit perquè no fossin avançats a la classificació pel Tàrrega o per la Terlenca barcelonista, que també s'estaven jugant la vida. L'equip afrontava una final al camp de l'Atlètic Vilafranca, que tot i ja haver assegurat la quarta posició, va donar guerra fins al final. El partit va començar de manera immillorable per als santboians. Serín Saliu va avançar els visitants amb un gol al minut nou amb una mitja volea després d'una sèrie de rebots dintre l'àrea.
0: De la pilota morta de Saliu i gol. Gol! Quina manera de començar el partit del Sant Boià, Serín Saliu!
2: Tot i això, la reacció local va ser immediata. Sergio Coso empatava dos minuts després i Arnau Canyes culminava la remuntada provisional de l'Atlètic Vilafranca al quart d'hora de joc.
0: Compte, aquesta pilota dins l'àrea pràcticament és humà, mala vaselina i el gol de l'Atlètic Vilafranca. El gol de l'Atlètic Vilafranca, no ho puc creure. Quina manera de remuntar és Arnau Canyes de nou. Ho ha remuntat en qüestió de minuts l'Atlètic Vilafranca. Quin partit tenim per endavant, perquè el Sant Boià hauria d'esperar derrotes i això no és una bona notícia quan es reprèn el joc, Joan. Com ho expliquem, això?
2: Tot i el cop, el Sant Boià no va baixar els braços. Joan Avellanet va tornar a equilibrar el marcador al minut 19 fent una jugada individual a l'àrea en una primera meitat on l'Atlètic Vilafranca va girar el bon inici visitant i va controlar el partit en possessió i ocasions constants, emmudint la grada del Sant Boià. A la represa, el conjunt vilafranquí va tornar a colpejar amb el segon gol de Sergio Coso al minut 48, posant el 3-2 al marcador i deixant el Sant Boià al límit, que amb la victòria momentària el Tàrrega tornava a caure a la zona de descens. Però quan tot es posava més difícil i el temps començava a esgotar-se, va aparèixer de nou Saliu, autor d'un doblet per fer el 3-3 al minut 82 i donar esperança als santboians.
0: Aquí Víctor Miranda que busca Saliu, Saliu, Saliu, Saliu! De Serín Saliu, vinga, anem a agafar-nos al miracle! Toquem el minut 82, empatem el partit 3-3, el Sant Boià depèn de si mateix.
2: El moment decisiu va arribar just després. El partit va quedar marcat per la targeta vermella que va rebre Ramon Vicente el 85, que deixava els locals amb 10 després de fer una falta a Saliu quan es trobava en una situació de mà a mà. Amb tot o res sobre la gespa i sabent que la salvació depenia exclusivament del seu resultat, el Sant Boià es va llançar a l'atac fins a trobar el premi més valuós, amb Joel Martí i Héctor Miranda com a protagonistes en laterals. Albert Vázquez va marcar el definitiu 3-4 al temps d'afegit, transformant l'eufòria de jugar jugadors, banqueta i afició.
0: El primer pal, compta aquí a Guerra.
1: Gol! I el gol del Samuya! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Del Samuya és un miracle! És un miracle! Portem tot el partit agafant-nos el que sigui, el que sigui! Pinya bestial del Samuya! Ara en comunió amb la grada, ho dèiem, és que era només un gol! Ens han de quedar instants, mans al cap, ningú s'ho pot creure! Hi ha hagut un gol aquí després de la centrada lateral, no m'ho puc creure! Atlètic Vilafranca 3, Samuya 4!
2: El xiulet final confirma una permanència patida però celebradíssima per un Sant Boià que ha hagut de lluitar fins al darrer sospir per mantenir aquesta categoria. Això ens explicava el porter Ivan Fuentes després del partit.
3: Aquest gol final ha sigut una alliberació terrible. El partit ha sigut dels més nervis, o sigui, dels més nerviosos que he viscut a la meva carrera esportiva. Tinc 34 anys, però quan anàvem perdent 3-2 i faltaven 10 minuts, no, jo no veia l'opció, sincerament. L'expulsió ens ha ajudat molt al rival i creient i mira, ha acabat arribant, o sigui, estic superfeliç. Crec que és com guanyar un títol perquè estàvem, tothom deia que havíem baixat, el record del gener deien que estàvem descensos a segona catalana i ho hem tret i joder, estic molt feliç, sincerament.
4: Estem super contents nosaltres també per aquesta permanència i llàgrimes pràcticament d'emoció. Felicitats, felicitats de nou. Clar, perquè és que tothom veu els resultats des de fora, però després internament, els entrenaments, treball, setmana a setmana, com es viu això? Perquè ara un premi enorme, no?, després de tant esforç.
3: Ha sigut un any molt difícil, molt, molt, molt difícil. Han passat dos cossos tècnics, molts jugadors. Hi ha gent que s'ha baixat del barco, que no ha volgut seguir. Hi ha gent que li han sortit millors oportunitats, que també ho podem arribar a entendre. Però els que hem cregut, els que estem des del primer dia, hem vist de tot i, sincerament, que haguem salvat la categoria amb tot el que ens ha passat és de no creure-s'ho gairebé, perquè Hem treballat molt els entrenaments. L'Alberto, el cos tècnic, s'ha desesperat amb nosaltres. Som un equip, bueno, menys jo i el Peque, som un equip massa jove. Per mi crec que era massa jove i han tingut la capacitat de treure el millor de cada jugador, han donat oportunitats a tothom i mira, al final ho hem tret.
4: Ara gaudir a la festa major i pensar la temporada vinent, oi?
3: Exacte, és festa major a Sant Boi. I sí, ja pensar en la temporada vinent i a veure què passa.
2: Aquesta victòria confirmava la 12a posició dels de Sant Boi, que van evitar el desastre del descens en l'últim moment. Així, el Futbol Club Sant Boià, que va arribar a meitat de temporada amb només 10 punts en 15 partits i va arribar a estar una volta sencera sense poder guanyar, continuarà competint a Primera Catalana la propera temporada després d'un desenllaç que quedarà gravat a la memòria del club. Alberto Triguero, entrenador del Futbol Club Sant Boià. Bona tarda, Alberto, i gràcies per estar amb nosaltres.
5: Hola, bona tarda.
2: No sé com estàs després del partit de dissabte, perquè tal com estàs a la banqueta crec que va ser dels que més ho va patir.
5: Doncs bé, ara ja intentant assolir el cop, però molt bé, molt bé. La veritat que els dilluns així són molt millor.
2: Va ser una victòria 3-4 en un partit boig a Vilafranca, que tot i estar per darrere a vosaltres dues vegades al marcador, que veu remuntant i guanyant el temps d'afegit. No sé com vas viure el partit en general.
5: Doncs bé, era un partit que ja sabíem que seria difícil. El Vilafranca era d'uns, crec que, dels millors equips que juguen de la categoria i que anaven a afrontar el partit com ho van fer, no? És cert que no esperaven que fos amb tants gols i com es va donar i patir tant, però bueno, al final el resultat final era el que volíem, els 3 punts i ho vam aconseguir.
2: L'entrada d'Héctor Miranda i de Poto a Joel Martí, el 72, va acabar sent clau pels desenllaços del partit. De fet, és el propi Poto qui fica la centrada del gol. No sé per què decideixes donar entrada a aquests dos jugadors i com vas viure aquest final.
5: Doncs bé, crec que era clau, no? Ho anàvem parlant durant, des que vam arribar, que l'importància del grup, perquè els partits i cada cop més no ho podem guanyar els 11 titulars. I és una cosa que és complicada, que els jugadors interioritzin i li prestin l'atenció, la importància necessària, però crec que s'ha vist reflexat en aquestes dues últimes jornades, no? Que amb els canvis hem donat una passada endavant i ha sigut el que ens ha fet acabar els partits com els hem pogut acabar. I en aquest cas, Héctor, Poto, el mateix Pedro, doncs van sortir i van sortir a sumar, i l'equip això ho nota.
2: Doncs aconseguiu la salvació en aquesta recta final, on veu estar 4 partits sense guanyar, però aquests 6 últims punts, aquestes dues últimes victòries, us donen la salvació. No sé com has viscut aquesta recta final de l'equip, que al final ha acabat això, salvant-ho en l'última jornada.
5: Doncs bé, ha costat molt. Nosaltres, és cert que vam marxar la Setmana Santa, que portava una dinàmica molt positiva, i al tornar ens ha costat molt tornar a la dinàmica aquesta. Anar a Martorell, vam patir un partit molt dur, vam anar al camp dels Sitges, eren dues sortides complicades i tot i jugar bé al camp dels Sitges, crec que la primera part no vam saber treure més profit, i a casa el Catllar ens va fer molt de mal. Era un partit que crec que hauríem d'haver fet alguna cosa més. I llavors ja entraven al pànic, no? A tremolar les cames, i això, els nervis, les emocions. Anem a Terrassa, on ens posem 0-2 i ens portem al pal que ens vam portar. Però crec que l'equip ha estat molt fort. Ha aguantat bé, ha sigut capaç de ser positius, de creure. I, bueno, al final, si tots creiem i anem a una, doncs les coses passen i hem sigut capaços de que passés.
2: Has estat pràcticament 6 mesos ara com a entrenador del Sant Boià. Vas arribar amb un Sant Boià que estava últim, que portava 10 jornades sense guanyar i 6 sense marcar. No sé com valores aquesta segona volta i aquesta mitja temporada que de moment has viscut amb l'equip.
5: Doncs positiva. És cert que hi havia un gran treball a l'altre cos tècnic, perquè vam trobar un equip molt sòlid, molt ben treballat a nivell defensiu. Sí que és cert que vam trobar un equip que emocionalment estava una mica trencat i els primers dies ens va costar molt. El primer mes va ser molt dur, perquè ho parlàvem i cada setmana hi havia un jugador que demanava la baixa. Van ser situacions molt dures i difícils, però bueno, això crec que ens ha fet més forts. Al final hem aguantat els que havíem d'aguantar. Ha vingut gent a sumar, Saliu, Òscar, Marc, Mario, que ens han ajudat molt, Jan, i crec que amb això vam arribar als bons resultats i aquí van agafar confiança, van començar a creure el que estaven fent en el model i amb aquesta solidesa que ja tenien, doncs hem anat cap amunt i crec que el balanç és positiu. Sí que és cert que crec que podríem fer alguna cosa més, sobretot després el que deia abans, després de Setmana Santa, crec que aquests quatre partits hauríem de veure tret alguna cosa més, però bueno, és futbol i l'altre equip també juga i res, però crec que al final aconseguir l'objectiu, doncs el balanç és positiu, no?
2: I després d'aconseguir la salvació, què li espera a l'equip a la pròxima temporada?
5: Doncs bé, jo crec que l'equip el que parlàvem ja durant la temporada, no? Amb aquest canvi de presidència i d'estructura, doncs el que s'està veient, intentar donar una punxeta d'estabilitat, de confiança, de credibilitat, que crec que s'està fent, que ho estan fent molt bé, que ja, a mica, elles van veure moltes coses. I l'equip el que ha de fer és això, mantenir una estabilitat, un projecte, ser ambiciós, amb els peus a terra i passet a passet anar cap amunt.
2: Alberto, per acabar, què li diries a la gent que es va desplaçar dissabte a Vilafranca?
5: Doncs agrair a tothom. Crec que al final això, en la categoria que estem, el marc és això, no? La gent que suma, que ens recolza cada cap de setmana. Crec que és molt important, i a més amb la ciutat de Sant Boi, doncs que la gent s'animi, que cregui en l'equip, i agrair a tothom perquè al final va ser l'empenta que necessitàvem per aquests últims darrers minuts poder assolir l'objectiu. Així que només ens queda agrair a tothom i animar que continuen així de cara a la temporada vinent perquè són molt importants per nosaltres.
2: Alberto Triguero, entrenador del Futbol Club Sant Boià, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i felicitats de nou per aquesta permanència.
5: Gràcies a vosaltres per el recolzament i gràcies. Que vagi molt bé.

0: I comencem parlant del futbol sala Sant Boi, que aquest dissabte va empatar a 3 en l'últim partit a la parellada davant del futbol sala Castelldefels, en l'últim partit a casa d'aquesta temporada. Els de Sant Boi jugaran l'ascens a Brafarena a l'última jornada, on visitaran la pista del Cornellà, que a la vegada jugarà l'ascens a Divisió Honor davant de la Lenya. I per parlar d'aquest partit tenim en trucada a l'Alberto García, del Club Futbol Sala Sant Boi. Bona tarda, Alberto, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Què tal?
0: No sé com es troba Alberto a l'equip després d'aquest empat a 3 contra Castelldefels.
1: Bueno, tothom volia guanyar, no? Al final sabien que dels tres partits que ens quedaven potser era a priori el més assequible, principalment perquè coneixem el rival i al final, bueno, quan coneixes tant els jugadors com la forma de jugar i tal, sempre és més fàcil aconseguir guanyar. També té la seva contra, no? Que també el rival et coneix, però bueno, estem en ganes perquè al final encara estem vius, que és el que volíem, no? Estar vius al màxim possible, i de moment estem vius i amb opcions.
0: Ens ho ha explicat ara l'Òscar fa uns minuts, que va ser un partit complicat, un Castelldefels amb baixes que va donar lluita fins al final, i tot i que al final amb aquestes baixes de Castelldefels i l'expulsió veu aconseguir posar l'empat, no us en portem uns 3 punts que haguéssiu sigut claus. No sé com vas viure el partit, Alberto, des de la pista.
1: Bueno, va ser un partit que... És que aquest any la sort no ens acompanya. No pot ser que ells vinguin en un parell de canvis... després, a causa d'una expulsió que tenen i a causa d'una lesió, quan juguen pràcticament tota la segona part sense canvis i quan falten no sé si 7 minuts per acabar el partit, que ja estan completament fosos, que els teníem ja pràcticament ja per empatar i en aquell moment conscients de que podien guanyar, agafar i marxar la llum de tot el pavelló. Ja estem durant 15 minuts sense llum i pràcticament a punt de suspendre el partit. Clar, aquests 15 minuts a ells els dona una vida i agafen forces i tornen a respirar. I va sempre, no pot ser, això no pot ser.
0: Doncs esperem que no passi això en aquesta última jornada, per lo menys. Us queda un últim partit, serà contra Cornellà, que s'està jugant l'ascens a Divisió Honor. Tindreu l'avantatge de que Alenya ja haurà jugat i, per tant, Cornellà sabrà o no si pot tenir opcions. No sé després d'aquest últim partit, Alberto.
1: Bueno, sí, al final afrontem aquest partit nosaltres amb la ambició que podem, no? Però sí que és cert que, per sort, juguem nosaltres diumenge, tota la resta de partits es juguen abans que nosaltres, per tant, sabrem si el resultat de Lenya, sabrem el resultat de Pla i sabrem el resultat de Piera. És a dir, potser podem arribar a jugar el partit sabent que Cornellà ja no es juga res i que nosaltres... Ja estem salvats, no? Bueno, ja... és a dir, sí, pugem a preferent. Clar, és que ara mateix estem empatats a punts amb Piera, amb el gol a Verage a favor. Llavors, no queda un altre que, abans de jugar, esperar que Piera no sumi cap punt.
0: No sé digues.
1: No, i després l'altra possibilitat que tenim és la de Pla, que sí que està un punt per sota nostra, però amb un partit menys, que han de jugar aquest dijous. Llavors, depèn del resultat que tinguin aquest cap de setmana, doncs passarà el mateix que en Piera.
0: Doncs ho veurem, tant de bo que acabi tot de la millor manera. Alberto, per acabar, malauradament tu no podràs estar en aquest partit, no per tema físic, sinó perquè t'agafa fora. No sé com es troba l'equip a nivell físic per aquesta última jornada, que us està dient el Dani de cara a aquest últim partit.
1: Bueno, aquestes últimes jornades sí que, per exemple, hem recuperat el Lucas Medina, que al final sí que encara no ha estat al 100%, bueno, estava agafant minuts i tal. M'han anat recuperant també el Moja Salem, el Marc Marmolero també. Són jugadors que han estat amb lesions, encara no estan al 100%, però bueno, estan veient les baixes que tenim al final. Tothom està apretant i estrujant la màquina a tope, no? Bueno, sabem que al final, passi el que passi, ara tenim 3 mesos de descans i volem acabar el més adalt possible. I per la meva part, hòstia, una llàstima, no puc ser-hi. Bueno, animaré a tot l'equip des de la distància i bueno, saben perfectament que tenen el meu suport des del minut 1 fins a l'últim.
0: Alberto García, porter del Club Futbol Sala Sant Boi, moltes gràcies per nosaltres i molta sort a l'equip aquest diumenge, que tant de bo pugui aconseguir la victòria.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Vagi molt bé.
1: Salut.
0: I acabem parlant de l'handbol Cooperativa Sant Boi, on el filial masculí va aconseguir la permanència a la primera catalana en l'última jornada de la temporada, on va aconseguir una victòria vital per 18-32 a la pista del Llavaneres Maresme, que li va confirmar la salvació. I per parlar d'aquest partit, tenim en trucar el Quique Soriano, que és un dels entrenadors d'aquest filial masculí de l'handbol Cooperativa Sant Boi. Bona tarda, Quique, com estàs?
2: Buenas, bien.
0: No sé com es troba l'equip després d'aquest últim partit, que veu aconseguir una victòria clara, però que era necessària per aconseguir la salvació. Disteix emoción hasta el final, no?
2: Sí, a ver, están muy contentos, se lo merecían, no tienen nivel para descender ni mucho menos, porque han tenido mucha mala suerte durante la temporada y no, fue muy bien el partido de ayer.
0: Veníeu abans d'aquest partit d'unes derrotes consecutives, però en aquest vau ser molt contundents, guanyant de 14 punts. No sé com vas viure el partit, on a més Quique estava sol, no?, perquè el Samu no va poder estar.
2: Sí, bueno, por una tristeza, el Samu no podía estar, pero bien, los chavales salieron con mucha intensidad. Era la gran diferencia contra el rival. Y sí que veníamos de derrotas consecutivas, pero la diferencia es que los equipos rivales empezaron a bajar a jugadores de equipos en categorías superiores para salvar la categoría. Y aún así les competíamos, pero la presión nos podía y fallábamos chuts clave y fáciles. Y no se nos daba, hasta que ayer sí que se nos dio todos los chuts y por eso ganamos también.
0: Doncs d'aquí a la temporada, en aquesta 13a posició, amb 23 punts, aconseguit la salvació en l'última jornada. No sé com l'has viscut en general i com la valores.
2: A ver, la valoro muy positiva, aunque ha sido muy dura, porque perder no le gusta a nadie, claro. Y es muy sufrida. Pero es que hemos tenido muchas lesiones, muchos entrenos sin gente, muchos entrenos los hemos tenido que salvar entrenando junto al senior A. Hemos ido a partidos sin cambios, a pabellones muy duros, y aún así los chicos nunca se han rendido, han luchado, han seguido viniendo a entrenar, y al final eso, pues el trabajo se te agradece.
0: ¿Podrán recuperar estas bajas? ¿Podrán tener más problemas de la temporada que ve, Quique?
2: Graves, no, ninguna, por suerte, pero sí que durante meses pues hemos estado con muy poca gente.
0: Doncs ens alegrem molt per aquesta salvació. Per acabar, Quique, ja que estàs aquí, amb el femení vau jugar l'últim partit a la setmana anterior, va ser un rival quasi impossible com és Sant Joan d'Espí. No sé com ha acabat el primer equip femení aquesta temporada, com va anar aquest últim partit.
2: Ah, no, bien, mejor de lo que todo el mundo se esperaba, incluso yo, incluso las jugadoras. Sí, el rival era muy superior, quedó tercero de división de honor plata, pero no, conseguimos jugar muy bien en equipo, tanto en ataque como en defensa, y nunca tuvimos como posibilidades reales, pero les competimos pues durante todo el partido.
0: Doncs ara ha acabat aquestes dues temporades i ja us toca descansar, que us ho mereixeu.
2: Sí,
0: Quique Soriano, sí. Entrenador de l'handbol Cooperativa Sant Boi, moltes gràcies per nosaltres i que vagi molt bé aquest estiu.
2: Muchas gracias, que vaya muy bien.
0: Un abrazo.

0: Som Gent de Carrer, avui un programa més al vostre costat. Albert Vidal, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: I també tots els que esteu a l'altre costat, esperem que us haguem fet companyia avui dilluns, de ressaca després d'aquesta festa major. Demà més, com sempre, a partir de les 6. Us esperem llavors una abraçada.

0: carrer. Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.
1: Ràdio Sant Boi.
2: 45 anys amb tu. La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista al Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a la desinformativa del vespre, on us destaquem la setmana del govern obert i el seu paper a Sant Boi, la celebració de la festa major de la qual encara ens esperen activitats i el descens a Lliga Elit de la Ciutat Cooperativa, que es trobarà de nou amb el Sant Boià a la Primera Catalana. Avui és dilluns, 18 de març del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. En política, la setmana del govern obert 2026 té la seva presència a Sant Boi de Llobregat, Albert Vilà.
2: L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat acull aquest dimarts 19 de maig a partir de 2:15 una jornada dins la setmana del govern obert 2026. La primera trobada posa sobre la taula les experiències i els reptes en la gestió d'alertes i la protecció de persones alertadores i la segona sobre les cartes de serveis com a eina de qualitat de la prestació de serveis públics. Hi participen la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, la Lluïsa Moret, i la directora general de Govern Obert, la Lara Torres.
1: En unes dates on, tot i que d'activitats culturals, ja gairebé hem exhaurit la festa major d'enguany.
2: Amb el Piro Musical i els 7 DJs d'Urban Stars vam tancar les activitats del cap de setmana amb el dimecres 20 encara pendent.
1: Amb un pregó d'inici de festes que vam viure a Ràdio Sant Boi a càrrec de la presidenta de la Coral Renaixença, Montserrat Aguilera, que va atendre l'emissora.
3: Ara la sensació és d'haver-ho deixat anar tot i sí, reivindicatiu, en plan això, la cultura, i crec que Sant Boi és un poble amb molta cultura.
1: Ha sigut un moment també pel fet del pregó de retrobaments, no? Comentaves en les darreres setmanes que us he trobat amb veus històriques de la coral. Al final de tants anys de cantar plegats, suposo que la coral es converteix en la teva vida i el fet de trobar-se de nou per aquest pregó, ja veus que la coral t'ha donat amics, t'ha donat família, no?, pràcticament.
3: Sí, bueno, jo estic a la coral des de fa molts 50 anys, realment, i sí, bueno, és un lloc on ens retrobem companys de tota la vida i, bueno, estem la marca.
1: Què li demanes a aquesta festa major?
3: Bueno, doncs li demano força festa i força cultura.
1: I tindràs algun preferit? Elit, Seguretat Social, no sé si Estopa, no sé en aquests més.
3: Doncs la veritat és que no, cap d'aquests. Vull dir, no crec que hi pugui anar, però vull dir que em sembla molt bé que vingui.
1: També va fer parlaments l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, als micròfons de Ràdio Sant Boi. Lluïsa, què li demanes d'aquesta festa major, la festa major d'enguany?
4: Doncs, com sempre, que sigui un gran moment de cohesió, de convivència, de gaudi de tots els santboians i les santboianes, que tots i totes trobin el seu racó, la seva oferta predilecta i que puguin gaudir de la cultura, com deia abans, de la convivència, de la vida en comunitat. Perquè dintre de lo que és la vida de la ciutat, un dels fets més importants són les festes majors, que permet doncs, a les ciutadans i ciutadanes trobar-se, retrobar-se i gaudir, òbviament, de tota la vitalitat, de totes les aportacions del talent local, de les entitats i de tota l'oferta que tenim preparada.
1: Ara la Montserrat Aguilera ens parlava de fer cultura. De fer cultura que és tan important en un moment en el que estem vivint tan polaritzat, tan difícil en molts moments a nivell polític. Què d'important és aquests dies de festa major reivindicar i trobar-nos tots per seguir protegint la cultura catalana?
4: Doncs jo crec que està clar que la cultura sempre és la pedra angular, la columna vertebral de la convivència i sobretot de posar en valor els valors democràtics, els valors que ens uneixen, que defensen drets i garanteixen doncs, serveis i sistemes de serveis públics. Jo crec que aquesta reivindicació sempre està vigent i sempre serà doncs, una de les nostres prioritats, perquè la cultura també és una expressió de democràcia, és una expressió de respecte, a tota la diversitat, a tota la pluralitat, a tota la riquesa que té la nostra ciutat. I a les administracions públiques, els poders públics, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Boi, ha de defensar, ha de prioritzar i ha d'apostar clarament, com fem sempre, per aquesta cultura, per totes les expressions culturals. I en aquest cas jo també destacaria doncs, les expressions culturals de les nostres entitats, com per exemple les protagonistes i els protagonistes de la pregó d'enguany, que és la Coral Renaixença.
1: Et faig l'última, ara que tenim aquesta oloreta del correfoc de fons de les espurnes que ja estan cremant, què esperes més d'aquesta festa major? Tenim grans concerts, Miqui Núñez, Alí, Seguretat Social, no sé quin és el teu preferit i quin esperes amb més ganes.
4: Jo la veritat és que, doncs, com ja sabeu, jo, a mi m'agrada tot, no? Jo el que vull és que surti bé, que no, primer, que no plogui. Segon, que doncs, tothom pugui disfrutar d'allò que li agradi. Que tot vagi bé, que sigui una festa major inclusiva, accessible, segura. I sobretot doncs, que tothom disfruti i que puguem doncs, tenir un balanç positiu i que després, quan acabi aquesta festa major, tots ens emportem un record meravellós a casa nostra.
1: El dimecres, la programació de Festa Major segueix. A 7:45, la plaça de l'Ajuntament viurà el Ball de l'Àliga, el Lleó i el Bou de Sant Boi, amb la presentació de la nova Mulassa, acompanyada de colles convidades de Sabadell i l'Hospitalet. Us ho explicaran en directe gent de carrer.
2: Pel que fa a la música, que el Niño acollirà a partir de les 8 el Rock and Joves Experience, amb actuacions de bandes locals emergents, com Pinta Labios, Broken Keys i Whitehall. També continua la programació de la Cruz de Mayo a la plaça de l'Agricultura, música, dansa, gastronomia andalusa i activitats populars durant tot el cap de setmana.
1: Una Festa Major marcada pels concerts de Seguridad Social, o Alif i Miqui Núñez, aquests dos últims que van patir apagades d'electricitat, tal com explicava gent de carrer.
5: Ha marxat la llum, vale? Perquè ho sapigueu. No ha marxat la llum, però va marxar la llum segurament les tomes de terra i tal, no? Marxem un moment i a veure què passa.
6: No, supongo que se solucionará, pero de momento pues nos vamos. Nos vamos. Hasta ahora, chicos.
1: En portes de la selectivitat, les biblioteques de la província de Barcelona es troben en situació de vaga, Albert.
2: La CGT ha tancat amb la taula del diàleg i ha acordat d'estendre a tot Catalunya la vaga que, fins ara, només afectava la xarxa de biblioteques de Barcelona. Aquesta decisió s'ha pres després d'una assemblea que ha reunit més de 100 treballadors de diversos municipis, segons ha informat el sindicat en un comunicat. A Sant Boi, les biblioteques comuniquen a Ràdio Sant Boi que, ara per ara, no hi haurà afectacions.
1: A l'agenda aquest maig, l'Ajuntament impulsa Cert o Fake, aquesta setmana, precisament una jornada per lluitar contra la desinformació a l'entorn digital.
2: Serà aquest divendres.
7: A mi una cosa que em preocupa bastant és la desinformació que ara en la nostra joventut està passant ara mateix de coses que han passat fa 50 anys només. Òbviament penso que qualsevol persona pot tenir la seva opinió, però sí que penso que aquestes opinions no estan ben fundamentades a l'hora d'anar a votar. Poden haver-hi molts canvis que no passarien si aquestes persones doncs, estiguessin informades.
2: Serà aquest divendres 22 de maig amb Ruth Pérez, cap de comunicació de Verificat, Carla Galeote, divulgadora feminista, i Liam Jiménez, creadora de contingut antiracista i feminista, realitzant el podcast en viu Influencers de la Veritat, una jornada que ens donarà eines per informar-nos en línia i podré viure en directe aquí, a Ràdio Sant Boi.
1: Tot plegat serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Cal Niño i totes les entrades es troben exaurides. Demà analitzem tots els detalls amb el regidor de projectes europeus, Emilio Morillas.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: En esports, cares i creus a la permanència, Sant Boià i Copé seran de primera catalana l'any vinent amb un descens cruel de la Ciutat Cooperativa i un miracle del Sant Boià gairebé al minut 90.
8: Per la Ciutat Cooperativa 1-0 al Camp de la Pobla, la Copa és l'equip de primera catalana.
9: Sí, el primer pal, compta aquí aquest rebot.
10: Gol! I el gol del Sant Boià. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Sant Boià, és un miracle!
1: El Club de Futbol Ciutat Cooperativa torna a ser equip de primera catalana.
2: El conjunt de Sant Boi ha consumat aquest dissabte el descens de categoria després de perdre 1-0 al Camp de la Pobla de Mafumet en l'última jornada de la Lliga Elit. Un desenllaç especialment dolorós per a l'equip de Javi Calvo, que tot i el resultat, durant molts minuts es mantenia fora del descens. El propi entrenador i també l'Izan Relova en declaracions a Sant Boi en Joc.
11: Levantar cabeza, felicitar y dar las gracias a toda la gente, toda la afición nuestra, están en las buenas y en las malas. Nosotros a reponernos, a animar a los chavales. Es un hasta luego, no es un adiós. Y que este club volverá.
12: Orgullosos tenemos que estar simplemente de estar en esta categoría, de haberla disfrutado. El año pasado me acuerdo que estaba en esta misma posición, ganando la liga en Campo del Sant Boi. Hoy te da esto el fútbol. No nos merecíamos este final porque he hecho grandes partidos, hemos demostrado que podíamos estar perfectamente en ella. Levantaremos, lucharemos por lo que es este club, por lo que es este barrio y por todos nosotros.
1: El Sant Boià Club Centenari de Sant Boi jugarà una temporada més a primera catalana després de no deixar de creure fins al xiulet final.
2: Els d'Alberto Triguero, tot i haver patit molt durant tota la temporada, han trobat la fórmula per juntar un club i una afició que semblaven abocades al fracàs i que han rebut un premi enorme amb un gol pràcticament als 90 minuts després de lluitar tota la temporada. Ivan Fuentes i Joel Martí, jugadors del primer equip, després d'aquesta remuntada.
13: Aquest gol final ha sigut una alliberació terrible. El partit ha sigut els més nerviosos que he viscut a la meva carrera esportiva. Tinc 34 anys, però quan anàvem perdent 3-2 i faltaven 10 minuts, no, jo no veia l'opció, sincerament. Deia que havíem baixat el record del gener i ho hem tret i, joder, estic molt feliç, sincerament.
14: Estava en una situació molt complicada. El Alberto em va fer un canvi d'idea i, la veritat, això és de tothom. Això és de tothom, del jugador, de l'afició, de tothom. Ens ho mereixíem.
13: Han passat dos cos tècnics, molts jugadors. Hi ha gent que s'ha baixat del barco, que no ha volgut seguir. Hi ha gent que li han sortit millors oportunitats, que també ho podem arribar a entendre. Però els que hem cregut, els que estem des del primer dia, hem vist de tot. I, sincerament, que haguem salvat la categoria amb tot el que ens ha passat és de no creure-s'ho gairebé. Han tingut la capacitat de treure el millor de cada jugador, han donat oportunitats a tothom i, mira, al final ho hem tret.
1: Pel que fa al temps, després d'una tarda de pluges intermitents, el cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat, amb temperatures que baixaran dels 20 als 16 graus al final del dia. No s'esperen precipitacions destacables i el vent anirà perdent força progressivament durant la nit.
2: Dimarts tindrem una jornada variable. Al matí començarà amb força núvol si no es descarten alguns ruixats o tempestes puntuals cap al migdia. A la tarda s'obriran més clarianes i la temperatura màxima arribarà als 22 o 23 graus. Ambient suau i ben moderat de migjorn. De cara a dimecres i dijous, s'espera estabilitat, amb domini del sol i alguns intervals de núvols poc importants. Les temperatures es mantindran agradables, amb màximes al voltant dels 24 graus i mínimes entre els 12 i els 14.
1: A final de setmana, la tendència apunta a un temps tranquil i plenament primaveral, predominant les estones de sol, amb temperatures suaus durant el dia i amb vent fresc a primera hora del matí. I amb això nosaltres acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 18 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi. Gràcies per ser-li a l'altre costat i ens escoltem demà dimarts, al punt de la 1 del migdia. Bon vespre.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

Tendido 5. L'actualitat taurina de la setmana presentada per José María Larcón i Manuel Salmerón. Tendido 5.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Jovas és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Jovas.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
3: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
4: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. La solitud en les persones grans és un fenomen cada cop més important en moltes societats envellides. No significa només estar sol. Moltes persones poden viure envoltades de gent i sentir-se soles. Aquesta sensació pot afectar tant la salut emocional com la física. Les causes poden ser la pèrdua de la parella, d'amistats o familiars, la jubilació, problemes de salut o mobilitat, dificultat per adaptar-se a les noves tecnologies o canvi de domicili, d'entre d'altres. Alguns estudis comparen l'impacte de la solitud crònica amb altres factors de risc importants per la salut. És important actuar tant des de la família com des de la comunitat, mantenint contacte regular amb persones grans, fomentar activitats socials i promoure un envelliment actiu. La solitud no és només un problema individual, sinó també social. Crear comunitats més connectades i inclusives ajuda les persones grans a sentir-se valorades, escoltades i acompanyades. Bé, avui som dilluns 18 de maig del 2025. 26, ja em volia menjar un any. Iniciem el programa 561 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, donem la benvinguda amb aquesta primera part al Diego Moreno. Bona tarda, Diego.
5: Molt bona tarda.
4: I a l'Enric Cavaller. Bona tarda, Enric.
5: Molt bona tarda.
4: Estàvem
5: i bona festa
4: major. Esperant a la Pepi, i... però se li haurà passat, haurà tingut algun problema que no ha pogut venir. Però bueno, ens en sortirem. Pues molt bé, Diego, primer de tot, estem en plena festa major. Com et va la festa major?
5: Pues mira, malament, perquè hi he estat treballant.
4: Vaja.
5: Ja t'ho he dit.
4: Home, això és bona senyal.
5: Vaig poder anar divendres. Divendres vaig poder anar allà a la plaça de l'agricultura, però dissabte i diumenge hi he estat arbitrant.
4: Bueno, però també treballes amb el que t'agrada, vull dir que això és molt important.
5: Sí, sí, sí, bueno, treballo en canalla... en nens de 12, 16 o 17
4: millor
5: anys.
4: Que amb grans.
5: I sí, sí.
4: Millor,
5: sí,
4: sí, menys perquè... problemes. Et donen problemes potser els pares.
5: Els pares
4: però...
5: i els entrenadors.
4: Els entrenadors. ara en parlem una mica. Enric, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
4: Com et va tu la festa major? Tu encara... tu ets santboià, però no ets resident. Ets autòcton d'aquí, però... ets immigrant.
6: Sí, sí, però aquestes dades jo recordo quan vivia aquí a Sant Boi, cap a la festa major, els meus pares em compraven un tratge, jo estrenava el tratge de la festa major, unes sabates i una corbata. I aleshores anàvem tots a la plaça Catalunya, que era on hi havia els autos de xoc, les casetes de...
4: els cavallitos.
6: De tiros, i allà primer fèiem una estada allà, després anàvem a l'Ateneu a ballar, era molt maco. Ara l'estar fora del poble també estic convidat a fer el vermut de local, perquè jo continuo sent soci de local de l'Ateneu Familiar, i el dia 20 estem convidats a fer un vermut a la una del migdia i vindrem perquè llavors...
4: O sigui que continues lligat.
6: Intento no perdre les arrels del tot, encara que les meves arrels per condicions de política... ambientals i d'habitatge, una miqueta em van fer fora de Sant Boi. Una cosa que un dia ho tinc que explicar, bueno, perquè ho porto una miqueta a dintre i m'agradaria treure-ho.
4: Vinga, doncs algun dia ens ho explicaràs. Ara esperem que el Diego hagi fet els deures i crec que ens portes algo més, perquè el mes passat vam dir que avui parlaria sobre l'hipoteca inversa.
5: Bueno, més o menys ho tinc fresc, vull dir, Hipoteca inversa és una forma de que la persona que tingui una propietat, que la entitat financera o bancària...
4: Sobretot, perdona que et talli, amb persones grans, oi?
5: Sí.
4: S'acostuma a fer amb persones
5: amb persones grans que tenen un recorregut de vida, pues,
4: o bé no, que no, la pensió no els hi arriba i llavors
5: sí,
4: tenen d'hipotecar el pis.
5: Calés cash, o sigui, calés per viure o per portar un ritme de vida que ells creguin convenient i no tinguis o sigui, uns estalvis. Llavors, què passa? Que si necessites, tens propietats, no et vol desprendre d'elles, perquè per lo que sigui, perquè sigui cosa familiar, i llavors és una forma de poder-te financiar amb uns diners que te va adelantant l'entitat financera amb unes condicions sobre una propietat determinada.
4: O sigui, és com una hipoteca normal,
5: però que en vez de deixar-te calés, o sigui, tu deixes la propietat i ell te van abonant.
4: Et compren la propietat, per dir-ho d'alguna manera?
5: No te la compren, perquè si tu aquesta propietat arriba un moment que quan, si tinguessis un cop de sort, et toqués algo, o la família, els fills o els familiars diguessin, no, bueno, anem a tancar aquesta hipoteca inversa, tu pagaries els diners que t'hagin deixat.
4: Només els que t'han deixat?
5: Sí.
4: O amb interessos?
5: Amb els interessos corresponent, clar.
4: Que els interessos m'imagino que deuen ser alts.
5: D'això viuen aquestes entitats, sí. I la valoració que t'hagin fet, vull dir, això és cas de que arribi a executar-se la hipoteca inversa, diguem-ne, la propietat, realment se la quedés a aquesta entitat, que a aquesta entitat no li interessen les propietats. Agafaria la propietat i la vendria amb una altra. Les entitats aquestes el que els interessa són els diners, o sigui, és fer el negoci amb els diners, no sé si m'explico.
4: No, sí, t'explico. Per això et volia preguntar si sempre són entitats bancàries.
5: Sí, o una entitat financera.
4: O financers, sí, vull dir, són persones que viuen de l'especulació.
5: Bueno, viuen d'aquest negoci.
4: De l'especulació.
5: D'aquest negoci que en un moment donat pues, bueno, s'han plantejat de fer, vull dir, totes les entitats financeres fan un negoci o un altre.
4: Clar, perquè no sé si has fet números o alguna cosa, però clar, per posar un exemple, si tens una propietat que està valorada al mercat, posem per cas, jo tinc un pis i aquest pis està valorat, segons el catastro, el que pagues i tot, 150.000 euros. Mm. Llavors, l'entitat bancària o l'entitat financera et dona
5: et va abonant mensualment, o el període que tu negocis amb ell, trimestralment, acostuma a ser mensualment, però bueno, pot dir, bueno, pues jo necessito mensualment, necessito trimestralment els diners sobre la valoració que t'hagin fet del bé i durant els anys que hagis negociat amb ells, perquè clar, bueno, això no és vitalici.
4: Però els anys que has negociat amb ells és segons el valor.
5: Exactament.
4: Perquè si tu dius...
5: El valor que et donguin ells.
4: Exacte. Llavors, si tu dius el pis està valorat en 150, però ells te'n donaran 100. Mm-hmm. 100 tirant llargs, perquè sempre normalment acostuma a ser quasi el 50%. Mm-hmm. Per el que jo he sentit, no n'estic
5: segura. A partir d'aquest 100, ells et fan els números i, depenent l'edat que tingui la persona, et fan els números i diu la probabilitats de viure d'aquesta persona tants anys. Aquesta propietat li abonem X cada mes i què pot passar? Que durant aquest temps mori la persona. I veure, qui són els hereus? Fills, els cosins, els que siguin, germans, el que siguin. A veure, aquests tenen la decisió si abonen els diners que t'han deixat amb els interessos corresponents, evidentment, i recuperen la propietat. O bé se queda la propietat elles i abonen als hereus la diferència del capital que hagin...
4: Sense interessos.
5: No? La diferència del capital que quedi pendent, per així dir-ho.
4: Sí, si t'han adelantat 50.000, els hereus en cobraran 50.000 més.
5: Exactament.
4: I si tenen de pagar... tindran de pagar quasi 100.000 perquè són amb els interessos.
5: Bueno, ho dic perquè és... El capital que t'hagin adelantat, perquè clar, la mort de la persona no sap si es pot produir el primer, el segon, el tercer o l'últim any dels números que t'hagin fet. No sé si...
4: De fet, és perdre molts calés, no?
5: No és perdre, és una forma de financiar-te.
4: Home,
5: no.
4: Diego, és perdre diners,
5: bueno,
4: no?
5: Bueno, però també n'hi ha l'opció, la persona que digui, és la forma de mantenir la propietat. No és de fer, perquè si tu ja t'ho vols vendre d'entrada, intentes vendre i no necessites una hipoteca inversa.
4: Clar, però, a veure, si tu t'ho vols vendre d'entrada, també hi ha això que es ven i pots continuar vivint a...
5: Sí, ja t'entenc. El tema del que tu pactes, també
4: que
5: pactes...
4: Propietat.
5: Pactes amb una empresa d'aquestes, el tema de dir nosaltres li anem pagant X i quan vostè mora, vull dir, nosaltres agafem la propietat. Hi ha gent que s'arrisca, ha dit un vitalici, i hi ha gent que diu no, fins al dia que mori, pot ser un any o pot ser 20 anys o per tota la vida, vull dir que no.
4: Clar, és que és un tema...
5: La hipoteca que... inversa, tu negocies el temps que creuen, bueno, que ells creuen que tu pots viure i la quantitat de la valoració que ells te donen.
4: És que sobre el tema aquest de la vivenda se'n parla molt però no s'explica bé i clar, hi ha molts dubtes perquè quan... clar, et diuen viu tota la vida a la teva vivenda sense moure't i cobra a més un... però clar, no et diuen totes les conseqüències que pot portar.
5: Bueno, les conseqüències acostumen a ser de que si tu mores durant aquest període de temps, ell es queda en la propietat. És com una negociació de dir-te, et donem tant vitalíciament, o sigui, d'una forma vitalícia, o durant uns anys, que ells creguin que una persona viurà 15, 10, 12 anys, no sé. És una forma de...
4: Però si es mor, per exemple, jo faig una hipoteca inversa, no? I em donen 500 euros cada mes. Uh-huh. Me la valoren per 100.000, per lo que he dit, i em donen 500 euros. Si jo el mes següent em moro, els meus hereus, pagant aquests 500 euros,
5: sí,
4: la recuperen.
5: Més els interessos es recuperen.
4: Més els interessos, que potser els interessos poden ser 1.000 euros més.
5: Exactament, i si n'hi ha alguns gastos, que això, clar, depèn, les empreses posaran alguns gastos de gestió. Però sí, recuperarien la propietat i en vez d'heredar els diners... heredarien la propietat pagant evidentment el que t'ha pagat aquesta empresa. Això funciona així.
4: Bueno,
5: no hi ha una altra...
4: És el cuento de la lechera, no?
5: Vull dir, ho fa gent que realment, el que et dic, no té caix, no té diners, els necessita per viure, però té propietats i aquestes propietats no la vol vendre, la vol conservar per lo que sigui.
4: O perquè no pot, perquè clar... Sí,
5: no, però sí. Si vol conservar és perquè té la millor fills o té algun familiar que li interessa o que vol, no sé, continuar amb aquestes propietats.
4: Però clar, potser tampoc no pot, perquè si tu no tens altra vivenda que la que estàs vivint i si tu vens, potser t'exigeixen que te'n vagis. I a on vas? Estàs amb les mateixes situació.
5: Podria passar, clar. Si et fan una valoració i vius molts anys i arriba el moment de que diu ja l'hem pagat tota la valoració que li vam fer, podien fer-te fora, clar. Si tu t'avaloren 100.000 o 150.000, el que han dit, i tu tens ara 65 i vius fins al 100 i pico, doncs, aquesta quantitat, si s'han fet els càlculs per tots els anys aquests que creuen que veuràs, perquè això són càlculs una mica matemàtics que ells fan la probabilitat de vida que tenim les persones. Pot haver-hi una persona visqui 80 i l'altra visqui 90 i l'altra visqui 75.
4: Perquè quin altre sistema pot hi haver en aquest cas de persones grans
5: que necessitin els diners? Podria haver-hi el que t'he dit abans, vull dir, una persona que digui bueno, pues jo en tinc X propietats i me venc una que trauré...
4: Però si només en tens una.
5: Si només tens la que vius, que jo sàpiga, o la beneficència o que t'ajudin els fills. No, que jo sàpiga, no n'hi ha una altra. O que et venguis la vivenda i te'n vagis de lloguer, que també n'hi ha gent que ho fa. Saps? Clar. Venguis la vivenda, tens tots els diners de cop, i a on t'administres tu i t'organitzes tu amb aquests diners.
4: Jo sé que hi han diversos temes sobre el tema aquest de la vivenda amb les persones grans, i avui n'estava...
5: Que jo conegui, només conec
4: sí,
5: aquests.
4: Sí, n'hi ha un altre que és... no sé què, propietat o...
5: Bueno, l'usufruct, bueno, no, l'usufructe
4: és... No,
5: perquè la multipropietat és que són de diversos propietaris, però que normalment, ja et dic, que són temes de fer negoci en la teva propietat i calculant uns anys de vida, que saben que tu o tornaràs aquests diners o ell es queda en la vivenda, i en la vivenda el que fan és vendre-la i recuperar tots els diners que te l'han deixat, clar, i els beneficis corresponents. Clar, és que això...
4: Bueno, una mica, Diego, això és com el pla de pensions. Sí.
5: No, és diferent. En pla de pensions t'has fet un estalvi i pot haver...
4: I després has de pagar un 30%.
5: Bueno, sí.
4: Vull dir,
5: però si ho
4: aquí,
5: treus...
4: El que
5: si
4: no
5: treus,
4: perd mai és...
5: Si ho treus de cop, si ho treus sigui d'una forma mensual o d'una forma trimestral...
4: Depèn, perquè si tu treus...
5: Lo que vagis
4: 500
5: traient,
4: euros cada mes, a l'any seran 6.000 euros. Llavors, sobre aquests 6.000 euros et trauran també el 30%.
5: Sí,
4: vull dir, t'ho treuen més en mica, però t'ho treuen.
5: Sí, però vull dir que hi ha gent que a vegades pues, té quantitats importants, eh? Hi ha plan de pensions que persones que han començat de joves, que aconsellen a molts països europeus, i aquí també estan aconsellant que facis un estalvi, i arriba un moment que tenen unes quantitats importants, eh? Inclús hi ha empreses que com valor de perquè la persona es quedi a l'empresa a treballar, li fan un plan de pensions i van a fer unes aportacions important. I arriba un moment que si tu portes molts anys amb aquella empresa, tens un pla de pensions. Jo coneixo d'algunes empreses aquestes importants, multinacional i bancs, que bueno, que els empleats els hi donen uns beneficis tremendos. Això et fa que et quedis a l'empresa, eh? Hi ha molta gent que et retenen a l'empresa amb els ingressos que et donen.
4: Clar,
5: més a més, eh? De la teva,
4: del teu
5: sou.
4: Tu estàs parlant de persones que tenen un valor adquisitiu gran, però les persones de peu, que potser posàvem 100 euros cada mes per un pla de pensions, eh? I ara resulta que quan arriba el moment que ho necessites i has pogut estalviar, jo què sé, 8.000 euros, i que d'aquests 8.000 només en puguis treure 5.000 i pico,

0: vestit, si haguessis agafat una guardiola d'aquelles de fang i haguessis anat posant els calés allà dintre.
1: I la degravació fiscal també,
0: que i no t'ho prenen.
1: Això no ho parla ningú, i també n'hi ha la degravació fiscal, de que hi ha persones que tenen uns ingressos importants i amb les aportacions als plans de pensió tenen una degravació molt
0: important. Exacte, però estem parlant, tornem a lo mateix, de persones amb un valor, amb un poder adquisitiu gran, però la persona que cobra 2.000, posem 1.500 euros al mes.
1: No, això han fet petits empresaris i autònoms que els hi ha anat la cosa molt bé, i en un moment donat han fet una aportació, vull dir, no s'han gastat tot en... És que hi ha molta gent que... Jo coneixo molts empresaris que el que fan és inverteixen, fan no sé què, fan no sé quan... No pensen amb els diners. Inclús quan tenen alguna cosa així un substancioso, per així dir-ho, una quantitat, ja pensen en comprar-se el no sé què i el no sé quan, i no pensen en l'estalvi. I l'estalvi... El caix és important.
0: Sí, sí, és molt important, però et raca molt que t'hagis sacrificat per fer un pla de pensions, per tindre, perquè s'entén que un pla de pensions és perquè t'ajudi a la
1: el dia de la jubilació. Però no, perquè tu, hi ha molta gent que han passat el període que ho poden recuperar i s'han comprat un gran cotxe o s'han anat a fer unes vacances. O sigui, no han deixat aquests diners per el que realment estava pensat.
0: Però bueno,
1: els diners són seus i poden fer el que
0: se li dongui, vull dir, cada persona és lliure de donar-li l'ús que vulgui, però que no deixa de ser un robo.
1: Bueno, la filosofia...
0: Perquè és que, a més, amb tot el que estem pagant, tu quan cobres un sou, a tu et retenen a l'IRPF, tens de pagar, no sé, la hisenda segons
1: social,
0: el que cobres, tu ja pagues. Si a sobre et dius, bueno, jo em faig un apartat per tindre algú més, i a sobre tens de pagar, a més, si tu estàs pagant aquest IRPF a Hisenda, a l'Estat, és perquè tu el dia que et jubilis no tinguis necessitat de recórrer a un pla de pensions.
1: Sí, bueno, et pagaran d'acord amb la teva el que hagis cotitzat, la teva cotització, clar. Evidentment, això és una part, i l'altra és un afegit més, és el que diem. I també pots ficar-ho, el que tu has dit, sota el matalàs, clar, pot haver-hi totes aquestes circumstàncies.
0: Que la surt més a compte.
1: Bueno, no creguis.
0: Com que no?
1: Ara inclús han limitat les quantitats que pots aportar. Vull dir que han anat retallant, perquè
0: bueno,
1: abans hi havia unes quantitats importants.
0: A qui pot prohibir a un ciutadà que si li sobren uns diners els guardi en una guardiola? Ningú li pot prohibir.
1: No, ningú. Aleshores... Perquè la gent sempre, quan tenim alguns diners d'aquests, volem dir, bueno, volem treure rentabilitat del tipus que sigui.
0: Home, això tot depèn, perquè clar, si tu tens 1.000 euros que has estalviat, amb què ho tens d'invertir?
1: Bueno, hi ha molta gent que inverteix en borsa,
0: Ah, inverteix en borsa, tornem a lo mateix, Diego, persones que tenen.
1: No, i els diners que sobren, vull dir, tu pots dir, bueno, jo en tinc 20.000, doncs 10.000 puc invertir i 10.000 el tinc allà preparats per si passés alguna emergència o per fer el que sigui. I tot el que... Hi ha gent que guanya molts diners amb això, Jo coneixo, tinc més d'un client que d'unidó,
0: Tindràs de presentar les teves amistats, perquè les meves són més...
1: No, bona, vull dir, a veure, no parlem de grans quantitats, però quantitats petites que ben organitzades i ben... Els bancs és el que no donen res. Vull dir... El banc és el que, si vols tindre el diner disponible, et diuen que res.
2: Ni una bufada amb un ull no dona.
1: Exactament.
2: Ni una bufada amb un ull.
1: Sí, doncs aquí està l'explicació. Llavors, per això la gent s'arrisca a comprar, doncs, jo què sé, doncs, pàrquings, locals, el que siguin, i que siguin en puestos bons, i hi ha molta gent que viu dels lloguers i de fer operacions d'aquest tipus.
0: Sí, possiblement, ja dic, que ens movem en mons diferents.
1: No,
0: jo amb la gent que tracto és més gent que viu a lo millor d'una pensió molt senzilleta i que es queixa moltíssim perquè a lo millor té de treure part del pla de pensions, i quan veuen que li treuen tants diners s'estiren dels cabells, perquè són persones treballadores, persones que
1: sí,
0: humils.
1: Sí, no, jo també tinc molts clients d'aquest tipus.
0: Però clar, la persona que té 10 milions, li'n prenen un, perquè per mi és una presa.

0: presa, no li importa, però la persona que...
1: No creguis, són els que més els importa, els que tenen més el que més els
0: importa. Però em refereixo que no, només li fa pessigolles, li pot saber greu,
1: sí, ja,
0: però una
1: que
0: persona que viu d'una pensió de 1.000 euros al mes i a lo millor li ve algun pago extra i té de treure 1.000 euros del pla de pensions i li en donen només 700, ja, és...
1: Ja t'entenc. Sí, no,
0: és molt diferent, vull dir, per això et dic que són mons diferents, són... Clar, és complicat. És l'hipoteca inversa, vull dir, ens ho has explicat molt bé, però bé, més o menys és el que ja em pensava, no? Que per això he volgut fer la comparació. No,
1: aquí ve
0: del pla de
1: la valoració, la valoració de l'empresa que et faci el... I també tingues en compte que van estar aturades un temps perquè no era... ni havien, estava tan carregat el mercat de vivendes i locals, que tu m'has preguntat abans si amb els locals, no sé si amb els locals es fan. Clar, es fa en les propietats que tinguin sortida, perquè m'entenguis, vull dir, clar, si ara n'hi ha molta demanda de vivendes, doncs clar, en el moment que tu, que et passi alguna cosa i ells tinguin que assumir quedar-se la propietat, el que volen és generar diners, no volen propietats. Els bancs mai han volgut propietats. El que volen són diners.
0: Sí, bueno, les propietats que les
1: que han deixat... Generi, que els hi generi diners i que no els hi, i que no tinguin pèrdues. Perquè vull dir, en un moment donat, d'aquí 5 anys, no sé com estarà la situació de la vivenda. Però potser han pujat com estan pujant ara, que estan pujant una barbaritat, i pot haver-hi que n'hi hagin vivendes per donar i per vendre. Com el tema del tipus d'interès repunti i la gent que està ficada està aquí, doncs mira, la crisi del 2008 va ser així.
0: Sí, i tant.
1: O sigui, pot vindre de que tu tinguis...
0: La crisi del totxo.
1: Que vagis, que vagis al carrer i tinguis encara la deuta de la hipoteca. Ah, doncs això pot passar ara. Perfectament.
0: Bueno, o sigui
1: que... I que vingui una crisi de treball, també, perquè clar, si... Hi ha gent que són molt valenta i es fiquen en pisos de... Jo he escoltat pisos d'aquí de la Ronda, aquí en Sant Boi, 400.000, 500.000 euros, que dius, mare meva, pisos d'aquí de la Ronda.
0: Sí,
1: aquests,
0: sí.
1: Aquests nous.
0: Que, no, ja, dius, ja els he vist, ja.
1: Que dius, mare meva, i, bueno, i estan venut tots i...
0: Tenen 90 anys i encara estan pagant hipoteca.
1: Ja, per exemple, doncs, imagina't, d'aquí a 90 anys, aquesta persona, el que li pot passar... Quedar-se sense feina, separar-se, tindre algun accident, Déu vulgui que no. Mil circumstàncies que la gent, quan fem un acte d'agafar una hipoteca o de ficar-nos en això, ni ho pensem, però què passa?
0: Oh,
1: i quan passa...
0: Quan ets jove no hi penses, en això.
1: I quan passa és quan venen els mals de caps i venen els lius.
0: Pues, t'havies preparat algú més, Diego, a part de la hipoteca inversa?
1: No, bueno, no he fet res.
0: No, has fet els deures només de la hipoteca inversa.
1: Això m'ho vaig mirar una mica, però ja t'ho he dit que ho tenia una mica present de més o menys com,
0: bueno, tu,
1: i que no ho fan totes les empreses.
0: Com aniràs venint, si hi ha alguna novetat sobre això? Perquè és que això és, sí que hi ha molta gent gran que m'ho ha preguntat, eh?
1: Pues miraré a veure si...
0: Fica't una mica més,
1: Sí, o sigui, a fondo, ja miraré de ficar-me a fondo a veure si tinc més una informació.
0: Depèn si és una financiera, si és un banc, perquè hi han bastants tipus d'hipoteques d'aquestes, que no són ben bé
1: propietat indivisa.
0: Indivisa, no? Bueno, sé que n'hi ha, avui ho he estat mirant i n'hi ha diversos...
1: El que n'hi ha és que et compren la propietat i
0: pots viure,
1: i pots viure amb ella.
0: Aquesta és una de les que hi ha estat.
1: Que tu estàs dient.
0: Sí.
1: I clar, tu pots estar vivent i pots fer l'acord amb ells, depenent l'edat, fins a uns anys o fins a o vitalícia, fins que et moris. Saps? Mm-hmm. Tu després ja no pots deixar la vivenda amb herència a ningú.
0: Doncs fica't una mica més a fons i el mes que ve, si saps algo més, ens ho expliques, perquè és un tema que no hi pensem i que és molt, molt, molt interessant, perquè ja dic, hi ha moltes persones grans que malauradament no volen anar a la residència i tenen el pis i volen viure al pis, però no els hi arriba, clar, molt menys per anar a una residència, no? Però que crec que és important que puguem donar-los informació.
1: Molt bé, doncs jo ho faig.
0: Perfecte. Enric, avui què ens parlaràs? Tornarem al Gato Negro?
2: Sí, avui, aprofitant de que és la festa major de Sant Boi,
0: farem un homenatge al Gato Negro.
2: Farem un bocí d'història, història contemporània, història de fa 4 dies, i parlarem largo i tendido, que diuen els castellans, del barri del Gato Negro. I per explicar una miqueta el barri del Gato Negro, jo ho he centrat, perquè sigui més viu, en la colla del barri del Gato Negro. I llavors direm que a la colla del barri del Gato Negro érem 5 nois, 5 nois. No teníem cap noia. Les noies més aviat estaven del carrer Conón en amunt. Érem a la colla 3 germans d'Extremadura, un noi de Coín i jo, nascut al barri, per tant, de Sant Boi. Primer ens situem geogràficament i hem de dir que ni el barri ni el prostíbul ja no existeixen. Estaven a on ara hi ha la plaça d'Europa. Ja. Sí, ja sé que la plaça d'Europa no sona gaire.
0: Per dir-ho d'alguna manera, davant de la Citroën.
2: Sí.
1: Jo treballo allà.
0: Sí, davant del Mafre.
1: Sí, exactament.
2: Sí, però per fer-ho més situants a millor, direm que aquesta plaça està situada al sud del poble. És on hi ha el monument de ferro, que és la campana del rugbi.
1: Sí, el bressol.
2: El bressol de la campana del rugbi. Es va, concretament aquest barri, es va expropiar i enderrocar per fer una entrada i sortida maca a Sant Boi dels carrers Jaume Balmes i Sant Cinto Verdaguer. Eren només 4 cases i el prostíbul. Tenim que dir que llavors Mossèn Cinto Verdaguer no estava tallat al carrer Colón. Llavors Mossèn Cinto Verdaguer baixava fins a la carretera de Santa Creu de Calafell. O sigui, els dos carrers, Mossèn Cinto Verdaguer i Jaume Balmes, al final desembocaven en la carretera de Santa Creu de Calafell. Ara Mossèn Cinto Verdaguer està tallat. També, per gaudir del tema, ens hem de situar amb el temps. I eren aproximadament als voltants de l'any 1957. Jo tenia 7 anys i anava a l'escola Joan Verdina. Vaig començar molt tard, doncs llavors els pares no podien acompanyar els nens al col·legi, perquè treballaven tots dos. El pare treballava de torn a la doble i la mare feia confecció a casa. Si el pare anava de matí a la fàbrica, a la tarda treballava al camp, o al revés. Portàvem una mullada de terra al passatge a les Salines, per sota de la via del tren. La mare, a casa, amb una màquina de cosir que tenia, feia colls i punys dels uniformes pels col·legis que es venien a la Turcó. Això és història, això és molt maco. Els dies de cada dia era difícil reunir tota la colla. Doncs uns anaven a l'escola i els altres havien d'ajudar els seus pares. Però a la tarda ens trobàvem 2 o 3 per fer una partida de tillos. El joc consistia en fer amb una llima vella un requadre al terra on hi posàvem, nosaltres n'hi dèiem caçar, un bitllet de cartró del carrilet cada un. Després es marcava una ratlla al terra 5 passes amb la llima. Havies de treure el cartró amb el tillo. El que treies te'l quedaves. Els tillos eren unes peces quadrades de ferro que treiem dels vents, dels pals de telèfons. Tenien un forat al mig. Avui això seria un autèntic sabotatge, perquè nosaltres traiem el tillo i el vent quedava com quedava. La tarda dels dissabtes sortia a jugar. La mare em deia: "No vull que vagis al Gato Negro, eh?"
0: Això aquí vivies?
2: Jo vivia en una casa al costat.
0: Bueno, però era la zona del Gato Negro.
2: Sí, però la mama em deia: "No vull que vagis al Gato Negro, eh? Que t'ho he dit una pila de vegades, no vagis al Gato Negro." Jo ràpid cap allà.
0: Clar.
2: El matí era de pes, perquè els caps de setmana venia un reforç de Barcelona. Era la Isabel, i portava una pila de TVOs pel fill de la filla de la madame.
0: Ja.
2: El meu amic...
0: Com, Enric, com eren les dones?
2: Espera, arribarem.
0: Sí?
2: Bueno, el noi amic meu tenia tota la col·lecció que li portava la Isabel de Barcelona del Guerrero de l'Antifaz, el Capitán Trueno, Roberto Alcázar i Padrín i tots els tebeus de Sanyes Bèl·liques. Per tant, jo com podia cap al Gato Negro. Ara explicarem una miqueta el Gato Negro com era. En entrar a la porta, per la porta de la carrera de la carretera de Santa Creu de Calafell, el Gato Negro, al costat dret hi havia la barra del bar, que portava l'Antònia. A l'esquerra, un espai gran amb unes 15 taules de marbre blanc amb potes de ferro negre i cadires negres. A l'hivern s'instal·lava una estufa de ferro rodona que tenia a sobre una llauna de sardines rodona gran amb aigua i fulles d'eucaliptus. Ja me'n recordo d'això, això és que són coses que et queden gravades. Era un ambient molt familiar. Nosaltres ens situàvem a llegir els tebeus que portava la Isabel en una taula del racó al fons. Dels costats del bar sortien dos passadissos amunt. Eren els passadissos que portaven a les habitacions. En el bar no es feia cap activitat de motiu sexual. Allà no hi havia cap exhibició. En el bar tu podies entrar com si fos un bar normal.
0: Home, si us deixaven entrar els nens era perquè no hi havia cap...
2: No hi havia cap mena d'activitat. No es feia res que no es pogués veure. Entraves allà, tu podies entrar allà i fer una cervesa i anar-te'n. O podies entrar allà i quedar-te i anar amb una de les dones a l'habitació. El que sí que recordo és que a vegades venia un client habitual i aleshores li deien: ara feia temps que no venies, Jaume? Vols berenar una mica per agafar forces? No me'n recordo. El noi del Gato Negro no era de la colla perquè no el deixaven sortir. Alguns diumenges es podia reunir tota la colla i fèiem una incursió a la església de Sant Baldiri. No anàvem pas a resar. Ens situàvem a les escales i un de la colla entrava a veure si hi havia algun bateig. Si teníem sort i estàvem batejant algun nadó, tot seguit preguntàvem, el que entrava preguntava, si era un nen o una nena. Els de la comitiva li deien: és un nen! Llavors ell sortia i ens deia: és un nen! Quan sortia tota la comitiva i esperaven per fer-se la foto de rigor, llavors nosaltres començàvem a cantar a coro: tireu confits, que són podrits, si no en voleu tirar, aquest nen es morirà.
0: I si era una nena, deia aquesta nena, sí.
2: Una vegada i una altra vegada, fins que el padrí tirava caramels o confits. Els confits, en dèiem nosaltres, era una espècie d'ametlla que estava envoltada com un sucre. Sí. Els castellans o castellanoparlantes n'hi dèiem peladilles. Sí. Nosaltres n'hi dèiem confits.
0: Eren ovalats.
2: Sí. I alguns eren de color blanc. Sí.
0: Hi havia alguns... color blau, color... Sí, sí, eren hi havia de colorins.
2: Bueno, si el padrí ho havia vingut preparat, si el padrí havia vingut preparat, la cosa... si el padrí no havia vingut preparat, la cosa es tornava molt sèria. Doncs nosaltres no paràvem de cantar. Llavors el padrí, al no portar res per tirar, demanava calderilla als del bateig i junt amb el que ell portava la tirava. Eren cèntims i alguna moneda d'aquelles de dos rals que tenien un forat al mig.
0: I tant.
2: Un cop aplegat el botí, sortíem corrent direcció al castell. No baixàvem pel carrer Sant Pere perquè ens duia al territori hostil, que eren els dominis de la colla de Vinyets i Molí Vell. Hem de dir...
0: L'enemic.
2: Sí, hem de dir que en aquell temps al sud del poble hi havia tres colles. A l'esquerra estava la colla de Vinyets i Molí Vell, al centre estava el Gato Negro i a la dreta hi havia la colla de Casablanca. Cadascú tenia el seu territori i entrar a aquell territori era perillós perquè la majoria anàvem armats amb un mandró. I segons on te ficaves et fotien fuma una mandronada.
0: O sigui, es parla del terrorisme d'ara dels nanos.
1: I de la zona Sud-amèrica, que n'hi havia als carrers, sí, que estan dominats per colles.
0: Sí, sí, igual, aquí hi ha les bandes de...
2: Jo quan me'n recordo, hasta se'm torna la pell de gallina, perquè... Bueno, ara explicarem una altra història. Per Sant Joan, les mares, amb roba vella, farcida de palla, feien dos ninots. Un era el Joan i l'altre era la Joana. Nosaltres érem els encarregats de recollir brossa, mobles i llenya per fer una pila sota els ninots, que es posava un pal i els ninots es posaven a dalt. I llavors nosaltres calçàvem el pal amb llenya, amb palla, amb fanal, el que trobàvem. Uns dies abans de la crema, teníem que fer guàrdia. Doncs, al sortir del col·le, podien vindre altres colles a robar-nos la llenya. Armats amb mandrons i arcs de vímet, el vímet en castellà n'hi diuen...
0: Mimbre.
2: Mimbre, la mimbre, exacte. I fletxes de varilles de paraigues, atenció. Fletxes de varilles de paraigues.
0: Enric, Déu-n'hi-do,
1: verdaderos guerrers.
0: Terroristes que éreu.
2: Feia por, allò feia por.
1: Verdaderos guerrers.
2: Sí. Les fletxes les esmolàvem fregant-les a l'arrebossat de les cases. Quan anàvem a col·legi, portàvem la fletxa i l'anàvem passant per l'arrebossat de la casa i li anàvem fent la punxa.
0: I la disparàveu.
2: Espera, sí.
0: I si tocava algú...
1: L'hospital.
2: El fer punteria, amb aquestes fletxes ben esmolades, travessàvem una porta d'interior de les cases. Molt, molt perillós.
0: Home.
2: Molt perillós. En una de les guàrdies...
0: Espero que no hi hagi cap nano que t'estigui escoltant. Bueno, perquè això... no és horari infantil, eh? Això perquè, si ja, no, això serà per la gent gran que ho recordi.
2: Això ara ja és impensable, perquè això ho ha substituït tot, les tablets i aquestes coses.
0: I les pistoles.
2: Llavors, tot això de les tablets no hi havia res. Ens teníem que buscar la vida... No teníem ni televisió, però ens teníem que buscar la vida.
0: Doncs pues no sé què dir-te, si no prefereixo que el meu net tingui una tablet a una fletxa d'aquestes.
2: Sí. En una de les guàrdies... vam enxampar a un de la colla de Casablanca. El vam despullar i li vam tirar la roba a la regadora.
0: Hòstia.
2: La regadora era una séquia que passava paral·lela al carrer Colón a cel obert. I una miqueta també era una fita, diguéssim, física del carrer Colón i la séquia en avall era el nostre territori. I del carrer Colón, o sigui, de la séquia i el carrer Colón en amunt ja era... més civilitzat tot. Sí, aquell el vam enxampar i ens vam fer un dit de riure. Home, perquè el vam veure que corria regadora avall a buscar la roba que li marxava amb l'aigua avall.
0: Home, devia quedar encantat de la vida. En recordar-se'n, segur que es van recordar de tota la vostra família.
2: Bueno, per què venia? Sant Boi ha estat sempre molt ben comunicat. A part del carrilet, allà a baix del Gato Negro, operaven llavors dues companyies d'autobusos. Una era l'Amont, que era un bus de color groc, i l'altra era l'Oliveres, Societat Anònima, que era un bus de color blau. L'Amont enllaçava Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Viladecans i Gavà i Castelldefels, per la carretera, precisament, de Santa Creu de Calafell, i per la Gran Via, des de Castelldefels al Prat, Barcelona. La companyia de l'Amont, els autobusos grogos, no entrava a Sant Boi. L'Oliveres feia Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Viladecans, Sant Climent, i entrava dins de Sant Boi. També feia Sant Boi, el Prat, Barcelona. Les dues companyies tenien en els dos sentits de la marxa parada davant del Gato Negro, tant a la banda dreta com a la banda esquerra. Hi havia dues parades davant mateix del Gato Negro. Recordo anar amb la meva mare a Barcelona pel pont dels cotxes de Sant Boi a Cornellà i en arribar a l'entrada del pont parava el bus de l'Amont. El revisor ens feia baixar a tots i passava el bus només amb el conductor. Llavors nosaltres travessàvem amb el revisor i tota la gent a peu fins a l'altra banda. A l'altra banda tornàvem a pujar a l'altre costat del pont. Això era degut perquè...
0: Això va durar poc, per això.
2: Sí, va ser un temps... Durant la Guerra Civil, els republicans, al retirar-se, el van dinamitar. I quan entraren els nacionals, van reconstruir la meitat dinamitada. Però l'altra meitat estava molt malament. Recordo que al passar, agafat de la mà de la mare, es veia el riu pels forats del pont. Això dona, perquè ara quan expliquem aquestes coses sembla que sigui una cosa que no pugui ser, però no estem parlant de 200 o 300 anys enrere, estem parlant de 70, 75 anys enrere, no més, eh?
0: No, ara, si ens escolta algun jovent, es deu pensar les historietes de l'abuelo Cebolleta.
2: Sí, però que les historietes aquestes no són antigues, són de fa 4 dies. Això és el que jo em meravello en veure que ningú recorda una història tan propera.
1: Bueno, jo aquesta casa del Gato Negro me'n recordo quan vaig fer promès de la meva dona, que és d'aquí de Sant Boi, jo venia d'Hospitalet, encara la vaig veure en ruïnes, perquè jo venia d'Hospitalet, em baixava al Gato Negro i pujava al carrer Balmes, la meva dona vivia al carrer Acorazado d'Espanya, que ara és Pau Clar.
2: Sí.
1: que està davant del quartel.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I m'has fet recordar, bueno, jo treballo per allà i aquella zona la domino molt amb el sentit de moure'm per allà.
0: El tema del Gato Negro, clar, jo després de més gran ho he sapigut, però quan es parlava del Gato Negro, a vegades que els pares parlaven, sí, perquè mira, aquell ara ve del Gato Negro. I clar, jo no li trobava cap sentit. Pensava, bueno, i què, que vingui del Gato Negro?
1: Si
0: vol vindre de Casa Blanca. Però clar, es veu que venia de treballar.
2: Era un prostíbul, que tenia un prostíbul. No s'ha de dir una altra cosa, perquè era un prostíbul. Allà hi treballaven, com hem dit abans, l'Antònia, que portava el bar, la Lola, que era una miqueta la cap de colla, era una dona, me'n recordo, una dona alta, molt morena, tipus cordobès. L'Antònia era més aviat baixeta. La Milagros, que també estava al bar, era una dona, que me'n recordo d'ella, molt rossa, amb la carn molt blanca i tota pigada com les noies irlandeses, me'n recordo d'ella. De la que no me'n recordo molt bé és de la Isabel, que era la que venia i portava els TVOs, que llegia jo allà amb aquell noi.
0: També era treballadora.
2: Sí, sí,
0: allà.
2: Aquesta venia de reforç, com hem dit, els caps de setmana, perquè hi havia més gent.
0: Clar, hi havia, clar.
2: Llavors,
0: sábado, sabadete.
2: Sí. Llavors, dintre del bar, ja et dic, hi havia una situació molt familiar, no hi havia cap mena de cosa. El que passa és que la meva mare, com que sabia que era un prostíbul, no volia que anés allà. No volia,
1: clar, perquè un nen petit,
0: clar, no,
1: i anar amb un
0: no
1: puesto d'aquest... No,
2: però a mi el que entibava eren els TVOs. Jo l'altre no m'enterava de res. A mi el que entibava eren els TVOs. I els TVOs, escolta, a mi no m'havien comprat mai de TVOs.
0: Clar,
2: a
0: però
2: mi...
0: el que em sobta que és amb un prostíbul i que portessin TVOs pels nens, no?
2: Sí, sí. Els TVOs eren pel fill...
1: Sí, una incongruència.
0: Clar, totalment.
2: Però perquè tenia un caire familiar, és el que jo vull arribar a explicar. Era un caire familiar. Tu podies estar allà dintre, sentat, llegint un TVO, i no veies, si aixecaves la vista, no veies cap situació sexual ni cap... Elles, les dones d'allà, les prostitutes d'allà, anaven vestides normal. No portaven ni faldilles curtes, ni... poder sí que una miqueta més d'escot, però... La vestimenta era normal, tot era a dins del bar, la cosa era normal. Després el que passaven a les habitacions, pues bueno, això era un entente que tenien entre una d'elles i el client, però a dintre del bar no hi havia cap situació.
0: Sí, bueno, però el moviment es veia, i bueno, només que un nano fos una mica que ho hagués sentit dels pares, ja podia estar pensant i ja veia, mira, aquell ja se'n va. Vull dir, no el trobo.
1: Suposo que els nanos, amb aquesta ingenuïtat de quan ets
2: sí.
1: petit, és el que està dient ell.
2: Clar, a mi el que em tibava eren els TVOs.
1: Aquest tema.
2: A mi l'altre no m'interessava.
1: Això ho pensem als adults.
0: Clar, sí. Tu ara tens un fill o tens un net de 6 o 7 anys i no el deixaries anar a un lloc així.
2: No, perquè la mama no volia que hi anés.
0: Clar.
1: Però jo perquè la teva mare sabia el que hi havia allà.
2: Claro. Però jo allà veia els assanyes bèl·liques, aquells TVOs d'assanyes bèl·liques eren boníssims, i ja no parlem del Guerrero de l'Antifaz. El Guerrero de l'Antifaz, allò em tenia el cor robat.
0: I el Capitán Trueno,
2: el Capitán Trueno. Jo recordo en aquells temps que venien els reis i a mi em portaven, no sé, uns elàstics, uns calçotets i una samarreta empalfada, però a mi no em portaven les coses...
0: Estaves de sort, perquè hi havia qui no ens portaven ni
2: vale,
0: això.
2: Vale, sí, jo tenia la sort que era fill únic, eh? Jo era fill únic, no vaig tenir germans. Jo vaig ser de la tongada aquella del segle, que hi havia aquella espècie de fórmula no escrita, que aquí totes les famílies tenien un fill, i no en tenien més. Jo recordo que... Jo recordo. Jo tinc una família supercurta, comparat amb la família de la meva dona, que són una quantitat. Jo, tots els cosins que tinc, tots, menys un, tots són fills únics. O sigui, tinc una família, són tres i el cabo.
0: Ja.
2: No sé,
0: bueno, ara torna a passar, perquè després de la teva generació...
2: Això va ser a la postguerra, amb la postguerra.
0: Però després de la teva generació va venir l'època del baby boom.
2: Sí.
0: I ara torna a ser, es torna a estar en rescissió, vull dir, sí. Ara no neixen...
2: Això va ser la postguerra, clar, la postguerra, faltaven moltes coses, i jo recordo que en el cas del pare, com que teníem el camp, i portàvem el camp, i ell treballava a la Dubler, jo recordo que gana a casa no havien passat mai gana. El que passa que a casa no ens havíem begut mai una Coca-Cola. Jo la primera Coca-Cola me la vaig veure allà al jardí amb un fi de curs, que allò va ser per mi un aconteïment.
0: quan eres petit venia l'empresa Coca-Cola a les escoles, sí, i
2: un
0: portava una vegada a l'any, et portava...
1: Feien aquest tipus de publicitat. La...
0: Sí, portaven una Coca-Cola.
2: Al fi de curs, els que estudiàvem al Col·legi Joan Verdina, estava associat a l'Ateneu del Jardí. I llavors al fi de curs el fèiem a la pista d'estiu. I allà venia el Búfalo Bill,
0: sí, que amb
2: unes tralles feia petar un cigarret d'una noia que portava, i allà ens donaven la primera Coca-Cola. I nosaltres estàvem embalassats, allò era una cosa no mai vista, fins que em vaig assabentar que el Búfalo Bill també treballava a la WR amb el meu pare.
0: Ja.
2: Però bueno, era aquella innocència que deia abans ell, el company, la santa innocència aquella. Tornant al Gato Negro, jo, al ser tan menut i això, no reflexionava amb el que passava allà. Jo allà ja estava bé, estàvem allà amb Rocco tots dos. Ah, un dia també li van portar al Cine Cin Castillos, i vam fer una projecció amb el Cine Cin Castillos.
0: Allà mateix, al Gato Negro.
2: Allà mateix. Jo totes les coses...
0: Bueno, era per a totes les edats, o sigui...
2: Aquell noi...
0: Era multiplural.
2: Pel fet de ser el fill de la filla de la madame, pues tothom li feia regals, tothom li portava coses. I jo gaudia de tot el que li portaven a ell, perquè el nano, per no estar sol, ho compartia amb mi.
0: Clar.
2: I llavors jo, el meu objectiu és el Gato Negro.
1: Clar. I on trobaves la diversió.
2: Sí. I ara recordo també amb enyorança, ara que és la festa major de Sant Boi, però amb enyorança a fi de bé, no? Recordo quan a la festa major de Sant Boi la plaça Catalunya era de terra, jo me'n recordo que allà era on s'hi posaven els ous de xoque, els cavallitos, les parades de tir amb escopetes de balins...
0: Per això és posterior, eh?
2: Sí, perquè això ja és més cap aquí. Jo ja tenia, llavors, jo ja anava al Joan Verdina...
0: Clar, perquè al començament, la plaça Catalunya, hi havia dos forats.
2: Sí, era un barranc. Jo havia travessat aquell barranc davant de Cal Miquelito, que hi havia aquells tres pins.
0: Exacte.
2: Jo havia travessat aquell barranc amb la bicicleta, perquè jo venia de baix al Gato Negro amb la bicicleta cap a l'escola. I quan al migdia anàvem a dinar, sortia de l'escola una altra vegada, avall, per Camp Marcelleres, avall de la Torre del Romaldo, per la plaça Catalunya, que arriba al mes i cap a casa. Sí.
0: Perquè llavors els cavallitos es posaven aquí a l'estació, entre l'estació i la Rambla. Allà es posaven els cavallitos.
2: Sí, però...
0: Quan jo era petita, es posaven allà.
2: Jo recordo una anècdota, que estaven els cavallitos allà a la plaça Catalunya, llavors jo anava al Joan Verdina, i allà tres o quatre companys de la classe vam decidir anar a tirar els tiros allà a la caseta dels tiros. Jo, com que a casa estava sol i durant la setmana pràcticament no tenia companys, un any per Reis sí que és veritat que em van portar una escopeta de la Gamo. La Gamo era una fàbrica de les primeres
0: que es van
2: acusentar en la part de Casablanca, que hi havia primer la Daibre, l'Austinox i la Bra. I el que davant mateix es va instal·lar a la Gamo.
1: I llavors els meus pares... Crec que continua.
2: Sí, pels Reis em van comprar... Pels Reis em van comportar una escopeta de balins. Jo, clar, com que tot el dia anava remenant aquella escopeta de balins amunt i avall, vaig agafar una punteria bestial. Llavors un dia els companys em van dir: escolta, Enric, tu que dispares bé, anirem allà a la fira que les casetes aquestes de la fira de la festa major ja estaven instal·lades 4 o 5 dies abans de la festa, saps? I ja a les tardes obrien per fer una miqueta de caixa. Llavors aquell dia doncs vam posar una passeta cadun que vam portar de casa i vam anar allà a la parada d'aquella dels tiros i vam demanar un duro de tiros. Ens van donar un munt de balins. Em van donar una escopeta que recordo que anava molt malament. Jo vaig posar el balí a l'escopeta, tiro i no vaig tocar. Però al tirar jo m'hi vaig fixar la deriva que tenia l'escopeta.
0: Desviades, sí. Posaven el canyo desviat.
2: Exactament. Llavors jo vaig corregir la deriva i a partir de llavors, cada vegada que jo tirava, tocava amb un botonet, i me'n recordo que aquella caseta... I s'heu de recordar molts, perquè era molt clàssic, hi havia com una espècie de castell i tenia un autòmata que s'obrien dues portes i sortia per un riel un camarer amb una safata que portava un vermut.
0: Sí.
2: Llavors, clar, tants tiros i tants vermuts, arriba un moment que a sobre de la barra de la caseta de tir hi havia una escampada de vermuts que, a més, hi posaven una oliva dintre, me'n recordo.
0: Ja veus tu.
2: Sí.
0: Amb els nanos.
2: Sí. Érem 4 o 5, érem 4 o 5, ens vam atiborrar de vermuts, de manera que quan vaig arribar jo a casa...
0: Sense mirar l'edat, saps?
2: Sí, quan vam arribar, vaig arribar jo a casa, la meva mare se'm queda mirant i diu, com és que tens aquests ulls tan vermells? I jo dic, oh, és que aquesta nit no he dormit gaire. Vols dir?
0: Sí, sí. Sí. Sí. Doncs, bé...
2: Espera un segon. Jo me'n recordo que l'endemà, precisament, van vindre moltes mares a la classe a queixar-se de que els nens havien arribat a casa amb bastant males condicions.
0: Doncs, molt bé, ens has explicat la teva experiència. I encara t'has deixat una cosa, que ara no tenim temps d'explicar-ho més perquè ens anem d'anar a les notícies de les 5. Al Teatro Hermanos Largo, que venia cada any també per la Festa Major. Que llavors...
2: I els circs?
0: La Primitiva... treballava aquí al Teatro Hermanos Largo, si te'n recordes, la famosa Primitiva de Sant Boi. Però això es donaria ara si comencéssim a fer, a obrir el baúl dels records, jo crec que ens es passaríem 3 hores explicant la nostra infantesa. Però, malauradament, ara no tenim temps, tenim de donar pas a les notícies de les 5, tornem de seguit. Anem a les notícies i tornem d'aquí un momentet. No marxeu.
1: Molt bé.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs que vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora han de venir?
1: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
6: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
5: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
6: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
7: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
3: Acull a una nena o un nen saharaui.
4: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
8: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
9: La veu de la gent gran.
10: Després de la pausa, iniciem la segona part del programa d'avui i aprofito per recordar-vos que aquest programa s'en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda i en diferit de 9 a 11 de la nit, però també ho podeu fer-ho per la web de Ràdio Sant Boi. Doncs bé, iniciem aquesta segona part, tal com he dit, amb la Júlia Olaia. Bona tarda, Júlia.
11: Buenas tardes.
10: I l'Enric, que continua esquí escalfant la cadira.
11: A veure què no s'explica, a veure, a veure.
10: No, ara continuarem amb... Començarem amb tu, Juli, i després ja acabarem amb l'Enric.
11: De acuerdo, pues nada. Pues
10: avui que ens portes remeis...
11: Remedios para conciliar el sueño.
10: Oh, que bé, que bé. No tenim de prendre ni tila.
11: Si os pueden ayudar...
10: Vinga, sí.
11: Que sea para eso. Una cosa muy importante para nuestra salud es el descanso. Muchas enfermedades vienen como base de ello. De no recuperarte bien del desgaste físico del día, tensiones, cambios de horario, del trabajo de casa, los niños, el trabajo fuera. Todo un estrés acumulado que te hace estar más sensible para todo y más irritable. Esa ansiedad de la que muchas personas hoy en día padecen. Cuando te vas a dormir y no puedes, se necesita desconectar el cerebro de las preocupaciones. Si no se puede dormir, no hace falta dar vueltas y vueltas en la cama. Lo mejor es levantarse y tomarse una infusión calentita de lavanda, flor de azahar o de raíz de valeriana. Escuchar un poco de música, leer algún libro. Claro está, una lectura que os guste. Si no, el aburrimiento también puede ser efectivo para que os entre el sueño. Nada de poner la televisión y quedarse dormido en el sofá. Sobre todo no cojáis el móvil 2 horas antes de acostaros, ni nada que tenga radiaciones, como los relojes de pila de botón que interfieren en el sueño y provocan un mal dormir, ya que nos roban energía. Hacer ejercicio es muy bueno, pero no por la noche. A estas horas se debe hacer actividades suaves y relajantes. Las parejas deberían hacer como los reyes, dormir cada uno en su cama y así poder dormir a pierna suelta. Cuando duermes con alguien es más complicado ponerte como tú quieres. Cenar pronto es muy saludable, pero en España, tierra de sol, es algo difícil que nos vayamos a dormir pronto. Hay un remedio muy antiguo que proviene de nuestras abuelas, muy utilizado en la antigüedad. Este remedio es poner unas castañas debajo de la almohada. Esto nos puede ayudar a dormir y activar la circulación sanguínea. La posición en la cama también es muy importante. Ponerte del lado derecho con la pierna derecha estirada y la izquierda encogida ayuda a mejorar la conciliación del sueño. Los baños calentitos alternados con agua fría y los baños de pies suelen ser muy beneficiosos. Masajear el cuerpo con un guante de crin nos exfolia la piel, empezando desde las piernas, brazos, cuello, espalda, pecho, cadera y ombligo. También hay cepillos expresos para esto, que nos dan un mayor riego sanguíneo. Las esponjas de mar también es un producto natural que acaricia nuestra piel y nos relaja. Masajear la cabeza también es importante. Existen herramientas para este uso. Sobre todo, debéis desechar lo que no os hace bien. ¿Sabéis que es beneficioso para dormir tener la cama bien orientada? ¿La cabeza hacia el norte y los pies hacia el sur? ¿Cómo saber la posición? Si ponéis una brújula en el centro de la cama, esto os dirá hacia qué posición la debéis colocar para que vuestro descanso sea óptimo. Claro está, os habréis de comprar una brújula si no la tenéis. Los colores suaves en las paredes también os pueden ayudar a dormir. Un interesante consejo es que si pintáis la habitación, debéis de saber que hay efectos en la pintura, disolventes que os pueden provocar dolor de cabeza o mareos. Para que esto no suceda, cuando acabéis de pintar, deberéis poner en un bol con agua dos cebollas picadas y dejarlo en la habitación. Esto eliminará el olor a pintura. Antes de recurrir a suplementos, podéis aumentar vuestra melatonina de forma natural si os exponéis a la luz solar por la mañana. Esto es muy beneficioso y recomendable, ya que aporta la vitamina D, imprescindible para nuestro organismo. También son muy beneficiosas la técnica de respiración 4-7-8. Inhalar el aire 4 segundos, retener el aire 7 segundos y exhalar el aire lentamente 8 segundos. Esta técnica activa nuestro sistema nervioso parasimpático y puede ayudarnos a dormir en unos minutos. ¿Sabéis que el magnesio es el mineral del sueño? El magnesio, en la cena, os puede relajar el sistema nervioso muscular. Podéis incluir en vuestra dieta almendras, espinacas, plátano, una porción de chocolate negro o semillas de calabaza. Si preferís una suplementación, el glicinato de magnesio es la forma más biodisponible y la que menos efectos digestivos produce. Ningún remedio natural funcionará si no tenéis una rutina constante, como es acostarse y levantarse más o menos a la misma hora. También os digo que después de las 3 de la tarde es mejor que evitéis el café. ¿Cuándo consultar a un médico? Si lleváis más de 3 semanas sin dormir bien, a pesar de aplicar estos remedios, deberéis de consultar con un profesional. El insomnio crónico puede estar relacionado con apnea del sueño, depresión, ansiedad generalizada o condiciones tiroideas. Conclusión, el insomnio no tiene por qué ser vuestro compañero de noche. Os animo a practicar estos remedios naturales y a ver si podéis recuperar ese sueño profundo y reparador de forma progresiva y segura. Ánimo, amigos. En la constancia están los resultados. Feliz semana.
10: Pues molt bons consells, eh?
11: Hombre, jo crec que sí.
10: El que passa, Júlia, que sí. Quan et vas fent gran necessites dormir menys hores.
12: Això és el que em passa a mi.
10: Oi? Que, a veure, el cos necessita dormir, necessita un descans, com a mínim crec que són...
11: De 8 hores.
10: No.
11: Bueno, el cuerpo necesita 8 hores, jo les necesito.
10: Les persones grans,
11: jo sí les necessito.
10: Amb 6 hores en té prou.
12: Jo funciono bé en 5 hores.
11: Jo necessito les 8
10: però,
11: hores.
10: A veure,
11: hasta el momento, Enric, hasta el momento
10: no és el mateix dormir que descansar, perquè podem estar dormint i estar amb un duerme vela, que se li diu en castellà, i llavors t'aixeques més cansat que t'has posat al llit.
11: Però no has
10: dormit.
11: Però
10: dormido. Si tu te'n vas al llit i dorms 4-5 hores, però descanses, allò que dius, oh, que bé, que a vegades et cau somiant hasta la bava, oi? Això és descansar. I jo crec que a la nostra edat en tenim més que suficient.
12: Jo segons... 5 hores.
11: Depende de las personas. Yo a
10: depende
11: veces...
10: de la necessitat.
11: Yo a veces he oído gente bien mayor y necesita las 8 hores, eh?
12: Sí, sí. Jo abans, quan érem més joves, dormia més hores, oia. Ara, jo amb 5 hores...
11: Porque también trabajabas más, sí, quizás, y sí, eso sí, también, sí, pues el cansancio, sí, del cuerpo.
12: I una cosa que jo he descobert que em va bé per dormir força o dormir bé és anar cansat a dormir.
11: Claro, tienes que ir cansado, exactamente.
10: Sí. Però no excessivament, eh? Perquè a vegades l'excés de cansanci no et deixa descansar. Jo m'he trobat estar dies molt, molt esgotada perquè he fet més... Per exemple...
11: Más de lo que has podido, has hecho.
10: Exacte. I trobar-te que no pots descansar. No saps com posar-te, que et fa mal tot.
11: Vull dir, sí, eso es cierto. Y como empiezan los dolores, que si te duele, sí, aquí, que si te, sí, duele, sí, allá... Sí, sí, sí.
12: Bueno, això és allò del si no fos, Julià.
11: Claro.
12: Però jo dic això. Jo amb 5 hores en tinc prou. I em trobo bé, l'endemà em trobo bé.
11: ¿Y te vas a dormir siempre a la misma hora?
12: No. Ara vaig a dormir més tard que abans. Abans és veritat que anava a dormir, però també era l'horari de la fàbrica. Jo treballava en una fàbrica que feia un horari europeu, el que tu dius.
11: Yeah.
12: Nosaltres entràvem a treballar molt d'hora i plegàvem a la tarda molt d'hora. Tens, perquè no fa, al mig no fèiem la migdiada. Això de la migdiada a Europa no es fa, no? La migdiada només és aquí.
10: Ostres, però és tan dolça la migdiada.
13: Sí, és que sienta muy bien, la verdad.
12: Sí, sí, però sí. A Europa no es fan migdiades. Va, i nosaltres l'horari que teníem...
10: Nosaltres no som europeus, nosaltres som espanyols,
13: però catalans. Però perquè se van a dormir más pronto también, ¿eh?
12: Sí.
13: Porque tienen la costumbre de cenar sí. pronto e irse a dormir sí. más pronto. Es sí. por eso por lo que no lo hacen.
12: I aixecar-se més d'hora.
13: Ahí está.
12: Sí, sí,
13: pero
12: sí,
13: nosotros sí. es que nos vamos muy tarde a dormir.
12: Sí, sí, sí. I una altra cosa, jo com que no soc, no estic habituat a la migdiada, també em passa que si faig migdiada, encara que sigui de 3 quarts d'hora o menys, després em costa moltíssim de dormir-me.
13: Sí, porque ya dicen que la migdiada es como 20 minutitos, todo lo más media hora, ¿no?
10: No n'hi ha per res.
13: Sí, sí. Sí. Pero claro, ahí está, que luego ya te pasas y es como que el cuerpo se vuelve perezoso, ¿sabes? No, y cuesta más.
10: I depèn, cada persona...
13: necessita una cosa.
10: Exacte, té unes necessitats, és com el menjar. Tu menjaràs molt i no t'engreixaràs, i jo no menjaré res i m'engreixaré. Vull dir, això ja són... depèn de les constitucions i depèn de la persona. A veure, jo et puc dir, mira, el meu pare dormia 3 hores cada dia quan tenia de treballava al camp, a la fàbrica, i quan arribava de la fàbrica encara es posava a preparar el ciment per l'endemà que treballessin els paletes. Però clar,
13: són 3 hores és poquito, la verdad. Sí, 3 hores és molt poc.
12: Jo menys de 5 sí, no sí. em trobo bé.
13: Sí,
12: jo
13: sí.
12: de 5 a 6 hores, però amb 5 hores jo noto que l'endemà m'aixeco bé i que faig bé sense estar cansat ni res.
10: I també depèn molt del dia, perquè potser claro. Hi ha un dia que et poses al llit i no hi ha manera que et puguis adormir perquè, per lo que sigui, i no perquè tinguis mals de caps,
12: sí, sí,
10: no, perquè no pots
12: coses.
10: Dormir.
13: Exactament, hi ha problemes sempre.
10: A la
13: sempre
10: nostra edat és normal que tot això, que tingués aquests alts i baixos, és normal que els tinguem. I hem de dormir, doncs, a lo millor te sentaràs i et quedaràs fregit.
13: Sí, el primer sueño a lo mejor lo haces y luego te despiertas ahí a las 2 o las 3 de la mañana.
12: Els homes també sí. tenim, desgraciadament, un despertador natural, que és la pròstata. Llavors és fàcil que a l'edat nostra, al 3 quarts de segle, t'hagis d'aixecar la nit 2 vegades o 3, eh? Això no vol dir que quan te'n fas un riu i te'n tornes al llit i te quedes dormit.
10: Sí, però... hi ha persona hay gente que sí. desvetlla.
13: Sí, sí. No? Però hi ha gent que sí, a lo mejor hi ha gent que ja una vez se despierta, luego le cuesta.
12: Dormit. A mi el que no em anava a fer, Julia, i ho has apuntat tu aquí, era el tema del cafè.
13: Yeah.
12: I això em passava molt quan treballava. Perquè quan treballes a les empreses ja sabem que hi ha una màquina de cafè a cada passadís. I llavors, com que jo era un comandament de la fàbrica, et trobaves amb un, va, anem a fer un cafè. Anaves a fer el cafè. A l'estona, trobaves un altre, cavaller, anem a fer un cafè. I al final, resultava que el dia feies 5 o 6 cafès. Això ho hem tingut que deixar, Allà ja vaig passar del cafè a la xocolata... per no haver tants cafès, i ara, pues, descomptat, del cafè al descafeïnat i un al dematí, prou.
13: Claro, si el cuerpo es sabio, es verdad. Él te dice lo que necesitas sí, sí. o lo que no necesitas.
12: I adaptar-se
10: a lo que tu
12: dius.
10: Veus, sí. Enric, hi ha persona que el cafè no li fa res.
12: D'acord.
13: A mi no me hacía antes nada, pero ahora sí, como lo beba por la tarde. Como lo beba por la tarde, no duermo, ¿eh?
10: A vegades és psicològic, ¿eh?
13: No és psicològic. Yo me voy a dormir con sueño y tengo sueño y me quedo con los ojos abiertos y no hay manera de dormir. Sí, sí, es que lo tengo comprobado.
12: No faig cafè.
10: Bueno, el cafè, el te, són begudes excitants i lògicament el cafè, el te, la Coca-Cola, tot això són
13: excitantes.
12: A partir del migdia, si tingués que fer un cafè seria descafeïnat, però cafè normal a partir del migdia no.
10: Jo a partir de les 4 o les 5 també procuro no prendre.
13: Sí, jo si me lo tomo por la mañana nada, pero por la tarde me afecta.
12: Una altra cosa que apuntaves tu molt bé també és no anar-se'n a dormir massa tip.
13: Ah,
12: no haver menjat massa la nit, perquè això també costa.
13: Sí, les cenes suaves.
12: Sí, ara, a mesura que anem fent grans, doncs anem baixant una miqueta també el llistó, ja no mengem tant al vespre, els plats de mongetes que fèiem abans quan érem més joves...
10: Això i que no et feien... Sí. No et perjudicaven. Ara et menges un plat de mongetes a la nit i et passes tota la nit amb uns ardors.
12: Bueno, però tu saps que hi ha un refrany castellà que diu vale más perder un amigo que una tripa, eh?
13: Vaya. Sí, desde luego, como seas de esos, no eres capaz de dejarlo.
12: Estic amb tu. I bueno, cadascú, persona és un món, el que tu has dit molt
10: bé. I tant.
12: i hem d'anar adaptant-se a lo que ens interessa.
10: Cada cas és un món i cada persona una història. Això
13: però que sí que és verdad que empiezas a dar vueltas en la cama sí. cuando no te puedes dormir sí. y es mejor levantarse sí. y en este momento, pues mira, lo que he dicho, yo siempre pongo las infusiones porque es que van muy bien, claro, que te hacen relajarte y aparte de eso, pues mira, si te gusta leer, pues te pones
10: una
13: lectura que te guste.
10: A mi la tele em fa dormir. Jo si veus que no puc dormir, poso la tele i quedo fregida.
12: Jo és que el problema que tinc és que la tele no m'agrada la tele. A mi no m'agrada la tele. Jo si no és un programa esportiu o és un programa de notícies, no veig res, ni pel·lícules, ni sèries, això no m'agrada.
13: I con tanto drama que hay en la tele, quiero decir, que no hacen más que hablar de cosas...
12: Hi ha una cosa, Julia, que tu no has tocat, que és el tema psicològic.
13: Ah, el psicològic és molt important, claro.
12: Quan te'n vas a dormir i durant el dia t'ha passat alguna cosa, has tingut un problema o no has pogut solucionar una determinada cosa, i llavors te'n vas a dormir pensant com ho arreglaràs l'endemà. Això a vegades a mi m'afecta i estic moltes hores per dormir-me.
13: Sí, lo he tocado puntualmente.
10: Ha comentat lo de les respiracions.
13: Sí que lo he dicho diciendo que todo lo que aquello, lo que no te haga bien en tu mente, que lo expulses, quiero decir, que lo eches de tu lado.
10: I has comentat lo de les respiracions, que això és quan tens una mica d'angoixa, t'ajuda molt. El tema de la respiració...
13: És molt important, eh?
10: Exacte. No li donem importància i en té molta. Si tu aprens a respirar bé...
13: Sí, sí.
10: Jo ara, una anècdota que no té res a veure amb tot això, però jo tenia un professor de ioga que ell sempre deia que les persones viuen, les persones sanes, segons les respiracions. Per això la puça, i ho recordo perquè em va quedar clavat, la puça es mor de seguit perquè respira molt fort, molt, molt, molt fort. I en un moment té agotades totes les respiracions de la vida. I és cert, eh?
13: Una persona s'agota, claro.
12: Però jo, per exemple...
13: Si respira tan fuerte...
12: Jo em refereixo que a vegades són coses que no et deixen dormir, coses una mica banals, eh? No és que sigui que hi hagi hagut un accident ni res, no. Però penses, bueno, l'endemà faré això, faré allò, però allò com ho faré? I començo a rumiar i em costa molt de dormir-me.
13: Això és el que jo deia, mal de caps. Però a ti això te preocupa. Sí. Aunque sea una simple cosa, sí. Pero nosotros nos hacemos un mundo de las cosas. Sí. Y eso. Entonces pues nos cuesta, es sí. verdad.
10: Sí. Bueno, sí. Julia, la poesía.
13: Bueno, esta se la he hecho a Menorca, porque como hace poco he estado 10 días en Menorca...
10: ¡Ostras! Això no ho tens d'explicar,
13: sí,
10: també,
13: me ha encantado, la verdad. No había ido nunca y me ha gustado mucho. Menorca, todo el paisaje que mece tu voz llama a la puerta y pregunta, dime... ¿Tú quieres volver? ¿Quedarte aquí y habitarme? No necesitas hablar. Te fuiste plena de azules y puestas de sol generosas. Nada es de viento. Todo es real. Brotan latidos. ¿Los oyes? Sigues en mí y en la eterna alegría del sol de mis calas, mis dulces y saladas vistas, mi perfume penetrante dentro y fuera del agua. Mi eco crece al recordarte. Cuando me nombras, sueño feliz es tu equipaje. Tu corazón se volvió gaviota de tanto rodar por mis playas.
10: Molt maco,
13: Bueno, la he hecho como si el paisaje me hablara a mí que para volver, ¿sabes? Home. En vez de ser yo, el paisaje me llama sí, para sí, que sí, vuelva.
10: És que Menorca té el mar, tu et poses a aquella cantada
13: transparente
10: i veus el mar des del cap de cavalleria, no sé si has estat.
13: Sí, bueno, és que he aprovechado los 10 días que he venido...
10: I veies allà dalt el mar, aquell blau tan intens.
13: És precioso, és que és verdad,
12: I aquelles paredes... De piedra,
13: aquella
12: de piedra tan macos.
13: Sí.
12: Allò m'encantava, a mi m'agrada allò de la pedra seca. Allò és el paraís de la pedra seca.
13: Sí, lo tienen muy bien organizado, sí. Muy limpio, muy paraís. Bien.
10: Sí, llàstima que el problema que tenen les illes, les pitiuses que li diuen, és a l'espai. Perquè allà necessiten a l'estiu molta gent i no hi ha allotjament per tanta gent. Però bueno, això és un altre problema.
13: És otro problema, això exactamente. Però bueno,
10: com anem de turistes...
13: Sí. Y luego si quieres ver las calas, ya sabes que te las tienes que patear y andar por caminos, que sí, es verdad que tienes que estar bien
10: en
13: las rodillas y eso.
10: O bé en barco.
13: Sí, claro, si vas en barco no hay problema, pero si no, patearte, esto también cuesta, ¿eh? Sí,
10: pero son bonitas.
13: Pero son preciosas todas, sí. Además me ha hecho muy buen tiempo, lo que pasa que, bueno, que el agua aún estaba fría y me he podido meter, ¿eh? La he probado el agua, ¿eh? Me ha gustado mucho. Muy bien. La verdad que he venido encantada.
10: Bueno, pues, Enric, crec que t'havies deixat un parell de coses al tinter.
12: Sí, m'he deixat un parell de coses al tinter, són anècdotes que jo crec que us agradaran. és part de la història. Per exemple, el carrer Balmes, jo el recordo quan el van obrir, i el van obrir els soldats del quartel. El carrer Balmes el van obrir els soldats del quartel i es va fer de carbonissa. La carbonissa era una resultant de les calderes que hi havia a Can Dubler, que feien vapor per fer anar els telers i per fer anar els prins, els tins i les coses que feien allà a Can Dubler. Llavors, el resultant de la combustió del carbó dins de la caldera era com una espècie de carbó trinxadet, petitet, que n'hi deien carbonissa. I els soldats, amb els camions, anaven a la fàbrica Dubler, on treballava el papa. Precisament el papa treballava a les calderes, era calderer. I llavors allà carregaven amb pala els camions i escampaven la carbonissa en el carrer Balmes, que era de dalt baix, de color negre, de carbonissa. Ja hem dit abans que mossèn Cito Verdaguer no s'acabava on s'acaba ara. Mossèn Cito Verdaguer arribava fins a baix mateix de la carretera de Santa Creu de Calafell.
10: Tenia sortida.
12: Sí.
10: Tenia sortida i entrada.
12: Tenia sortida i entrada.
6: Tu treballaves en esa fàbrica?
12: No, allà treballava el meu pare.
10: No, la Dubler vaig treballar jo.
6: No, perquè jo sé mucha gente que ha trabajado de aquí de Sant Boi.
12: La gent treballava a la Dubler, era una empresa molt gran.
10: És que tothom de pràcticament de Viladecans, Sant Climent i Sant Boi, Sant Boi treballaven o al Macelleres o a la Colònia o a la Dubler.
12: Sí. Posteriorment ja va ser quan van vindre les fàbriques, precisament, a sota del Gato Negro, que va vindre la primera de totes, atenció, la Isolectra.
10: Sí.
12: La Isolectra era una fàbrica que precisament estava davant mateix del Gato Negro i feien una cosa que en diuen baquelita. Eren uns aïllants per l'electricitat. Després ja va vindre la d'Abrà, la d'Aibra, l'Austinox...
10: Sí, però això era més cap a Viladecans.
12: La Gamo, després ja va vindre la Unil, també com textil, que treballaven moltes noies, això ja ho recordo. I recordo també que la carretera, llavors, de Santa Creu de Calafell, hi havien al costat de la carretera uns plàtans immensos, que dos persones no els podien abraçar.
10: Mira.
12: Aquests plàtanos es van plantar durant la dictadura de Primo de Rivera, que es van plantar per tot Espanya, no solament aquí. I allà es van anar fent grans, i els van tindre que tallar precisament perquè es provocaven molts accidents. Al fer-se grans, estrenyien una mica la carretera i molts vehicles, llavors no n'hi havia tants, però sí, ja hi començava a haver camions que circulaven. Després dels carros ja va començar a haver camions que circulaven i van haver molts accidents a la carretera de Santa Creu de Calafell i llavors van treure els plàtans.
10: Sí, però eren enormes.
12: Eren
10: enormes.
12: Eren uns plàtans enormes. Recordo el 1962, que és un dany que ens ha quedat gravat a la memòria de tots, que és quan hi va haver aquella famosa nevada, aquell tan gran a Sant Boi, i la colla del Gato Negro vam fer una de les nostres hazanyes. Amb pales vam fer un ninot de neu immens almenys de la carretera i que després, al anar-se fonent la neu, aquell ninot de neu era tan gran que es va glaçar la neu i van tindre que vindre operaris de l'Amunt perquè no podia passar l'autobús.
6: Madre mia!
12: I amb pics van trencar el ninot de neu.
10: Enric, mira, si això no m'agradaria... No m'agradaria que això ho escoltés cap criu,
12: sí,
10: perquè...
12: Això és...
10: A veure,

0: Som tots, els cinc de la colla, amb una taula que vam aconseguir de fusta, que la vam posar a l'inrevés, i amb una taula la fèiem servir de trineu i baixàvem pel carrer Val més avall. Me'n recordaré tota la vida.
1: Que bien lo pasasteis.
0: La nevada del
2: coses de la infantesa.
1: Sí, que queda en el recuerdo para siempre.
2: Què més portes?
0: Em porto, ara tinc una altra anècdota.
2: Vinga.
0: Tinc una altra anècdota.
2: Que m'agradaria que expliquessis una mica el tema de les... lligant una mica amb el que ha dit la Júlia de les herbes.
0: Sí, després ho tocarem. Ara queda una altra anècdota que també jo crec que és interessant perquè ens en recordem de coses que ja no hi són. Un cop vam sortir de les escoles Joan Verdina, vam anar a parar a una acadèmia que es deia antigament l'Acadèmia Almi. Us sona l'Acadèmia Almi?
1: Sí, a mi me suena, lo que pasa
2: ja, que hi havia, aquí a Sant Boi hi havia Barcelona.
0: Sí, l'Acadèmia Almi va ser una de les primeres acadèmies que aquí a Sant Boi es va començar a fer el batxillerat. Allà vam fer el batxillerat, vam fer els tres cursos i la revàlida. Recordo que una de les assignatures que hi havia en el batxillerat era la gimnàsia sueca. Això de la gimnàsia sueca jo no ho havia sentit a dir mai, però bueno, la teníem que fer perquè tocava i ens teníem que anar a examinar de la gimnàsia sueca. Llavors teníem un llibre per fer les postures de la gimnàsia sueca i d'aquesta gimnàsia sueca a mi em van quedar dues paraulotes, que a mi em van semblar dues paraulotes, que una era el tendido prono i l'altra era el tendido supino. Això eren dues paraulotes que sempre em van quedar gravades.
1: Què hacías? A veure, què posició era?
0: Havien diverses posicions i tenies que, amb el llibre, seguir aquestes posicions. Això, fins a cert punt, anava bé. Però després de la gimnàsia sueca, venia una altra gimnàsia que es deia la gimnàsia de los aparatos. Ai, amic, los aparatos.
1: Ai, los aparatos.
0: Los aparatos. Llavors va resultar que el director de l'Acadèmia Almi era un senyor que amb molt esforç, molt gran, havia fet l'Acadèmia Almi i es havia quedat sense un duro. I en diu un duro. I no tenia diners per comprar els aparatos. Aquests aparatos es tenien que saber fer perquè si no sabia saltar els aparatos et suspenien, eh?
1: Ja.
0: Amb això del suspendido o no, recordo que estàvem en franca desavantatge. Doncs perquè aquí a Sant Boi no hi havia tribunal mestre per examinar. Llavors, els que fèiem el batxillerat aquí a Sant Boi, teníem que anar examinant-nos a Barcelona. Teníem que anar al col·legi Ausias Mar o al col·legi Balmes de Barcelona, i allà ens examinaven. Però allà passava una cosa. Els que eren del col·legi Balmes tenien un punt que li deien la limpieza i el decoro. De manera que si aquells treien un 4, amb la limpieza i el decoro, aprovaven. En canvi, nosaltres aquest punt no el teníem. Estàvem en franca desavantatge. Com que durant un any no havíem estat allà, el punt de limpieza i decoro no ens el donaven. Llavors, si tu traies un 4, te suspenien. Total.
1: Que tenien ventaja, los
0: sí,
1: otros.
0: Sí, que tenien avantatges d'allà. Bueno, tornem a los aparatos. Que los aparatos, allò va ser algo serio, eh? Los aparatos, com que no en teníem, el director, amb molt bon criteri, jo penso que el senyor, va decidir que tenia que fer algo, perquè si no ens podíem examinar. I va pensar l'home, qui pot tenir aparatos? On poden haver els aparatos? A on estaven llavors totes les coses? Qui tenia totes les coses llavors?
2: La Falange.
0: El local de la Falange.
1: Clar.
0: El local de la Falange. Llavors, aquell senyor, no sé si pagant o només per amistat, va aconseguir que poguéssim anar 3 dies, en 3 setmanes diferents, als locals de la Falange a fer los aparatos. Aquests famosos aparatos era una espècie de cavall que tenia 4 potes.
1: El potro, no? El potro este.
0: Que li deien el potro. Per això era una espècie de cavall que tenia 4 potes. No tenia, el cavall no tenia cap ni tenia cua. Només tenia les 4 potes i una cosa de fusta forrada com una espècie de...
2: cuero
0: barato.
1: Sí, no? Sí, és que lo tenien en los colegios, este, el potro lo tenia.
0: Això estava als lugars de la Falange, nosaltres no teníem. Aleshores, tenies que fer el salto del potro, que es feia un salto exterior, que era amb les cames obertes, i un salto interior, que precisament amb les cares per dintre. I llavors, l'altre aparato era un aparato que li deien el Plimpton. El Plimpton? Sí, el Plimpton era com una espècie de caixa de morts, una caixa piramidal, com una caixa de morts, que a sobre tenia com una espècie de repòs a mans, també de pell, i allà tenies que fer un salt davant i fer una tombarella a sobre d'aquest aparato. Bueno, vam anar allà als locals de la Falange, o nosaltres quan vam allà entrar allà als locals de la Falange, jo em vaig veure tot allò, unes, un

0: unes tirolines que tenien allà i uns quadros i unes tendes de campanya. Jo vaig sortir d'allà.
1: Maravillado.
0: No, meravellat. Jo vaig sortir d'allà meravellat. Ui, quan vaig arribar a casa, li vaig dir al meu pare, escolta, em sembla que me n'aniré a la Falange perquè allò he vist... Pobre de tu! És el que em van dir, No em van explicar res més. Pobre de tu, quan vagis allà, apuntar-te et fotré un clatellot. Això és una cosa que sempre m'ha quedat a dintre. Per què no m'explicaven alguna cosa? Bueno, a casa perquè... no s'explicava mai res.
1: Bueno, no se hablaba de este tema.
0: Ni de política ni de sexe.
1: Yeah.
0: A l'hora de sopar podies parlar
1: eren
0: del que volguessis, menys política
2: Enric,
0: o sexe.
2: Tu li expliques, li has explicat al teu fill alguna cosa de la guerra?
0: Jo tot el que sé li he explicat. Però jo
2: normalment,
0: no puc
2: normalment, el problema que hi ha avui dia amb el jovent és perquè no els hi hem explicat, possiblement perquè... volem oblidar, no?
1: Queremos evitar que sufran por estas cosas.
0: Total, que ja estem als locals de la Falange. Tenim el Potro i el Plíntor allà. Arribem el segon dia allà...
2: Vinga, fes la gimnàsia aviat, que no ens donarà temps d'explicar lo de les herbes.
0: Bueno, ho fem un altre dia. Ara acabem això. Fem un altre dia.
1: Sí, estàvem allà...
2: No, tu manes. Jo no tinc res que dir aquí.
0: Hòstia, passava l'estona. Estàvem allà... i hi havia el professor, que era un senyor de la Falange, un jefe de la Falange, i recordo molt bé que aquell senyor, abans de començar l'exercici, ens va classificar la raça humana. Ell tenia una forma molt seva de classificar la raça humana. I la raça humana ell la classificava amb el tipo atlético. Després venia l'atlético pínico, el gordo i el obeso.
1: Esto me recuerda a Hitler, que quería personas perfectas.
2: Era la mateixa política.
1: Claro, por eso, total, pero que al decir eso...
0: Total, jo sempre he sigut més aviat rodonet o quadradet. No he sigut mai un tipus atlético. I quan aquella me va classificar la raça humana, jo vaig aixecar la mà i vaig preguntar, ¿y yo dónde estoy? En castellà, perquè tenies que parlar en castellà, ¿Y yo dónde estoy? Aquell senyor se'm mira i diu, tú eres atlético pínico. Jo quan em va dir atlético pícnico vaig pensar, què vol dir això? I llavors torno a preguntar-li, oiga, ¿y esto de atlético pícnico qué quiere decir? En castellà, jo saps, ¿qué quiere decir? El tio em diu, atlético pícnico és una persona como tú que en vez de crecer hacia arriba creces hacia los lados.
2: Déu-n'hi-do.
0: A callar, Carme, a callar.
1: Sí.
0: I no contestar.
1: No se podia registrar.
0: Bueno, ja estem, encara gràcies que anàvem allà a fer les pràctiques, Llavors, ja estàvem allà, al local de la Falange estava llavors davant mateix del Col·legi Balmes, a baix del carrer Rauric.
2: Sí, recordo, i tant.
0: A la part de darrere hi havia un pati fantàstic, amb una pista de bàsquet. Bueno, allò era preciós.
1: Estava ben preparat, vamos.
0: Preciós. Però, allà, quan saltàvem els aparatos, el professor que ell ens va ensenyar. Veieu, ara per saltar per sobre del potro aquest, heu de picar fort a terra, piqueu fort a terra i aquest impuls us farà saltar per sobre. I el del Plíntor era mateix, picar fort a terra, allò ens fer una espècie de tombarella a sobre de la caixa de morts aquella que deia jo, i caies a l'altra banda. Bueno, sí, nosaltres érem gent jove i llavors jo ja començava a jugar a rugby, i cap problema.
1: Se te daba muy bien.
0: Sí, i tots més o menys ho vam fer bastant bé. Bueno, arriba el dia de l'examen, ens n'anem a Ausiàs Marc, anem a l'Ausiàs Marc, ens porten al poliesportiu de l'Ausiàs Marc, allà hi havia el famós Potro i el mateix Plíntor, que estava allà. Bueno, vinga, va, la llista. Jo sóc la de la C, sóc de la C. Aleshores, jo era dels primers de la llista. No el primer, però els primers de la llista. I veig que el primer dels nostres surt corrent, fa un salt fort davant mateix del Plíntor aquell, surt disparat amunt i cau a l'altra banda sense tocar ni el Plíntor.
1: Madre mia.
0: Jo vaig veure que caia a l'altra banda com un sac. I el profe es va espantar, El profe d'Ausiàs Marc es va espantar. Diu, aquesta gent es faran mal. I va parar de seguida, que de 11 ja quasi em tocava a mi, El siguient era jo. Diu, què passa? Per què salteu tan fort? Jo li dic, escolti, això que hi ha aquí davant del Plíntor aquest, que hi ha una fusta aquí amb unes molles, això què és? Diu, això és un batidor. Ah, dic, nosaltres això allà al local de la Falange no en teníem. Clar, nosaltres estàvem acostumats a picar molt fort a terra, doncs quan picaves fort sobre d'aquelles molles sorties disparat.
1: Disparado, vamos.
0: Llavors ell va dir, no, a veure, el batidor el posarem a demanda. O sigui, si tu vols saltar amb el batidor, saltes amb el batidor, i si tu no vols el batidor, el retirem. I va dir, no, no, no, jo batidor no. I llavors batia a terra tal com havia ensenyat el professor de la Falange. I si hi vam aprovar. Bueno. El primer no, no va aprovar, perquè aquell pobre...
1: No, que jo pensava, digo, a lo mejor no tuviste que hacer los ejercicios al ver como...
0: Sí, sí, no, no, no, allà no s'escapava ningú.
1: Lo hacía el primero.
0: No, bueno, no, allà no s'escapava
2: ningú. Ara sí que, vinguen, continuem amb les herbes. Això ho direm. Vinga, va.
0: Les herbes...
2: Que els nostres oients estan esperant...
0: Les herbes donen per molt, eh?
2: Bueno, pues comença no avui podem... i després el proper dia continues, no. Perquè jo les lligaria una mica amb el que la Júlia ha explicat del tema de l'insomni, perquè sí. Hi ha moltes herbes sí. Que serveixen per combatir l'insomni.
0: Sí, però el tema de les herbes no el podem comprimir. No el podem comprimir. Hem de parlar tranquil·lament de les herbes perquè hi ha moltes qualitats i herbes...
2: Bueno, però pots parlar, per exemple, si tu parles de la farigola, parlaràs d'una herba, vale. No cal que parlis de totes en general, parlaràs d'una herba, de la farigola, o parlaràs o de la tila, o parlaràs vale.
1: Es que para dormir casi todas las hierbas son buenas, ¿eh? Sí. Casi todas, ¿eh? Relaxin, lo que pasa que siempre unas tienen más fama.
0: Que siguin relaxants. Parlarem de les herbes. Jo he fet bastants tallers d'herbes, sobretot precisament a la llar Sant Josep, allà on estava la mama. Jo quan era la setmana de l'Alzheimer, jo feia allà un taller d'herbes en el menjador.
2: Clar, però...
0: I sempre el taller que fèiem, i que farem aquí... era d'herbes properes.
2: No, aquí no volem un taller, aquí volem que ens expliquis les herbes i quines propietats sí, tenen.
0: Sí, però...
1: Sí, però és com un taller, com si fuera...
0: Sí, però les herbes...
2: Però un taller s'amplia molt i d'aquesta manera, vull dir...
1: Sí.
2: Jo no dic que parlis només... La camamila serveix per dormir, la lavanda serveix per...
1: No, que hables d'una...
2: Però que parlis, encara que sigui d'una herba, però que expliquis...
1: En profunditat.
2: Les seves propietats...
0: Parlarem d'herba...
2: A on les podem trobar...
0: Parlarem d'herbes i sobretot parlarem d'herbes properes, herbes nostres, del nostre país, i que les trobem als nostres jardins. No parlarem d'herbes exòtiques ni coses
2: no.
0: Rares.
2: A més, Enric, tenim de tindre en compte que els nostres oients ens escolten, no ens veuen.
0: Exactament.
2: I clar, si tu portes la foto d'una herba diferent, tenen de ser herbes conegudes pel nom, no per la imatge.
0: Això t'estic dient. Parlarem d'herbes properes, herbes que ens les podem trobar en els nostres jardins, als jardins urbans...
2: Però que les coneguem pel nom.
0: Sí, clar, que les coneguem pel nom. Llavors, bueno, no les tinc apuntades alfabèticament, però podríem començar per les més conegudes o per les que són, diguéssim, més properes. Parlarem, per exemple, de la farigola. La famosa farigola és una herba aromàtica que fa una flor molt maca i que fa una olor molt maca, i que si algú vol tindre èxit amb la farigola al seu jardí o a un parterre a casa seva, és indispensable que quan planti la farigola, al costat de la farigola la rodegi de pedres. Importantíssim.
1: Ah, sí? Ah, mira que bien.
0: Al costat de la farigola s'han de posar tot de pedres. Si tu poses aquestes pedres, triomfaràs segur amb la farigola. Això és innegable.
1: Así cogiendo un tronquito, digamos, el tronco, la raíz.
0: Que tingui rel, que sí, estigui sí, viva, eso, que estigui la viva la rel, eh?
1: Sí, pero no la tienes que poner en remojo ni nada,
0: no?
1: Directamente seca, se...
0: Un esqueix, una altra farigola, però a l'arrencar l'esqueix, tu has de veure que t'emportes rel, també. Fas un forat, plantes la farigola, la rodeges de pedres, ben rodejada de pedres, de les que siguin, no cal que siguin pedres precioses, eh?
2: Home,
0: de
2: cantos
1: si
2: de riu.
1: Si fueran piedras preciosas, seguro que quien viniera a casa...
0: Qualsevol pedra. I això té una explicació, i és que la pedra és molt frescal, i llavors quan tu la regues, la farigola, la pedra es queda la frescor i l'ajuda a viure. La farigola sabem que té moltes propietats, per infusions... Les famoses sopes de farigola, qui no ha menjat una sopa de farigola? Jo, la meva àvia, la sopa de farigola era una cosa... A l'hora de sopar hi havia o sopa de farigola o bledes amb patates, i a l'altre dia, per canviar, patates amb bledes. Però no sortíem d'aquí. I la farigola es feia servir per fer les sopes, per fer infusions, per moltes coses.
2: Pel mal
0: per
2: de
0: posar
2: panxa...
0: Amb les olives...
2: Per fer...
1: Molt bon sabor.
2: Glopejar la boca...
0: També.
1: És que... Sí, per a limpieza sí. de sí. llagas...
0: Per arreglar les olives...
1: Sí.
0: Molt bé. Ara parlarem d'una altra herba que també la trobem als jardins, que és la menta.
1: Que bien huele la menta.
0: La menta. La menta és una planta que és molt agraïda perquè allà on la posis, quasi bé, segur que funciona, i a més s'escampa. La menta s'escampa allà on la posis, si la terra és una mica bona, s'escamparà per tot arreu. Mentes, sabem que n'hi ha diverses varietats. Hi ha mentes de fulla petita o fulla prima, i hi ha mentes de fulla més gran. Les mentes ja sabem que es fan servir per molts còctels i per moltes infusions també, inclús es fa servir pel menjar, també per alguns menjars, les famoses faves a la catalana.
1: A mi en los callos me gusta ponerla.
0: També, exactament, també. Sí. Les faves a la catalana, que van els alls tendres i un parell de branquetes de menta, que li dona molt bon gust.
1: Sí, i a les patates estofades així com bacalao i aquestes coses també un poquito.
0: Exactament. Aquestes, estem parlant sempre, diríem, de plantes properes. Una altra planta que tenim molt a casa és el famós espígol. Tenim per totes les parterres la famosa lavanda. És una planta també molt agraïda, creix molt bé.
2: L'espígol no és lavanda, no?
0: Sí, l'espígol és lavanda. Lavanda? El castellà és lavanda.
2: Sí, no, sí, sí, ara jo confonia pel romaní.
0: No, romaní és una altra.
2: Sí, ara confonia, ara confonia pel romaní, l'espígol, no. Sí.
1: Que també huele muy bien la banda, que sí. Te haces un saquito así con las hojas de...
0: Sí.
1: Que bien huele, lo metes en el armario y huele la mar de bien.
0: Sí, jo moltes vegades faig de la flor, que ara precisament n'hi ha moltes, els talles les tiges i les poses en un gerro, i també fa molt bonic, perquè tenen aquell color lila tan maco.
1: Sí.
0: És una planta molt agraïda, no necessita gaires cuidados, no necessita tampoc gaire aigua, igual que el romaní. El romaní, també a casa, és una planta molt agraïda, costa poc de cultivar, quasi bé funciona ell sol, també té moltes propietats, per exemple, un conill a la caçadora, poses uns trossets de romaní, li dona molt bon gust.
1: Muy buen gusto.
0: També val per fer infusions.
2: Però precisament el romaní és una de les plantes que les poses amb oli, a l'oli de romaní, és per massatges. L'alcohol de romaní, un cop et dones un cop, vull dir, és fantàstic,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, que és antiinflamatorio para los masajes y todo esto, va muy bien.
0: Té moltes propietats, el romaní té moltes propietats.
1: Y luego le llaman la hierba de la culebrilla,
0: sí.
1: Con el romero.
0: Exactament.
1: Sí, curaven la culebrilla.
2: I la menta, que no ho has dit, també es fa licor de menta.
0: Sí.
1: Ui,
2: sí. I tant, no ho has explicat, i això també interessa, eh?
0: I tenen moltes herbes d'aquestes, tenen unes propietats medicinals i gastrointestinals, que jo no les sé, la veritat, amb això no hi entenc gaire. El cas és que aquestes herbes, per mi, a l'hora de curar, a l'hora de ser una medicina, també porten una dosis bastant gran de confiança, diguéssim, amb la herba. Jo recordo precisament el meu pare, en Pau Descansi, que aquell home ho curava tot amb cua de cavall.
1: Sí.
0: Li feia mal la panxa, es feia una infusió de cua de cavall.
1: Para la retención de líquido, exactamente, sí. La cua de cavall, para la retención de líquido va muy bien.
0: Exactament. Però jo alguna vegada li havia dit, pare, i creieu molt amb la cua de cavall, perquè jo em faig infusions d'aquestes i a mi no em fan l'efecte que us fa efecte a vos.
1: Però bueno, perquè a lo mejor hacías una y no hacías más.
0: Sí. Bueno, però jo crec que hi ha una part, diguéssim, de creència.
2: Però el tema de les herbes és com la medicina preventiva.
0: Exacte.
2: És com a prevenció. Si tu te les prens des de petit, segurament tu et prendràs una infusió de cua de cavall i et farà efecte. Però si tu te la prens i vols que sigui com la purga de Benito, no et farà efecte.
1: D'esta manera, no. Clar. Dir, has de ser constant.
2: Les herbes, a part de la fe que tu hi dius, però té de ser una continuïtat.
0: Bueno,
1: sí, o hacerlo 15 días o un mes.
2: O les novenes, claro. Perquè abans es feien novenes.
0: Feien les novenes, sí.
1: Exactamente.
0: Altres herbes que ja anem al capítol de l'arbust, és per exemple el llorer. El llorer també és una planta molt bonica, molt bona, i ja sabem que té una sèrie de propietats fantàstiques, tant a nivell de menjar com a nivell de curatiu, a nivell de licors, a nivell de... El llorer li deien que era la herba, o sigui, l'arbust de la victòria, del
1: la
0: César.
1: La victòria, sí, és veritat. La corona de laurel.
0: Les corones de llorer que es posaven els romans. Les corones que encara avui, no sé si ja s'ha perdut la condició, però es feien servir també amb les curses de motos i de cotxes.
2: Ara
0: ja em sembla que no ho fan, però abans era habitual la famosa corona de llaurer que es posaven.
2: Però per fer licors, com que es fa? Igual que la menta, amb
0: totes aquestes herbes,
2: amb el col de 96?
0: totes aquestes herbes, a l'hora de fer els licors, les ratafies i aquestes coses, el fondo de tot és l'esperit de vi, eh?
2: Clar.
0: L'esperit de vi és el que fa el licor. Llavors, les herbes que hi posem seran
1: per
0: macerar.
1: Sabor, per donar sabor.
2: Però no hi ha algunes que poden ser més tòxiques d'herbes?
0: Concretament el llaurer, per posar-lo al menjar, té que estar sec. No és bo el llaurer agafat de collir, acabat de collir.
1: Jo lo utilizo muchísimo, ¿eh?
0: Pero muchas... sec.
1: Seco,
2: sí. Seco, sempre. Jo l'utilizo fresc, l'agafo de l'arbre i
0: pues
2: li poso.
0: Pues diuen que no és bo.
2: No.
0: Diuen. Jo tampoc. A veure.
1: Bueno, això... si no te ha hecho nada es porque
2: no,
1: tampoco...
2: No, estic aquí, estic aquí.
1: També, però jo l'utilizo muchísimo,
0: també,
1: eh?
0: També tu poses d'unes fulletes amb un estofat o alguna cosa, és difícil que aquelles fulles... Una altra cosa és que et fotis un altre con de llaurer, llavors no hauríem de parlar.
1: Ahí está, claro.
0: Ja no hauríem de parlar.
1: Sí, no se puede abusar.
0: Ara tinc una planta que a mi m'agrada molt, perquè ja potser sóc una mica raro, que la tinc a casa i la cuido molt bé, que és la ruda. La ruda té un olor especial. És una planta que a mi m'encanta.
2: Més canvi, que olor és pudor.
0: Bueno, ja hi som. A mi m'agrada l'olor de la ruda, igual que m'agrada l'olor del gasoil.
2: Veus? Ja hi som.
1: Cada un.
2: No hace falta decir nada más.
1: No.
0: La ruda, ancestralment i a l'edat mitjana, sobretot era una herba que deien que era abortiva.
1: Abortiva. Yo conozco una persona de mi pueblo que murió por consecuencia de esto. No quería tener más hijos y...
2: Però la ruda també es fa amb infusió?
0: Jo no n'he pres mai cap.
2: Ah, vull dir que no és una planta alimentària.
0: No, és una planta d'olor.
2: De decoració.
0: Sí, més decoració d'olor.
2: De pudor.
0: Bueno, ni tu ni jo, deixem-ho aquí.
1: Bueno, y a lo mejor porque te tomes... No, y esto que dices de infusión, pues sí, yo creo que sí que te puedes tomar alguna infusión de ella, ¿eh? Sí. Y no te hace nada. Lo malo es en este problema que decían, pues que servía para abortar.
0: Una altra planta arbustiva, que a mi m'encanta molt, és la Maria Lluïsa.
2: Home.
1: Sí, també està
0: molt, madre mía. La Maria Lluïsa és preciosa. Ara precisament... l'estàs regant i l'estàs adobant i ja té una brotada de quasi mig metro, preciosa.
1: I lo bien que huele.
0: Sí, fa molt bona olor. Oh. I la flor també és molt maca, de la Maria Lluïsa. I jo tinc records de la Maria Lluïsa quan, que abans parlàvem de que a les cases això dels refrescos, les Coca-Coles i aquestes coses no existien, jo me'n recordo que a l'estiu, quan feia molta calor, una de les begudes que preparava la meva àvia, precisament era una gerra gran, amb aigua, s'hi posaven dos o tres rodanxes de llimona i una branqueta de Maria Lluïsa a dintre. Algunes vegades també hi posaven un tros de gel, que jo anava amb la bicicleta a buscar la fàbrica del gel.
2: Sí, quan,
1: eso para estar fresquito, claro, era verano.
0: Per donar més fresc.
2: Això era la Coca-Cola de quan érem petits.
0: No és que era el que hi havia.
2: No hi havia res
0: però,
2: més.
0: Però bueno, ara gràcies, eh? Escolta, aquella aigua ben fresqueta, amb un glaçó a dintre, que la mama amb un punxó trencava la barra que jo portava, quan anava un parell de pessetes de gel, que les portava darrere al portabultos de la bicicleta, quan arribàvem a casa la mama amb un punxó trencava i posava els trossos de gel dins a la nevera, una nevera que teníem de fusta.
1: Sí,
0: a dintre posava. I llavors un d'aquells trossos de gel el posava dins de la gerra aquella on hi havia l'aigua de pou, una aigua bona, amb la Maria Lluïsa i dues rodanxetes o tres de llimona. Allò, quan estava una mica fresca, era una beguda collona.
1: Llegar sudando i beber-te un vasito d'esto, jo crec que
2: sí. I la Maria Lluïsa també es fan infusions.
0: Sí. Y bueno,
1: incluso cura úlceras, porque una señora que yo conozco tenía una úlcera aquí en la le salió en la cara, que bueno, que decían que era como un tumor benigno de estos, y se la curó, se lo curó con la hierba Luisa.
0: Es posible.
1: Se ponía cada día
2: una infusión.
1: Sí,
2: claro, es que claro, aquí un altre dia en parlarem, no, que no és lo mateix infusió de cocció. Clar, hi ha moltes maneres de preparar les herbes.
0: I després saltaríem els arbres, la fulla d'olivera.
2: Per això que...
1: Ah, muy buena para la tensión, eh?
0: Exactament. L'olivera té moltes propietats, també.
2: Sí, la fulla
0: d'olivera. La fulla del cítric, la fulla del llimoner, la fulla del taronger... Tots aquests arbres són aromàtics i també serveixen per fer preparats, per fer begudes que poden...
2: Per exemple, l'olivera, quines propietats té?
0: És pel tema de la circulació, la pressió.
1: La pressió.
2: Per la pressió, o sigui, fa baixar la pressió.
0: Fulles d'olivera amb aigua i prenent-les després freda.
2: Amb decocció o amb...
0: Cocció.
2: cocció.
0: Fent-la bullir una mica i després aquella aigua escorreguda, o sigui, colada y prendre-la de la.
1: Y las puedes poner en las aceitunas también, ¿eh? También. Que coges las aceitunas, puedes poner las hojas en...
0: También.
1: A macerar ahí.
0: Hi ha una quantitat, i fixeu-vos que estem parlant de plantes que les tenim al costat nostre, no estem parlant de plantes d'Àsia ni de... són plantes molt assequibles i molt boniques. També tenim a nivell de ja aniríem a nivell de cactus, la famosa aloe vera, sí, que es fa servir molt quan tenim una cremada o quan tenim un eczem a la pell, trenques un tros d'aloe vera i aquella mena de moc que fa, te'l poses a la cremada i allò t'alivia.
1: Muy bien, ¿eh? A mí una ortiga, es verdad, sí, me hizo daño en la mano y vaya, me puse la aloe vera y me lo curó, ¿eh? Mira, no me quedó ninguna señal.
2: Inclús per la cara i tot, amb una mica d'oli, també diu...
0: Les ortigues també es fan servir
1: també són buenas, exactamente, aunque te hacen esto,
0: sí,
1: pero luego también son buenas, sí.
0: És un món, el món de les plantes és un món, i per mi és un món molt bonic, i sense entrar des d'un punt de vista massa científic, Carme, hem de parlar amb un idioma casolà, un idioma nostre.
2: Home, idioma que ens entenguin els nostres oients. Jo sempre dic que hem de parlar de coses que els nostres oients es puguin identificar i ho puguin portar a la pràctica, perquè de coses molt tècniques els no, semblarà...
1: Claro, si tienes jardín como tú tienes y eso, pues claro, ahí puedes tener muchas plantas, sí, que a lo mejor sí, tú desecharías si no las conoces,
0: sí, sí,
1: ¿no?
0: Jo tinc una varietat molt gran de plantes, a part de flors, no? I quan, recordo quan, ara aquí no ho podem fer perquè estem a la ràdio, però quan feia jo el taller de la setmana de l'Alzheimer, una de les coses que jo veia amb una persona que ja estava més cap allà que cap aquí, li deixaves olorar, per exemple, una alfàbrega, la famosa alfàbrega, i ja sabem que alfàbregues n'hi ha de diverses varietats, hi ha la de fulla petiteta i la de fulla gran. Però l'olor de l'alfàbrega també és una olor inconfundible, una olor que penetra. I jo amb una dona d'aquelles, que eren companyes de la meva mare, li donaves a olorar i li preguntaves el nom. La majoria no te'l sabien dir perquè no se'n recordaven, però jo en els ulls li veia la brillor, la brillantor,
1: al respirar esta olor,
0: aquella olor que la coneixia, que de jove l'havia sentida, i això a mi em feia feliç perquè jo veia que aquella persona la transportaves. Després no et sabia dir el nom, però era igual, perquè a l'olorar, aquí no podem olorar, però allà aquella persona olorava l'olor de l'alfàbrega i al final li deies albahaca, sí, però això era molt maco.
2: I
0: sí,
2: l'alfàbrega, sí, bueno, a part de fer-la servir...
1: Los mosquitos, ahuyenta los mosquitos, sí, tú pones una planta, sí, aunque se han espabilado un poco los mosquitos, sí, pero sí...
2: No serà el mosquit tigre,
1: no,
2: perquè
1: ara sí,
2: ja
1: sí.
2: És pantera.
1: Sí, no, pero es cierto que muchas ventanas allí en mi pueblo tienen la albahaca.
0: Jo a casa també, la taula que tinc a sota de les moreres, que és on mengem, allà hi ha dues alfàbregues molt grosses. A veure, això de que oyenta los mosquitos...
2: No, el tigre no.
0: Bueno, y lo...
1: Bueno, yo de momento no he probado ningún tigre de estos, ¿eh?
0: El problema...
1: quiero decir, de momento no...
0: El problema no és que oyente los mosquitos.
1: Sí.
0: El problema és que tiene que ahuyentar a las mosquitas.
1: Es que son mosquitas las que pican.
0: Exactamente.
1: Es cierto. Bueno, decimos mosquitos, pero tenemos la costumbre de decir mosquitos.
0: Son las mosquitas.
1: Claro, pero realmente son las hembras las que pican.
0: I ara que toquem el tema dels mosquits, que ara això vindrà de seguida, hem de fer una prevenció de cara als mosquits. I jo, que a casa tinc, com hem dit abans, moltes plantes... I
1: tot, habiendo plantas, es peligroso.
0: I totes aquestes torretes, jo els hi poso un plat a sota, hem de tenir cura de que quan reguem, aquest plat no quedi ple. Perquè aquest plat, si queda ple, després amb el sol, aquesta aigua s'escalfa i precisament agafa una temperatura ideal perquè allà s'hi faci una cria de mosquits.
1: Claro.
0: Això, o sea, hem d'anar molt al tanto.
1: Aquello que decimos a veces, poner agua en los balcones para que los pájaros puedan beber y todo esto.
0: A l'hora de regar...
1: Hay que tener cuidado de cambiarla, cambiar el agua.
0: A l'hora de regar, l'operació de regar és una operació que s'ha de fer amb molta cura. I jo la mànega que tinc per regar, la pressió la tinc capada, de manera que surt una miqueta d'aigua i les plantes no s'han d'emborratxar d'aigua. O sigui, una planta es pot morir molt fàcilment si no la regues. Però es mora molt fàcilment si té un excés d'aigua, eh?
1: Claro.
0: Llavors, si les plantes necessiten una quantitat d'aigua i quan tu regues la planta l'has de regar amb un caudal d'aigua petit que no sobresurti per sota, que no quedi tot anegat, si queda tot anegat, passarà això. Se't pot morir la planta i, a més, estàs fent un criader de mosquits.
2: Tot depèn. Sí, hi ha plantes que necessiten rec una vegada a la setmana i hi ha plantes que necessiten, sobretot amb la calor, cada dia.
1: I són d'interior, sí, o de fora.
2: Tot depèn de quina planta és.
1: Claro.
0: D'acord, però aquest rec no ha de ser d'inundar. Aquest rec ha de ser poc.
2: És cert el que dius, que el que no es pot és deixar aigua estancada, però no tan sols amb les plantes, no pots tindre ni un vas d'aigua fora, perquè a la miqueta... Una closca de nou, tu tens un tap, que t'ha caigut un tap d'una ampolla i no l'has vist, i t'ha quedat una mica d'aigua, allà van els mosquits, o les mosquites, que dieu que piquen.
1: Ui, en verano...
0: Però això ho hem de tenir present, això és important. Això ho hem de tenir present. I a més és una cosa que podem fer nosaltres, no cal que li donem les culpes a l'Ajuntament. Això són coses que podem, petites coses que podem fer nosaltres a casa nostra, i fent aquestes coses aconseguirem tindre menys mosquits.
2: Sí, precisament el programa passat vam parlar sobretot el tema dels mosquits, sí, dels anti, els productes per sí, prevenció dels mosquits.
0: Sí, perquè, escolta,
1: sí, jo... cada verano se ha de prevenir un poco esto.
0: Sí, hem de fer això. Sí. I precisament jo a casa, jo ho conec, a mi no em piquen. A mi no em piquen.
1: Jo, gràcies a Dios, aquí tampoco,
0: Soc de mala mena, però la meva dona se la mengen. I el meu fill gran se'l mengen.
1: No, però jo digo en mi casa, que luego si voy a ciertos sitios... Sí.
0: I és molt trist, jo ho veig, és molt trist tenir dos grans jardins amb unes taules i unes sombres i tot el que tu vulguis, i després no poder sortir al jardí.
1: Home, la verdad es que sí.
0: Si surt al jardí, has de sortir arrebossat, sí, com si fossis un tallagant, arrebossat amb una sèrie de productes repel·lents. La ciclonela...
1: Nada, ni la citronela, ni nada, ¿no?
2: Senyors,
1: ahí no hay...
2: Ho hem de deixar-ho
1: aquí. Pues que se ponga vinagre. Solamente esto, vinagre. Que se van embadurne de vinagre.
0: Ves lo del vinagre, ho veig
2: senyors,
0: millor.
2: Sisplau, ho hem de deixar-ho aquí. Vinga, gràcies per venir. I, bueno, amics oients, moltes gràcies a vosaltres per la confiança d'escoltar-nos. Esperem que ho feu cada setmana. I, bueno, esperem que passeu una molt bona festa major, final de la festa major. Sí. I una bona setmana. I, sobretot, no us oblideu de ser molt feliços.
0: Bona festa major.

Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

terra que em conec de pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.
1: Oh boy.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi.

0: Coplejant. Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
0: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi,

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
0: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.